0: Caixa B del Partit Popular a Luis Bárcenas i després destruir-les.
1: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
0: YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats per intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta.
1: Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació.
0: Esports. El Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
1: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després en el triomf contra la Reial Societat per 2-1.
0: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
1: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte, condicionada a la permanència i el fet d'haver jugat un nombre determinat de partits.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Catalunya
5: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Aviam què passarà avui.
7: Sobretot fent música en català, que vale, hi ha crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
8: Hòstia, que ets optimista.
6: Hòstia, noia. Ah,
9: bueno. Aquí comptes els morts,
7: que,
9: no?
7: Que el coneixen.
9: Va, Mercè, parla en tele.
8: Ostres, aquesta la Venus, ja veureu, eh? Canta.
10: És de Sabadell, aquella.
8: Canta, sí, canta, canta, canta. Que...
6: Em vas olorar? M'he posat perfum.
10: Ai, ai, ai.
8: Va, i era hora, sí, sí. Ja era hora. Ja et cava una mica de perfum, oi? Vull dir que ja...
11: Vaig, calla, que arriba el jefe.
12: Déu vos guard.
13: I visca el Barça!

0: Sovint s'atribueix el perfum, l'invent del perfum als egipcis, però s'ha de dir que d'una manera molt més prehistòrica, ja a l'edat de pedra, els homes cremaven fustes aromàtiques i resines que desprenien un fum d'una olor agradable i que el feien servir per complaure les divinitats.
1: Clar, a les esglésies també fa aquell olor de fusta i d'humitat,
0: sí,
1: i de ciri.
0: Sí.
1: A mi m'agrada molt aquell olor.
0: Sí, oh. Sí, sí, és bona aquell olor. Sí.
2: Molt bona. Aquell ha d'olorar-ho tot, eh?
0: Ah, sí?
2: L'altre dia ja vas dir que t'agradava ensumar els pobos talco.
0: Sí. Ah, sí que ho vas dir?
2: Sí.
0: És veritat.
2: Sí. Tot el dia.
0: Jo he de dir que l'olor de ciri encès de les espelmes d'església i fusta vella també m'agrada.
1: Sí o no?
0: Això m'agrada també.
3: A mi també, però m'agrada més el talc. El Cristina, sí, per exemple, m'agrada.
4: Pues a mi ni una ni altra, que voleu que us digui. Okay. És més, si sentiu les dues olors juntes, sospiteu. Si aneu a una església i olora del Cristina...
0: Malament.
3: Ai, ai, ai, ai.
0: Repassar una mica els

0: cookies del portàtil del capellà, sí. I ja està.
1: I olorar l'olor aquella de misto, no? Per exemple, a mi és una olor que m'agrada molt. La de serveix per cremar coses, també.
0: Mira, mira. Bueno, no desviem el tema. No. Parlàvem del perfum. De fet, la paraula perfum ve del llatí perfumare, per això us deia allò dels fums aromàtics, perquè a través del fum, perfumare. Més enllà de cremar fustes i resines, els pioners en els olis aromàtics sí que van ser els egipcis fa 4.000 anys.
2: Collons d'egipcis.
0: Sí, no, i tu, hòstia, feien olors amb olis, amb encens, flors, mirra...
2: Ara sentint lo dels regals de dels Tres Reis, saps?
0: Quins regals?
2: Collons, que un nen Jesús sempre li regalaven encens i mirra. Dic, hòstia, un nen petit regalar-li un esclèstric.
1: Clar.
3: Sí, clar. O un exil castillo. Sí,
2: sí. Fotrà molta més gràcia que la mirra aquesta, que sí. Dir, hòstia, el nen allà...
0: Però no n'hi havia, no n'hi havia aquella època d'esclèstric. No n'hi havia.
2: Doncs alguna cosa per jugar,
1: una pilota.
0: Devien dir, ha nascut allà al mig de l'estable, deu cardar una pudor de Déu, doncs portem encens i mirra.
3: Una pudor de Déu?
0: De Déu, sí.
3: Està ben trobat.
4: De fet, així va néixer Nenuco. El nen de Nenuco va néixer així, perquè és Déu, és el nen Jesús el que surt...
0: El logo del
4: sí, el logo
0: és
4: el nen
0: Jesús?
4: Sí.
0: Ah. Allò és un nen qualsevol, Àlex, no és el nen Jesús.
4: Ah, no?
0: Diria, vaja.
1: Tan rosset, no, no, sé, no crec no que sé. Fos, no.
0: Per cert, a més, Nenuco no és perfum, és una colònia, que no és el mateix, eh?
1: No, no és el mateix.
0: S'ha de distinguir. Una cosa és colònia, l'altra és perfum,
1: exacte.
0: I l'altra és ambientador. Ah. Sí que és veritat que hi ha gent que no sap exactament què fa servir i on s'ho posa, perquè he vist algun avi amb l'ambientador del lavabo arruixant-se la xella, això també ho he vist. Que dius, Josep Maria, cuidado. Una vegada vaig veure un home, no me recordo el poble ara, no m'ho feu dir, però estiu, samarreta Imperi, i portava penjat del coll, com si fos un collaret amb un cordill, l'arbret aquell del Don Pino dels cotxes, el que es posa al mirall.
1: Ai, doncs, ai.
3: Ai.
0: Us prometo que és veritat.
2: Sí, jo m'ho crec, això ho hauria pogut fer el meu pare tranquil·lament.
0: Bueno, aneu en compte amb els perfums, eh? El perfum és perquè un cop net i dutxat li donguis un toc. No ha de servir per tapar la merda, com feien a l'edat mitjana.
1: Sí.
0: O a França. A França, que bueno, es va convertir en la meca del perfum, bàsicament era per tapar una pudor. La de la pell i del cuir. A la Provença hi havia una gran indústria de guants de pell, però la pell tenia un inconvenient, que és que feia pudor. La
3: sí,
0: pell,
3: no?
0: Llavors van començar a crear perfums per tapar la pudor de la pell dels guants que fabricaven. I així neixen, per exemple, les grans plantacions d'espígol de la Provença, allà on ens anem a fer fotos ara als camps aquells liles.
5: Jo hi he estat allà.
0: Ah, sí?
5: Sí, sí. Allà hi ha un cas famós del virament ovni, al poble de Valençol.
1: Tot va petar al mateix lloc.
5: Espectacular. Sí, sí.
0: Doncs abans dels ovnis, allò, tot allò era per fer perfum per ocultar la pudor dels guants de pell que fabricaven a la Provença.
2: Collons de francesos, sí, no? I els va parir.
0: Guarros. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una cantant sabadellenca amb un nom artístic que ens porta fins a l'espai. Escrivia poesia i per la pandèmia va començar a posar música als seus poemes. Ara no només fa poemes, sinó que també fa cançons i treballs amb els que ens confirma que mai ha sigut vista trista.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Venus!

0: Què has menjat avui per esmorzar?
1: Kèfir amb com cereals una mica... No sé si estaven bé, però...
0: Què vols dir?
2: Et trobes bé?
1: Sí, em trobo molt bé. Però vull dir que, saps quan estan ja com una mica tous? Sí.
3: Remullits.
1: Remullits. Però m'agraden molt, com de vent al final.
0: Ja, yeah. Però florits no, eh? No, no havia arribat.
1: I, aquest... I amb mel.
0: Amb mel.
1: Amb mel de flors.
3: Clar, si poses coses també ja no es nota. Sí. Florits,
1: però a mi m'agrada que sigui cruixent
0: i no ho era. No ho era. Se n'han d'anar a comprar més sovint, poder. Anar-ho renovant. Vaja. Escolta, una pregunta que és originalíssima i segur que no t'han preguntat mai. D'on te surt això de Venus com a nom artístic? Tu et dius Valèria?
1: Sí.
0: Sí?
1: Esperaria que em fessis una altra pregunta.
0: Però podem dir el cognom, que això m'agrada molt de la gent?
1: Es pot... sí, Núñez Saurí.
0: Núñez Saurí. Valèria Núñez Saurí. Tu ets de Sabadell, eh?
1: Sí, soc de Sabadell.
0: Vius a Sabadell encara?
1: No.
0: No. On tu vius ara, es pot saber?
1: Ara a Barcelona.
0: Barcelona.
3: Mm. Bueno. Estàs més tranquil allà.
0: Sí, és que Sabadell últimament no es pot estar.
4: No, allà a la Gran Via.
0: Valèria, per què tries Venus?
1: Ah, sí. Bueno, realment, o sigui, A veure, hi ha dues opcions, però explicaré
2: La de veritat,
0: sí, sisplau.
1: Doncs el meu correu electrònic del Messenger...
0: No pot ser.
2: Clar.
1: Era
0: Baruc, del Messenger. Però quants anys tens?
1: 25. Però tinc germanes grans, llavors és el típic que ho feies tot abans. Uh-huh. I així era. I vaig fer el correu electrònic posant va de Valèria, nu de Núñez i sa de Saurí.
0: Veus?
1: Sort que us he dit els noms.
0: Mira, veus?
1: Ha servit. I vaig posar venusa4@life.com, que no passa res, s'ha desactivat el correu, i us el puc dir, perquè no passa res. Però era venusa4@life.com, mm-hmm. I que no sabia ni que Life podia ser un domini, però era el típic de Messenger. I llavors els meus amics i amigues em deien com Venusa, perquè fa gràcia, o sigui, té joc, Venusa, és com una mica un Pokémon, saps?
0: Molt bé.
1: De fet, hi ha un Pokémon que es diu Venusaur.
0: Sí. S'està complicant la pregunta.
3: Jo fa rato que no estic entenguent res, t'entendràs. No? Sí, amb la meva edat hi ha tot això.
1: I res, i llavors, de Venus a Venus, llavors vaig saber que el planeta Venus era l'únic del sistema solar que orbita del revés dins d'ell mateix.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Va en contradirecció.
1: Sí.
4: Al revés.
1: Al revés, però orbita, o sigui, sobre si mateix, però segueix la...
4: L'òrbita.
0: Si no xocaria amb els altres.
1: Sí,
0: que passa Venus, deixeu-lo passar.
1: Total.
0: Un merder increïble.
1: I llavors estava com a la meva època, com més...
0: Rebel
1: una mica, i vaig dir, sí, m'identifico totalment amb el planeta Venus.
0: Que gira al revés.
1: I llavors vaig dir, Venus anava separat, per això hi ha com un apòstrofe entremig, que molta gent m'ho pregunta, perquè no va molt bé per a nivell recerca.
0: Clar.
1: Costa una mica trobar-lo, però bàsicament era perquè volia posar Venus de ben despullat. Jo què sé, és que estava mega...
0: Masses coses, pensaves,
1: sí,
0: masses coses.
1: Em vaig liar moltíssim. Era
3: gairebé, bona. Seria allò, gràcies per l'entrevista, fins aquí l'hem arribat, eh? Perquè...
1: És que per això he dit, vols dir, pregunta'm aquesta. És que...
0: Escolta, si avui descobriu la Venus, sona així.

0: Recordes on vas composar aquesta cançó que està sonant, que es diu Vinya del Mar?
1: No, aquesta es diu Barcelona és desert.
0: Doncs mira.
2: I tu plorant. Una entrevista, per favor.
1: Aquesta es diu Barcelona és desert i tu plorant.
0: Doncs jo li he posat Vinya del Mar.
1: Doncs sí. Aquest és el dels meus primers singles, però bueno. Barcelona és desert i tu plorant, justament la vaig escriure, que ara ja fa un any, que va ser l'apagada general.
0: Sí.
1: I la vaig escriure pensant en el moment de quan hi ha un problema d'escala personal envers un conflicte en aquell moment
0: global,
1: que et pensaves inclús que era mundial, perquè les ràdios... Això, bueno, explico el que em va passar aquell dia, que era com que anava passant pels carrers i jo no tenia bateria al mòbil, no sabia que no hi havia electricitat enlloc. Pensava que era jo, simplement, que no podia contactar ningú. Uh-huh. I anava avançant i dic, ui, el carrer s'ha tot apagat, tothom al carrer, ui, el barri, ui, es veu que tot Espanya, hòstia, tota Europa. La mentida s'anava fent més gran, no? I llavors, en aquell moment vaig dir, si jo... En aquell moment, si tu estàs tenint una ruptura, pots estar fatal, pots estar passant el pitjor dia de la teva vida, però realment hi ha un conflicte molt més gros, no? I com l'escala de conflictes ens està afectant avui en dia amb tots els conflictes bèl·lics, i com de difícil és portar com l'equilibri de conflicte intern versus conflicte extern. I, bueno, una mica aquesta...
2: No està mal, eh?
0: No. Està bé.
3: Sí, sí.
0: A mi ho vam viure bastant diferent. L'apagada em va enganxar, que estàvem fent una carn a la brasa allà a les cabres.
2: No està mal, eh?
0: Que funcionem amb generador i placa solar.
3: Que ha sortit una altra cançó, Peyu?
0: I a les 7 de la tarda vaig tornar a casa i llavors me'n vaig assabentar, llavors tot el que havia passat. Ja estava arreglat tot quan vaig arribar allà, diguéssim. Bé, una altra cançó.
3: Per això, sí. Les costelles de Xai.
0: Heu sentit el discurs i el bé que parla la Valèria. I això ve de que tu ets poeta abans que músic, no? Tu t'agradava escriure poesia.
1: Sí, però... Sí, no he estudiat, poesia.
0: Bueno, com s'estudia poesia? No es pot estudiar poesia.
2: Es fa, la poesia es fa.
1: No hi ha com cap carrera, no?
2: No. Només faltaria.
1: Ja seria poc orgànic, no?
0: Home, ja hi ha prou carreres, jo crec.
1: Doncs sí. Bueno, realment el meu procés compositiu, ara potser ja intento canviar una mica perquè estic produint molta música, però abans era sempre escriure i després musicava les lletres. Llavors s'acabava creant una mica més com una banda sonora, no, per la lletra. I crec que això connectava amb que el missatge per mi sempre ha sigut una cosa molt important, perquè sempre preval primer, no?
0: I quan t'animes a posar música als teus poemes? Això és durant la pandèmia.
1: Sí, abans de la pandèmia, jo estava estudiant una carrera i justament era cinema i...
0: Estudiaves cinema?
1: Sí, i em va agafar la pandèmia al mig de la carrera i, per tant, no vaig poder com fer gaire cosa a casa de la carrera. Per més que ens encomanessin tasques, vull dir, ja havia gravat a ma mare prou al pis, no tenia res més a fer. És que no sé...
0: A ma mare de la dreta, a ma mare per l'esquerra,
1: tots els perfils pillats. Sí. Ja no sabia. Llavors, així com, bueno, jo sempre m'havia perseguit molt l'instint de la música. De fet, havia fet bateria i havia tocat diversos instruments quan era petita. I no sé, en aquell moment va ser com, bueno, pues, per fer alguna cosa, em poso a friquejar més amb el tema producció musical i, pues, mira...
0: I ho feies
1: a casa,
0: a nivell intern, o feies aquella bestiesa de sortir al balcó i oferir-ho als veïns?
1: Ui, no. Jo sempre he sigut molt, molt reservada. O sigui, sobretot els primers anys em costava molt també mostrar com el que feia. Però, bueno, era molt orgànic. Jo vaig penjar-ho. També suposo que el fet que fos la pandèmia i que no hi havia com ningú, no et podies trobar ningú pel carrer que et digués no malament que ho estaves fent o lo bé que ho estaves fent,
0: vas
1: evitar
0: els haters, diguéssim.
1: Total, i llavors vaig perdre la por totalment a publicar i realment va ser com molt orgànic perquè la rebuda... Jo no hagués pensat que podria dedicar-me a la música. Jo simplement ho vaig penjar i, mira, la força de l'algoritme o del projecte, potser. No sé, espero que sí.
0: Entenc que el primer públic teu era la teva mare, llavors.
1: Sí.
0: No? Devia estar de tu fins.
1: Sí.
0: No, prou, però no vull sentir cap més.
1: Prou ja. Publica-ho ja, no vull sentir-ho més aquí a casa.
0: I sobre quins temes t'agrada parlar? Tant en els teus poemes com en les cançons posteriors.
1: No sé, és que últimament aquest nou àlbum potser és el meu projecte més lluminós, perquè abans m'enrabassava molt, com bé heu pogut veure.
0: Sí.
1: I ara estic una mica de voler trobar una mica les coses menys denses i en les que enfocar-nos coses per una mica remuntar la vida, perquè ja dic, o sigui, sento que a través de la metàfora es poden parlar de coses molt, molt interessants, però alhora també està molt bé no oblidar-se de les coses com més literals que ens envolten i la merda que és obrir el mòbil cada dia i trobar-te 50.000 noticiaris i titulars que no saps si t'estan enganyant dels tòxics que tens a les paelles, de la guerra de no sé qui, de no sé quantos, de, bueno, sí, sí. Tot. És com un bombardeig, bueno, que és una massacre, bàsicament.
0: És molt bèstia.
2: Llavors... Per tancar-lo, no, eh?
0: Es podria, eh? No?
2: No dic com a... Vull dir, com a acte radical.
0: Sí.
2: Aquests em bombardegen.
0: Doncs tancar.
2: Tanco.
1: Sí. Però és que, clar, també hi ha una cosa que et fan sentir culpa. O sigui, et juguen amb la de que si tu et desinformes i no estàs al corrent d'això, sembla que també no vulguis fer res per combatre-ho.
2: Però tu ja hi penses.
1: Et fan sentir malament.
2: No, però tu ja hi penses, ja n'ets conscient d'això. Per tant, ja tens les eines per engegar-los a fer punyetes.
1: Però és que alhora també em sap greu que jo, que sé, si hi ha... una cosa que es pot fer o que tenim a l'abast, potser no me'n podré, no me n'enteraré. Sí.
2: Som de generacions diferents.
1: Tot i que em vejo moltes coses, en aquest cas, de no dependre de les xarxes socials com a... no sé, com a rutina, pràcticament.
2: Està bé.
0: Però hi ets a les xarxes socials.
1: Sí. Sí, com
0: tothom. Com tothom. Però tens raó amb el dels tòxics de les paelles,
1: tu. És que jo no ho sé.
0: És que tot és cancerigen, t'avala molt.
1: Però ara, últimament, no em para sortir, no sé si què us surt, però jo, amb els filtres de les dutxes, em surt una publicitat, sí, una altra també, sí, que he de canviar el filtre de la dutxa perquè m'està entrant aigua metàl·lica i no sé.
2: Aigua metàl·lica.
0: Si veiessis amb el que es dutxava el meu avi, és que és mort. I va aguantar fins als 80
1: i pico. Per això, però penso, mare meva, o sigui, quin algoritme, que pesat.
0: Els que hem tingut restaurant tota la vida, veus clients que es carden un covat al dematí, al migdia i al vespre, que caminen torts i viuen fins a 80 anys, i llavors jo vaig sentint aquests dels alvocats i la no sé què, i penso, bueno, sí, poder sí, però jo n'he vist algun que amb el Muscoscai ha anat tirant, també.
1: Muscoscai, jo.
2: Com apologia.
0: No vull dir que us hagueu de tirar tots a l'alcohol, però vull dir que les dietes...
1: Hi ha una cosa.
0: Les dietes i els filtres de la dutxa i els cancerígens de les paelles, relativitzeu una mica tot, que sí, si no, no es pot viure, nois, no es pot viure.
1: Si no, costa agafar aire.
0: Sí. Escolta, tens una cançó que es diu Qui s'enamori, perd.
1: Sí.
0: Qui s'enamori, perd, eh? Hi ha massa tendència a parlar de l'amor romàntic, o en què es tracta, això?
1: Bueno, és una mica aquesta cosa també generacional, suposo, en què quan t'exposes a l'amor, o com li vulguis dir, a sentir coses, sembla que perdis perquè t'estàs mostrant molt vulnerable i...
0: Però això és divertit.
1: I, clar, no, és el que jo una mica reivindico, però que sí que hi ha aquesta cosa de que sembla que no... De que no controlis la situació, no? I que sembla que controlar la situació sigui guanyar, no? I, clar, quan t'exposes, després és més fàcil que et puguin fer mal, també, no?
0: Això sí.
1: Llavors és, bueno, aquesta cosa.
0: Això sí. Bueno, això, els que venim de que ens han anat fent mal sempre, diguéssim, no?
2: Tenim una pell ja.
0: On treballes normalment? No t'hem d'imaginar composant ni fent la teva música.
1: Bueno, és normalment a la meva habitació. Que
0: a l'habitació?
1: M'he mudat molt i, per tant, puc dir que moltes habitacions i és esgotador, però sí.
0: T'has mudat molt?
1: Sí.
0: On has estat?
1: Però és que ha cansat tant.
0: Estàs escoltant,
1: Porteu,
0: estàs
1: escoltant. Sí, és un cansament heavy. De fet, ara ja porto mig any en un lloc i desitjo que... No. És que jo no és que em vulgui canviar.
0: Llavors, què ha sigut? Pruixades de preu de lloguer?
1: Coses, sí, per exemple, bueno, també... O sigui, portava un any a Barcelona i vaig decidir que... Bueno, primer tot vaig anar a viure al Borri. El Borri no em va agradar gens, com a barri a l'estiu, i estan fent obres a la Via Laietana, terrible.
0: Ui.
1: Llavors vaig anar a viure a Barri de Gràcia perquè era on treballava... I després, a la plaça del Diamant, els camions de les escombraries amb les perdant cada nit.
0: Perquè sortir de Barcelona ho has provat.
1: I llavors, exacte, llavors, aquí és on anava a anar, eh? Llavors vaig a viure a Vilafranca del Penedès, un projecte com comunitari superxulo, però era com, no era ben bé Vilafranca, era com a les Cabanyes, que és un poble.
0: Home, i tant,
2: sí?
0: Les Cabanyes del Penedès, els carrers van amb números.
1: Sí, jo vivia al carrer 9.
0: Veus? Número 9.
1: El carrer 9, número 9,
0: sí.
1: Vivia. I el forn d'allà, superbo, eh?
0: Molt bo, sí.
1: Doncs vivia allà a les Cabanyes i vivia en un projecte comunitari, de cop eren 6 persones visquent en un projecte artístic, tot era molt intens. intens i molt bé, però...
0: Massa intens, potser.
1: Tu, ja. És que semblo molt esgotada, però és que realment...
2: Has vingut cansada, eh?
0: Se't veu cansada. Sí, sí,
2: sí. Vitamines, eh?
1: Heu anat a tocar, temes molt importants. L'habitatge. Uau. No, llavors vaig anar a això, un any i mig allà, i vaig tornar a viure a Barcelona.
0: A un altre lloc que tampoc em va agradar, que feia soroll.
1: No, a un lloc que estava molt... Hi havia un jardí molt gran, que ara en aquell moment ho valorava, perquè, clar, venia de viure molt envoltada de la naturalesa, però després allà em van fer fora perquè no era legal la meva, estar, o sigui, que jo no tenia contracte.
0: Vaja.
1: I llavors vaig anar a viure, ara visc amb els meus amics i vivim en un pis que de moment espero, perquè m'he comprat un armari.
0: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari...
3: Ja hi ha inversió, eh? Ja hi ha inversió feta, ja.
1: Ja, o sigui, l'altre, mira...
2: Aquí ja ve, eh?
1: No,
2: aquí ja hi ha un bé.
1: Un cop ja tens mobles, de veritat que no. Que jo, per això, jo ja m'he posat sèrio.
0: Hem d'entendre que fins ara no he vist mai mobles, encara.
3: Tu saps l'il·lusió que fa, el primer moble.
0: El primer armari.
1: Vull dir que abans era llit, òbviament, vale, sí, l'hem hagut d'adquirir, però sempre anava amb la amb una burra.
3: Una burra, els penjadors...
1: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. Però alhora estava patint que em fessin fora, llavors, ara que ja...
0: Fes una cançó que es digui vull un armari, perquè realment...
1: Però és que ara ja el tinc. Que es digui tinc un armari.
0: Ja tinc l'armari.
2: Ets una heroïna. És
1: molt complex, tenir un armari. I... És que no, si l'hagués... Visc en un setè, tu ara treu-lo.
2: No, clar. Home, estàs ja... baix del balcó, eh?
0: No, ara res, ara ja te'l quedes de per vida, aquest armari.
1: No, és que penso que en aquest pis... Home. Em tanco dins l'armari, si
0: Valèria, escolta, et dediques exclusivament a la música a dia d'avui?
1: Ara no, perquè acabo de treure un àlbum i això implica molts gastos i, per tant, estic treballant també d'altres coses. I si... Sí, sol ser una mica un procés...
0: Vas variant.
1: Poc lineal, podríem dir, perquè sobretot fem música en català, que vale, hi ha crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
0: Hòstia, diria. Que ets optimista.
2: Hòstia, noia.
3: Aquí comptes els morts, no?
1: Que el coneixen. No, però és veritat. Va, va sortir... Ja sé que som molts menys habitants a Catalunya, però... Sí. Bueno, sí, és igual.
0: Sí, no,
1: em va sortir aquesta dada.
0: Sí.
1: Deu ser mega mentida.
0: Del Departament de Lingüística de Catalunya, poder sí, però...
1: Els morts.
0: Jo voltant pel carrer 10 milions no els he vist, eh? Parlant català, no els he
1: vist. Anem a dir 5.
0: Jo et diria 2 o 3, màxim.
1: Que domina... He dit que el saben, no vol dir que el parlin.
0: Ah, que el coneguin. Mm. Bueno.
1: Però és igual, que és molt complicat viure de la música i també el sector musical en general i com es monetitza és bastant precari. Uh-huh. I llavors, si ara estic treballant també... O sigui, vaig estudiar cinema i em vaig especialitzar en direcció i producció i ara estic produint també per esdeveniments i coses i treballo en una sala de concerts molt xula de Barcelona Alternativa.
0: Que es diu?
1: Contenta. Casa Montjuïc.
0: I on et podrem venir a veure amb aquest nou disc, aquest nou àlbum?
1: Doncs ara estem just acabant la gira de primavera, perquè s'està acabant la primavera, encara no ho sembli, tot i que acaba de començar una mica, no?, mentalment, però bueno.
0: No ho sé.
2: M'encanta la Venus.
1: És ara el Festival Maig, que és el 29 de maig.
0: De maig, sí.
1: I després el Primavera Sound...
0: És d'aquí dos dies, això, ja.
1: Sí, exacte. I el Primavera Sound el 6 de juny.
0: I que et segueixin a xarxes, si no, la gent
1: exacte,
0: ja està.
1: A xarxes és a.venus, perquè és complex, també. No poseu l'apòstrof ni res.
2: Jo fotria una pàgina o una web o un Instagram.
1: Ah, sí, també tinc web.
2: La de l'armari.
0: La de l'armari i ja està. Té molt més màrqueting que tot l'altre.
1: No, però també tinc web ara, que això m'ha vingut amb el kit digital i va bé dir-ho, perquè només tindré un any de web, sí. Llavors ho dic ara. Sí. Venus.cat. Tinc el domini de Venus.cat.
0: Molt bé.
2: 3.000 euros et van tocar? No.
0: Què te van donar?
1: 2.000. Eren...
2: Quan?
1: Eren...
2: Dos.
1: O sigui, et donen... Exacte, 2.000. És...
0: Ara em perdràs 1.500 de l'auditoria que hauràs de pagar per demostrar que ho has gastat tot amb la web i ja veuràs.
1: Exacte.
2: Com t'hagis gastat un duro amb l'armari.
0: Sortirà rodó.
2: Tinc gent darrere i dins d'aquestes estàs acabada.
1: No, sempre... Bueno, això que tinc web.
0: Web. Molt bé. Ens connectarem tots a
1: Venus. Ah, espera, una cosa.
0: Què més? Què portes? Ai, que ens portes un regal. Ai.
1: Sí, te'l regalaré. He fet un vinil.
0: Oita, que maco.
2: És bonic.
0: És ben xulo.
1: És el meu primer vinil.
0: Molt bé. Veus? A veure, pots veure la contraportada darrere? Mira que maco, molt bé.
2: Que maca. Aquí estàs com... Has quedat com empotrada, no?
1: Sí.
0: No sé si és la paraula, però sí, està com...
3: Aquí pujava l'armari dalt.
0: No? Sí, és la foto just del moment que pujava l'armari al setè pis.
1: No, vaig caure... No,
2: és molt bonica.
1: Gràcies.
0: És bonica.
1: Tinc un equip visual superxulo i us convido molt a escoltar-ho perquè realment això, a l'haver estudiat cinema, també fa que... aboqui tot aquesta, bueno, tot aquest món i aquest liu que porto en tot el 360, és a dir, com tant a la música com a la imatge.
0: Molt bé.
1: I crec que és guai poder dominar la manera en què expresses un missatge.
0: Jo crec que som molts els que t'hem descobert avui i que et seguirem.
2: I tant que sí.
0: I et seguirem
2: i
0: a partir d'ara.
1: Sí, sí.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Valèria, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de... Vega! La paraula d'avui és núvil. Núvil, en ve alta. A, núvil, condensació d'aigua que es fa al cel de forma molt fina, però que sol acabar descarregant pluja.
2: He estès la roba aquest matí i hi ha aquell collons de núvil just a sobre casa. Ja es veu que em quedarà tota la roba mullada altra vegada.
0: B, núvil, mot col·loquial que s'utilitza en algunes zones de Girona per fer referència al noi que es casa jove.
3: Obriu el cava que em pensava que no el casaríem mai, que t'ha encantat. Visca el núvil!
0: O C, núvil, que està en edat de casar-se. S'aplica especialment a les dones.
5: Aquell, en Risto Mejide, es deu pensar que és un cony d'emperador romà, que llavors l'edat núvil de les dones era els 12 anys.
0: A, B o C.
1: Però és molt fort que la 3 s'apliqui a les dones si és núvil, no?
0: Sí, vale. Sí, però és fort.
1: Jo crec que la 1 no, perquè seria en B baixa.
0: Mm, bona de ser bona, bona, bé, vas.
1: Per tant, ha de ser una de les dues. Mm.
0: Hi ha una llangonissa, no hi ha un armari en joc, tampoc.
1: Ai, no recordo la 2 o la 3. Ai, la 2 no la recordo.
3: La 2 era visca el núvil.
0: El núvil...
1: Ah, la 3.
0: La 3, la C. Sí. Correcte!
1: Bueno, soc vegetariana, però...
0: Havia de passar, tard o d'hora havia de passar.
1: Però no t'hi regalaré.
0: Agraeixes
1: als companys de pis.
6: Però no ho has celebrat com si fossis vegetariana.
0: Sí, ho has celebrat molt eufòricament per ser vegetariana.
2: Ningú ho ha celebrat amb aquest intent. No?
1: És que em fa més il·lusió haver encertat la pregunta.
0: Que el premi en si.
1: No, però també que els hi regalaré. O sigui, sí. Els del meu pis els hi agradarà molt.
0: També et regalarem una tassa d'aquestes que t'hi pots fotre kèfir i el que vulguis. Mercè, avui parlàvem del perfum.
5: De perfums n'hi ha de tots preus i normalment el que pagues no és ben bé el líquid que hi ha dins.
0: No.
5: No, el que pagues és màrqueting, imatge i tot d'anuncis estranys que fan per Nadal amb senyors molt guapos que es llencen d'un iot i noies xiu-xiuejant paraules en francès que no s'entenen.
2: A mi no m'han proposat mai.
5: No?
2: Que
5: és estrany.
0: Mira, tu, Valèria, que has estudiat cinema, un dia podríem seure al costat d'un dels que ha dissenyat aquests anuncis de cotxes i d'allò i explica-me'l una mica, perquè de veritat jo n'hi ha que no entenc exactament el missatge, no.
5: Són molt conceptuals.
1: Els de perfums solen ser més d'experiències com...
0: Abstractes, de pell, de cos. Sí, bueno, sí.
5: El perfum més car del món, sabeu on el fabriquen?
0: A on?
5: A Dubai. Mm. Es diu... Xumuc, i l'ampolleta pot arribar a costar més d'un milió d'euros.
3: Quins nervis a l'hora de fer cagar el tio. L'ampolla allà sota la manta. Els nens, no piqueu, hòstia!
5: Però no li has de fotre, aquest perfum.
3: No fa il·lusió a la meva dona.
5: És una ampolleta que està decorada amb or, diamants i perles.
0: Oh.
5: I al final, de fet, el perfum que hi ha dins és el menys important.
0: Sí, com el d'en Bustamante.
2: Collons, el d'en Bustamante. Té val un millor?
0: No, però vull dir que al final el d'en Bustamante el perfum és el de menys el que hi ha dins. No?
5: Atenció, perquè a Catalunya tenim una de les empreses de perfums més importants del món.
2: Uh-huh.
5: Es diu Puig.
2: Home, i tant.
5: Creat a Barcelona el 1914 i opera en més de 150 països i darrere de molts perfums de marques d'aquestes que sonen franceses com Carolina Herrera, no? Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier i aquestes coses, doncs hi ha l'empresa aquesta catalana,
3: els
5: que és
3: Camp Puig. Els de Camp Puig, collons.
5: De tota la vida.
3: Aquí són els de Camp Puig, que són catalans.
5: I tant.
2: Ara fotré un que es dirà...
5: Gaglió Churriga.
0: Té màrqueting, eh?
2: Oh, Churriga.
0: Churriga.
2: O de poc. M'agrada ser
0: per favor. Venus i Arnau Tordera amb Laia Gluck interpreten Vila Piscina.

Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ni se t'acudeixi enviar-nos una nota de veu.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui gaudim de l'art de l'estatunidenc Stevie Wonder amb aquest Send One Your Love, publicat el 1979 al disc Journey Through the Secret Life of Plants. Mm-hmm. L'Stevie va tenir una idea enginyosa, com que el títol...
2: L'Esteve.
1: Sí, pels amics. Doncs va tenir una idea enginyosa, com que el títol del disc feia referència a les plantes, va pensar que seria una bona idea perfumar els discos amb una fragància floral.
0: Ah, sí?
1: Sí, tu et compraves el disc i, a més, podies olorar-lo.
0: Però com ho feies, això?
1: O sigui... Bé, doncs el venien i prèviament l'havien ruixat amb perfum.
0: Hòstia.
1: Sí, el que no van tenir en compte és que, pels components que tenia aquell perfum,
3: ai.
1: Doncs es veu que malmetia el plàstic del disc de vinil.
0: Hòstia. Ah,
4: sí,
1: extraordinari.
0: Molt bé.
4: Un wonder.
0: En fi. Escoltem Stevie Wonder i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: us porto el gos del Pere,
1: el gos
0: que
1: del
0: es
1: Pere.
0: Diu Llop.
1: El Pere i el Llop.
0: Mira, ara jur...
1: No? Ara té gràcia.
0: Sí, m'ha agradat molt. És una barreja de Rottweiler i pastor alemany. Mm. És una bestiota.
2: Es diu Llop, però no és un Llop.
0: No és un Llop, no és un Llop.
2: A veure què tenim.
0: I ve de les peces el Vinyana, del Baix Penedès, veiem-lo. Que maco!
3: Home, impressiona.
0: És molt ben plantat, us explico. Té un posat com molt seriós, no? Sí. Com molt de guardià.
4: Sí, la cara fa riure, jo trobo que la cara fa riure.
1: La cara, sí.
0: Perquè de cara és bona persona, com algun gos que hem tingut que és bona persona.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs té una postura seriosa, però, a veure, fa 60 centímetres d'alçada i 40 quilos de pes,
2: Bon,
0: vull dir que és un totxo de gos. I sempre espera com la reacció del desconegut, no?
3: Què vol dir? Per atacar?
1: Com?
0: No, per vigilar.
3: Ah, val.
0: I depèn com siguis, ell té... Una tendència a respondre amb una intensitat moderada.
3: Ai, quina por. Ai, quina por.
1: De manera molt elegant de dir que si no vigiles, encara no queixar.
0: Exacte.
5: Fa 36 anys es va produir un dels robatoris d'estats més importants de la història moderna. Més lladres van actuar en plena llum del dia, però sense utilitzar violència ni trencar ni un sol vidre.
3: Hòstia, de llàstima.
2: Per què?
3: Per violència, vidres, no hi ha res.
2: Ai, lladres de...
3: Ets molt violent.
5: Altres recursos.
2: Lladres d'Òmnium. Ah. Eren de l'ANC. Feien tot pacíficament.
4: No té res a veure amb les quotes.
2: No, no, no.
4: No,
2: no.
4: Ara no ho sé.
2: Jo soc soci, La meva filla també ho és, La meva xicota també. Tots paguem a casa, Quants teniu el carnet d'Òmnium aquí?
4: Jo del Barça.
2: El Barça, oita, un senyor.
0: Jo el d'Òmnium, sí.
2: També.
0: El del Barça encara no.
5: Què és això d'Òmnium?
2: Òmnium... No em distraiem.
4: Això que vas a venir a Montserrat.
2: Avui passegem. Ah, sisplau. No vas als avistaments d'Òmnium, tu.
5: Sí, sí, sí. Cada dia 11.
3: És això.
2: Aviat sí que serà un espectre, si no vigilem. Bueno, avui passegem el gos per Boston. Som a 18 de març de 1990. Situem-nos, Som davant del museu Isabella Stewart Gardner. Resulta que la tal Isabella Stewart aquesta era una col·leccionista d'art que va decidir fundar un museu.
3: Una pija.
4: Bueno, això ho fan molt.
2: Sí. Ara. Us heu d'imaginar un palau d'estil venecià al bell mig de Boston?
3: Una pija.
2: Boston.
6: Sí, sí, sí.
2: Clínica Boston. El coneixeu?
4: Una pija.
2: Sí, sí, bueno, pijos, perquè és de sexualitat masculina.
4: Sí. Ah, sí?
2: És per l'ejaculació precoç.
4: I això no és de pijos?
2: Disfunció erèctil. Sí. Però no, això és de tothom, però pagar-se només ho poden pagar.
4: Ah, vale.
2: Deia que som al mig de Boston, un jardí interior ple de plantes exòtiques. És un lloc molt especial que, llestimosament, avui serà l'escenari d'un robatori. L'únic consol és que avui passegem en Llop, el nostre gos guardià. Potser podem fer alguna cosa per evitar el robatori amb aquest gos.
0: Potser
2: sí, clar. Com si els lladres, no?
0: Home.
2: Som a primera hora del matí. Els treballadors del museu s'estan preparant per obrir les portes. És llavors quan dos agents de policia venen corrent cap a la porta principal.
3: Sí. Agents de la policia.
2: Sí.
3: Policia de Boston. Obriu, sisplau.
4: Però fa favor d'obrir.
3: Sisplau.
4: És una emergència.
3: Una emergència és...
4: Obri.
2: Sí.
4: Obriu.
3: Ràpid.
2: Després d'insistir durant uns minuts, una de les treballadores del museu ens obre la porta.
7: Però, o sigui, què passa? Què passa? Quina sorpresa. Què us ha passat?
4: No em pensava trobar-la.
7: Us han atracat.
4: Senyora.
7: Que sou policies atracats.
4: No, no. Però no la informació de que estaven robant aquí al museu.
7: Ai, però què em diu?
4: Sí.
2: Ja està.
7: Ai, però què em diu? I ara què fem?
4: Estan robant ara.
3: Estan robant ara mateix.
7: Ara mateix?
2: Hem fet tard, doncs tu. El robatori ja s'està produint. Davant d'aquesta afirmació, la treballadora queda de pedra. No hi ha temps per activar els protocols establerts. Val més fer cas als dos agents de policia.
3: Val més que jo cas.
7: Però ara què fem? O sigui, què fem ara?
4: Senyora, tranquil·li.
7: Déu meu, jo estic hiperventilant.
2: Tranquil·la.
7: Com me l'has de dir?
2: Tranquil·la.
3: Senyora, li perdonarem un cop de puny.
4: Entrem una hòstia,
3: Perdonarem un cop de puny que no s'aixecarà,
2: Tranquil·la, senyora, tranquil·la.
4: Se m'acalmi, senyora.
7: M'he mereixat.
4: Se m'acalmi. Mentre arriben els reforços, hem de protegir les obres més valuoses.
3: Ara.
2: El policia té raó. El museu és enorme i amb només dos agents de policia tardaran molta estona a escorcollar-ho tot. Val més protegir directament les obres de més valor i sacrificar la resta.
7: Clar, hem de sacrificar la resta. A veure, sap el que puc fer?
2: Què?
7: Jo aviso els meus companys que facin un registre
3: negatiu
7: per tota la sala.
3: Negatiu.
7: Per què negatiu?
3: Pareu aquesta dona, sisplau. Pareu aquesta dona. Podrien anar armats.
4: Clar.
3: Saps? Ens hem de defensar, hem d'estar preparats.
2: Ara. Segons la informació rebuda, els lladres són una banda molt perillosa.
3: Molt perillosa.
2: Sense perdre
3: temps... Saps l'equip A?
2: Doncs el bé.
3: Molt més perillós.
7: Ai, quina por.
2: Ens dirigim fins a la sala on hi ha les obres més exclusives de tot el museu. Pintures de Rembrandt, Vermeer, Manet i diversos objectes de gran valor.
3: Manet, que no és Monet, eh?
2: No,
6: no és en Manet.
7: Això és l'altre. És el cosino hermano.
3: N'hi havia un de Tarruella que es deia Manet.
2: I l'altre, que és en Manet i Jornet. Sí. En Manet, a la ratlla verda, de qui és?
3: Què?
2: En Monet.
3: A la ratlla verda.
6: Perdó.
3: No, tu dius...
6: Són blanques, les ratlles?
2: De Matís.
3: Tu vols dir Kandinsky?
2: No, Kandinsky no. La ratlla verda de qui era?
6: En Munch.
2: Busqueu-m'ho jo.
7: Ai!
2: Jo vaig fer història de l'art. La ratlla de verda. Matís, és Matís.
3: Matís.
7: A veure,
2: és
7: senyor
2: un
7: narrador.
2: És un Matís, què?
7: M'estic perdent.
2: Perdó, sí, m'estic perdent.
7: O sigui,
2: perdó.
7: Quins quadros hem de protegir?
2: Ah, sí.
7: Ara som en aquesta sala i ara sí. Què hem de fotre?
6: Senyora,
7: què hem de fotre?
6: Senyora,
7: jo millor cap amunt que no vingui el Tom Cruise.
6: Senyora, se m'esperi.
7: El Tom Cruise.
2: Els policies, escoltem els policies.
6: Per què ens ha tocat aquesta dona vigilant? Mira que hi ha gent vigilant. Senyora, esperem que vinguin els lladres, vale? I de moment nosaltres l'únic que farem és plantar-los i cara.
7: Però aquest és el protocol, esperar que arribin els lladres?
2: Els dos policies han pres posicions defensives i han desenfundat les pistoles.
3: Sí.
2: En Llop, el nostre gos, recordeu el nostre gos, eh?
7: Sí.
2: Barreja de Rottweiler i pastor alemany.
3: Tant.
2: Doncs també s'ha posat en guàrdia. Si els lladres van armats, podrien viure un intercanvi de trets. Els dos policies i el llop defensaran aquella sala amb dents i ungles.
7: Això és que en tenim del gos aquest. Jo estic ben cagada de por, eh? Això és molt perillós.
3: Sí, és molt perillós.
7: És molt perillós. Jo soc molt jove i no vull morir tan jove que em queden 3 anys per la jubilació i ara seria un mal rato. Saps que ara m'amoro?
3: No morirà.
7: És que no sé què fer.
3: Si no la matem nosaltres, no morirà.
2: Tranquil.
3: Mira, he pensat un altre pla.
2: Què?
3: Com que poden venir armats...
7: Ai, quina por.
3: El que hem de fer és agafar tots els quadres i els carreguem a dintre el cotxe de la policia.
6: Ah, bona.
2: Mira,
6: bona.
2: Mira.
3: Així és com vinguin...
6: Sí, som com l'Starky Hatch.
2: Sí.
3: Tots els Starky
6: i tu un Hatch.
2: Canvi de plans. Tot plegat era massa arriscat. Els dos agents pensen que esperar que els lladres apareguin és molt perillós. Val més emportar-se els quadres a un lloc més segur.
3: Ara.
6: Vinga.
7: Sí.
3: Ara.
7: Sí. A veure, portem-los. Els he d'ajudar?
3: Els carregarem.
7: Els ajudo o... Sí?
3: Sí, banda.
7: Molt bona idea.
2: Treballadora i els agents de policia comencen a despenjar quadres ara. I a portar-los
7: sí,
2: cap al cotxe.
7: Aquest, aguanta mal, que jo agafaré l'altre. Eh? No, tranquils.
6: Calma.
7: No passa res. Jo ara vaig allà, apreto el botonet, això és l'alarma, que quan despeses aquest quadro, veu, ara el torno a penjar, no se sent, sí que se sent. Bueno, s'ha espallat l'alarma. S'ha espallat i jo vaig allà, la paro, sí, sí. I cap problema, els podem
2: ja
7: treure
2: parada.
7: Tots tranquil·lament.
2: Ja està parada,
7: ja està.
2: Però és curiós
7: sí, ja
2: que emprenya més vostè que l'alarma.
6: Sí, no, és que... sí.
2: Preferiria sentir l'alarma 2 minuts seguits que seguir-la sentint a vostè.
6: Estem per marxar nosaltres, senyora. Estem per marxar nosaltres, senyora.
2: Un cop al carrer, els quadres són carregats a dins el vehicle policial.
3: Sí.
7: A coi.
3: Sí.
2: Què?
7: Quin vehicle més estrany que porten, no? Vull dir que no és com una furgoneta d'aquestes de lloguer,
6: és
7: això?
6: És un vehicle de policia de paisà.
2: Sí.
7: Molt ben pensat.
6: Així és com se veuen.
2: Em sembla que en francès policia es diu Demetrio.
7: Demetrio.
2: Sí. Alquiler de cotxe sin conductor.
3: És aquest.
2: Som a Boston, de fet, sí.
7: Sí, anava a dir.
6: Va, carreguem els quadres, va.
2: Ai, Déu senyor. Estan carregant els quadres a un vehicle policial una mica sospitós, eh? És una mica curiós que els dos agents vagin uniformats de dalt a baix, però que el vehicle que utilitzen sigui una furgoneta de lloguer, no trobeu?
7: És molt raro, és que sí. Ja ho he dit. Que coi, quina furgoneta més rara!
2: Després d'assegurar la majoria d'obres de la sala, només els queda fer un últim viatge. Agafem un gerro xinès de bronze i diversos objectes que van ser de Napoleó Bonaparte.
3: Sí.
2: El problema és que un dels quadres més importants del museu no el poden agafar perquè és massa gran.
3: Sí.
2: És el rapte d'Europa, de Tiziano.
3: Guapo, eh?
2: És guapo.
6: Ja, és molt guapo, però no, però no hi cap a la furgoneta.
2: Què hi ha pintat?
6: No hi cap.
3: És un toro, amb Europa, que el toro se l'endú.
2: L'altre dia anàvem amb el meu pare per Barcelona,
3: sí.
2: I conduïa jo i no sé quina escultura mirava, i diu, fren a veure aquesta escultura, que no l'he vist, i s'ho mira, i el comentari del meu pare va ser, cago en Déu, un toro, és que sempre hi han de cardar un toro.
3: Bueno, doncs hem d'agafar aquest quadre, sí. Perquè és el més valiós, el més important.
6: Massa gros, no ens hi cap a la furgoneta de lloguer. No ens hi cap.
3: Pleguem-el.
7: Pleguem-el, diu.
2: No.
7: Escolti, senyor gent, jo el que estava pensant ara... Ja fa estona que estem aquí tragillant quadres amunt i avall i els reforços quan arriben.
2: Hòstia.
7: És que jo estic ben cagada de por.
2: És veritat, els reforços.
7: Perquè els lladres ronden per aquí.
2: Sí, estan tardant una mica massa aquests reforços. Aquests dos policies sí que han arribat fa estona, però la resta de companys... estan agafant amb molta calma.
3: És el moment del donut.
6: Fot una cosa, deixa estar aquest quadro, agafem objectes de Napoleó. Això que veuràs que ens fotrà molt de servei.
2: L'escena és bastant curiosa. Ara els dos policies s'encallen en una discussió sobre els objectes de Napoleó Bonaparte. Sí. En especial els interessa una àguila de bronze que formava part d'una bandera de Napoleó.
3: És que aquest tio està obsessionat amb les coses de Napoleó.
2: Noi,
6: agafa-la. A mi l'àguila de Napoleó era petit, me cago en dena, que em fotia una gràcia.
7: Ah, sí?
6: L'àguila de Napoleó? Els meus pares...
7: No, però què he dit?
6: L'àguila de Napoleó.
7: Què he dit, senyor narrador? Què he dit? Que li fotria gràcia a l'àguila de Napoleó?
3: Sí. No.
7: És estrany, aquest comentari. A veure, digue'm agosarada, però és un comentari estrany, no?
6: No, però
3: ho entes bé.
6: No ho entes bé, senyora.
7: No, no ho entes.
2: Jo ho he entès, Has dit que et feia gràcia.
6: No, però
7: això... Què ho he dit?
6: No, però això és...
7: Estem
3: tots molt nerviosos.
7: Molt nerviosos, jo, és que jo, de veritat, estic molt nerviosa.
3: Vostè també calmi-se, senyora.
6: Sisplau.
7: Sort que són aquí, per ajudar-nos.
2: Aquesta dona del públic, quina culpa hi té, pobra.
3: És de l'Estartit. Un de l'Estartit sempre té culpa.
2: Tant la treballadora del museu com en Llop comencen a sospitar que alguna cosa no quadra. Ja fa estona que la treballadora veu que hi ha aspectes d'aquells dos policies que no encaixen. Per davant d'una situació tan excepcional com aquella, decideix continuar fent cas, ella, eh? Al final, 13 quadres i diversos objectes són carregats a la furgoneta. Els dos individus desapareixen. I ja no els tornarem a veure mai més. Els treballadors esperen i esperen, però els suposats reforços no arriben.
3: Bueno, no arriben.
2: No arriben.
3: Bueno.
7: Crec... que l'hem espifiat, nanes.
2: Home.
7: Crec que ens hem equivocat i ves que aquells no fossin policies de debò.
2: Està bé que faci servir el plural.
7: Home, vostè també hi era, oi, senyor narrador?
2: Tot ha passat molt de pressa i aquells dos individus disfressats de policies eren molt convincents. Ni en Llop, el nostre gos guardià, els ha sabut detectar a temps. Hores més tard, des del mateix museu, el director... fa una roda de premsa.
8: Avui és una tarda desastrosa per la ciutat de Boston i per la cultura mundial. Estimem que el valor total de les obres robades és de...
7: Re, poca cosa.
8: 500 milions de dòlars. La policia està investigant, però podria ser que la màfia corsa estigués al darrere de l'operació.
7: Sí, van venir armats fins les dents i van amenaçar, em van lligar amb brides.
2: Què diu?
7: Va ser mal tràngol el que vaig passar, va ser molt mal.
2: 500 milions de dòlars, aquesta és la xifra. D'altra banda... es diu que el robatori podria tenir vinculació amb la màfia corsa, sobretot per la insistència d'un dels lladres a robar objectes de Napoleó.
3: Clar.
2: Recordeu, Napoleó va néixer a Còrsega.
3: Sí.
2: És una pista ja amb justeta, però podria ser.
3: Sí, sí.
2: Al llarg dels anys, l'FBI ha detingut diversos implicats en el robatori, però no han descobert mai l'autor intel·lectual dels fets. Tot això continua sent un misteri. Que sapigueu que cap de les obres s'ha recuperat. Si visiteu, a dia d'avui, el museu...
3: No hi ha res.
2: Encara hi ha els espais buits, amb l'esperança de recuperar les obres i tornar-los a omplir algun dia. Avui dia, el museu encara ofereix una recompensa de 10 milions de dòlars per qualsevol nova pista sobre el robatori.
3: Només per la pista?
2: La pista, Jo estic a punt de trucar-hi, eh?
3: Tens el número?
2: Sí. Jo he vist un gerro allà en un restaurant xino de Quibic que m'assembla que és del Museu de Boston.
3: De Napoleó.
2: I tant. Tenim un gos a l'expectativa de si sobreviu aquesta passejada o no. El nostre gos, el Llop, d'en Pere, en Pere i el Llop. Sobreviurà o no sobreviurà, Mercè?
7: Jo he vingut aquí a l'Estartit, no?
2: A l'Estartit, eh?
7: Quin susto que li he fotut. Com et dius? Sílvia.
2: La Sílvia.
7: La Sílvia de l'Estartit. Pensa, no és per posar-te pressió, però tenim un missatge del Pere del Llop.
9: Vaja. Estimat o estimada participant, rumia't bé la resposta i no es liquidis el gos. Per cert, estem fent obres a casa i ja tinc un lloc per a dos, si es donés el cas. Salut.
2: S'ha ficat la música del Padrino de fons per fer la nota d'àudio.
6: M'encanta.
2: Bé, aquest any hem fet molts passejos per la ciutat de Boston. Resulta que Boston és la capital d'un estat dels Estats Units.
3: És molt difícil, això.
2: Això és molt difícil. La geografia americana és molt complicada.
3: Sí.
2: Quin estat? De quin estat és capital Boston? A. Nova Jersey. B. Massachusetts. O C. Califòrnia. A mi em serveixen tots tres,
7: Geografia fatal,
2: No. És que...
7: És una cosa que corca les dents.
2: O què que corca les dents?
7: Ara, pla.
2: Què dius, Mercè?
6: Jo ho he entès.
2: Ara ho he
7: agafat. Jo diria la B.
2: La B, masses xutxes. Massachusetts, correcte. Llop és viu!

0: En Llop, el gos guardià del Vinyana, torna a casa sense entendre com pot ser que els lladres li hagin passat pel costat i ell no els hagi detectat. L'actuació d'aquells dos individus era tan convincent que ningú ha dubtat ni per uns segons que es tractava d'una trampa. Ni tan sols un gos guardià experimentat ho ha vist venir. La seguretat dels dos falsos agents ha sigut la clau. Mira.
1: Veus?
0: Mira.
1: La primera vegada que ens surt una cosa bé.
0: Sí. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. Només es permetrà travessar la frontera a equips d'emergència i sota mesures estrictes de seguretat, com explica una responsable de sanitat.
1: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, els transports d'aliments i mercaderies i la seguretat.
0: De moment, a Uganda només s'han detectat 7 infeccions, una de les quals mortals. El cap de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha demanat un alto el foc al Congo per controlar la malaltia. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Continuen les mobilitzacions a l'ensenyament. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30%, segons la conselleria, i de fins al 60%, segons els sindicats. Els manifestants han tallat durant hores vies principals com l'AP7 i l'A2.
0: L'instructor del nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit, el PSOE. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el Partit Popular i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament.
2: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. Mitjans d'informació iranians parlen d'almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandabbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i pel transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Aquests atacs, que en teoria violen l'alto el foc entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions en vida de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. El cantant Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane.
2: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar el nou treball, del qual ja ha publicat 2 dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
3: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
2: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
0: Esports, el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
2: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després a l'estadi Johan Cruyff, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, que ha acabat en victòria per les blaugranes per 2-1.
0: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte.
2: Encara en futbol, el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conferència.

0: Conference League, la tercera competició europea.
1: I en bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, treballa per incorporar com a nou director esportiu de la secció el manresà Xevi Pujol, que actualment està al Baskonia.
2: Fins aquí les notícies.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Estàs confonent correlació amb causalitat.
6: No,
5: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
6: Unió. Ja ho sé.
5: Que és
6: el mateix que la IA.
5: Que tots els pobres siguin delinqüents.
7: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
8: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
9: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
10: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
11: És que hi ha una cosa que em fascina sempre de tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
12: Em van passant coses.
11: Sí.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
11: És que està molt bé. Pam, pam,
1: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Elisenda?
13: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
14: Mar Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Pots fer un pam-pam-pam-pam?
15: Pam-pam-pam-pam.
13: Molt bé.
14: Com ho faries, Òscar?
16: No, jo no ho faria.
14: Pam, no puc millorar-ho.
16: Veus?
4: De dilluns a divendres de 4 a 7...
1: La millor hora del dia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Pam-pam-pam-pam.
17: Catalunya Ràdio.
4: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: família, ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, avui he de confessar una cosa.
1: Ai, a veure, música
0: avui,
1: de confessions.
0: Posa'm una música de confessions,
1: sí,
0: Albert, sisplau.
1: Molt bé, així de faci, sense avisar, eh? Gràcies.
0: Pobre Albert, un atraco, eh? Avui sí, ja fas bé que... posar-me una cinta d'atenció, perquè...
1: Què ha
0: saps aquells dies que veus l'agenda i
1: sí,
0: dius...
1: La teva,
0: La meva.
1: Sí.
0: I jo, o la teva, cadascú a casa seva, les teves. I dius, jo no sé com sobreviure aquesta setmana. En quin moment vaig plantificar tot això?
1: Mira, ara mateix...
0: la tinc oberta.
1: La té oberta i l'acabo de veure i gairebé m'he marejat, gairebé caic al terra.
0: Estem en aquell punt
1: agenda.
0: De que totes les pilotetes a l'aire i vaig caient pilotetes perquè m'oblido de les coses. Per tant, mare de Déu, senyor.
1: Jo, mira, la meva agenda deia que havia de parlar amb la Mònica, estava parlant amb ella ara mateix,
0: sí?
1: Que ens està
0: Ai.
1: Seguint en directe des de la localitat de Bristol, Anglaterra.
0: Oh, Bristol!
1: Per tant, Mònica, moltes gràcies. Us segueixo en directe ara mateix i algun dia també quan fa sopar.
0: Mira, us he de dir que és veritat que la solució per mi és la meva bombolla de pau i de tranquil·litat en aquestes setmanes horroroses. Per tant, gràcies a tots els oients que formeu part de la solució. Encara més gràcies a tots aquells que formeu part del canal / comunitat. Com hem dit que diríem? El club de la solució.
1: El club, sí. Vull formar part del club.
0: Voleu entrar a formar part del club de la solució amb material exclusiu, vídeos exclusius que no surten enlloc més? Doncs ens envieu un WhatsApp al nostre número de WhatsApp habitual, al 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució i us enviem l'enllaç en exclusiva. Avui és un dels dies que m'agrada. Avui és dimecres.
1: Els nous divendres.
0: Perquè la Solució és una persona que ens rescata habitualment. Té un nom, el sap tothom, es diu David Balaguer. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs, David?
2: Molt bé, molt content de ser aquí. Ja sabeu que per mi aquest programa ha estat una de les grans coses d'aquesta temporada.
1: Home, i tant.
2: S'ha de dir. Vinc aquí sempre supercontent, feliç... I això és magnífic, tu, aquesta sensació és sensacional. Ah, per cert, que avui m'he trobat una dona pel carrer.
0: Què?
2: Que escolta la solució,
0: sí.
2: Que és una dona que va trucar un dia fa temps i va dir, diu, a veure si em trobo un dia el David pel Poble Nou.
0: No. Oh!
2: I avui,
1: no pot ser.
2: Justament ens hem trobat la Mercè.
0: Va trucar, però a principi de temporada.
2: Sí.
1: Perdona, que truqui.
0: Recordo.
1: Que truqui ara.
0: Truca Mercè. Al 93-201-7474, 93-201-7474. En David Balaguer, que és un regal per les orelles, i a més, a partir d'ara, també el podeu veure cada dissabte al Col·lapse, que ens l'han fitxat.
1: Bravo!
0: Quina il·lusió.
1: Quina evolució, tu.
0: I què se sent, el que ho fa millor de la tele del món mundial?
2: Jo no.
0: Bueno, jo avui vaig a la tele, eh?
2: Clar, és veritat, avui ja està passant, no?
0: Bueno, s'emet el divendres, perquè avui ja no sé quina història de futbol. Ja no sé què
1: hi ha. Avui deu haver-hi la final de la Conference.
2: La Conference, sí.
0: Jo no segueixo el futbol.
1: No em pensava que era una pera, i resulta que és una competició.
0: Va, anem al tema. Avui us portem una solució emocional. Avui parlem de pessimisme. Definirem què és el pessimisme, quins trets ens indiquen que una persona és pessimista. Ser pessimista vol dir ser més realista? Es pot deixar de ser pessimista? El pessimista neix o es fa? És el pessimisme una forma de protegir-se emocionalment? Vivim tots en una societat amb tendència a ser més pessimistes que optimistes? Mireu, la Viena Gasa, la Lídia Discipio, l'Alba Serrano han sortit al carrer i això els ha dit la gent.
3: Et consideres una persona pessimista o optimista?
4: Jo crec que optimista.
5: Más bien optimista. El pessimisme no trae más com a les conseqüències.
6: Pessimista. Per naturalesa, el meu caràcter és així.
7: Optimista. Considero que no em queixo gaire i sí, intento sempre buscar el costat positiu de les coses.
8: En general, més pessimista, perquè considero que m'anà la mínima que tinc una raó com per preocupar-me, llavors jo m'estic queixant de tot, preocupant-me per tot.
9: Totalment optimista. Sí que algun cop durant la meva vida he tingut etapes més complicades, però sempre l'intento trobar com la part positiva a tot.
0: Ai, sempre l'intento trobar la part positiva a tot. Mireu, parlem de pessimisme, la solució a aquestes i altres preguntes la té la Cristina Gutiérrez Lestón. Molt bon dia, Cristina, com estàs?
10: Bon dia. Encantada d'estar aquí un altre cop.
0: Optimista o pessimista?
10: Més optimista que pessimista.
0: Epa! I tu, David, més optimista o més pessimista? Digues la veritat.
2: La veritat és pessimista, però... No, sí, sí.
0: Però...
2: Atenció, perquè jo sóc pessimista per elecció.
0: Epa!
2: Jo sóc un home d'essència optimista. però m'ho he treballat molt per ser pessimista. Perquè crec que és millor ser pessimista que optimista.
0: Epa, vols ampliar la reflexió?
2: T'ha agradat aquesta, eh? T'ha agradat
10: aquesta? Ara podríem parlar tu i jo, eh?
0: Vols ampliar aquesta reflexió? Posa-li una música de reflexió, Albert, un canvi de cinto. A veure, només
2: simplement perquè un dia vaig descobrir que al final del trajecte del pessimisme, que pot ser un trajecte bastant ombrívol i fosc, t'hi esperen més recompenses i més alegries que al final del trajecte de l'optimisme.
0: Perquè
2: així de clar t'ho dic.
0: Jo crec que és una qüestió d'expectatives. I tu el que fas és rebaixar les expectatives, oi?
10: Clar. Per evitar la frustració.
0: Epa, a veure, la nostra experta, aquesta tècnica del David ens protegeix?
10: A veure, el pessimisme, d'alguna manera, ens protegeix, perquè si el pessimista, el que et diu la narrativa interna, perquè tot això, David, que et passa és narrativa interna, et diu, no facis, cuidado, ja veuràs que no et sortirà. Llavors, quan no et surt, pateixes menys, sents que el dolor serà menys. El problema és que et protegeix d'aquest dolor, d'alguna manera, en oferta il·lusions, però també et fa perdre doncs la passió, l'il·lusió, l'alegria de la vida, perquè no la disfrutes.
2: És una mica l'estalvi del disgust, no? Potser ser pessimista?
10: Exacte.
2: És
10: anticipar-se constantment, que no surti, quan surt, però també d'alguna manera, quan això és una mica i es pot regular i et funciona, ok, però el problema és quan això ja no és que tu siguis pessimista, que sinó el pessimisme et té a tu atrapat. Llavors aquí arriba la inacció, el no fer per si de cas. I si no surt, perquè ho haig de fer? I aquí és quan són persones ja pessimistes que, doncs això, no?
0: Ara anirem a desgranar el tema del pessimisme per oposició també a l'optimisme, perquè avui, com sempre, crida oberta a tots vosaltres, 93-201-7474 677-3877-19. A veure, què preguntes a la teva comunitat d'amics?
4: Home, jo preguntaria d'entrada, dir que hi ha un oient que es diu Jou, que també ens escolta des de Londres. En aquest cas, ens hem saludat a la Mònica de Bristol. A veure si hi haurà un club paral·lel. Un club d'anglesos de la solució. Haurem de fundar també aquest canal de WhatsApp.
0: Mònica i Jou, benvinguda sigueu. Bristol i Londres.
2: Us imagineu que Londres la solució es veu que té 100.000 oients?
4: Això ho havíem parlat.
2: Aquestes coses
4: ho havíem parlat un dia a vegades amb el Malcolm Otero, de dir, t'imagines que tu a Mèxic ets una estrella del judo.
0: I no t'ha arribat, no?
4: I no t'ha arribat, exacte. O no ens ha arribat a nosaltres, que ho és.
0: Va, quina pregunta fem avui a l'audiència?
4: Mira, avui us preguntarem què creieu que és millor o que us funciona més a vosaltres, ser pessimistes o ser optimistes? No, és que és millor ser pessimista perquè no tinc cap expectativa, això anirà molt malament, l'examen fatal... I si trec un nou, si trec molt bona nota, ho veus.
0: Què és millor, ser optimista o ser pessimista? Què us funciona més a vosaltres? I què sou, optimistes o pessimistes? I per què? També ens interessa el per què. Per cert, la Cristina Gutiérrez Lestón, que ens ho pregunteu habitualment dels nostres col·laboradors i experts. És educadora emocional, conferenciant, també és la directora de la granja Ability Training Center, que és la primera granja escola amb un mètode d'educació emocional. Allà la trobeu, si la voleu buscar. La granja Ability Training Center. Abans, Cristina, un noi o una noia, no recordo, de l'enquesta, deien intento trobar-li la part positiva a tot. Cal trobar la part positiva a tot? Sempre hi ha una part positiva?
10: Doncs jo crec que al final estem aquí per aprendre i aprenem de les coses boniques, dels dies de sol com avui, però un dia de sol també pot cremar, i un dia de tempesta, de llamps, potser xuplogant amb algú, coneixes alguna persona interessant. Llavors, evidentment, el que no podem és ni dramatitzar-ho tot, ni creure que tot és meravellós i no passa res, segur que hi ha una part. Crec que s'ha de respectar el que cadascú sentim, però per això primer hem de ser conscients del que sentim, i si som analfabets emocional moltes vegades anem per la vida sense adonar-nos de que realment estem tristos, decepcionats o frustrats o el que sigui, i no gaudim ni una de les coses ni de les altres.
0: I a més tinc la sensació que quan som analfabets emocionals, de seguida, quan no sabem identificar com ens sentim, ens enfadem.
10: Sí.
0: O sigui, quan no sé què és ben bé, no sé si és frustració, no sé si és ira, en aquest cas, que seria enfado igual, no sé si estic trist, no sé si estic, jo què sé, no se m'acudeixen ara més emocions, com si no hi hagués més. Però de seguida ens enfadem. Com que no ho sé gestionar, m'enfado.
10: Clar, l'enfadament és una emoció que està dins de la galàxia de la ira, i la sentim, ira, cada vegada que sentim alguna cosa com injusta. Jo vull sentir-me bé, però no aconsegueixo sentir-me bé, llavors m'enfado, perquè clar, no és just que jo no em senti bé. I què faig? Doncs ho pago amb el Frank, que el tinc aquí al costat, per exemple, que aquí, i llavors és culpa teva.
4: Ja he mirat.
10: Ja has pringat, tu.
0: Que és una manera d'expulsar-nos, no?
10: Clar. Perquè, normalment, quan tens confiança en algú, és amb aquell amb el que deixes anar tot allò que sents, no? Aquesta desconfiança que sents, aquest malestar, aquesta baixa autoestima, i com no sóc conscient, doncs això ho pago amb qui tinc al costat.
0: I també pot passar que a vegades agafis un cap de turc? De dir, ui, ha pillat aquella persona...
10: Home, clar, perquè si tu creus que ja arriba una persona que és poc, un company poc puntual, per exemple, no, a la feina, doncs per culpa d'això jo estic més estressada, llavors la culpa és del que arriba tard. La pregunta és, ostres, què pots fer tu perquè evita això, no? Fer una conversa amb els altres, què et passa tu amb la teva ansietat quan algú arriba tard? Mm-hmm. T'estàs passant, fent una muntanya amb el teu cervell, amb el teu cap?
2: És que no entendre, sobre el que deies tu abans, de no entendre els sentiments, ser un analfabet emocional, no entendre segurament és una de les coses que més nerviós posa a l'ésser humà.
10: Clar.
2: La incomprensió, no entendre exactament què t'està passant.
10: Exacte.
2: O no entendre un problema, o moltes coses d'aquestes et porten a uns nivells de nerviosisme increïbles.
10: I de frustració.
2: Exacte.
10: De frustració, pensem que està la ira, que és una... Normalment quan ens frustrem podem fer dues coses, o ens estem trist o ens enfadem, no?
0: D'acord.
10: I llavors, però normalment, l'origen és la tristesa. Mm-hmm. És a dir, sí, però clar, la tristesa avui en dia no està gens ben vista, llavors la dissimulem amb enfadamenta, o que és culpa teva, i és molt fàcil buscar la culpa en els altres.
0: Mm-hmm. Us anava a dir 93207474 i 677387119. El pessimisme fa que una persona percebi la vida de manera negativa. És un tret característic de la personalitat o es desenvolupa amb el temps? Dit d'una altra manera, Cristina, el pessimista neix o es fa?
10: Les dues coses. Hi ha una part genètica, que no hi ha estudis concrets, no he trobat, de pessimisme, però sí hi ha estudis de temperament, de genètica i de personalitat. I estem parlant de que la part genètica té un pes d'entre un 35 i un 45%.
0: Mm.
10: És a dir, es queda el 65% de mitjana per fer. Llavors l'altra part és d'aprenentatge, que és per dos motius d'aprenentatge. És experiències prèvies, és a dir, si m'han passat moltes coses a la vida, ser d'espanyol, per exemple, que estàs acostumats a que es perdi tot això, David?
2: Ara entens el perquè, no?
10: Quan ens passen, hem viscut moltes decepcions, pèrdues o dificultats, el cervell el que fa és intenta protegir-te i per fer-ho espera el pitjor.
0: D'acord.
10: Perquè així dirà, patirà menys, El problema és que aquesta protecció acaba convertint-se també en una pressió emocional en el que m'allunya de l'il·lusió, l'alegria, l'ànim, la passió, i per això és important poder regular-la tu i no reguli ella tu.
0: Identificar-ho. És a dir, al principi és identificar què està passant. Jo, amb aquestes experiències, m'estic convertint en... O el meu cervell està anant per, com a vegades li diem, no?, per automàtic, penso en negatiu, no? Això es pot modificar? Entrenar per deixar de ser pessimista?
10: I tant. Una banda és a les experiències prèvies, però l'altra és quan tu has crescut en un entorn molt crític, Per això és interessant, quan estem educant a la canalla, si nosaltres vigila, cuidado, no podràs, això et sortirà malament, acabem automatitzant aquests pensaments, aquesta narrativa. I per això és superimportant el ser conscient, el dir-me cada vegada que penses, perdrà, dir, a veure, per què m'estic dient tot això?
2: Però mira, clar, sembla molt complicat treballar-se. Jo ho deia al principi, semblava una conya, però no ho és. Jo m'he treballat ser pessimista. Per què? Perquè sent optimista havia tingut alguns disgustos que m'hauria estalviat sent pessimista. Llavors...
10: Sí, però llavors tu has de posar el focus en, vale, com puc tolerar la frustració més.
2: Exacte.
10: Perquè llavors, sí. És com ara imagina't, quin dia fa avui, sol. Ara surts amb unes ulleres fosques. Veuries el sol? No, millor així si no hi ha sol ja, però te perds avui el dia de sol.
2: Sí, fa sol,
10: sí?
2: Però...
10: Aquesta és la diferència.
2: Fa sol, però una calor bastant insuportable. També afegim-ho, això. Vull dir que però... aquest optimista de recalcitrant que diu que avui fa sol, sí, però la calor aquesta que fot... Però després és això que dèiem, no treballar-se l'optimisme costa molt, però és que jo crec que també costa treballar-se ser pessimista, perquè també costa sempre veure-ho tot negre.
10: No, és més fàcil per gravitació emocional. Ah. És un fenomen, que no sé si heu sentit parlar, del doctor Rafael Vizquerra, que estem dissenyats que por, ira o tristesa, nosaltres estem aquí per sobreviure com a espècie, els humans, no per ser feliços, encara que tenim un sistema emocional que ens ho permet i ens ho facilita si no som analfabets emocionals.
0: D'acord.
10: Amb la qual cosa, davant de qualsevol aconteixement, sí, el primer que farà la gravitació és empujar-te cap a baix, que és on està la por, la ira o la tristesa.
0: Per sobreviure.
10: Per sobreviure com a espècie, perquè la ira, la por i la tristesa m'ajuda més a sobreviure que l'amor, la felicitat, l'alegria.
2: Ha quedat molt gràfica,
0: és molt interessant,
2: explicació.
0: És molt bona. Gravitació emocional. O sigui, bàsicament nosaltres estem fets per pensar en negatiu.
10: Exacte.
0: Perquè és el que ens ha fet sobreviure.
10: Exacte, perquè si fas la pitjor interpretació possible, t'anticiparàs el perill i vam anar a viure a les coves perquè cap lleó se'ns mengés.
0: Per això diem que l'ansietat és un factor protector,
10: exacte,
0: en realitat.
2: Però és molt bo, perquè tots hem vist dins del nostre cap aquesta empenta cap a l'abisme.
10: Sí.
2: Tots ho hem vist, com t'empenta cap a l'abisme.
10: De fet, tenim una activitat amb l'univers de les emocions i fem el joc de l'empenta, d'empuixem per adonar-te que davant de qualsevol aconteixement extern o intern, un record és intern, ara jo estic parlant, és un aconteixement menys de mínim extern, una emoció és una resposta involuntària del teu organisme, no hi ha voluntat. Tu no pots evitar sentir l'emoció que sents. Pots regular-la, però no, però abans, per regular-la, has de ser conscient que l'estàs sentint.
0: Per tant, primer ser conscient, seguirem avançant, en com tractar l'optimisme, sobretot els qui us considereu, perdoneu, pessimisme, sobretot els que us considereu pessimistes i digueu, jo és que això ho vull canviar, perquè clar, no em fa feliç tota l'estona estar pensant en negatiu, aquest mindset de passarà el pitjor, segur que no, llavors que no, perquè també hi ha altres teories, aquelles teories que diuen, no, també projecta o no, on vols anar, no? I també t'estàs negant part d'aquest èxit a través de la negació, la no projecció. Abans, però, el 677-38-77-19.
4: És que ara la Cristina estava definint a la Sara, que la Sara diu, quan estàs en una situació que no pots controlar, em poso sempre en el pitjor i al final, com que no és així, m'emporto més alegries.
0: Veus? Com el David.
4: Perquè
2: visca la Sara.
4: M'anticipo molt més a les coses dolentes.
0: Home.
4: I ja tinc la solució al pitjor que pot passar.
0: És tan fort, Sara.
4: Ha pensat tantes Sara, coses dolentes que diu, pot, tinc 10 solucions.
0: Però quan passen coses, diu, sempre et poses en el pitjor dels pitjors i mai fem l'exercici de, escolta, i si això va en el millor dels millors? No, és que recorda aquella vegada que em va passar el pitjor del pitjor i penses, ja, i les 99 que t'ha sortit el millor del millor?
10: És que el 87% de les pors que sentim no passaran mai.
0: El 87%?
10: Ara les sentirem igual. I després ja ens serveix, com per exemple el meu, que quan jo dic, no, Cristina, calla, que el 87% no passarà, el meu cervell diu, ja, però el 13% sí. Hi ha persones que no els hi passa i hi ha persones que sí, a mi em passa. Llavors jo he de dir, calla, calla, que el 87 no passarà.
4: Mira,
10: i torna fins que l'acabo de compensar.
2: Un 13% no és un percentatge baix, eh? Que el Mallorca veus? Tenia un 13% de possibilitats de la segona i la baixa segona.
4: Torni amb el Mallorca. No, l'Anna sempre optimista, és a les antípodes de la Sara.
0: I diu, com tu fas, Anna?
4: Optimista amb tot. Diu, el no i el tinc. Per tant, per què pensar que no funcionarà o que no anirà res bé? Per tant,
10: també va la solució.
0: També pot ser que el pessimisme estigui molt relacionat a la necessitat de control.
10: Bueno, però és que nosaltres ens eduquen, no? Per necessitat de control, tot sota control. Arriba el Covid i ens van desencaixar els esquemes perquè pensaven que 2 + 2 eren 4. Pensem que si faig això per educar el meu fill, 1, 2, 3, 4, el meu fill serà perfecte, feliç, i després resulta que no, que un fill no és una equació matemàtica, és el que és ell o ella, no? Però no contemplem això. Tenim plans perfectes i ideals, anglès perfecte als 5 anys, no? Llicenciat cum laude als 23, esportista d'èlit, i resulta que no és res d'això. Llavors, allò, anem a estimar la gent que tenim al costat i no que volem que siguin. Mm.
0: És que el nostre cervell busca certeses, no?
10: Clar, la seguretat. El contrari, la por és inseguretat. Sí, llavors, evidentment, a cada vegada que hi hagi incertesa, avui, que estan passant tantes coses, a la tele, al món, a cada vegada hi ha incertesa, pum, t'emputxa, la gravitació.
2: Un altre cop a l'abisme, la gravitació aquesta mala.
0: Gravitació emocional, nen, no. Samarreta ens hem de fer.
2: Sí, és molt bo, aquest concepte. A més, és que es veu molt clar.
0: Sí.
2: No, però hi ha una cosa que és una creença absurda, que segurament és un factor bastant català, he de dir. No sé si als altres llocs passa, però jo crec que és molt català, que és la malastrugança de l'optimisme.
0: Epa, epa,
4: ara,
0: epa.
4: Ara, a veure,
2: Fran, sí,
4: eh? Correcte. Som en aquesta línia, a veure.
2: A veure, és que clar, moltes vegades considerem que pensar de manera positiva ens portarà mala sort. Que allà darrere hi ha una malastrugança que ens espera.
0: Perquè és que es toquen bastant, el pessimisme i les persones supersticioses es toquen una miqueta,
10: Sí, però és, al final són fets socials que surten del nostre cervell, d'aquesta por, d'aquesta gravitació emocional, i també que nosaltres encara tenim els nostres avis o els nostres pares encara van viure una guerra i una postguerra. Sí, llavors és aquesta la mentalitat de l'escasesa, vigila, vigila, guarda tot, no t'arrisquis perquè no passi res. Però clar, hem evolucionat, bueno, no sé si hem evolucionat molt perquè
0: ho intentem, no? Si més no.
10: Bueno, depèn, això seria relatiu, no? Però sí que, per exemple, el nostre país hem evolucionat, almenys no tenim cap guerra, almenys de moment, amb la qual hem de poder evolucionar més que res, perquè et l'estar emocional que sentim o la salut mental està en joc també. Llavors crec que arriba un moment en què entendre, no ser analfabets emocionals és una assignatura que hem d'aprendre.
0: Després us pregunto, en quins àmbits som més pessimistes i en d'altres més optimistes? És a dir, es pot separar per àmbits? En quins moments apliquem o sorgeix el pessimisme? Aquests són els àmbits de la vida on la gent del carrer es considera pessimista. Mireu.
11: En quin àmbit de la vida et consideres més pessimista?
12: El futur, no sé, les oportunitats que tenim aquí.
13: En les relacions, en l'amor.
14: Tot el de la universitat i tal, amb les notes.
7: coses que penso que em passaran, sóc més pessimista. Amb el fet com de tenir mala sort amb algunes coses.
13: Tinc molta por a la mort i amb la gent gran, per exemple, amb els meus avis això, doncs sempre estic pensant que pot passar alguna cosa, que tinc aquesta por, que és el que em fa ser una mica pessimista.
14: Sempre, per naturalesa ho sóc sempre.
0: Per naturalesa ho sóc sempre, jo, en tots els àmbits.
4: Pessimisme d'entrada sí.
0: Exacte. Mireu, avui hem llançat una enquesta a la nostra comunitat. Oh, no em sortirà mai, com li hem dit.
4: No, però és que, perdona, el club. Tu saps que estan sortint oients de la solució des del Regne Unit?
0: Per favor.
4: Com a bolets. La Ruth, compté una més a Londres. La Judit, també us escolto des de Londres. I la Mònica, per cert, s'ha ofert, si volem crear el canal a Anglaterra, diu, podeu crear el grup de la solució en anglès, que jo el gestionaré.
2: Hosti, tu ara resulta que la solució és un programa de culte a Londres.
0: T'imagines?
4: Encens la carota a terra a Heathrow i tot de paparazzis esperant-la.
2: Hem de fer una gira pel Regne Unit.
0: M'encanta, de veritat.
4: Hi ha una enquesta, no?, al canal de WhatsApp. Has dit que
0: hi ha una enquesta al canal de WhatsApp. Mira, ara estic intentant fer els sumatoris, però anirem a la publicitat, perquè ja sabeu que no sé sumar, així ràpidament, eh? Però us hem preguntat, a veure, en quin àmbit considereu que sou més pessimistes? Podeu votar en l'àmbit de l'amor, en l'àmbit professional i en l'àmbit personal. Quin direu que guanya?
2: Segurament el de l'amor.
0: On és més pessimista la gent, en l'amor?
2: Sí.
10: Has dit professional?
0: Amor, professional o personal?
10: Jo crec que professional.
0: Tu creus que professional, tu creus que l'amor?
2: L'amor 100%, i a més per golejada.
0: A la tornada de la publicitat us ho explico.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia, ens hauríeu d'haver vist a la publicitat, que això sabrem els xifres i letres, eh?
4: No, sí, o un dia d'eleccions, també.
0: Per calcular els percentatges. I agafa la Cristina i diu, a veure, què t'està passant? I dic, no em passa això, diu, fes això i això. I ha sigut com tan fàcil, i he pensat, com no ho havia fet així a la vida? Va, la resolució és, alerta, els percentatges són 20%, 35%, 44%. Quin guanya? En l'àmbit on som menys pessimistes, segons les votacions, el nostre club de la solució, que si voleu entrar i ens heu de demanar l'enllaç en exclusiva a través del 677-38-77-19, amb un 14%, amb un 20%, disculpeu, 20%, el menys votat és l'àmbit de l'amor. David, és on és la gent menys pessimista.
2: Heu sorprès ara, ciutadans de Catalunya.
0: Sí. En segona posició, amb un 35%, on són més pessimistes, segona posició, l'àmbit professional, i en canvi és l'àmbit personal, de moment qui va guanyant, amb un 44%. Podeu dir la vostra, però heu d'entrar al club de la solució per poder emetre la vostra votació. I m'ha sorprès, jo pensava que també seria l'àmbit professional.
4: Jo també.
10: Bueno, això vol dir que l'àmbit personal no estem gaire bé. Fatal, vamos.
2: Però és que en realitat l'àmbit personal engloba moltes coses, eh?
0: Sí. Clar, és que podria ser amor...
2: És que és tot l'àmbit personal.
10: Però no sentir-te, David, jo crec que ho comenten, si dius amor professional, és jo, a mi mateix, no em sé.
0: Exacte. És amb el creixement personal, no? Sí.
4: Mira, la Carla, per exemple, diu, la feina a la que ens dediquem té molt a veure, crec jo, amb si som pessimistes o optimistes. Diu, en el meu cas, sóc administrativa de compres i tinc tendència a ser més pessimista perquè així estic més preparada sempre a qualsevol imprevist que pugui tenir a la meva feina.
10: Mm. Bueno, és el que fa el pessimisme.
2: Exacte.
0: Estar més preparat.
10: Sí, l'únic que hem de vigilar, sí, és que si vaig amb les ulleres sempre posades, acabem sent patrons de comportament i que això no ho portis a altres àmbits de la teva vida, i és això, avui dia fa un dia de sol, però no m'ho il·lusionar per si demà no, ja, però disfruta avui que fa sol. Sí? Llavors, disfrutem i aplaudim els petits èxits, això és molt important. Petits consells que aconsegueixis, perquè si no el pessimista, ja, però no, més no podràs aconseguir. Ja. Pots dir, calla, i avui celebro això.
2: Clar, és que al final acabes entenent que un percentatge petit de pessimisme està bé, però que no t'ha d'enfosquir.
10: Sí, però no cal que t'ocurris el pessimisme perquè ve sol, carinyo?
0: Exacte.
10: No això cal que t'ocurris.
0: Diu, aquesta decisió que he pres jo de ser pessimista, però si el teu cervell està programat.
10: És gravitació, carinyo.
2: Jo soc d'essència molt optimista, en realitat.
0: Permet-me que rigui. Què dius?
2: Que sí, i tant, home, i tant. Home. home, sempre.
0: A tot això, el David deia clarament l'amor, tu deies clarament la professió, no? Podem ser molt optimistes, per exemple, m'invento, en l'àmbit de l'amor, no? Jo segueixo confiant i relacions de parella, amunt i avall, i cada vegada hi confio a cegues, però en canvi ser molt pessimistes en l'àmbit laboral.
10: Sí, clar.
0: Podem tenir dicotomies dintre nostre?
10: Penseu que som més pessimistes amb allò que més ens importa, que normalment és el que fa més por. Sí? Quan més por em fa alguna cosa és perquè és més important per mi, per la meva supervivència. Per tant, és més fàcil que la gravitació emocional em porti aquest pessimista, atenció, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Com s'ho protegir els fills? No és res més que educar amb por. No és res més que això.
0: Educar amb por. Perquè la base de tot plegat al final és la por, no, Cristina, una mica?
10: Bé, és l'emoció més potent que sentim els humans i és la que més ens ajuda a sobreviure com a espècie. Llavors, sí.
2: És sempre l'estrella. És l'estrella, la por, perquè aquí hi ha la solució i apareix constantment la por.
10: Bé, és la protagonista.
2: Que l'anomenem constantment. Aquí no tenim por, quan estem junts i això, però que constantment l'anomenem, perquè és que és veritat, és l'emoció estrella.
10: És l'emoció més gravitacional que tenim.
0: La por.
10: La por. Recordo el Gerard, un nen que va venir a fer l'univers de les emocions, que heu de venir a la granja a fer-lo tots vosaltres.
0: Però podem fer junts?
10: Clar.
0: Podem venir com una teràpia de grup.
10: Podem venir tot l'equip.
0: Anem-hi tots.
10: Anem-hi tots.
0: El sopar de final de temporada.
10: En sèrio, podem fer el sopar allà.
0: Podríem fer-ho amb els oients, això,
10: També podríem fer-ho amb els oients. Ho podem fer amb l'ofici d'educar.
0: Ah, mira, ho podem fer un petit grupet de 20 persones.
10: Podem fer-ho. I llavors, ara se m'ha anat el que tenen.
0: El taller de les emocions, disculpa.
10: El taller de les emocions.
2: No, la por, això de la...
0: Un nen, el Gerard.
10: El Gerard va fer l'univers de les emocions i quan li vaig fer que t'emportes, no? Ho vam fer dins de les colònies i em va dir, m'emporto que les emocions negatives venen soles i les positives te les has de currar. Llavors, anem a currar-nos les positives.
0: D'acord, mira, en aquesta línia...
10: I que un nen de 14 anys ens hagi d'ensenyar això, David, carinyo, això?
0: Això és interessant.
1: David, carinyo,
0: Degut a aquesta gravitació...
2: Espavila. És un nen espavila.
0: Degut a aquesta gravitació emocional, ja hem après una cosa, que ens ho deia el Gerard, però també porta estona dient-nos-ho la Cristina Gutiérrez Leston. Bàsicament és, les emocions negatives venen soles, el pessimisme ve sol, ens hem de currar aquesta manera de dir-li al nostre cervell, epa, escolta, que un 87% de les pors que tenim no acaben mai passant, no? Encara que sigui basant-nos en ciència. Com reeduquem el cervell?
10: Vale, això és la solució, que és el que és per mi el més important, no? És entendre de què estem parlant, que no és millor no dir, ostres, per exemple, que te tinc aquí davant, David, avui, és va, vinga, anima't, ai, no siguis tan negatiu, ai, no siguis tan pessimista, això no ajuda.
0: Hem de començar validant, no?
10: Clar, perquè et sents pitjor, tu. Llavors, el que sí és ser conscients que necessitem entrenar el nostre cervell per interpretar la realitat que ens envolta aquest dia de sol o de pluja, el que sigui, d'una manera més equilibrada, és canviar la narrativa. Com poder fer-ho?
0: Com ho podem fer?
10: Dos coses, dues idees.
0: Dos exercicis. A veure, dos exercicis per fer.
10: Vinga.
0: Apunta, David.
10: Si ara...
0: I el fem junts. Perquè vaia dos per muntar una taula,
10: Vinga. David, ara tu t'envies un WhatsApp i no contesten a tot el dia. Possiblement penses, i pots pensar, no? Ostres, segur que s'han enfadat amb mi. Vale?
0: Això m'ha passat tantes vegades. Sempre pensar que tot és culpa d'un que dius, però què has fet, Elisenda? Res. Pues igual, tot és culpa teva.
2: Llavors, aquesta persona. Sí.
10: La pregunta que tu t'has de fer, o que jo podria fer-te tu, o jo si soc mare, un pare, un fill, és per això, Elisenda o David, és un fet o és una opinió que s'ha enfadat amb tu? Clar, és fet opinió. És molt fàcil, és una xorrada, però tothom ens ho pot fer.
0: Fet opinió.
10: És un fet o és una opinió? Clar, si no t'ha contestat, que és un fet o una opinió? Perquè està enfadat. És un fet que no t'ha contestat.
0: No, però
10: si no t'ha
0: contestat és un fet.
10: Però és que no t'ha contestat, però que no m'ha contestat perquè...
0: Opinió.
10: És una opinió. Sí, llavors, si volem saber-ho, és preguntar-li a la persona, escolta, que t'has enfadat amb mi? I llavors, si diu sí, llavors serà un fet, també.
0: Llavors, haurem de gestionar i esbrinar el per què, no?
10: Exacte.
0: Per tant, aquest és un primer exercici.
10: Un primer exercici. Fet opinió, és molt fàcil, ho podem fer nens a partir de 6 anys, és molt fàcil. El segon és... entrar en les alternatives. Sí? Acceptar que hi ha més d'una possibilitat. L'Espanyol perdrà diumenge.
2: Escolta, un altre cop amb l'Espanyol.
10: És molt fàcil, és el típic club que és fàcil fer-ho.
2: Com es nota,
0: Que és del Barça.
2: És molt barcelonista. Sí. Molt.
10: Però si dius, va, aquesta diapta anem a la platja, segur que plou. Doncs és dir-te, vale, altres alternatives. Potser no plou. Pot ploure, cert, però potser no plou. No es tracta de negar-ho al moment, perquè al final portes molts anys practicant una cosa i llavors ens hem de tornar de manera intencionada per tocar el contrari.
0: I és com acostumar el nostre cervell a recuperar aquesta plasticitat en aspectes més positius, no?
10: Exacte, és sortir fora i dir, vale, tinc les ulleres. Pensem que el pessimisme no és una emoció que sento avui i ja està, és un estat d'ànim. Vale? És a dir, és portar les ulleretes posades, pot ser que les portis a la feina i no les portis a casa, però que és molt fàcil a vegades entrar a casa i no treure-te-les. Sí? Llavors, l'objectiu és sortir al carrer i dir, mira, doncs ara em trec durant una hora les ulleres.
2: Després també passa una cosa que jo he analitzat, a mi m'ha passat diverses vegades, que és que tu quan ets molt lluny d'un esdeveniment pel qual ets pessimista, quan el veus a molta distància, ets molt pessimista.
10: I a mesura... tu no, serà?
2: Sí, parlo per mi, sí.
10: Vale.
2: I a mesura que... i a mesura que es va aproximant el dia, cada vegada emergeix més l'optimisme. Quina cosa, eh?
10: Això és raro,
2: fins al punt, fins al punt que quan arriba el moment, per exemple, una intervenció televisiva,
10: estàs
2: que és una cosa que tu, Elisenda, segur que també t'ha passat moltes vegades, que quan falta una setmana per aquella intervenció, dius, anirà fatal, és que no me'n sortiré, és que serà tot una merda, és que no sé què, és que em cauran les dents en directe, és que m'agafaran ganes de... saps? D'anar de ventre... Tot de coses estranyíssimes. Després, quan arriba el moment...
10: Però això,
2: llavors... emergeix un optimisme que no saps d'on surt.
0: Per això puc dir una cosa? Crec que, com que ho comparteixo amb el David, perquè això ho hem parlat molt fora de micros, crec que és més un procés ansiós. Jo tinc la por, i l'ansietat, també ho hem parlat amb el doctor Bulbena, que després quan ens hi trobem som uns grans performadors, és a dir, l'execució és perfecta, perquè s'ha anat malaccionat, perquè has de sortir d'allà. O sigui, estàs a la... estàs a la guerra. No, total, tu t'has preocupat total per la prèvia de la guerra, i un cop estàs a la guerra ets el millor lluitador que et puguis posar al davant. Saps què vull dir? Crec que va més per aquí, no? I després ho dones tot.
2: Sí.
10: Això és... aquí també preguntar, llavors, per què serveix el pessimisme? Perquè totes les emocions que sentim els humans són bones, són dolentes quan no les sabem gestionar, però totes tenen algú per què les tens, no? Quan tu penses això, el que fa el cervell és preparar-te per ser prudent, per no ser temerari, per anticipar riscos, prepara tot això, i abans te vas al lavabo abans d'anar, per exemple, sortir en directe a la tele, no? Per exemple,
2: sí.
10: Llavors, això està molt bé, excepte quan això contamina, perquè llavors és quan restem possibilitats, veiem coses que no podrem o som menys creatius. Llavors, està molt bé, però sí que és un procés ansiós. Cada vegada que penso, i si, cada vegada que diguis i si,
0: ansietat.
10: Vale? No vol dir que sigui un trastorn obsessiu de dant, vale? Simplement vol dir que estàs... L'ansietat també és bona, perquè et m'anticipa,
0: Hi ha algun altre exercici? Perquè hem fet dos exercicis superinteressants, el de fet o opinió i el de les alternatives, Perquè també veurem que hi ha grisos, no tot ha de ser el més fatal, poden haver-hi molts més escenaris i estadísticament és més probable que et toqui qualsevol dels altres escenaris, no? Hi ha algun altre exercici que puguem fer per ratificar que les coses no han sortit malament? És a dir, com un exercici de consciència?
10: Home, evidentment, un molt fàcil és cada setmana o cada nit, és dir, vale, quines coses avui m'han sortit bé, o d'aquelles, o apuntar, les coses que em fan por. El dia de la tele, pues, se'm cauran les dents, vale? O poses tot el llistat d'allò que cada dia doncs et preocupa, o penses que no anirà bé, o el meu fill no suspendrà, o l'espanyol perdrà. Apunta-ho i després poses allà, si vols, si ha passat, o quin tant per cent ha passat, un 100% ha perdut, hi ha coses, igual és un 50% perquè hi ha coses que potser ho he fet bé o no ho he fet bé, és relatiu. I després, ment matemàtica. Quan nosaltres passem dades matemàtiques al cervell, al còrtex prefrontal, allà és molt fàcil convèncer a la part emocional. I si jo dic, vale, del 100% de pors que tenia, o de les 30 pors que tenien, com hem fet l'estadística, s'han complert 3, 4, 10, 15, i cada setmana ho vas calculant. És una manera de tranquil·litzar el teu cervell.
0: Perquè li dones certeses.
10: Li dones certeses mateix, numèriques. I quan jo faig números, llavors el cervell prefrontal, on tenim la memòria, on tenim la decisió intel·ligent, llavors pot regular una mica més, ajuda a regular el meu cervell emocional, aquesta gravitació emocional.
0: Però després hi ha gent com jo que penso, a vegades quan tinc por d'alguna cosa molt bàsica, no de, ostres, jo què sé, t'has empassat aquesta pastilla, se t'ha clavat al coll, a veure quanta gent ha mort d'això, i veus que és un percentatge ínfim. Penso en el programa Mil Maneres de Morir, i dic, ja està, sortiré en el programa allà, perquè seria el valor residual.
10: Tota la pel·lícula, Elisenda.
0: Seria el valor residual. Saps què vull dir? Seria el valor residual, i ja veuràs que em passarà a mi, perquè sempre em passen les coses rares.
10: Però això sempre, això és una altra, sempre em passen coses rares, sempre.
0: No.
10: A vegades. Llavors canvia el sempre per a vegades. Això també ajuda a relaxar. I no vull acabar parlar de...
0: No, sí, encara queda temps. Ni els sempre ni els mai, no?
10: Ni sempre ni mai. S'intenta ni els nos. No corris, canvia el no corris.
0: Sempre, per... ni mai, fora.
10: Sí, intenta, que no passa res que si un dia ho fas, no castiguis tampoc, eh?
16: He dit no corris, no corris.
10: Si dius no corris, com pots fer-ho sense dir el no?
0: Sense dir no corris?
10: Sí.
0: I si ho fem caminant?
10: Exacte. Ah, anem a poc a poc.
2: M'ha agradat molt aquest.
0: Això són molts reels d'Instagram per criança, eh?
10: Exacte.
2: Però després crec que també hem d'abolir una petita enganyifa que hi ha.
4: A veure.
2: Que és aquesta de... No, si tu penses en positiu, si tu ets optimista, si tu creus que tot t'anirà bé... No, això no és així. Això no és així perquè, si no, tothom ho faria i a tothom li anirien bé les coses. I no és veritat. A la gent, en general, hi ha gent que li van bé les coses, però hi ha gent que no. I això ho hem d'admetre, no passa res. És que també passa moltes vegades que ens fa por acceptar que de vegades les coses no van bé.
10: Perquè no...
2: Això ens fa molta por, també.
10: Però per què ens fa por? Perquè no ens han educat, aquí ve el que volia dir pels papes i mames i les famílies, és perquè no ens han educat en afrontar una frustració, en tolerar la frustració o la resiliència, perquè no ens han tret això. Però tots els nens i tots nosaltres som capaços de fer-ho i d'entrenar-ho. O sigui...
0: Educar-nos i entrenar-nos en la resiliència. Ara farem una pausa per la publicitat i entrarem de cap en aquest tema amb la Cristina Gutiérrez Leston. Abans, però, el 677-387-19, que ens estan dient moltes coses.
4: Doncs mira, ens estan dient coses des de Nova York, concretament l'Àlex.
0: Nova York!
4: La comunitat internacional de la solució ha despertat el Ricard de Nova Zelanda, l'Àlex des de Nova York, que ens segueix al matí.
0: Què?
4: Anant cap a la feina des de Nova York.
0: Apassionant.
4: I llavors fa una reflexió molt interessant sobre... Li hem demanat també quants anys té, de què treballa, però potser ja ha arribat a la feina i ara ja no es pot atendre. Però bé, en tot cas, ell fa una reflexió que diu: crec que es tendeix a associar el pessimisme amb ser realista i l'optimisme amb la ingenuïtat. I això crec que ens condiciona molt en com actuem socialment en funció d'això que hem après. La Montserrat és pessimista amb el futbol, també, David, per cert.
0: M'agrada molt aquesta reflexió de la persona de Nova York, l'Àlex.
4: Sí.
0: Que tu, Cristina, també has fet interessant.
10: Sí, més que res perquè... Com som anant...
0: No li haurem posat vegades, pobre nan.
10: Com som en alfabets emocional, fem associacions perquè ens convé o perquè la meva narrativa necessita que està còmoda amb aquest saps, aquesta narrativa que fas tu, jo ho faig perquè m'ho curro per ser pessimista. Però recordem que el pessimisme és un estat d'ànim que ens fa propensos a veure o jutjar les coses o mirar el món que ens envolta en el seu aspecte més desfavorable, sí? Fent la pitjor interpretació possible. Llavors, tinguem en compte això. I
0: per tant, ens limita les nostres accions diàries.
10: Exacte, ens limita, perquè al ser tristesa, l'emoció amb la que està envoltada, la tristesa pensar que és una emoció que ens treu energia i que fa que no fem coses.
0: Perquè està basada, ara ho dèiem, no? en la por, oi?
10: És el desig de la inactivitat, la tristesa.
0: Heu pensat alguna vegada que el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma de protecció emocional? A la tornada de la publicitat sortirem també al carrer a veure què en pensa la gent i acabarem d'aprofundir en això de la tolerància a la frustració. Com ho hem d'educar, això? Va, a la tornada.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Tits for Fears, em diu l'Albert.
1: Quina fantasia.
0: L'espòs, eh? No us deixeu dominar per la por. Vindria a ser el missatge de la Cristina Gutiérrez Stone, que també l'estava donant a la publicitat, perquè tots ja estem ababucant. Però és que em passa això, passa l'altre. De veritat, eh? Ara de seguida parlem de la tolerància a la frustració. Abans, però, us he dit, el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma, o no, és en la majoria, no? Un cas de protecció emocional, no? Perquè veiem la vida des de la por. Aleshores, què fem? Posem aquests escuts, aquesta barrera, aquest truc, no?, que deia el David. Si tu esperes el pitjor, home, si la gent al final et sorprèn en positiu perquè has esperat el pitjor. De la gent,
2: seria
0: per exemple.
2: Com una closca, no?
0: Allà com una closca.
2: Sí, sí.
0: Què en pensen al carrer? Va, la Lívia, l'Alba i la Viena han sortit al carrer i els hem dit això.
3: Creus que ser pessimista és ser realista o és una manera de protegir-se? Mm.
4: Sí, crec que les dues, perquè moltes vegades potser ets pessimista, no t'ha anat res tan malament i al final res com que t'estàs protegint, per si anava malament, probablement potser ha anat millor del que creus.
5: Com quan diuen, no? És que el got està mig ple o mig buit, depèn de tu.
6: Pot ser les dues. Si tu et fixes en lo dolent només, suposo que et portarà lo dolent també, això.
7: Jo crec que depèn de les experiències.
8: Al ser pessimista, potser estàs alerta a l'hora quan ho pateixis, que potser ni ho pateixes, doncs no ho passis tan malament. Jo crec que és més una manera de protegir-te.
0: Què en pensem d'aquesta reflexió? Manera de protegir-se total, no?
9: Total.
0: Per tant, és la cosa bona del pessimisme controlat?
9: Si està controlat, sí. El que passa és que ja estem parlant d'un estat d'ànim, eh? Ja no és una emoció. I aquella closca que dius, David, el problema és que la desmotivació general forma part de l'emoció de la tristesa, apatia, desànim, desil·lusió, desesperança, i això ens porta doncs, una mica a la inacció. I aquí és on podem deixar de ser nosaltres, estar una mica amargats, estar una mica...
0: Allò en què ens hem agriat, no?
9: Sí, saps aquella gent que a vegades trobes a la feina que sempre està...
0: No, i tant.
9: Volem estar al costat d'aquesta gent o no?
0: Ja,
9: no. Llavors, i són realistes els pessimistes, sí, i són realistes els optimistes, sí, també. Perquè en dues bandes hi ha coses que segur que tenen raó un i l'altre, llavors la pregunta és tu com vols viure, des d'on vols viure tu, aquesta és la pregunta.
2: Però per mi, una cosa només, el tema del realisme, que per mi és molt important ser realista, clar, és que de vegades també...
9: Però què és ser realista?
2: No vull anar en contra dels optimistes, però moltes vegades hi ha una sèrie d'optimistes que no són gent realistes.
9: Però què és ser realista?
2: Que hi ha un tipus d'optimisme també una mica postís.
9: Sí, això, ja no parlem ara del Mr. Wonderful, estàs parlant, eh?
2: Exacte.
9: Això penso que la psicologia positiva com a ciència està molt ben argumentada, el que passa és que, d'alguna manera, que ara aquí, com a la manera de comunicar-nos o d'entendre el món ara és molt lliure, pots obrir internet i tens una pila d'informació, llavors aquí, en la meva opinió, s'ha desdibuixat, o també s'ha... No passa res, perquè segur... Això no és empatia, això és simpatia, no? És fer petit allò que et passa, no? El que em passa, em passa. Si jo estic trist perquè he perdut el mòbil, doncs potser no puc entendre, perquè penses, ai, filla, tampoc és per tant, però per ella és molt important per la relació emocional que té amb aquella parella, que no és potser la parella o els diners, que també, sinó relacions, les persones que hi ha dins, entre cometes, del mòbil. Llavors, crec que hem de respectar com se senten els altres i no voler... O sigui, quan tu no suportes que algú plori o estigui trist davant teu, qui té el problema? El que està trist o tu?
0: Que tu no ets capaç de sostenir-ho, no?
9: Tu no ets capaç de sostenir que el teu fill plori o que un company plori, però no el tens tu. Llavors, és començar a... El realisme és ser conscient del que sento i poder expressar-ho amb certa llibertat sense passar-nos tampoc, eh? Que si estic enfadant no cal cridar ningú i si estic trist tampoc puc passar aquí mig de la diagonal plorar i fer per a tothom. Però el realisme és això, perquè el realisme no és una emoció que estigui dins de l'univers de les emocions, és una cosa que és el realisme, no?
0: És molt subjectiu, no?
9: Exacte.
0: Abans hem dit, es pot canviar, sí, hem fet aquests exercicis per millorar-ho, jo ara et demano. Aquella gent que diu, jo sóc així i no canviaré, és que no volen o no poden. Hi ha gent que realment, per molt que ho intenti, no podrà tornar a convertir en dúctil el seu cervell.
9: Biològicament poden. Ara, si tu creus que no pots, un pessimista creurà que no pot i és aquest, deia, aquest desig d'inactivitat. És com no puc, sóc així. Bueno, doncs si vols ser així, o creus que no pot ser d'una altra manera, doncs seguirà sent així. I hi haurà gent que se t'aproparà i gent que se t'allunyarà, ja està.
0: Les conseqüències són aquestes, no?
9: Sí, cadascú decideix el que vol i jo no convenceré algú que no vulgui, que si vols ser així, doncs segueix i mira, que et vagi molt bé la vida, jo encantada que et vagi bé. Mira, menys esforç, no has de currar-t'ho com el nen aquest, el Gerard, a pujar les escales, la rampa.
2: Amb el que dèieu abans teniu molta raó, ho he estat pensant aquesta estona, el pessimista que exhibeix el seu pessimisme constantment és esgotador. Això és veritat, o sigui, jo crec que un pessimista el que ha de fer és intentar portar-ho per dins una mica. Si tu vols ser pessimista, perfecte, però no ho vagis exhibint, perquè realment una persona que constantment s'està queixant de tot i que és pessimista, acaben cansant, eh?
9: Malauradament,
2: acaben cansant i no el vols al teu costat.
9: Malauradament, jo no crec que hi hagi cap persona que vulgui ser així. No sap com fer-ho perquè tampoc l'ànim ens ensenyat. A l'escola no se'ns ha ensenyat. Ara comença a fer-se, però no se'ns ha ensenyat. Llavors, si no sé multiplicar, potser tampoc soc culpable, no? Si ningú m'ha ensenyat a llegir, som analfabets, parlo de lectoescriptura, doncs potser d'on està, no? la culpabilitat, o si vols dir la raó. Llavors, crec que hem de ser tots una mica més generosos amb la gent que tenim al voltant, i si una persona doncs, enfadada amb el món mundial, doncs, bueno, paciència, si no tens més remei que està al seu costat, i si pots, doncs allunya't.
0: Anem a la frustració. Vinga, abans de no treballem la tolerància a la frustració en els nens. Jo, ara que estic entrant, traient el cap en aquest món, i ja veig que de vegades els pares cometem aquell error del nen crida i de seguida vas atendre'l, no? El nen demana i de seguida li ensenyes tots els objectes de la taula per veure què és el que vol. Clar, jo no estic treballant la frustració.
9: Jo crec, potser el que us dic és una mica bèstia, ara us diré, però treballo amb 40.000 infants cada any a la granja escola de Santa Maria Pau Tordera d'aquí de Barcelona.
0: O sigui, és la granja escola de tota la vida, però que s'ha reformulat.
9: Exacte, en altres competències emocionals. Jo el que us dic, eduqueu-vos els vostres fills a la derrota. És a dir...
0: Ojo això,
2: Ostres. Aquesta és molt bona, apunteu-la.
0: Ojo això, eduqueu-vos els vostres fills a la derrota.
1: Això hauria d'estar...
0: A la derrota, que no en el pessimisme. Ojo.
9: No, a la derrota. És a dir, en què no creguin que tot sortirà bé. No fem això. Perquè si no creuran que quan no surt bé tindran tanta por que no s'atreviran i aquí entraran fàcilment en aquest pessimisme, aquesta desil·lusió, aquesta desesperança. I el que jo veig avui en dia amb la meva feina, i treballo amb molts col·lectius de tot tipus, i us juro que és molt important, vigilem la desesperança. Mm. Perquè les dades de... No parlaré de coses negatives, ¿vale? Però el que estic veient és molt greu. Llavors, el que sí que us convido és eduquem-los perquè creguin que podran afrontar el que vingui. No, afrontar el que vingui no vol dir que seré feliç encara que se'm mori la meva mascota. Que podré sostenir-ho. Patiré, així estaré trist.
0: I com ho fem, això?
9: Doncs això... No els ho vetegin, no? Entrenar-los en totes aquelles habilitats que tu vols a l'agenda que el teu fill creguis que necessita parlar per la vida. Creus que ha de ser responsable? Pues que respongui. Ha de preparar, li toca fer educació física avui? No li preparis la motxilla, que se la prepari ell. Que se l'oblidi, que li foti bronca a la profe.
0: Exacte.
9: Passa res. No passa res, que els profes no són maltractadors. Avui estan fent vaga perquè fan una feina molt loable, molt respectuosa, molt ben feta, i prefereixo que aprengui a ser respectuós i responsable de les seves coses al meu fill amb 7 o 8 anys, que en 18
0: o 20. No fer de pares helicòpter, d'avui s'ha deixat la motxilla, li preparo jo, no. Perquè si la profe no... Que les bronqui el profe, que és una figura d'autoritat també per a ells,
9: exacte,
0: que passi, entre cometes, vergonya i no li tornarà a passar.
9: Exacte, o alguns li tornarà a passar, però no tantes vegades.
2: I potser també important no dissimular ni ocultar la derrota.
9: No.
2: Això també és molt important, no recrear-s'hi.
9: I tu, quan tu t'equivoques i
2: molta gent la vol ocultar.
9: Exacte, i quan tu l'has cagat amb un client teu, explica a casa, mira, m'ha passat això, m'he equivocat i m'he enfadat i d'això, ostres, i això a vegades passa, però bueno, ara vull sobreposar-me, i segurament el teu fill de 6 o 7 anys et dirà coses que fliparàs, com aquell nen que li va dir al seu pare empresari de la zona de Granollers, no diré noms, però que li va dir a la nit, estava sopant, i va dir: papa, estàs assentat a la por, a la ràbia, per això, i això no és gens bo.
0: Uau.
9: Vale, llavors és allò que... consciència, llavors els nens ara s'estan alfabetitzant emocionalment a les escoles, més que nosaltres, llavors ara tocarà, igual que nosaltres els adults vam aprendre com es diu, amb les escombraries
0: a reciclar,
9: sí. No sortia, doncs ara ens ensenyaran l'altre. Llavors és això, eduquem-nos en la derrota, perquè si jo crec que tu no podràs amb aquesta frustració, ell també s'ho creurà, i aquí comencen els problemes de baixa autoestima.
0: M'ha encantat aquesta última reflexió. Eduqueu els vostres fills en la derrota, que no vol dir en el pessimisme, que és el tema que ens estava ocupant avui. Com sempre ens ha il·lustrat la Cristina Gutiérrez Lestón, educadora emocional, conferenciant, escriptora i directora de la granja Ability Training Center. Tenim una cita pendent,
2: Hi hem d'anar,
0: Educació emocional, anem-hi o no?
9: Sí,
0: tu i jo ens enrolem a la propera,
9: Ara organitzem.
0: Cristina, moltes gràcies.
2: Organitzem una expedició i veuràs que bé.
0: Senyor David Balaguer, moltes gràcies, estimat.
2: Gràcies.
0: Una abraçada, bonic. Fran Domènech, tornem demà, ho fem amb el Puntet de Sal, amb el Raül Balam i la Clara Simó, per parlar de receptes per no passar calor.
2: Oh.
0: Millor plats freds o calents per no passar calor? Què en penses?
1: Freds, no?
0: Sí?
1: Lògicament.
0: A veure què diuen Raül Balam i diu la Clara Simó. Va, fins que se'ns acabin les respostes, nosaltres cada dia a la una la solució. Catalunya
10: Ràdio. Potser aquest no és el lloc indicat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil ha escorcollat aquest dimecres i durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid per buscar més

0: les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díez seria qui les executava i ho cobrava del partit. Suposadament hauria ingressat 16.000 euros a través d'una empresa pantalla. És la tesi del jutge Santiago Pedraz, que desmunta la versió de Leire Díez, que sempre ha dit que anava per lliure i que tot el que va fer era per un llibre que escrivia sobre les clavegueres de l'Estat.
1: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
0: El jutge té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat amb factures falses per finançar la trama. Santiago Pedraz imputa 8 persones per aquest cas, entre les quals hi ha Santos Cerdán, Leire Díez i Ana Fuentes, els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Aquest dijous al migdia, a les 12, es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa.
0: La Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions i dona a entendre que no té pressa per tancar un acord.
2: Una cinquantena de botigues i locals comercials incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona. En total són més de 300 punts, com biblioteques, centres cívics, parcs o establiments. Per primer cop també n'hi haurà a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat.
0: Nova York ha aprovat un impost als no residents que comprin un segon habitatge de luxe a la ciutat. És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura, espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més i entrarà en vigor l'1 de juliol, que és quan comença l'exercici fiscal 2027, segons el Wall Street Journal. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe. Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
2: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els escull perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. El llibreter Marcel Font, de la llibreria Fènix de Badalona, explica que va detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que li comprava llibres en català de no ficció. I l'expert Ania Vinaixa detalla què busquen les tecnològiques amb aquests textos.
3: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra de 1, una altra de 100 i una altra de 3. I era molt clar que era automàtic.
4: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
2: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura.
0: Esports. El Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
2: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. A primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, a l'estadi Johan Cruyff, en partit de Lliga contra la Reial Societat, que ha acabat amb victòria per les blaugranes per 2-1.
0: I el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
5: Fins aquí les notícies.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
7: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
8: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà.

0: aquell hora, perquè tenia la seva rutina.
1: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
2: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
0: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
1: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3GAT.
1: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
1: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Oh!
8: Catalunya Ràdio i Cat. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
9: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT. Dedicat a casa dels pares, arriba l'hora del cel obert. Ai, a casa dels pares, nen. Bueno, a casa, que encara tens 50, 60 anys i de sobte li dius a la teva parella, me'n vaig a casa, i s'emprenyen, perquè et diuen, cony, casa no és aquí. Sí, sí que és aquí. Però què vols que et digui? Hi ha un cordó umbilical que et porta sempre a la llar on et vas fer gran. Hi ha olors, racons i mil i una magdalenes de Proust que transformen com si fos per art de màgia en el nen petit que eres. Avui volem parlar, però, d'un altre aspecte potser no tan plàcid i melangiós com aquest. I és el dia que decideixes que has de fotre el camp. Que sí, que amb la mama i el papa s'està molt bé, però, nen, has de volar. I, curiosament, sobre aquest tema s'han fet cançons extraordinàries.

el She's Leaving Home, o el que és el mateix, una cançó intrínsecament macarniana. Vull dir que, simplificant molt, Lennon sempre parlava d'ell mateix, i en canvi McCartney tenia certa empatia per la gent que l'envoltava, i així aquest punt voyeur el feia construir personatges inventats però molt reals al mateix temps, no? Lovely Rita, Eleanor Rigby, o el protagonista de Paperback Writer. Aquesta cançó, però, té una inspiració real. Es veu que en Paul va llegir un article al Daily Mail on es parlava de la Melanie Coe, una nena de 17 anys, de Stamford Hill, que havia fotut el camp de casa i que l'estaven intentant cercar. El que ja és com bastant flipant és que McCartney, sense voler, s'havia creuat en el camí de la senyoreta Coe uns anys abans, el 1963, quan en McCartney feia de jurat en un concurs de ball i la va triar en ella com a guanyadora. Què? És flipant o no, això? T'has quedat garratibat, eh, que sí? Bueno, coses que aprens al cel obert.

Independence Day, o que és el mateix, aquest retrat sense cap tipus de sacarina ni element endolçador de la relació difícil i traumàtica entre el Bruce Springsteen i el seu pare, del qual es va esplaiar després en una biografia extraordinària. I és que, si te pares a pensar, tio, hi ha molt d'artista que quan escarbes te n'adones que, al final, aquesta espècie de resiliència que té per aconseguir triomfar és una manera de reivindicar-se davant d'un pare que l'ha menystingut en la seva etapa adolescent. Una altra història de joves que marxen de casa de manera sigilosa per no tornar mai més és aquesta de les tres o quatre millors cançons, per no dir-te la millor, mira què et dic, almenys pel meu punt de vista, de la discografia de Natcha Pop. I el bo del cas és que és una peça que es va amagar en una cara B d'un single que jo tinc a casa. Com se deia la cançó? La cara A era el piano, jo crec que es deia així, les tecles del piano. I allí darrere hi havia aquesta miniatura en la que l'Antonio Vega parlava de traicions a l'hora de marxar per sempre.

Atrás, Natxa Pop. Fèiem una versió, bueno, la destrossàvem, però els Pets, dels primers covers que vam fer allí a la sala d'assaig de Constantí, de casa dels pares, era aquesta peça. Hòstia, el Fallin, com li agradava. Oh, molt fan de Natxa Pop i més fan del Fallin encara. Seguim amb més cançons que parlen de fotre el camp de casa per tal de deixar enrere una situació familiar complexa i fins i tot castradora. Aquí tenim a la Tracy Chapman, que s'ha passat un munt d'anys a l'anonimat, per reaparèixer no fa poc gràcies a un cover que li van fer d'aquesta peça. Una peça que també toca, perquè tal com està explicada, sona molt de debò. Aquesta dona que decideix escapar de la seva realitat amb un company de viatge del qual no té gaires garanties de que sigui el més adient, però com a mínim té un cotxe ràpid i ell el que vol és fotre el camp.

Fast Car, tio, la Tracy Chapman, amb aquest disc de debut, el 88, d'un dia per l'altre, hòstia, va ser com un fenomen, era com l'estrella del pop improbable, no? Vull dir que no era gens artificiosa, era les cançons i la seva veu, i poca cosa més. Encara me'n recordo que la van triar pels concerts aquells d'Amnistia Internacional, amb l'Último de la Fila i Peter Gabriel. I mira, ja que estem parlant de records de casa, aquesta a mi em recorda a ma germana Neus, perquè la cantava molt. Bueno, en una època així com a molt rebel que tenia, en què tenia ganes ja de fotre el camp de casa.

Me n'aniré de casa, la Maria del Mar Bonet. Que com més l'escolto, més ganes tinc de tornar-la a escoltar. Ves quines coses, eh? Aquí estem avui al cel obert, repensant cançons que parlen de fotre el camp, de l'indret que t'ha vist créixer i t'ha vist fer-te persona. Que, per cert, agraeixo al Joan Pons per la idea que m'ha donat i també per proposar-me aquesta cançó que s'hi escau perfectament, La cuenta atrás dels enemigos.

4 trastos i 1-0 ja. El José Luis Santiago, amb aquesta lucidesa i aquesta precisió característica en aquesta cançó del 1991, que per allò dels contrastos que tant ens agrada aquí al programa, ara la solaparem amb una peça de la Madonna que a mi sempre m'ha fascinat. Vull dir que ara mateix no sabia dir-te si l'ha fet ella. Hauria d'investigar-ho, ja ho sé. Mira, mentre soni ho busco, però que hagi fet aquesta cançó em trec el barret, tu.

0: This used to be my playground. Doncs sí, sí, la va escriure ella amb el Shep Pettibone, productor de Nova York, amb qui va col·laborar principalment amb el seu disc Eròtica, i amb aquesta cançó que sortia en una pel·lícula una mica menor, amb la Gina Davis i la Rosie O'Donnell fent de beisbolistes i suportant el masclisme explícit de la seva època. Què, fet-te'm una pausa o no? Va, vinga, que tinc encara més gent que vol marxar de casa i té pressa, hòstia.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons que parlen d'aquell moment en què decideixes deixar enrere el teu hogar natal i obrir-te a totes les possibilitats que et dona aquesta llibertat recent aconseguida. A veure, que m'ha quedat una mica poètic. Algú m'ho arregli, això. Ah, mira, els Tequila, perfecte.

Tequila, nen, tio, és que, hòstia, fotien uns trossos de cançó? Això és rock and roll, però és pop i té unes tornades. Ja sé que la gent els té com un grup de fans i tal, però... No. Una discografia impecable. No tenen ni un sol disc dolent, ni tan sols el primer, que mira que era, sí, desigual, amb peces fins i tot una mica santaneres, però s'ha de reconèixer que melòdicament eren impecables. Igual que també ho és la Phoebe Bridgers, però a un nivell bastant més avançat, eh?

Phoebe Bridgers i el seu Kyoto, en la que intenta allunyar-se de manera no gaire reeixida de la relació difícil i fins a cert punt tòxica amb el seu pare. Anem ara amb una altra peça que s'escau perfecta amb la temàtica del programa d'avui. És en Billy Joel, que a mi personalment em produeix reaccions contraposades. Hi ha moments en què penso que és boníssim i altres en què penso que és un plasta. Però quan és bo, tio, ho és molt, eh? Mira aquest Moving Out.

Que és bona, eh? Hòstia, és boníssima aquesta cançó, del The Stranger, Moving Out, que curiosament parla d'un poble de mala mort que es diu Hackensack, com el que hem dit, això és el cul del món i vull fotre el camp, i aquest Hackensack després acaba sent una de les cançons més boniques, bueno, no, la més bonica de tota la discografia dels Fountains of Wayne. Ai, sí, Anthony, fot el camp i no miris enrere. Si és que hi ha un moment, nen, que has de volar. A veure, els pares ho passen fatal, en el millor dels casos, eh? Que amb això els americans, nen, els americans ho tenen molt clar. Quan tu te'n vas a la universitat, d'entrada ja et fan anar a l'altra punta de país, que és com si aquí te diguessin de fer la carrera a Moscou, i no tornis ja, eh? Perquè la teva habitació ja la lloguen. Són gent pràctica, nen.

Els Beach Boys deixant aquest poble en un celobert que ja arriba al final i ho fa amb una cançó que, bueno, la entra un colador, però és que m'agrada molt. I que consti que no és un grup que tingui molt bona requesta, eh? Però per mi els Keen aquí van arribar a la perfecció pop. Amb aquest Somewhere Only We Know, aquest lloc que volem marxar i que no conegui ningú, l'equip del programa decideix marxar dels estudis, que són com una segona casa per nosaltres. L'Albert Cot, control i muntatge, que ha decidit marxar i emportar-se el seu oset de peluix. La Núria Serra no la documentació, que ella tot el que sigui tombar li sembla collonut perquè les parets de casa li cauen a sobre. I Lluís Gavaldà, que l'hauràs de fer marxar d'aquí a cops d'escombra, us diu en salut i fins la propera. Adéu.

0: míssil iranià.
1: Paul McCartney ha fet en directe un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles. Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i han fet servir vapers.
2: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 enquestats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
3: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut, pues amb un vaper a la boca, no?
1: Esports, el Barça ha tancat ja el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
2: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, primer en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després a l'estadi Johan Cruyff, en partit de Lliga contra la Reial Societat, que el Barça ha acabat guanyant per 2-1.
1: I encara en futbol, el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
4: Fins aquí les notícies. Les

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 28 de maig. No sé si encara heu sortit de llit o no. En tot cas, els que estigueu ara mateix a la carretera, al carrer, alceu una mica a la vista i mireu la lluna, perquè abans no sortir el sol val la pena contemplar-la, que avui està realment espectacular. Això sí, si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem un dia amb calor canicular, és a dir, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veurem sortir el sol a les 6 i 26 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: La dona que arriba més de repant a Catalunya Ràdio a les 5 del matí, Lara García. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui Kylie Minogue fa 58 anys i sempre és un bon moment per recordar aquesta cita seva. Necessites molta sort per trobar algú amb qui vulguis passar la resta de la teva vida. L'amor és una loteria.
0: És que Kylie no podia dir una altra cosa, perquè ella és amor pur.
2: Intensa.
0: Ens encanta. I per engegar el programa d'avui inundarem precisament l'antena de Catalunya Ràdio d'amor. Amor per la seva música, per la seva simpatia, per tots els anys de carrera que l'han convertit en una de les estrelles més importants del món de la música. I per començar, una pregunta. Us heu enamorat mai a primera vista? Si us ha passat, ara és un bon moment per recordar-ho. Amunt la purpurina, perquè ha arribat l'hora de brillar amb un bon cafè acabat de fer i al costat sempre de la benvinguda Kylie Minogue.

0: podrien dir milers de coses de Kylie Minogue i totes serien bones. Convertida en una de les divas del pop més importants dels últims anys, ha aconseguit que la seva màgia australiana arribi a tot el món. Vindria a ser el superpoder Kylie. Ha sobreviscut còmodament a totes les èpoques musicals, començant pel vinil, el CD, l'MP3, plataformes de música o TikTok. I sempre amb un somriure i amb una manera de fer que l'ha acabat convertint en una de les grans estrelles del món de la música. Ella et convida a ballar i a deixar els problemes fora de la pista de ball. De moltes de les coses que he llegit sobre ella, n'hi va haver una que em va semblar brutal. Deia: Kylie no és només una cantant, és un estat d'ànim en purpurina. I tal com predica un dels seus grans èxits, és inevitable enamorar-se d'ella a primera vista. Avui obrim el programa amb Kylie Minogue perquè és el seu aniversari, bufarà 58 espelmes i segur que ho celebra fent baixar una enorme bola de discoteca al menjador de casa seva. I enamorats a primera vista, engeguem el programa d'avui dijous. Ja veieu que no ens falta ni purpurina, ni lluentons, ni grans divas de la música. Vaja, ho tenim tot per començar la nostra particular festa matinal.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Bon dia. Com estàs?
0: T'imaginàvem un vestidet de la Kylie Minogue, ara.
2: Ah, cadascú té les seves fantasies, Canalies, endavant.
0: Així em diuen tots,
2: no en tinc cap, però jo estava intentant recordar de memòria el telèfon del programa, el de la bústia, que crec que és 636-360609, perquè ara l'hauré de dir.
0: Val.
2: I estava intentant recordar mentre tu m'imaginaves amb el vestit de Kylie Minogue. Per tant, imagina't quines dues realitats tan diferents conviuen en aquests poc metres d'estudi. Lara García, que segueix adormida... I tot.
3: No, t'estic buscant el número de la bústia.
2: Gràcies, Lara.
0: Home, veus, és que, Maiol, com ets, de veritat. Es nota que estàs a punt de canviar de dècada.
2: Exactament. Sí, sí, sí, sí, aquest dissabte. Aquest
0: com ho portes?
2: Molt bé, estupendo.
0: Ja deixes els 30,
2: estupendo,
0: eh?
2: Estupendo, exacte. Mira, 636-360609, has vist? Quin problema he de tenir perquè entre els pocs números que em sé de memòria hi hagi el de la bústia del matí. En fi, va, vols que t'expliqui de què va el programa d'avui?
0: Estaria molt bé.
2: Perquè avui tenim moltes coses. Bàsicament hi ha dos fronts de notícia importants. El primer, tot el que està passant a Madrid després que ahir en revolucionés el programa la UCO, l'UCO, entrant a la seu del PSOE. Avui copsarem com està la legislatura amb tres actors importants. El primer, el PSOE, per boca del diputat del PSC, José Zaragoza. Després, Esquerra Republicana, tindrem a Francesc Marcalvo. I després, Junts per Catalunya, tindrem a Míriam Nogueras per saber una mica cap on evoluciona la legislatura després del que va passar ahir. Després, vaga d'educació ahir, els sindicats i departament van tancar-ho sense acord, tot i que semblava que hi podia haver, hi havia bastant optimisme. Veurem avui a reunió entre USTEC i el departament. Tindrem a USTEC, tindrem a Yolanda Segura, tindrem al departament el secretari de Millores Educatives, Ignasi Jiménez. Després, avui estarem pendents també dels nous detalls de la visita del Papa. En parlarem als 10 i 20 amb Sor Lucía Caram, que la tindrem aquí.
0: Fantàstica.
2: A la cadira de l'Ala García. I a les 11, atenció, perquè obrim consultori, i per això volia recordar el telèfon de la bústia.
0: Que és el
2: 636-360609. Escriviu-nos si teniu... Escriviu-nos sempre, amb tots els dubtes que tingueu, però escriviu-nos si avui si teniu dubtes, queixes, inquietuds sobre la vostra comunitat de veïns. Tindrem el nostre expert, el Josep Maria Aguilar, que ja en sabeu que en sap una estona, i us resoldrà tots aquells dubtes, inquietuds, queixes, crítiques, tot allò que us porti la vostra comunitat de veïns, que ara que arriba l'estiu sempre hi ha aquella cosa, puc fer una barbacoa,
0: música alta,
2: música alta fins a quina hora, per Sant Joan, tot plegat, totes aquestes coses que ens inquieten, doncs escriviu-nos i us les resoldrà a partir de les 11 al Josep Maria...
0: Jo estava pensant ara que tinc uns veïns fantàstics.
2: També es pot trucar al telèfon del programa, que és el
0: 93207474.
2: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Com et portes amb els veïns? Tu, que ets un home tranquil, segur jo, que bé.
4: Mentre no facin soroll entre les 7 del matí i les 3 de la tarda, que és quan jo dormo, perquè vaig al revés del món,
0: és que...
4: tota la resta sempre va bé.
0: Escolta'm, no m'hi havia fixat que tens un tatuatge.
4: Sí, 13.
0: Te l'he vist avui?
4: Sí, 13.
0: El puc veure?
4: Sí, en recorda el meu pare.
0: Ah, molt bé, quina meravella. Recorda el pare.
4: Sí, recorda el pare, sí.
0: Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem i teníem aquesta lluna fantàstica que ens ha acompanyat aquesta nit?
4: Doncs mira, avui us porto una d'aquelles històries que sé segur que us agradaran, eh?
0: Segur.
4: És el cas d'un treballador de Google que s'ha passat de llest i l'han acabat enxampant.
0: Oh, què ha fet, què ha fet, què ha fet?
4: Es diu Michele Spagnuolo, no us descobriré la sopa d'all si us dic que és un nord-americà d'origen italià. Es tracta d'un enginyer de Google de 36 anys que va aprofitar que tenia accés a informació altament confidencial del cercador per fer apostes a la plataforma Polymarket. Mm. Aquesta setmana ja hem explicat que, des dels informatius, que el govern espanyol la té en el punt de mira perquè és una plataforma que opera sense tenir la llicència de casa d'apostes. El cas és que Polymarket es fan tota mena d'apostes a instàncies dels usuaris, per qui no ho conegui. Són apostes de l'estil: quan creus que s'acabarà la guerra a l'Iran? La gent aposta i diu una data, i si l'encerten, doncs guanyen uns dinerets. Doncs bé, Españuolo va accedir a una aposta sobre quina seria la persona més buscada a Google el 2025.
0: Donald Trump.
4: I va jugar fort, perquè, clar, entre altres coses, ell sabia qui seria aquesta persona perquè tenia informació privilegiada de Google. Va apostar que seria el raper David, acusat d'assassinar i esquarterar una menor de 14 anys justament al setembre del 2025.
0: Jo.
4: Polymarket va assignar una possibilitat quasi nul·la,
0: clar,
4: que l'aposta seria aquesta. Què va passar? Que Españuolo va encertar i es va embutxacar 1,2 milions de dòlars.
0: Quina bestiesa.
3: Ai, se va posar la pell de gallina.
4: Ja saps què diuen? Que si jo et dec 100 dòlars, tinc un problema. Però si tu em deus un milió, el problema el tens jo.
0: Exactament.
4: Doncs què ha passat? Que Españuolo va intentar ocultar aquests dinerets perquè, home, es podia descobrir que ell tenia informació privilegiada. El cas és que la justícia dels Estats Units va posar la lupa sobre les seves finances i va anar estirant del fil, l'ha descobert, i avui hem sabut aquesta matinada que l'han acusat de, entre altres coses, frau i blanqueig de diners.
0: Quina meravella, Españuolo, eh?
4: Miquele.
0: Miquele.
4: M'encanta.
0: El Miquele m'encanta. És que ara estava pensant, és com quan copies un examen amb algú que t'acaben enxampant, perquè molta gent que ho gestiona fatal i fas pràcticament el mateix i el profe diu, aquí passa alguna cosa.
4: Si hagués guanyat 1.000 euros no l'haurien enxampat, però un milió i mig.
0: Canta una miqueta. Va, gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de sis del matí i avui també volem saber per què el lloc serà perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
0: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio, també volem saber, Marta, de què parlarem poc?
3: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó XIV ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric.
6: Oh.
3: Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, a la seva segona residència, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i li va arribar el cotxe doncs amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes
0: quan
3: venen, nous.
0: Sí, quan vas a buscar el cotxe.
3: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
0: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora.
3: No,
0: home,
3: no. Si ha segut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
0: El Ferrari per Roma a 300 km.
3: O per aquí, o per Diagonal, quan vingui. Papa mòbil.
0: Que fàcil que seria arribar a Déu a 300 km per hora amb un Ferrari. I també volem saber una bona notícia, Lara.
3: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs.
0: Va.
3: Atenció.
0: Va, molt bé, que m'encanta la cançó.
3: Molt bé,
0: molt
3: bé.
0: És que m'imagino imagino la Lara. Quina cançó poso que parli dels
3: presses?
0: Clar, home, ella que es escombrant cap a casa. Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm.
3: Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que són, que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a l'ACN el president de l'Associació de Productors de Pressa Cordal, Josep Ràfols.
6: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va veure una mica, però aquest any doncs, fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs, arribaríem bé al final de temporada.
0: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Otxerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
0: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh?
3: Sí. Però està bé, perquè sí. Donem veu aquí a vegades...
0: Molt ben tirat, Marta.
3: No en donem.
0: Molt ben tirat.
3: Ha quedat.
0: Molt bé. 10 minuts, 2:45 del matí. Com batega el cor aquest matí?
3: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
0: Ui,
3: el programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat que escura gots a la barra o amb el príncep d'Espanya?
8: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. La gente, no, no, no. ¿Por qué no?
9: Pero es que, a ver, es que la gente
8: te cuenta cosas. Te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes? O sea...
0: No, porque la Yolanda Ramos... Perquè estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
3: Sí, sí, és molt important.
0: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
3: Però després ja ho han deixat, no?
0: Bueno, no, és que allò ha durat 2 setmanes.
3: Clar,
0: amb algunes
3: frases. Encara ho trobo molt.
0: Perquè el sexe era bo.
3: Ah, ja passa això.
0: Però també passa el sexe bo.
3: Sí,
0: tot. I el cor també batega amb Lolita.
3: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
0: Home, clar, és que a veure...
3: El vostre.
0: El meu.
3: El seu, el teu marit.
0: El meu futur marit.
3: Ho ha explicat, de fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a L'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
10: Ahora te gusta Jacob Elordi, me
11: han encanta.
10: ¿Ves?
11: Ahí va.
10: Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
12: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
10: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
12: Pero si te
10: hola,
12: dice...
10: Jacob.
12: Que no.
10: Con el ajo menos.
12: Con el ajo.
10: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
12: Bueno, pero...
10: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí del lado.
12: Hombre, no sabes nunca.
0: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo, si em trobo Jacob Elordi, si tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria allà una cua de persones.
3: Ah, hi hauria cua.
0: Agafant número. Guapíssim aquest home, per favor. Si no es pot aguantar. Ara estic distret. Ara com segueixo jo, si tinc a Jacob Elordi al meu cap?
3: Doncs pues va, preguntaré a la Lara, ja està.
0: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram del Jacob Elordi.
3: Sí, que la següent molt pregunteta.
0: Bons. Ah, puc tirar, doncs? Em dones tirant. Permís? Doncs vinga, seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quins
3: no,
0: són?
3: Deixa'm
0: dir.
3: Sí. Era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
0: Què passa?
3: Què passa? No. Esteu tensos.
0: Nosaltres? Però si esteu no estem fent res.
3: No, el Jacob bueno, tireu la pregunta o no?
0: Quins sons deixa la ràdio?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Vam trucar a l'Eire 10. Leire Díez.
0: Va.
3: Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
11: La verdad es que nada.
13: Nada.
11: La verdad es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios. Vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que es por causa de SETI. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
0: Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:45 del matí.

0: tan bona.
1: És boníssima.
0: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però he pensat, és igual, torna-hi.
1: Aquest, jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe anant a treballar i escolta Britney i no et despertes de bon humor.
0: Clar, la Britney sempre.
1: Sempre. Què passava tal dia com avui?
0: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimem en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
1: 26 anys.
0: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
1: Britney Spears, pobreta, que necessita també connectar-se amb les energies,
0: sí,
1: perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida que ha portat també, pobra,
0: sí,
1: per donar-li
0: sí
1: de menjar, per pobra Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
0: Sí.
1: I quin dia ens espera astrològicament parlar? Truca.
0: Sí, truca.
1: T'imagines?
0: Ai, hello, matineers. Ai, tan
1: quin
0: xulo
1: dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho amb consciència.
1: Consell escoltat, consell après i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
0: Avui tenim un dia molt musical.
1: Ah, molt bé.
0: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
3: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Mraz en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: ràdio i a 3cat.cat.
1: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
2: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedrat, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
1: Això tombaria la versió de Leire Díez.
2: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
3: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
2: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
1: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
2: Però el president espanyol s'hi nega.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla el setge a Sánchez.
5: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
1: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
2: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels conservatoris de música provincials.
1: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
2: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
1: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
2: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
6: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
7: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
2: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
1: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
2: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
8: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, que podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
2: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
9: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment les grans obres ja les tenen.
1: Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
11: Bon dia.
1: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
10: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, La Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i El Periódico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
11: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo que el PSOE va perseguir Luco.

0: jutges i fiscals per ordre del One, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la l'Ara i al País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
1: Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos i a El País, Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
0: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de Luco a Ferraz.
0: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
1: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
0: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
1: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
0: El periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
1: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
0: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
1: En cas contrari, exposa el rotatiu de prisa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
0: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Peraz, és una gravetat penal i política extrema.
1: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
0: L'ABC obre la portada amb l'editorial, titulada Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
1: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
2: I quan passen 7 minuts, a 5:45 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
1: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
2: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
0: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
2: 5 segons.
0: 5 segons, eh?
2: Silenci. Han passat 5 segons.
1: I ha perdut el tren.
2: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
1: És la Barreteria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico, que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa, tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
0: Sí, el País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros.
2: Bona,
0: atenció, bona,
2: panorama, 7 euros per una ampolla d'aigua. Home, escolta'm, a discoteques la... Vés-te'n a Eivissa, demana una ampolla d'aigua a la discoteca.
0: Aviam què et cobren.
2: Aviam què et cobren. Fa calor, fa calor, fa caloreta. La temperatura que va pujant, Marc.
1: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al País, arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
2: Fet canvi cap a 5:45 del matí, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb... Home! Unes declaracions de Maya Montero.
3: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid i quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
4: Por estar rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy. Sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a... Los haters que empiezan... O sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
2: Doncs moltíssima raó que té a Maya Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar sí. el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
3: Sí,
2: m'agrada
3: molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La promesa al Teatre Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, protagonitzada per Edu Buch, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari.
2: Sí.
3: I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
5: Hola, sóc el Pau Roca, director de La Promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
2: Oh, quina bona pregunta.
5: Si no, potser t'enverinen.
2: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
3: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer, amb José del Tomate. Això pues, me part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Howard. I'm a cold-hearted child. Tell me how you feel. Just a blade. Concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu, és a 8:45 del vespre.
2: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pitxi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers en 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
6: Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centra, la jugada arriba, Pitxi, i Pitxi la mata amb el cap, gol! Gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol da Pitxi, gol da Pitxi, gol da Pitxi, gol da Pitxi, ha marcat Pitxi, el Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie, en Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie, minut 24 de la segona part del partit.
2: La història de la ràdio del so que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia i allà, com sempre, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
7: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici. Sí.
8: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
7: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sans i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Indonèsia pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
10: A Indonèsia avui ha anat, eh? Mm. El Japó a Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
2: Tota la cara, pobre Guillem.
10: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quina hora és.
2: Ell és jet lag.
10: Exacte.
2: Ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé, encara no hi ha acord, però va anar bastant bé, i en parlarem amb dos dels principals afectats, o dos dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'USTEC, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara aviam quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després, a les 11, les queixes dels veïns.
2: Alerta,
10: i com
2: això.
10: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé, com costa, a partir de tres síl·labes aquesta hora costa. Bueno, i depèn de com va a les 11, també. Assessor del Col·legi d'Administradors de molt Finques bé, de Catalunya.
2: Sí.
10: Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa, 636-360609. El torno a dir, 636-360609. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu, clar, et respondré.
2: Reserva, reserva.
10: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
2: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament la dada Maiol. Doncs... Maiol, últimament les dades són molt difícils.
10: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
2: Sí, és perquè no ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
10: No, m'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de so que no està carregat, sinó que és la teva boca fent...
2: I que deixa, doncs ple, quants, aquí.
10: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà ara, que era un estrell, per cert.
2: Però escolta'm, sí, quins ho anem passant, eh?
10: No, això
3: sí, això sí.
2: Aquí la màgia de la ràdio, aquí la Romagosa en... em deixa els seus, vull dir, això...
10: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals de 2023?
2: Jo diria...
3: Ni idea. Tots junts?
10: Tots junts.
2: 10 milions.
10: 10 milions?
2: Va.
3: Més.
2: Sí. Aviam,
10: si algú 50. Vol... 50.
3: M'he passat.
11: No ho sé.
2: Va, 50 milions.
3: 35. Potser
2: no,
3: sí,
2: no, no,
3: eh?
2: Has dit 50,
3: no,
2: eh?
3: No, entre 35. 40.
10: Doncs... És que eren 58 milions. No, però aquesta rectificació...
3: Ja està, no, me la menjo. Ja
10: la part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries. Sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts amb 2 milions i Esquerra amb 1,8.
2: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
10: Mira, fitxar a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
2: No seria el primer que vindria.
10: T'he de dir que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre s'hi han negat.
2: De bé, eh? Que també, de veritat.
3: Carai. Sí, sí.
2: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol.
10: Fins ara.
2: 93-201-7474. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts, aquestes hores del matí.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
13: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
12: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo.
14: És que fos cada segon que tallo, de veritat.
15: Estàs d'entrevistes lletges que t'he vist. Avui soc...
13: Avui estic... Perdona, tinc un capí, això, però... És que no tinc una resposta.
14: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
13: No.
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
17: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
18: Bon dia, matiners.
19: Ara arrencarem el camió.
20: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
18: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
21: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
2: Què diuen aquests tarragonins?
21: Pues ciutat imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
3: Molt bé.
2: A què et dedica, Josep Maria?
21: Jo sóc peixater.
2: I a quina hora entrem?
21: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
2: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
21: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
11: Els matiners.
2: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí, repassem... Oh, escolta'm, he recuperat una entrevista que va fer l'Olita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, a primera hora del matí, que va fer el podcast d'escrit, que ara ho recuperarem, però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
22: La IA mata la creativitat i el pensament complex. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança tant per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docents tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts mal de caps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives, i crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
2: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els profes ja s'hi estan trobant. Ja et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
3: I tant.
2: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar l'Olita, que com sempre ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
23: Yo estoy envejeciendo creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... no me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenos potingues, como diría mi madre, y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud,
3: claro.
23: Que es lo que más me preocupa. Me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
2: Ai, Lolita...
3: Ja m'he sentit aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
2: No, i a més també sentíem Ingrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria, a veure, 93207474. Glòria, bon dia.
24: Hola, bon dia.
2: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
24: Gràcies.
2: Com estàs?
24: Bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
2: I de què treballes, Glòria, tu?
24: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callos, capicota, galtes, tot això tan bo.
2: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central, en aquest cas, jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
24: I tant, va comprar... El meu no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
24: Però sí que l'he vist comprant la peixateria del davant meu.
2: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè algun cop el Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
24: Sí, sí, sí, molt bo, molt bo. Algun... Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
2: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixem una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
24: Sí.
2: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de capipota, unes galtetes de porc...
24: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
3: Ara! Sí.
2: Molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
24: Sí, sí, sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té el seu, la seva clientela.
2: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
24: Ui, mira, vaig començar amb la ram, perquè tota la família som del mateix ram, o ho érem, perquè ara ja quedem pocs. Amb 14 anys i en tinc 64.
2: Uau! Tota la vida, tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
24: D'aquí un anyet.
2: Un anyet?
24: D'aquí un anyet.
2: Segur?
24: Sí, un any i sí, sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No creguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
2: És curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
24: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers i que la clientela que tinc és molt maca. Sí que hi ha algun florero, eh?
3: Sempre n'hi ha.
2: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria, que t'estarà escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
24: Aviam. Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, del Joan. Els menuts, Glòria. Si més no, ens els salutarem.
2: Glòria, també una abraçada. Algun cop que vaig al mercat de Sabadell...
24: Una abraçada molt forta a vosaltres.
2: Et vindré a saludar.
24: D'acord.
2: Que vagi gràcies. Molt bé, Glòria. Una abraçada.
24: Adéu, bon dia.
2: Moltes
24: bon
2: gràcies,
24: dia.
2: Adéu. A veure, un moment, noies. Bé, que avui tenim novetats. Cordoví, bon dia.
0: Bon dia, bona hora.
2: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
0: Ai.
2: I aquesta cosa...
0: Com sou?
2: Ha arribat.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Això ho has estat fent tu, o què?
2: Ah, sí, sí, sí. Avui encetem nova secció, històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí. Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
0: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes.
2: No.
0: Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
3: A veure... Cada cosa que deies, però ens posem més nerviosos, Eloi.
2: A veure, un moment, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
0: A veure, les cabres agafen paparres, més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant en tant vaig mirant i per evitar desparasitar-les, que ho hauré de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les a líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt perfecte.
2: Ah.
0: Doncs, no, però surt perfecte i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
2: Es diu Rosita, la cabra!
0: Es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades als
2: seus genitals.
0: Als seus genitals, sí, sí, sí.
2: Molt
0: I llavors,
2: bé.
0: Clar, amb molt de compte li vaig treure i sí, sí, no es va queixar, va anar tot bé... I la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
2: Però, escolta'm, veus com funciona aquesta secció? Això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
0: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
3: Qui tingui paparres.
2: Qui tingui paparres que compri la pinça.
0: No, qui tingui paparres. Si anem a la muntanya, a tots se'ns pot enganxar una paparra.
3: I al metro, també.
2: Lara García, Marta Diana, moltes gràcies, estimades.
3: Estem en xoc, Eloi.
2: Fins demà. Adéu. Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
0: I avui de sol, un dia calor, un altre vegada. vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu, i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu, i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època. Segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
2: Escolta, m'acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimat.
0: A veure què passarà demà.
2: Que vagi bé. Adéu.
0: Mare meva.
2: Ostrell, bon dia.
4: Bon dia.
2: Tinc un missatge per tu, Després te'l deixaré escoltar.
4: Ah, vale.
2: D'una dona que té una parada al mercat central de Sabadell.
4: Has sentit alguna que deia... Ara després m'ho poses.
2: Fins demà, matiners, que vagi bé.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: avui ens despertem, atenció, amb 24 graus a Mataró, 22 a Oliana, 13 a Benissanet i el calvari judicial també de Pedro Sánchez, que no s'atura després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, en principi per demanar o fer un requeriment d'informació. Avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Pedro Sánchez no té cap acte a l'agenda, seran per tant els seus ministres o portaveus del PSOE els que responguin en aquest cas en aquesta, sobre aquesta estructura que, segons el jutge Pedraz, el famós jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
1: Si hemos demostrado algo, es que somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. Avui el Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern, a qui anomenen The One, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Déu-n'hi-do. Després hi ha l'altra premsa que diu totalment el

0: a la Generalitat. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
1: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita.
0: Els sindicats parlen de dia de la marmota. Avui torna a haver-hi reunió a la conselleria. Les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'agora parlarem amb Iolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Després també entrevistarem a Sor Lucía Caram per parlar de la visita del Papa a Catalunya. Avui el govern donarà detalls del dispositiu de seguretat. I a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori per respondre als dubtes que tingueu sobre els veïns. Per exemple, si teniu un veí que tot el dia està tocant el violí, dius, bueno, una estoneta de dalt, però clar, si es late, es toca la guitarra... Ah, què fas? No? Estàs allà a casa i trobes això. Vinga. Tu allà. Ets. Tentant dormir a les 7 de la tarda, a les 8. Vinga, el violí. Doncs si no sabeu què fer, doncs tindrem un consultori amb el Josep Maria Aguilar, que és advocat, que sap com resoldre els conflictes amb els veïns. Podeu fer-vos arribar els vostres dubtes sobre l'ús, per exemple, de piscines, també terrasses comunitàries, barbacoes, el que sigui. El telèfon del directe ja està obert, el 9-3-0-1-7-4-7-4.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'acord que hem sabut aquesta nit entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques. Estem parlant, per exemple, de totes les del grup Inditex, però també de Mango, de Primark o d'Uniqlo. Hi ha algun sindicat com l'UGT que vol estudiar-ho encara a fons per decidir si s'hi adhereix.
1: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió informal dels ministres d'Afers Estrangers que es fa a Xipre. És l'anomenada Gimnish, que serveix per fixar posicions sobre grans crisis internacionals. Espera que es parli, sobretot, de la guerra d'Ucraïna, també de la relació amb Rússia o de la situació a l'Orient Mitjà.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb la detenció d'un exagent de la CIA, aquí han trobat a casa seva lingots d'or valorats en més de 40 milions de dòlars. Segons expliquen diversos mitjans, a l'arrestat, que es diu David Rush, se l'està acusant de frau i malversació de fons. També li han trobat almenys 2 milions en efectiu i rellotges de luxe a la seva casa de Virgínia.
1: I amb què dinar avui a la Xina?
2: El Financial Times explica que una prestigiosa i elitista universitat econòmica xinesa ha incorporat el director executiu de la tecnològica Nvidia. La decisió arriba en un context de tensions entre els dos països per les restriccions dels Estats Units a l'exportació dels xips més avançats de Nvidia. Al Consell també hi participen figures tecnològiques com Elon Musk o Tim Cook.
3: Avui és dijous, 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes. Ara mateix ja hi ha 20 graus a Reus, 22 a Oliana, 23 a l'Estartit i 29 graus a la part més alta de Portbou. Avui serà un dia de sol, un dia molt càlid. Segurament avui tindrem rècords de temperatura per un mes de maig.

0: moltes zones de l'interior, amb valors que poden arribar als 37 graus, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a les comarques de Ponent, també més de 35, 36, fregant els 37, per exemple, en punts de la Catalunya central, Pla de Bages o a l'interior de Girona. Dia molt càlid, amb algunes nuvolades de tarda, difícilment deixaran precipitacions.
1: Avui a la hora del matí a Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer desescarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit.
4: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'ex militant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Cerrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge desmunta la versió de Leire Díaz.
5: Sempre ha dit que no seguia ordres del partit i que anava per lliure investigant jutges, fiscals i policies per un llibre que preparava sobre les clavegueres de l'Estat.
6: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: I les investigacions judicials acorralen cada cop més al PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, descarta anar a eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma també el seu suport a Zapatero.
3: Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta.
7: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
8: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
7: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Miriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
9: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
10: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
7: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El jutge Pedraz, que posa el focus també a la campanya del PSC per les eleccions al Parlament de fa dos anys.
5: Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions a Illa.
1: Àlex Giral Robert.
11: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
12: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
11: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'Audiència de Badajoz aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
3: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació. La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
8: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
3: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis i els acusats declararan dijous que ve.
1: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen.
5: És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers de declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li demana 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
3: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, a qui també s'investiga.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nova oportunitat avui del govern i dels sindicats d'educació per desencallar el conflicte.
5: Les dues parts no han aconseguit consensuar encara l'augment salarial dels docents, ni tampoc amb quants efectius es dotarà l'escola inclusiva aquest any i els vinents. El govern s'ha compromès a portar avui una proposta per escrit i els sindicats apressen l'executiu amb l'amenaça d'una vaga indefinida fins a final de curs.
1: Maria Costa.
13: Els sindicats deien ahir que...
14: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
13: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
15: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
13: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
16: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
13: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, continua el calendari de mobilitzacions.
3: Avui estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. És l'endemà de la jornada unitària que va provocar talls a les carreteres principals durant hores.
1: Oriol Pujador.
17: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons l'USTEC, i de prop del 30%, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
18: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
19: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
20: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
21: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
17: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs ja respost amb drons i míssils.
5: Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat a l'exèrcit persa que hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: I el govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les les escoles.
3: L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigant per conductes inapropiades.
0: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Edouard Geffrey.
4: Liste noire, ça veut dire que nous aurons
22: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
0: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola.
5: Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts.
1: I ara més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
23: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i de New Amsterdam Developers, propietari d'edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits el que es coneix com a collotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
24: New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament, i també d'un edifici de la Xarxa, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb tres menors. També és propietària del conegut com a Bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i porta del Sindicat d'Habitatge Socialista.
25: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·liris, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
24: El matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles de l'empresa.
1: I la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills.
23: Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
1: Rafael de Ribot.
26: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
27: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
26: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat.
24: És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pel els legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe.
1: I les Corts Valencianes tancant la Comissió d'Investigació sobre la Dana amb l'aprovació de les conclusions que han pactat Partit Popular i Vox i que fan molt poca crítica a la Generalitat.
23: L'oposició diu que és una farsa de dictamen i un insult cap a les víctimes.
1: València, a la Barbosa.
28: El PP i Vox tornen a responsabilitzar el govern espanyol i no passen comptes amb el govern valencià. Fernando Pastor, dels Populars, ha defensat el text.
29: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido preparar, trabajar un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
28: Socialistes i Compromís defineixen el dictamen d'immoral. Isaura Navarro, del grup nacionalista.
30: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
28: Les associacions de víctimes confien, han dit, en el curs de la investigació als jutjats de Catarroja. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana, que per primer cop cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
31: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319
2: 9 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el Centre Quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
6: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
2: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I s'agreuja la crisi del fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès.
24: Entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o en els seus béns per vendre'ls i afrontar els deutes amb proveïdors i la cinquantena de treballadors que acumula endarreriments salarials. Xavier Sánchez és l'advocat que el representa.
7: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
24: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: La multinacional sueca H&M, l'H&M de tota la vida, vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
23: La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa 2 anys, l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi en el futur.
1: I ara 3 titulars de Cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: La primera.

0: Bunny ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane. Feia 6 anys que l'ex-Beatle no treia música nova i ha decidit fer-ho a través de la plataforma. El directe a través del TikTok va durar 45 minuts, responent també preguntes que li feien els seus fans. El disc sencer es podrà escoltar a partir d'aquest divendres i la crítica ja parla d'obra mestra.
1: La segona.

0: madrileny va retirar com a mínim 2 anys dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal. El músic madrileny diu que la vida fent gira no és la vida real i assegura que ara vol descansar de moment a Leiva, però encara li queden alguns concerts per acabar la seva gira, que el portarà a Lanzarote, Vigo o Madrid, on farà els seus últims concerts.
1: I la tercera...

0: acabem amb Ben Howard, que actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert d'avui a la capital catalana del cantant i compositor anglès és l'únic que farà a Espanya durant la seva gira europea. Després passarà per França, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, i el concert d'avui és a 8:45 del vespre.
1: I ara els esports, Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: El Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar el contracte.
2: És un extrem, 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la rebada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro, o la continuïtat de Rashford.
1: I el públic s'acomiada d'Alexia Putellas en el partit contra la Real Societat.
2: El Johan Cruyff amb la victòria per 2-1 del Barça. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de por 2, Espanyol 2.
1: Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet.
2: Un cop s'acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió, 400.000 euros, deixa el Barça en aquesta segona etapa com a entrenador. Té altres ofertes com la de Dubai, que prefereix prioritzar. Avui donarà explicacions en roda de premsa. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo. Leandro Cabrera continua una temporada més a l'Espanyol. I el Sant Andreu guanya 10-8 al Mataró en el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la final anada de l'Eurocup, el Catalunya guanya 14-9 l'Atlètic Barceloneta, mentre que Marina Bassols ha eliminat en segona ronda a Roland Garros.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, després d'un dia històric de vaga dels docents de la pública a tot Catalunya, amb un seguiment molt important, tot i la falta de suport dels sindicats majoritaris, crec que un bon motiu per llevar-se és recordar quatre coses respecte a les vagues que, tenint en compte la mala premsa que últimament tenen i les molèsties que ocasionen, convé tenir en compte. Segurament siguin coses que ja sabeu, però val la pena insistir-hi. Sense les vagues, encara estaríem treballant 12 o 14 hores al dia. Sense les vagues, els nens encara treballarien a les fàbriques i a les mines. Sense les vagues, no tindríem festa els caps de setmana ni vacances pagades. Sense les vagues i les protestes, no s'haurien aconseguit les millores en seguretat laboral que avui gaudim. Sense les vagues, no tindríem baixes per malaltia ni maternitat. I sense les vagues, no existirien els convenis col·lectius ni el salari mínim interprofessional. Sense les vagues, els treballadors pràcticament no tindríem drets laborals, perquè els drets laborals no són una evolució natural del capitalisme, sinó la seva correcció històrica a través de la lluita obrera.
5: Un aplauso pa mami i papi, porque en verdad rompieron.

0: cançons de cantants que han participat o participaran amb la seva veu en pel·lícules d'animació.
1: Exactament. De fet, com estaves dient, hem sabut que el porto-riqueny Bad Bunny posarà veu a un dels nous personatges de Toy Story 5. Benito Antonio Martínez Ocasio farà un cameo en la nova entrega de la saga de Pixar i serà la veu, tant a la versió original com la versió en castellà, d'un nou personatge anomenat Pizza amb ulleres de sol.

Selena Gomez va posar la veu a Maris Dràcula, la protagonista adolescent i més tard mare i esposa de la pel·li d'animació Hotel Transilvània. A més de posar la veu al personatge al llarg de la saga, Gomez va ser productora executiva de la quarta i última entrega, Hotel Transilvània Transformation.

posar veu a la Barrufeta, un dels personatges protagonistes de la pel·li Els Barrufets. L'experiència li va agradar tant que va tornar a repetir-ho en la segona entrega de la mítica sèrie portada als cinemes. There's a star waiting in the sky. I acabem amb l'etern David Bowie. L'any 2006, el legendari músic i actor britànic Bowie va posar la veu a l'emperador Maltasar. Oh, noi, que costa de dir aquesta paraula. Maltasar, el dolent dolentíssim de la pel·lícula d'animació Arthur and the Invisibles.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Lara García. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. L'ex militant Leire Díaz, en una de les principals implicades en la causa, ahir assegurava al Matí de Catalunya Ràdio...
2: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea, pero si no me equivoco, que después
0: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
3: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició li demana que comparegui al Parlament. Mònica Sales és portaveu de Junts.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
1: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El president espanyol defensa el seu germà i acusa el jutge de biaix polític.
0: I ahir vam seguir com Pedro Sánchez des de Roma, malgrat tot, assegura que no pensa convocar eleccions.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I a banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que Elena tenia amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està investigat.
0: Tot això mentre comencen, a l'Audiència Nacional, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del Partit Popular a Luis Bárcenas.
1: Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz. Per aquí la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Dedicarem bona part del matí a analitzar l'escenari polític amb alguns dels seus protagonistes. A l'Àgora parlarem amb diputats del Congrés del PSC, per exemple, d'Esquerra i de Junts. José Zaragoza, Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueres. I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir del govern i dels sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
6: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Així sortia Yolanda Segura d'Ustec de la reunió d'ahir. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels dos Vallesos.
0: I també prendrem el pols a les negociacions amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb la mateixa Yolanda Segura. Aquesta nit, per cert, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar militars a l'Iran.
1: Segons Washington, amenaçaven les forces desplegades al Pèrsic i el transport marítim comercial.
0: I a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us avança novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària de edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda demanant-los que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats.
7: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament.
0: I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial.
1: Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la intel·ligència artificial, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia.
8: Sí, Lara explica que es redobla el setge policial al Partit Socialista, la Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i al periòdico hi llegim que Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
0: Aquí,
8: a la premsa...
0: Perdona, que es parla també de que no és un escorcoll, sinó que era un requeriment d'informació. Vaja, jo no conec cap requeriment d'informació que duri 12 hores.
8: I que no impliqui un escorcoll, segurament. Sí, sí, de fet és també un tema que surt a la premsa de Madrid. Per exemple, el País Ricard explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, ho diuen en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, també menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà, de fet, per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos, i el País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara, ho explicàvem, titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
0: I avui a Barcelona es desperten amb 22 graus, al migdia podrien arribar als 33 i a Santa Coloma de Farners se'n tenen 18, amb una màxima prevista de 36. Sembla que entre avui i demà tindrem el pic de la calorada d'aquesta setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les planes interiors de Girona.
0: I davant d'aquests casos de suposada corrupció que envolten Pedro Sánchez, arriba el comentari del dia de Bernat Tadeu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez no devia recordar que estava de visita en un indret sacre com el Vaticà i va decidir enfotre-se'n de tots els seus il·lusos enterradors, dient que no convoca eleccions, tot i que potser guanyaria més diputats. Al líder del PSOE li han investigat la dona, el germà, el seu padrí polític, els seus homes de confiança i ben aviat potser imputen l'amo d'aquella botiga tan cuqui on es compra les ulleres de pasta. Però, de moment, la justícia no li ha trobat cap drap brut i ja li va bé que Felipe González sembli un polític de Vox. Però el president d'Espanya també haurà de vèncer els equilibris de la seva tercera via particular, perquè haurà de triar tard o d'hora entre un país regit per jutges, megalòmens i prevaricadors o una nació de nacions on, per exemple, es pugui fer un referèndum d'independència a Catalunya. Si necessita la nostra ajuda, a partir d'ara, aquesta hauria de ser l'única condició.

0: amb què et despertes avui, Can Elias?
1: Bon dia, avui amb la música d'Edu Esteve i defensem el Barça. I és que tal dia com avui, un 28 de maig, però de l'any 2011, el Barça va guanyar la seva quarta Champions a Londres. A l'estadi de Wembley, els blaugranes es van imposar 3-1 al Manchester United amb gols de Villa, Pedro i Messi. El partit va ser considerat per molts com el millor equip de l'era Guardiola.
0: I amb què heu parlat? Amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb la Glòria, que té una parada de menuts, el que vindria a ser la casqueria, al Mercat Central de Sabadell. De fet, ens ha confessat que t'ha vist moltes vegades donant un tomb pel mercat i ens ha deixat un missatge per tu.
0: A veure.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
2: No, no li deu agradar gaire, sí, perquè no vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
2: Però sí que l'he vist comprant la peixateria del davant meu.
1: Jo li dic un missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
2: Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on va el peix, del Joan.
0: Glòria Menuts.
2: Els Menuts Glòria. Sí. I les noves ens saludarem.
3: No, la vida.
0: Doncs ja hi anirem.
1: És a saludar-la, pobra Glòria, home.
0: Sí, ja ho farem. És veritat que no acostumo a cuinar massa d'això, però
1: m'agrada, sí,
0: m'agrada molt.
1: Compres bon peix, eh? Compres bon peix.
0: Sí, a Sabadell tenim
1: bon peix. A Sabadell no vindria a ser això, però...
0: Home, escolta, tenim un barri marítim que és molt extens, que es diu Barcelona, vull dir...
1: Sí, allà, està clar.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: És que de veritat. Avui és festa major de Sant Isidre, en honor al patró de Castellví de Rosanes. Pregó de festa major i espectacle inaugural serà a partir de 7:45 a la plaça del poble. El pregó anirà a càrrec del celler Ramon Canals, que exporta el nom de Castellví de Rosanes per tot el món. I tot seguit, espectacle Vents de la Mediterrània a càrrec de l'esbar Roca Sagna de Gelida.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs recordareu el búfal al vi que es va fer viral precisament per assemblar-se a Donald Trump. Doncs bé, s'ha salvat en la festa del sacrifici que se celebra aquests dies en països musulmans. Es veu que el govern de Bangladesh ha intervingut per evitar possibles disturbis al país i ha ordenat que se'l traslladi al zoo nacional perquè se'l cuidi i rebi les visites que diuen que es mereix.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, de la plataforma de festes majors de Barcelona. Critiquen que l'Ajuntament hagi decidit batejar els actes previs a la sortida del Tour de França des de la ciutat, precisament amb el nom de festa major del Tour. Reivindiquen que el concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i consideren que l'Ajuntament cedeix davant d'interessos privats.
6: Desvirtua el que són les festes majors, no? Desvirtua tota la feina que s'està fent des del veïnat. No representa el que és tot aquell treball de preservar la cultura popular, l'acció comunitària, el fer barri i el fer pinya.
5: L'Ajuntament nega que la festa sigui un acte de màrqueting corporatiu i defensa que la vol vincular a elements característics de les festes majors, com la música, l'esport i la cultura popular. El consistori considera que l'elecció del nom és només una qüestió de nomenclatura. La plataforma demana al consistori que rectifiqui.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els inversors continuen operant amb precaució davant d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que no acaba de confirmar-se. El preu del petroli cau un 3%, el barril de Brent baixa dels $100. L'IBEX 35 ahir va sumar un 0,5%, avui obrirà per damunt dels 18.300 punts. A Wall Street els inversors no assumeixen riscos i els índexs principals van tancar ahir pràcticament plans. I acabem repassant els parquets oberts a aquesta hora els asiàtics que registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau més d'un 2%, la de Seul un 1,60% i la de Tòquio baixa un 1,30%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
4: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
4: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
12: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
11: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
8: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: I comencem per l'anunci de Pedro Sánchez, que descarta avançar les eleccions generals tot i el nou front judicial obert contra el PSOE.
14: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims al president espanyol. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, a buscar informació sobre el cas. Sánchez s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa Lleó XIV.
15: Però és que jo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I la derivada catalana, l'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024.
14: La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, trasllada aquesta petició a Esquerra i als Comuns.
16: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president
14: espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
15: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
0: A banda d'això, avui també estarem pendents del conflicte a l'educació amb una nova reunió entre les parts i una nova jornada de mobilització. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest migdia per desencallar el conflicte a les aules.
14: La convocatòria de la nova trobada és a les 12 i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
17: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
14: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
18: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
14: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i del Vallès.
0: I notícia d'aquesta nit, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar objectius militars de l'Iran.
14: Han bombardejat una instal·lació que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
19: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
0: Més notícies. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants.
14: Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros.
0: Miquel Jarque. Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de reg per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
20: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
21: Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys és fumador i ha fet servir vapers.
14: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la Canfic, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 encastats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la Canfic, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
22: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
14: L'enquesta també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen vapejadors o bosses de nicotina perquè creuen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar.
21: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona.
14: El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament.
21: Girona, Núria Paraire.
23: Així consta la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs finals de grau o treballs finals de màster. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics se suspendran directament amb un zero, ho explica el rector de la universitat, Josep Calbó.
24: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
23: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
21: I atenció, aquesta notícia surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de tiranosauro Rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars.
14: Els subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Eudald Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
25: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
21: I cultura, Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungannon Lane.
3: De 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou àlbum, del qual ha publicat 2 dels 14 temes que té, però ha deixat que els espectadors també escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
26: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
21: I notícia d'aquesta matinada, l'assistent personal de Matthew Perry, Kenneth Imawasa, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor. Aquesta és la 5ª i última sentència dels implicats en el cas.
3: Fa més de 2 anys i mig que el cos sense vida de l'actor de Friends va ser trobat a la piscina de casa seva, a Los Angeles. Segons la sentència, el seu assistent personal li hauria injectat 3 vegades ketamina. La condemna 3 anys, i són 41 mesos de presó, és la pena que sol·licitava la fiscalia. Segons el New York Times, tràmits, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
21: I un apunt més, YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
3: En cas d'errors, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors envien al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet a mida no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació que indica si un artista és humà o un avatar d'intel·ligència artificial. La creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més difícil.
21: I els esports, Robert Prat.
1: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat. Un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet, pagarà la seva clàusula de rescisió, mentre que el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
21: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
5: No m'agrada aquesta sintonia.
2: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
6: M'ho faries tu, Lisenda?
5: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
2: Marc Marvà, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Em pots fer un pam, pam, pam, pam?
7: Pam, pam, pam, pam.
5: Molt bé.
2: Com ho faries, Òscar?
6: No, jo no ho faria.
2: Pam, no puc millorar-ho.
7: Pam, pam, pam.
2: Veus?
9: De dilluns a divendres de 4 a 7...
2: La millor hora del dia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: Pam, pam, pam, pam.
10: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim encara temperatures força contrastades. Refresquen algunes zones de l'interior, tenen 8 graus a Ger, a la Cerdanya, per exemple, que contrasten amb els 20 graus que ja hi ha a Berga, 20 graus al Guaire o 26 graus a aquesta hora ja a l'Observatori Fabra de Barcelona. Avui serà un dia molt càlid i amb temperatures probablement rècords, en alguns casos, per un mes de maig. Valors que poden arribar, per exemple, a la ciutat de Barcelona, als 33 graus, més de 34 o 35 graus en moltes zones de l'interior, i els llocs més càlids de l'interior de Girona, de la Catalunya Central, de Ponent o de l'interior de l'Ebre podrien arribar als 37 graus, a Ponent també 38. Avui dia de sol amb algunes nuvolades, en principi sense pluja, a partir de demà sí que començaran a deixar alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
27: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
28: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
27: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
28: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
29: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà. Gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
30: Evitem el soroll.
31: Ens allunyem de les estridències.
30: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
31: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
32: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
30: Un informatiu sense presses.
31: Per donar context als grans titulars.
32: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
14: Quarts de nou, obrirem l'àgora parlant amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, després de les últimes novetats del cas Zapatero i l'entrada de Luco a la seu del PSOE. També entrevistarem el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, i la portaveu de Junts a la Cambra, Míriam Nogueras.
3: A partir de les 9 parlarem amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. Després d'una nova reunió sense acord entre la Generalitat i els sindicats d'educació, en plena setmana de vagues en escoles i instituts.
14: A 11:15 conversarem amb Lucía Caram sobre la visita que el papa farà d'aquí uns dies a Catalunya.
3: I a les 11 obrirem consultori amb l'advocat i administrador de finques Josep Maria Aguilar. Ens fixarem en els problemes de convivència més freqüents entre veïns i, si voleu fer alguna consulta, podreu trucar en directe al 93 201 7474.
14: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
21: I quin tema pendent? Vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
0: Ahir a temes pendents vam poder conversar amb l'Alèxia Putellas moments abans d'acomiadar-se en un acte al Camp Nou i després davant de l'afició culer.
4: Però un moment que fico la música que em dona com más...
0: Sí. Ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
4: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'olvidi cap, doncs m'apunto les coses.
8: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i
4: vale,
8: l'últim partit?
4: Culers.
0: No, però no, una cosa, Alèxia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
4: És que sento tantes emocions que...
0: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí. Sempre fas aquesta cara...
4: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada.
8: Sí, doncs ara no estàs emocionada.
4: Ara sí. Han estat 14 temporades i més de 500 partits a moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
0: Sí, Alèxia.
4: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
21: Sí, ja gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
11: Avui és un bon dia per recomanar una pel·lícula. La última pel·lícula del director gallec Oliver Lache, que es diu Sirat, va estar nominada als Òscar. Però la seva pel·lícula anterior és la que a mi em sembla una obra mestra. Es diu O que arde i és el misteriós relat d'uns incendis a la Galícia rural, on seguim el possible piròman, però som nosaltres, els espectadors, qui hem de decidir què ha passat exactament. És una pel·lícula molt tendra i la trobareu a Filmin i altres plataformes.
21: I el segon, la Llucia Ramis.
12: Costa dir que avui pot ser un bon dia quan els termòmetres marcaran temperatures rècord i patirem els efectes d'una cúpula de calor. No pot ser un bon dia ni per l'escalfament global, ni per als negacionistes, ni per als qui odien suar, ni per als qui no suporten el canvi de l'aire condicionat a la calorada del carrer, ni per als qui no es posen d'acord sobre els graus a cada aclimatar-se una estança, ni per la factura de l'electricitat, ni per la gent que fa feina a l'aire lliure. Però, malgrat tot, sí que avui pot ser un bon dia per encetar una síndria, nedar en pilotes i deixar que s'aparra davall els termòmetres a 25.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui serà un dia molt càlid i en alguns llocs podríem arribar a tenir temperatures mai vistes en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui es preveuen màximes de fins a 33 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona podrien arribar els 36, a Lleida 37. Aquesta última, si s'assoleix, seria un rècord en una sèrie que té més de 80 anys. Avui serà un dia de sol, potser avui amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Demà divendres mantindrà la temperatura tan o més alta que la d'avui i segurament aquestes nuvolades a partir de demà ja deixaran alguns ruixats.
0: I un calvari judicial de Pedro Sánchez que no s'atura. Després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Sánchez no té cap acte a l'agenda, però seran, per tant, els seus ministres o els portaveus, en aquest cas del partit, els que puguin respondre sobre l'estructura que, segons el jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
2: Si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. El Mundo o el Confidencial destaquen que el president es gol del govern espanyol, l'anomenen, per cert, Dawan, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC, que obre avui amb l'editorial a 5 columnes, titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Després també hi ha les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però continua sense fer passos cap a una moció de censura.
3: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Están para

0: per escrit. En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. I pel que fa als esports, dos noms propis. Primer, Alexia Putellas.
1: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal el cap de la calor.
0: Així va acabar un dia de tantes emocions després de l'acte institucional i també del partit, de l'últim partit, on va acomiadar-se de l'afició del Barça. I el segon, Anthony Gordon.
2: M'han informat de com està, però encara no puc dir-ho.
3: Està caliente.
4: Julián és una opció per aquest estiu, president.
2: Está caliente. Está haciendo con Gordon.
0: S'està fent, admetia aquesta nit el president Joan Laporta. La previsió és que el davanter del Newcastle ja passi avui revisió mèdica. Tot això avui que a Mont-ral, al camp, el sol ha sortit a les 6:27 del matí, i a Can Toni Gros, a Osona, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Joan Puigcercó, Jordi Mir i Jofre Llombart. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, amb Francesc Soler, Blara García, Pau Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Repassem els titulars ampliats del dia. S'acumulen
7: les causes judicials que esquitxen el govern espanyol i el PSOE. L'Audiència Nacional assenyala als socialistes d'haver muntat i finançat una estructura per intentar fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
8: Tot plegat s'hauria muntat fa 2 anys, quan es va imputar Begoña Gómez i el president espanyol es va agafar els famosos 5 dies de reflexió.
9: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Cerrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, 2 advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmunta.
10: El jutge Pedraz contradiu les versions que fins ara havien donat Santos Cerdán i Leire Díaz sobre la seva relació. Això deia l'exsecretari d'organització del PSOE fa uns mesos en seu judicial.
11: A partir de ese momento, ¿sigue usted teniendo contacto con Leire Díaz Castro?
12: No, hasta que saltó al final de... pidió la baja ya del Partido Socialista. No ha sido mi mano derecha.
11: No ha sido su mano derecha.
12: No.
7: Doncs bé, segons la interlocutòria, Cerdán i Díez s'haurien reunit fins a 22 vegades i l'exmilitant hauria cobrat 4.000 euros al mes per la seva feina. Ella fins ara havia mantingut que si recollia informació de policies o jutges era per escriure un llibre. Ahir al matí de Catalunya Ràdio teníem la primera reacció de Leire Díez després que la policia entrés a Ferraz.
13: ¿Sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea.
0: No canvia res.
8: Pedro Sánchez manté la idea de continuar fins al final la legislatura. Diu que no veu motius per avançar eleccions i manté plena confiança en l'expresident Zapatero. Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
15: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
14: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Miriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
16: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
17: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera pruebas, sobretot una sentència firme, nosotros pediríamos elecciones.
14: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La campanya del PSC.
10: També està en el punt de mira del jutge Pedraz. Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions al president Illa.
0: Alexiral Robert.
18: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
19: Hi ha un any
3: informació greu. Catalunya

0: no mereix un govern instal·lat en el silenci.
1: També volen que ell expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A judici.
3: Per si no fos prou, avui comença l'audiència de Badajoz del judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. La Fiscalia en demana l'absolució i hi ha 10 investigats més.
2: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions primer dels testimonis i després dels acusats.
4: Jorge Fernández Díaz.
5: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, que recordem jutja les maniobres d'Interior dins del Partit Popular contra l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, que va ser número 2 del Ministeri, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: Investigats.
3: L'exconseller per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors d'una empresa que tenien amb l'Ajuntament d'Altafulla al Tarragonès.
2: I cada cop més a prop. L'acord entre els sindicats i el govern per desencallar el conflicte a l'ensenyament. A la reunió d'avui el govern s'ha compromès a portar-hi una proposta per escrit que els sindicats confien que sigui la definitiva.
5: Abans d'aquesta trobada, la consellera Esther Niubó compareix al Parlament per explicar els pressupostos del departament i també el president Illa. A primera hora té un acte sobre educació. Inaugura al Palau de Pedralbes la conferència iberoamericana amb els ministres del sector.
3: Els sindicats deien ahir que...
6: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
3: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
7: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Detalls.
3: Sobre el dispositiu de seguretat per la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Els explicaran aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i responsables de l'Ajuntament de la capital.
2: Segon atac.
9: En 3 dies de l'exèrcit dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran, Washington ho atribueix a la suposada amenaça que significaven per la seva seguretat al règim dels ayatolàs i a resposta amb drons i míssils.
5: També consta un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz i a Kuwait. L'exèrcit també ha informat que ha interceptat diversos projectils.
2: Es disparen.
3: Les donacions de pares a fills per la crisi de l'habitatge. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
2: Rafael de Ribot.
10: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
11: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
10: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Cartes d'Hisenda.
9: Les han rebut els llogaters dels blocs de Barcelona, propietat del fons New Amsterdam Developers. Hisenda els demana que paguin el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa que vol convertir els pisos en cohabitatges.
5: El matí de Catalunya Ràdio ha consultat un document en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament de rendes a aquesta empresa per un deute de més de 220.000 euros. Ana Olesti és veïna d'un dels blocs i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
12: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Eulàlia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Estan fent fora. A sobre d'on fer col·living, descobrim ara que tenen un deute de milers d'euros.
4: Nou impost.
3: Nova York ha aprovat una taxa per als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat. Era una de les propostes estrella de l'alcalde socialdemòcrata Zohran Mamdani. Entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges.
4: A subhasta.
9: Un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaurus rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic s'han de subhastar i acabar mans privades o a museus públics. L'arqueòleg Eduard Carbonell en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial. A Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
4: I més patia per un fotre, un fòssil de 12 metres, per que...
9: Sobre la tele.
4: Sí, esclar. O vas posant per ossos escampat o allò no... Acord.
5: Entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors a tot Espanya. Formen part o treballen a una quarantena de marques. Totes les del grup Inditex, també Mango, Primark o Uniqlo. Algun sindicat com l'UGT encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
4: Més de 900 milions.
3: Són les pèrdues que han patit els ramaders arran del brot de pesta porcina africana, que va començar ara fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida, un 16% per sota del preu habitual.
4: I cinquena i última sentència.
9: El cas de la mort de l'actor Matthew Perry, el seu assistent personal, ha estat condemnat a més de 3 anys de presó per haver-li injectat 3 vegades ketamina el dia de la seva mort. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10.000.
4: Obra mestra.
5: Obra mestra és algun dels qualificatius que ha rebut el nou àlbum de Paul McCartney, The Voice of Dungeon Lane. L'ex-Beatle l'ha presentat a TikTok i durant 45 minuts ha contestat preguntes dels seus fans, entre ells quin moment dels Beatles tornaria a viure.
14: It is, 'cause there's so many great days.
15: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
4: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
16: Bon dia.
4: Fitxat.
16: L'extrem del Newcastle, de 25 anys, Anthony Gordon, avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte amb el Barça. Aquesta operació no descarta l'arribada d'altres davanters.
4: Al final...
16: D'Alexia Putellas, després de 14 anys al Barça.
17: És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
16: Mapa i León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip, Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i rescindeix contracte, i el Crystal Palace, campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
18: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dijous 28 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arcadi. A les 4 de la matinada, a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona, i el Didac, amb 3 quilos, 595 grams, a casa seva, a Canyamars. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
18: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curador. Tenim 16 graus a Casserres, 19 a Arenys de Mar i 22 a Barcelona. Carreteres, Claudia Serra.
22: Un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí, i a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la ronda litoral a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
21: Fa molta calor en farà encara més a les comarques de Barcelona i en aquest context asfixiant us expliquem que una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana.
0: Una xarxa que per primer cop ja cobreix tot el territori.
21: Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
1: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
6: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat.
1: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
21: Més notícies. És balanç d'aquesta matinada. Un dispositiu dels Mossos i la Policia Nacional ha identificat 150 persones multireincidents al districte de Sant Martí de Barcelona.
23: Hi ha 3 detinguts per la llei d'estrangeria que, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, acumulaven més d'un centenar d'antecedents.
24: Entre les 150 persones identificades n'acumulen vora 1.200 d'antecedents. L'operatiu està emmarcat en l'anomenat Pla Campai contra la multireincidència.
21: El Baix Llobregat, Roca, preveu començar d'aquí un parell d'anys les obres de l'Ecobar barri entre Gavà i Viladecans.
23: Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
24: L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic.
21: Gavà, David Àngela.
25: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
26: Es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
25: Des de Gavà, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
21: I Cultural Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per formats immersius. El govern té un pressupost de 7,5 milions d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances d'accessibilitat i ventilació. I música. I és que Ben Howard actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert és a 8:45 del vespre. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
18: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com. Catalunya Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les capçaleres. L'Ara explica que es redobla el setge judicial al Partit Socialista. La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit. El Periódico, hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. I l'ABC sentencia tota la corrupció és de Sánchez. A la premsa de Madrid, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo, que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del guant, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i El País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, El Periódico. El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, destaca. I El País diu que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, Habitatge i Esports, l'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
18: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
28: el 97.235-97235 de la sèrie 7.
18: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
4: 7:22, i ara volem parlar del nou model de Ferrari que ha aixecat molta polseguera entre els seus seguidors. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia, és el Ferrari Luce, Ferrari Llum en català, i és el primer model completament elèctric de la marca italiana. Mm? El van presentar aquest dilluns a Roma com el primer dels cotxes d'una nova etapa tecnològica i l'allau de crítiques dels fans del motor va ser immediata.
5: ¿Alguien me puede explicar cómo ha fabricado semejante mierda uno de los mejores fabricantes de coches de la historia? Yo no entiendo en qué momento a Ferrari se le ocurre fabricar semejante mierda elèctrica.
2: Dels fans i dels inversors, perquè immediatament Ferrari va perdre el 6% a borsa. La major part dels cops se l'han dut el disseny i el motor. Els dissenyadors han sigut John Ive i Mark Newson, responsables d'alguns dels dispositius més coneguts d'Apple, i que han creat un cotxe diferent del que habitualment entenem com un Ferrari. Pel que fa al motor elèctric, tot i ser molt més potent que alguns de combustió, als fans dels esportius els falta soroll. Així sona un Ferrari normal i així sona el nou elèctric. Un quasi silenci molt odiat, tot i que Ferrari s'ha esforçat perquè el Luce estigui a l'alçada. Un motor per cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, accelera del 0 al 100 en només 2 segons i mig, arriba als 310 km per hora, i per evitar el silenci absolut, els enginyers han desenvolupat un sistema nou que amplifica les vibracions reals dels motors i dels elements mecànics, però no convenç ni els més fidels.
7: Si dire quello que penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito. Questa sicuramente è una macchina che almeno...
2: Si dic el que penso, ho farem mal a Ferrari. Com a mínim, és un cotxe que els xinesos no ens copiaran. Són paraules de Luca Cordero di Montemezzolo, que va ser president de la companyia durant 13 anys i que creu que el Luce pot provocar la destrucció de la llegenda Ferrari. A l'altra banda hi tenim el papa Lleó XIV, que va tenir l'oportunitat de provar un nou cotxe i en va sortir prou satisfet. Tot i que encara no ha sortit al mercat i el preu no és oficial, s'estima que serà de més de 500.000 euros, més que la majoria de cotxes esportius i de models mítics de Ferrari. Veurem si la rebuda es tradueix en vendes minces o acaba triomfant el que les xarxes han batejat com el Ferrari Woke.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. I la resposta era lligacama. Una lligacama és una cinta subjecta a la cuixa per evitar que caiguin les mitges. I si lligacames, la mobilitat resulta més difícil. Avui dijous, un Enigmàrius dificilíssim. Forat a la pica. Citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal, 7 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariela Cubells. Avui sobre la intervenció d'ahir de Carlos Franganillo a l'informatiu de Telecinco.
10: Ahir, a l'informatiu de les 9 de Telecinco, Carlos Franganillo, el conductor, es va marcar un Vicente Vallès en tota regla. Jo no ho vaig veure en directe, però vaig rebre una quantitat bona de whatsapps d'amics desconcertats i després ho vaig veure per xarxes en la mateixa direcció. Va estar virulent i sobretot editorialitzant, cosa gens habitual en este cas al parlar de Pedro Sánchez i les polèmiques que l'envolten. Franganillo mai dona el seu punt de vista a les entradetes de les notícies i per això va ser tan, tan sorprenent.
4: I a la recomanació del dia arran de la vaga indefinida a les biblioteques de Catalunya i de Barcelona, a Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de los Cinco.
11: Un retrat generacional que ens porta de cap a mitjans dels 80. Els seus protagonistes, 5 estudiants amb rols ben diferents, des del gamberro conflictiu fins a la noia més popular de la classe, han de passar tot un dissabte tancats a la biblioteca de l'institut com a càstig pel seu comportament. Però el que havia de ser una jornada de reflexió es converteix en una convivència express que els ajuda a desmuntar els seus propis estereotips i compartir l'angoixa per respondre a les expectatives dels adults. Amb una banda sonora i un càsting icònics de la dècada dels 80, trobareu El Club de los Cinco a Sky Showtime, tot i que d'aquí pocs dies caurà del seu catàleg.
12: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
0: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
13: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
15: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
14: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
4: I quin és el protagonista d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
17: Bon dia, el PSOE.
19: A dia de hoy es la estabilidad.
20: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
17: El PSOE és protagonista del dia perquè ara mateix és el centre de diverses operacions policials que inclouen escorcolls eterns, investigacions, judicis, tot relacionat amb casos de corrupció que ens tenen, doncs, molt entretinguts.
4: Ja ho hem, però el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta la possibilitat d'avançar les eleccions.
22: Claro, ¿para qué? ¿Qué pasa?
4: El president Pedro Sánchez, bon dia.
22: Hola, buenos días.
4: Passen algunes coses.
22: Vamos a dejar que todo siga su curso y tranquilidad.
17: Sí, no, però, a veure, una cosa, no el preocupa el fet que les investigacions de la policia el situïn a vostè al centre de... Què fa? Què fa?
29: No em posi el dit a la boca.
22: Vamos a hacer una cosa. Como veo que estáis algo nerviosos, voy a poner un poco de incienso.
4: No comenci.
22: Yes.
4: Sí. Va explicar un vídeo de TikTok, no?, que vostè sempre posa encens a...
17: Sí. I aquesta música de pel·li porno d'on l'ha tret.
22: Bueno, pues también fue un regalo que me dieron y lo tengo aquí en el despacho.
17: Bueno, molt bé.
4: Escolta, no, relaxats estem, ara.
17: Sí, sí, sí,
22: sí. Sí. ¿Qué preferís, sándalo o lavanda?
17: No, re, cap de les dues coses.
22: Pues voy a poner sándalo.
17: Molt bé.
22: En fin, venía solamente a saludaros y despedirme de vosotros.
4: ¿A s'acomiada vostè?
22: Durante 5 días.
17: Ah.
22: He pensado que voy a hacer un retiro de 5 días para reflexionar y valorar si merece la pena seguir con todo esto.
17: Sí, un altre cop, eh? Ja recordem, sí, aquell episodi.
22: No me tiréis,
17: sí, sí. Doncs miri, ja que diu això, el jutge Pedraz creu que aquesta operació del PSOE per fer descarrilar causes judicials contra el seu entorn...
4: Suposada.
17: Tot suposat i tot presumpte. Doncs ho va dirigir Santos Cerdán i la va activar durant aquells famosos 5 dies de reflexió. Sí, sí.
22: Ah, sí?
17: Sí, sí, tant, sí, sí, sí. I ara, vist en perspectiva, va ser molt estrany aquell episodi. Sí.
22: No, hombre, no.
17: Se'n va desaparèixer 5 dies.
22: Esos días estuve pensando, sí, en silencio, sin móvil, sin cobertura, sí, descalzo, sí, desnudo, sí, nada raro.
4: Són 8:15. I avui comença el judici contra David Sánchez, germà del president espanyol, per haver obtingut, suposadament, una feina feta a mida a la Diputació de Badajoz. I més problemes per Pedro Sánchez, després que ahir la Guàrdia Civil estigués 12 hores a la seu de Ferraz buscant proves per la suposada trama per intentar fer descarrilar les causes judicials que esquitxaven els socialistes.
19: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
4: Pedro Sánchez, que descarta avançar eleccions, avui parlarem del nou escenari amb Míriam Nogueres de Junts, amb Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana i amb José Zaragoza del PSC. I un dia més tenim vaga l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i el Vallès, també mentre les posicions de la conselleria i també dels sindicats es van acostant. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
30: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
4: A la trobada d'avui, el govern s'ha compromès a anar-hi amb una proposta per escrit, com sentíem, que els sindicats confien que sigui definitiva. Avui parlarem amb el mateix Jiménez i amb Violanda Segura, d'USTEC, també aquí al matí de Catalunya Ràdio. I l'acord que tampoc acaba d'arribar és a l'Orient Mitjà. Mentre els Estats Units i l'Iran fa setmanes que s'intercanvien propostes, Washington ha tornat a atacar avui per segon cop en 3 dies interessos militars iranians. Assegura que ho fan en defensa pròpia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
31: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Reial Societat. Un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i el Crystal Palace, nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo.
4: I tenim també temperatures avui altíssimes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, tant és així que avui, si es produeixen les temperatures màximes que esperen en alguns llocs, podrien arribar a ser rècord en un mes de maig. Per exemple, els 37 de Lleida, si arriben, seria un rècord. A Girona es preveu un 36, també seria un rècord si es acaben produint. O, per exemple, a Tortosa es preveu un 37 de màxima, el rècord són de 36. Temperatures altíssimes, avui amb sol a tot arreu, avui amb algunes nuvolades potser al Pirineu. Compte també la costa, perquè les temperatures podrien filar-se per sobre els 32 o 33 graus en alguns casos. Demà la mateixa calor que avui, o fins i tot en alguns llocs una miqueta més, i demà sí que les nuvolades podrien començar a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i aquí com a mínim refrescaria una miqueta l'ambient.
4: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. Avui matí relativament tranquil al transport públic, a excepció dels retards habituals que hi ha a Rodalies, aquests endarreriments que veiem des de fa 4 mesos per les limitacions de velocitat a la xarxa. L'R11, el regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i va cap a Portbou, circula amb una demora de 40 minuts. A l'R14, el primer tren que ha sortit de Lleida i en direcció a Sant Vicenç de Calders va amb un retard d'un quart d'hora.
4: I pel que fa a les carreteres, circulació molt complicada a l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí, perquè un accident talla un carril a l'A2 sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
4: Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció, comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
4: Avui, monotema, els editorials dels diaris, després de l'entrada ahir de la UCO a Ferraz.
18: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el soll.
21: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia, quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
18: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama curta.
21: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
18: Mentre que el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
21: Considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
18: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
21: En cas contrari, exposen, sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
18: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema.
21: Destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
18: I l'ABC obre portada amb l'editorial i la titula Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que el president del govern espanyol deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública.
21: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
4: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
23: Llegint la Llucia Ramis a La Vanguardia, he après un nou concepte, l'slapshot. Aquesta nova moda que succeeix al Balcòning a Mallorca i que passa per entomar un raig d'aigua, una bufetada a la cara per després prendre un xarrup de licor. Aquests turistes de borratxera més gaudeixen fins a l'infinit i en fan sonora propaganda a les xarxes. Diu Ramis que aquesta nova moda és una baula més en la involució de l'ésser humà, de la qual Mallorca és testimoni, escenari, víctima i reflex. I té tota la raó.
24: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
2: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Fes-te entendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Mesures per evitar copiar els exàmens.
9: A la Universitat de Girona castigaran amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho llegim a la pàgina web del 3CAT.
4: No s'ha fet mai. I disculpes per un desajust horari de 5 segons.
10: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció Sabadell perquè va sortir abans d'hora. Segons llegim a Nació, la companyia ha reconegut que el tren va sortir 5 segons abans del previst. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes.
4: 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
9: La Barreteria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1907 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
4: A Itàlia s'ha acabat detenint aigua de l'aixeta als restaurants.
10: El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que ha resolt que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir d'aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'un turista que quan es va allotjar a un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció era consumir ampolles de 7 euros.
4: I a Austràlia, un espectacle amb drons que no va sortir del tot bé.
9: No, ho llegim a La Vanguardia. Va passar al festival Vivid Sydney. En un espectacle de 12 minuts amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
4: Déu-n'hi dron. I ara els destacats en Internacional i Economia, en Marc Jurado i Lara García.
11: I comencem amb la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times explica que els nord-americans han fet nous atacs al sud de l'Iran, uns bombardejos que Washington qualifica de defensa pròpia, després d'assegurar que Teheran havia llançat drons d'atacs sobre l'estret d'Hormuz. Més tensió, doncs, a la zona. I mentrestant, a Europa, la calor extrema continua sent la protagonista. Per exemple, a França, llegim a Libération que l'operadora ferroviària SNCF ha cancel·lat trens per por d'avaries a l'aire condicionat. I és que hi ha 17 de apartaments, 4 més que ahir, en alerta taronja amb temperatures de fins a 39 graus a París. I a Suècia, per exemple, la televisió pública SVT també informa que a Malmo es podria arribar als 28 graus, 10 més de l'habitual per aquestes dates.
10: A la premsa econòmica, l'Expansió titula que Espanya juga 5.000 milions per cada 10% de turisme aeri que resti la guerra a l'Iran. Tot i que de moment Espanya està resistint bé les conseqüències econòmiques del conflicte, el diari recorda que els estralls podrien arribar aquest estiu, ja que el 90% dels visitants internacionals arriben en avió. Continuem parlant de turisme perquè el Cinco Días avisa que l'amenaça del turisme massiu plana sobre Barcelona. Assegura que aquest any hi haurà una allau de creuers que visiten la ciutat i que les companyies que operen al Mediterrani registraran rècords. I l'Hora Economia revela quin és el país d'Europa amb millors oportunitats laborals. Es tracta dels Països Baixos. Segons el diari, es posiciona com el millor destí absolut per joves espanyols que busquen una experiència laboral a Europa. Destaca que el salari mínim és de 2.370 euros i la taxa d'atur és del 3,6%, una de les més baixes.
4: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
31: Un fitxatge llampec pel Barça, publica La Vanguardia, arriba Anthony Gordon, és el jugador més ràpid de la Champions, corre 37 km per hora. El El diari Esport, Albert Masnou, parla d'un fitxatge d'un nivell inferior a altres davanters, però un fitxatge adequat. El Mundo Deportivo destaca aquesta operació express. Arriba avui mateix per uns 80 milions d'euros. Una bona feina de Deco, escriu Santi Noia. El Barça s'avança al Liverpool i Bayern. Un cop, remarca el periòdico, un fitxatge fet expressament abans del Mundial perquè no surti encara més car. I l'altre protagonista de la jornada, Alexia Putellas. L'esportiu destaca el final perfecte de la jugadora. S'acabó.

Un comiat amb molt d'amor per La Vanguardia, pel diari Ara, és l'últim ball d'Alexia amb el Barça, una jugadora eterna pel Mundo Deportivo. El periódico, en clau de futur, diu que ara l'espera al London, algun club dels Estats Units o fins i tot al Paris Saint-Germain.

0: I el periódico afegeix unes paraules seves. El Barça és el millor que m'ha passat a la vida.
1: Fes-ho per mi, si ets feliç, gràcies per tant.
2: I a la premsa del cor, avui, Bàrbara Rey, Elisenda Pineda.
3: Enxampen Bàrbara Rey gaudint d'un dia de platja a Marbella. L'actriu llueix extraordinari biquini amb estampat de leopard, presumeix de cavallera rossa del Mercadona i passeja pel Regueró, una pràctica molt sana per evitar fer verius. D'Anna Bàrbara esperàvem una cosa una mica més ostentosa. Ens hi han faltat joies d'or a dojo, un Ducados a mig fumar en una mà i un Bitter Cinzano a l'altra. Sigui com sigui, agraïm el tret de sortida a l'estiu i esperem que recordi posar-se crema, no com la pobra Gunilla von Bismarck, que es torrava tant a Marbella que li havien de treure el socarrat rascant amb un ganivet.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Doncs mira, avui felicitem la cantant Kylie Minogue. 58.
2: Ai.
4: També l'actriu Pastora Vega.
2: Pastora Vega, 72.
4: 66. I acabem felicitant també el músic Adam Green.
2: 44.
4: 45.
2: Sí.
4: Molt bé.
2: Natural.
4: Avui és Sant Emili, Sant Emili. Juntament amb diversos dels seus amics, va ser màrtir per defensar les seves creences i una forta injustícia que hi havia amb dones de l'època. Abusaven d'elles, les castigaven i amordaçaven fins a deixar-les morir dessagnades. Sant Emili el van torturar de manera extrema, el van arrossegar pels carrers perquè la pell quedés enganxada de l'asfalt i també el van llançar des de les altures amb les mans lligades fins que va acabar morint. A Catalunya hi ha 938 persones que es diuen Emili.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 28 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 28 de maig de 1986. El 22 de juny hi ha eleccions a Espanya i la gran novetat és el Partit Reformista Democràtic, un experiment que té com a candidat Miquel Roca i com a secretari general un empresari que es diu ni més ni menys que Florentino Pérez. Ara fa 40 anys, junts, en roda de premsa, explicaven com seria la campanya. L'eslògan era «La otra forma de hacer España». Havien llogat un avió privat per recórrer 37 províncies i celebrar 1.722 actes durant la campanya. Calés en aquella operació no en faltaven, però allò va acabar com un gran fracàs electoral. I ara fa 40 anys començaven els actes de celebració dels 150 anys del Mercat de la Boqueria de Barcelona, amb un xou de la Cubana, la presència de Montserrat Caballé i Alfredo Kraus, també de l'alcalde Pasqual Maragall, i d'un model que es passejava per les parades pintat de negre, de cap a peus. A les cròniques dels diaris no consta que ningú trobés estrany. Al contrari, citaven una venedora que li havia cridat «Això és un home i no el que tinc a casa».
2: Avui és 28 de maig del 2026, és el 148è dia del calendari, falten 24 dies per l'estiu, 27 per Sant Joan, i un perquè comenci la festa major en diversos barris de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i Leire Díaz, suposadament, les executava i ho cobrava del partit.
8: Es que no entiendo nada, que no tengo ni idea.
9: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
7: Els sindicats deien ahir que...
11: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota.
7: Perquè l'acord tampoc va arribar.
12: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar de la inclusiva.
13: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026.
2: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia amb Maiol Roger. Clavegueres.
14: Conducte generalment subterrani, però on s'escorren les immundícies, les aigües brutes i les aigües plujanes d'una ciutat. I d'aquí en surt la segona excepció, el lloc on aflueixen les coses i les persones més vils. El jutge investiga el PSOE per si tenia clavegueres que intentaven desacreditar els rivals.
2: Parasitar.
14: És un paràsit que depèn d'un organisme d'una altra espècie al qual perjudica per obtenir-ne aliment o altres utilitats, com la intel·ligència artificial que s'alimenta parasitant el coneixement dels llibres. Avui que expliquem que els llibreters denuncien que les grans tecnològiques compren llibres vells per alimentar-la i després els destrueixen.
2: Llampec.
14: Allò que tan sols dura un instant. La premsa ha definit el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça com a fitxatge llampec, perquè s'ha fet just a l'inici del mercat i, per tant, ha durat un instant. Per cert, que una de les seves virtuts és la velocitat. Per tant, aviat sentirem dir que corre com un llampec.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 220.000 euros.
7: És el deute que té el fons immobiliari New Amsterdam Developers, propietari de diversos blocs a Barcelona. Us ho avancem avui al matí per aquí. aquest deute, Hisenda ha enviat una carta als llogaters dels pisos de l'empresa en què els demana que paguin el lloguer directament a l'agència tributària.
2: 900 milions d'euros.
7: Són les pèrdues que han tingut els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
2: 80.
7: Són els treballadors que vol acomiadar la multinacional sueca H&M de les oficines de Barcelona i Madrid. Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent. A les oficines de Barcelona hi treballen unes 230 persones.
2: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i Pedro Sánchez estan al Saló del Vaticà, on habitualment el pontífex rep les audiències. El Papa aguanta un llibre petit de color vermell, tots dos mig somriuen.
15: Eren poc després de les 9 del matí. Probablement abans de la visita, els assessors del president del govern espanyol ja l'havien avisat que la Guàrdia Civil acabava d'entrar a la seu del carrer Ferraz. Sánchez va explicar després que havien tingut amb el pontífex una gran sintonia amb temes com la intel·ligència artificial o la immigració, una trobada que qualsevol altre dia hauria obert informatius, però que ahir va quedar tapada.
2: A la segona imatge hi veig una autopista, és l'AP7 a l'altura de Girona, a l'asfalt ocupant els tres carrils en sentit Barcelona, no hi ha cap cotxe, sí que hi ha desenes de persones, moltes amb samarretes grogues, i han fet una espècie de barricada amb pupitres on hi penja una pancarta que s'hi llegeix SOS Educació.
15: La d'ahir no va jornada d'aturades a totes les escoles i instituts catalans, i va haver diversos talls, sobretot aquest de la P7, n'hi va també haver en altres punts, també a la 2. Van començar al matí i, en principi, els sindicats volien mantenir-los fins que s'arribés a un acord amb la conselleria. Finalment, però, es van aixecar, però a mitja tarda. Avui, noves aturades que afecten Maresme i Vallès.
2: I la tercera imatge, hi veig diversos arbres i s'aprecia també el terra d'un tub que suposo que deu ser per regar. Julià Bacar, bon dia. Què és això?
16: Doncs és un camp d'ametllers a la plana de Lleida que té una particularitat, són ametllers de regadiu. I és que les ametlles són un conreu que tradicionalment havia estat de secà i que es produïa sobretot a la zona de Tarragona. En els darrers anys, però, les finques amb ametlles de regadiu s'han disparat a la plana de Lleida i ara ja es duplica la producció tarragonina.
2: I a 12 dies per la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio, cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
17: Bon dia. El lema de la visita del Papa a Catalunya i també a altres llocs de l'Estat és alça la mirada. La idea la va tenir Carlos Bosch, director de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, un dia que passejava pel carrer. Es va trobar dos joves i li va sortir preguntar-los: què us aboca entrar a la Sagrada Família? I van respondre: mirar cap amunt. Era un moviment físic, però també existencial.
18: Alçar la mirada correspon precisament amb aquest desig que és inherent al cor de la persona, de sortir d'un mateix, d'aixecar els ulls de la pantalla, del melic, de les presses, i mirar més enllà, mirar l'altre i mirar més enllà.
17: Parlant amb el bisbe i el comitè organitzador, a la Conferència Episcopal Espanyola li va agradar i es va acabar convertint en el lema de la visita.
19: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
20: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
21: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
22: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca. Marc Amorós, bon dia.
23: Bon dia. La notícia circula en forma de vídeo on es veu una balena alimentant la seva cria. Diu la notícia que són imatges espectaculars, fins ara no vistes, i que mostren com és l'allatament de les balenes blaves. En el vídeo veiem com la cria pren la llet a distància sense necessitat de xuclar directament de la glàndula mamària i com la balena mare deixa anar un raig compacte de llet blanca espessa, com si fos una pasta que va directa a la boca de la seva cria sense diluir-se. Segons la notícia, és la llet més densa del planeta, una llet amb un 50% de concentració de greix per evitar la seva dispersió dins de l'aigua. La notícia fa la comparativa amb la llet que produeixen les dones per allatar les criatures, afirma que la llet de les balenes és aproximadament 10 vegades més densa. Com a última dada, la notícia explica que durant els 7 primers mesos d'allatament, la cria de balena blava consumeix uns 400 quilos de llet al dia.
2: Això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
23: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca és una notícia falsa. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, està fet amb intel·ligència artificial. A més, les balenes que hi veiem a les imatges no són blaves, sinó geperudes. Les imatges reals que hi ha sobre balenes alimentant les seves cries mostren un alletament per succió. És a dir, que la cria no s'alimenta a distància a través d'un xorro o d'un raig, sinó que ho fa xuclant directament de la glàndula mamària de la mare.
2: Gràcies, Marc.
23: Adéu, bon dia.
2: Són les 7:53. Repassant aquesta hora els titulars del dia en dos minuts amb Ara García i Francesc Soler. Bon dia.
1: Bon dia.
2: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El president del govern espanyol no pensa convocar eleccions.
10: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interès partidista. Tengo que convocar eleccions per el interès general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
4: El partit de Salvador Illa en un comunicat assegura que van actuar amb transparència. Mònica Sales, portaveu de Junts.
24: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
2: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
3: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz.
2: Aquest migdia es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
4: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, a la sortida de la reunió d'ahir.
12: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
4: Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès.
2: I al matí de Catalunya Ràdio avança novetats en el conflicte entre llogaters i el New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes dient que els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
25: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim d'aquest episodi de calor avançada que estem patint. Tant és així que fins i tot avui podríem batre rècords de temperatura en un mes de maig. Espereu en màximes de 35 a 37 graus en molts llocs de l'interior i fins i tot 38 graus en alguns racons de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Avui farà sol amb algunes de nuvolades de tarda al Pirineu. Creiem que a partir de demà aquestes nuvolades ja deixaran alguns ruixats.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora segueix la circulació molt complicada. Atenció a l'A2 i a la B23. Clàudia Serra.
27: Sí, recordem que un accident talla un carril a l'A2 a Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. Hi ha aturades des de Castellbisbal i cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol, en aquest cas, però cap a Girona. Aturades també a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Una música que Manu Guix ens ha deixat gravada.
6: Sí.
2: Per sort, està recuperant-se i esperem doncs, des d'aquí que ho faci ben aviat i que puguem abraçar-lo ben aviat.
6: Exactament.
2: Anem a trucar al telèfon del Gerard avui.
6: Sí, avui també un missatge important de part de la seva família. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer arribar aquest missatge en directe.
2: Si diu xiripipi, se'n donarà la llangurissa Ral d'Avinyó.
6: Fresca i tendra.
2: Sí. Gerard,
1: Hola, bon dia, Xirripipi.
7: Ah! M'encanten les versions Xirripipi.
2: Com estàs, Gerard?
1: Hola, hola, hola, hola.
2: Tot bé o no?
1: I tant.
2: Cap on vas, cap on vas? Ja t'has despertat, ja t'has esmorzat? Què has fet ara?
1: Mira, acabo de llevar-me ara mateix.
2: Ara mateix. I on aniràs? Què és el primer que faràs avui?
1: Avui, feina, avui toca fer feina. Feina.
2: De què treballes?
1: Jo soc músic.
7: Ah. De carrer?
2: No, de carrer no.
7: Però és de xarango.
2: Sí, no? Sé que és de xarango.
7: Tip tallaire.
2: Què toques, què toques?
1: Jo toco el trombó i el piano.
7: Ara.
1: I canto i, bueno, jo faig musicals, m'encanta.
2: O sigui, ben i corda, ben i corda. Molt bé, caram.
1: Exacte.
2: Molt bé.
7: Gerard, et truquem de part de tota la teva família, també de tota la teva gent que t'estimen i et volen dedicar aquesta cançó per donar-te ànims i força, perquè tinguis una bona recuperació, ens han dit, després d'una operació tan important com la que has tingut, ja que parles de musicals, que ets músic, que t'agrada cantar, segur que et sona aquesta de Jerónimo Stilton, que es diu Plou.
2: Manuís.
8: Justament avui, que no duc paraigua, plou i plou.

0: quina meravella recordant Jerónimo Stilton i aquesta cançó que entenc que per tu significa alguna cosa, Gerard.
1: I tant, quina passada. Bueno, i una forta recuperació al Manu.
0: Home, i tant. En res i menys el tindrem ben recuperat. Doncs, Gerard, també recupera't molt i que tinguis un fantàstic divendres i un millor cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

Aquesta setmana, l'allau de casos als tribunals eclipsa per complet l'actualitat. L'agenda política s'escriu a cop de sumari, amb una llista de causes que s'acumulen al voltant del govern de Pedro Sánchez i, sobretot, del PSOE. Hi ha acusacions molt greus ara mateix en marxa, que hauran de confirmar-se als tribunals, i això vol dir temps i paciència. Però, en paral·lel, hi ha qüestions també greus i urgents, que no admeten cap de les dues coses, ni temps ni paciència. Mentre ocupem portades parlant de les joies de Zapatero, com si fossin les joies de Castafiore, la realitat continua. La realitat quotidiana continua per molta gent, com, per exemple, la crisi de l'habitatge. O quan veiem les imatges de Luco plantant-se a la seu del PSOE per requerir informació sobre la trama Leire Díaz, són imatges que conviuen també amb una inflació a l'alça i amb preus dels aliments pels núvols. Estem pendents del judici, per exemple, avui, del germà del president Sánchez, que comença aquest matí una carpeta més sobre la taula. I, mentrestant, infraestructures clau per al país continuen encallades. Esperem la sentència de l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes o pel cas Kitchen, també aquest protagonitzat pel Partit Popular. Tot això la mateixa setmana en què s'encadenen a Catalunya i a tot Espanya les vagues de mestres i professors. És normal que el focus informatiu es fixi en les novetats dels casos de suposada corrupció, però una realitat no hauria de tapar tant l'altra. I els problemes de la ciutadania no poden estar pendents de sentències judicials futures que, a més, trigaran anys. Quan la justícia truca a la porta del poder, no es pot virar cap a una altra banda. També és evident que la suposada corrupció s'ha de provar. La presumpció d'innocència és un dret fonamental per tothom. Però l'espiral mediàtica contribueix a difuminar problemes que són molt més importants per a la ciutadania. I sobretot una qüestió inevitable. I és que una cosa és ocupar el poder, aguantar la posició i mantenir-se a la Moncloa. I l'altra, molt diferent, és governar. Governar vol dir impulsar projectes. Vol dir tenir la força per aprovar mesures. O pressupostos. Pressupostos que ajudin a millorar les condicions de vida dels ciutadans. I per governar una democràcia parlamentària, hi ha una condició que és bàsica, que és tenir una majoria de diputats que t'acompanyi.

0: la principal incògnita que sobrevola aquesta legislatura, del tot ara mateix incerta.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dijous 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes en alguns racons. Per exemple, al Cap de Creus bufa una tramuntana calenta que ha fet pujar la temperatura fins als 28 graus. El mateix passa a la part alta de Portbou. A l'Ella, al Maresme, tenen 27 graus ja, que contrasten amb els 12 graus que hi ha a Torà, al Solsonès, a 8 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça. Dia de sol, dia avui amb temperatures extremadament altes, tenint en compte que estem al mes de maig encara, valors que poden arribar fins als 35 a 37 graus en algunes zones de l'interior, Pla de Bages, interior Girona, més de 37 o 38 graus a les comarques de Ponent o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en molts casos a la costa superant els 30, 33 graus fins i tot a la ciutat de Barcelona. Avui amb algunes nuvolades de tarda que com a molt deixarien algun ruixat molt aïllat al Pirineu.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí i quan passin 20 minuts per les 10 del matí avui entrevistarem a Sor Lucía Caram, a qui li preguntarem per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el dia que també parlarem del futur d'aquesta legislatura a Madrid.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: Pedro Sánchez, que resisteix als casos de presumpta corrupció i manté que no convocarà eleccions anticipades, tot i la pressió de l'oposició i també d'alguns dels seus socis d'investidura. També de la premsa, que li demana més explicacions, com fa aquest matí El País, o el situa directament al capdavant d'una trama corrupta. Ho fa l'ABC o El Mundo. Tot això després que ahir la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, passés 12 hores demanant documents a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Això per obtenir informació sobre l'ús de diner del partit per torpenidar investigacions judicials en contra seva. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hi ha un jutge aquí, que és un jutge conegut i polèmic, que és el jutge Santiago Pedraz, que creu que Santos Cerdán va activar una xarxa per perjudicar els rivals del partit després de la reflexió de 5 dies de Pedro Sánchez.
4: Sí, aquest és el moment clau. 2 dies després de la imputació a la parella de Sánchez, una reunió a la seu del PSOE activa la trama que el partit finançava, diu el jutge, que Santos Cerdán la dirigia i l'exmilitant socialista Leire Díez executava les operacions i ho cobrava del partit. L'objectiu era destruir totes les causes judicials contra l'entorn de Sánchez i s'hi valia tot, des de subornar jutges i fiscals fins a buscar draps bruts per desacreditar la Guàrdia Civil. Segons el jutge, per aquestes feines el PSOE va pagar com a mínim 16.000 euros a Leire Díez a través de factures falses i d'empreses pantalla. Per això, a part de Cerdán i Díez, per aquest cas, el jutge també imputa la gerent del Partit Socialista. La causa encara està secreta, per tant, no en sabem de moment tota la dimensió. El que sí que diu el jutge és que la trama es va reunir com a mínim 22 cops a la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz i que tenia de còmplices dos advocats, un empresari i un guàrdia civil, que també estan investigats.
0: Gràcies, Paula. Un dels noms clau també en aquest entrebat, com dèiem, és el de Leire Díez, a qui el jutge situa com l'agent del PSOE per investigar els rivals. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, ella insistía en que no sabía res de aquest cas y afirmaba estar tranquila.
5: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: Es una entrevista que costa de trobar, però la trobareu si la busqueu a l'app de Catalunya Ràdio. I la investigació del jutge Pedraz, que és fruit dels indicis recollits en diferents causes ja obertes, i entre els investigats hi ha també la gerent del PSOE. Repassem els detalls de la interlocutòria amb Bot Serra i Joan Vilaplana.
6: Un jutjat de Madrid ja investigava Leire Díez i l'empresari Javier Pérez Dolcet per buscar draps bruts de guàrdies civils i fiscals que investigaven causes contra el PSOE i contra ells mateixos.
7: En paral·lel, l'Audiència Nacional va obrir una causa sobre adjudicacions irregulars vinculades a la Societat Inversora de l'Estat, la SEPI, on estaven imputats el seu expresident, Vicente Fernández, i l'exmilitant socialista Leire Díez. De les converses intervingudes entre ells, ara el jutge Santiago Pedraz amplia el cas i s'espera que assumeixi el que ja instruïa el jutjat de Madrid.
6: Entre els investigats també hi ha Jacobo Teijelo, advocat de Santos Cerdán, Ismael Oliver, un altre lletrat, i un guàrdia civil imputat en una causa sobre hidrocarburs. També s'assenyala l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, i el diputat del PSOE, Juanfran Serrano, però encara no estan investigats.
7: Segons el magistrat, el grup va acudir a persones com l'expresident del Barça, Sandro Rosell, i l'excomissari, José Manuel Villarejo, per aconseguir informació dels seus adversaris.
6: En la interlocutòria també s'explica que els imputats van oferir 50.000 euros a una empresària, Carmen Pano, que havia dit en seu judicial que havia entregat

0: diners en efectiu a Ferraz. L'objectiu era que es retractés, però no ho van aconseguir.
1: I davant de tot això, com deien, Pedro Sánchez resisteix, es nega a convocar eleccions i insisteix que el partit ja ha fet net.
2: Evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado.
1: I ara totes les mirades estan posades en l'oposició i els seus socis, pel Foradada.
0: Tot i que cada cop hi ha més veus dins i fora del PSOE que reclamen Alberto Núñez Feijóo una moció de censura als populars, de moment la descarten per manca de suports. Això ens deia ahir a l'especial que van fer en aquest programa el portaveu del PP, Borja Sémper.
3: Hoy no está sobre la mesa porque ninguno de los socios del gobierno han dado muestras de que van a retirar el apoyo al gobierno. Sorprendentemente, porque yo creo que se están quemando con el gobierno.
1: Per tant, tot i les novetats d'ahir, la notícia és que tot segueix igual. Ni el PP fa el pas, ni la resta de partits estan per la labor de fer caure Pedro Sánchez. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueres de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
5: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre la taula ni s'ha treballat res.
6: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríem eleccions.
4: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ahir va ser un dia intens amb l'entrada del PSOE i també avui amb més, amb doble dosi de judicis de corrupció. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
1: Perquè a Badajoz comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
7: Sí, David, Sánchez s'enfronta 3 anys de presó pel tràfic d'influències i prevaricació, suposadament per maniobrar, per tenir una plaça a mida al Conservatori de la Diputació de Badajoz. Ell sempre ho ha negat. 7 anys més tard, d'aconseguir la plaça, Manos Limpias va presentar una querella amb retalls de premsa que va donar origen a aquest cas. Pedro Sánchez ha defensat sempre la innocència del seu germà.
2: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
7: David Sánchez declararà com a molt aviat la setmana que ve. La Fiscalia en demana l'absolució i hi ha també 10 acusats més. Un judici que arrenca l'endemà que s'hagi destapat aquest cas Leire, una operació suposadament dirigida des del PSOE contra també la jutgessa d'aquest cas amb l'objectiu, i és literal, de destruir tot el procediment.
1: Hi ha un altre cas avui a Madrid. És un cas que afecta el Partit Popular. Declaracions importants al judici del cas Kitchen.
7: Sí, després de 8 setmanes de judici arriba el moment clau. Avui comencen els interrogatoris dels acusats. L'exministre Jorge Fernández Díaz havia de el primer ho farà finalment el seu número 2, Francisco Martínez. Els demanen 15 anys de presó a tots dos, suposadament per liderar la trama orquestrada des d'Interior per espiar i robar documentació a Luis Bárcenas. Els dos estan enfrontats, es passen les culpes. Ja instrucció, van viure un intens cara a cara. Martínez ha portat missatges registrats davant notari que implicarien el ministre. Durant el judici, la defensa de Fernández Díaz s'ha esmerçat per demostrar que estan manipulats. En els propers dies, a més, declararan també Villarejo i d'altres responsables policials del govern de Rajoy.
1: Gràcies, Tània. Sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE, comentari de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
8: Si no és una causa general contra el PSOE, se li sembla molt. És tal el nombre de sumaris oberts, imputacions i persones implicades que ja costa seguir el fil de les diferents trames que s'investiguen. Segur que entre la riuada d'imputacions s'hi trobaran delictes, però la troca judicial ha crescut tant que el relat que se'n desprèn és que Pedro Sánchez, el partit i la seva família formen una immensa organització criminal. Exactament com fa temps que ve profetitzant el PP, que sempre sap abans que ningú què es cou als jutjats.
1: I un últim apunt, hi ha una derivada també catalana d'aquesta causa, perquè el jutge Pedraz demana al PSC la documentació de les eleccions al Parlament de fa 2 anys. Àlex Giral Robert.
9: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
10: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
9: També volen que ella expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I en tot aquest context, ahir va saltar un nou cas completament diferent, que afecta 2 polítics catalans, el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera.
0: Els dos estan investigats en una causa en què també hi figura l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso, ara diputat al Congrés pels Comuns. Segons el jutge, l'Ajuntament va adjudicar contractes a dit per valor de 30.000 euros a la consultora Sinergies que dirigien Elena i Herrera. Esquerra defensa l'exconseller i diu que la investigació no té cap base jurídica.
1: Quan el gerem, tot plegat a l'Àgora del Matí, avui amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart, i copsarem també cap on va aquesta legislatura al Congrés dels Diputats. Ho farem amb la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també el diputat del PSC, José Zaragoza. Aquest serà un dels temes del dia. L'altre seran les negociacions a educació.
11: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Departament i sindicats acosten posicions per acabar amb la vaga d'educació. Però de moment encara no hi ha fumata blanca. Avui hi ha nova reunió que finalment serà a les 3 de la tarda i les mobilitzacions segueixen amb l'aturada parcial al Maresme i a les comarques del Vallès. Anem cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs ara mateix moltíssima gent ja aquí convocada a l'aparcament d'uns grans magatzems esportius a punt per sortir a fer previsiblement un tall de l'autopista C32. A primera hora del matí, quan passaven uns minuts de les 7, ja s'ha fet això mateix a Canet de Mar. Durant el tall de Canet, en Joan Barón, professor d'aquest municipi, ens deia que no aprovaran les millores fins que les vegin efectives a les aules.
15: No ho veurem, no només fins que no hi hagi un acord signat sobre la taula, sinó fins que no veiem realment mesures, canvis a les aules. És a dir, el tema de les temperatures a les aules no canvien dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
14: Avui també hi ha jornada reivindicativa, més del Maresme, als dos Vallès. En el cas del Vallès Occidental, a les 9 del matí sortiran dues bicicletades, una des de Sant Cugat, l'altra des de Terrassa, i aniran a confluir cap a les 12 del migdia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on previsiblement també es farà una acció que de moment no s'ha comunicat.
1: Gràcies, Marta. Quan dius que et trobes a un aparcament d'uns grans magatzems esportius, per situar-ho exactament, on és, això? És el Decathlon?
14: Doncs mira, exactament sí.
1: Va, doncs ja està. Sí, sí, sí, seria, situem. Perfecte.
14: Seria aquesta. Vinga.
1: Gràcies, Marta. Com dèiem, el govern i els sindicats que convoquen la vaga s'han citat finalment a les 3 de la tarda a l'espera de tancar aquest acord que inclogui un augment salarial dels docents i millores també en l'escola inclusiva. Maria Costa.
16: Els sindicats deien ahir que...
17: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
16: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
18: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
16: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
19: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
16: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I abans de la reunió, els principals protagonistes passaran pel matí de Catalunya Ràdio. Avui entrevistarem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. Tot això després que ahir mestres i professors protagonitzessin una mobilització que va deixar eslògans com aquest.
20: Por la mañana café, por la tarde ron, por la policía de la educación.
1: Però sobretot molts problemes a les carreteres provocats pels talls dels professors mobilitzats. Fins i tot Protecció Civil va haver d'actuar per ajudar els conductors atrapats. Oriol Pujador.
21: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons l'USTEC, i de prop del 30%, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
22: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
23: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
24: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
25: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
21: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
3: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem ara els bàsics del matí amb Marc Jurado, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García i Jaume Tria. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Nova nit d'atacs entre els Estats Units i l'Iran que deixen l'alto el foc més fràgil que mai.
5: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El bombardeig s'ha centrat en una instal·lació militar que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. La resposta de l'Iran ha sigut immediata. Ha bombardejat una base aèria dels Estats Units, un enclavament a Kuwait i quatre vaixells que intentaven traspassar l'estret d'Hormuz.
1: I tot això quan, en teoria, segueixen les negociacions de pau. La televisió iraniana havia assegurat fins i tot que hi havia un pacte, però Donald Trump ho nega. Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
24: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
6: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou cas d'activistes pro-palestins detinguts camí de Gaza, aquest cop a Líbia. Es tracta d'un comboi a la caravana Global Sumut que volia fer arribar per terra material sanitari a la franja.
5: Des de diumenge no hi ha notícies de la seva localització. La família d'una de les integrants del comboi, Alicia Armesto, assegura tenir constància que han estat detinguts per les autoritats líbies i demana la intervenció del govern espanyol. Bruno Rodríguez, el seu fill, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
25: La meva mare era una voluntària del Global Sumut que portava els subministros mèdics per a Palestina, per a la franja de Gaza. La meva mare ha desaparegut el diumenge. Encara no tenim una declaració de Líbia d'on està o si ha sigut detinguda o què ha passat amb ella. Nosaltres volem una implicació urgent del Ministeri i una interlocució directa amb la família.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietari d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
26: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària que, segons ha pogut comprovar el matí de Catalunya Ràdio, li reclama 200.000 euros. New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns van aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada van desnonar una família vulnerable.
1: I un símptoma més de la crisi d'habitatge, la crisi dispara les donacions de pares a fills perquè puguin accedir a l'habitatge. Rafael de Ribot.
27: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
28: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
27: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I llum verda per construir un nou barri entre Gavà i Viladecans el 2028.
29: És un projecte de l'empresa de sanitaris Roca, als terrenys on hi ha la seva fàbrica històrica. El pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de conflictes entre veïns. A partir de les 11 ens acompanyarà l'administrador de finca, Josep Maria Aguilar, per resoldre els vostres, si teniu conflictes amb els vostres veïns i no sabeu què fer, què més podeu fer per resoldre'ls, doncs ens podeu enviar notes de veu ja al 636-36-06, explicant-nos el cas, 636-36-06-09, o bé trucant-nos al directe, 3207474. I I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament de narcotraficants. Miquel Jarque?
0: Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
2: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un de cada 5 adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i han fet servir vapers.
26: Ho revela una enquesta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. De cada 10 enquestats creuen que els nous productes al tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la societat, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme a les noves generacions.
4: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un paper a la boca, no?
1: I en plan econòmica ja hi ha acord entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses de tèxtil.
29: Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una de marques, totes les del grup Inditex, però també Mango, Primark o Uniqlo. Hi ha algun sindicat, com la UGT, que encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
1: Mentrestant, la multinacional sueca H&M vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
29: Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats i la resta seran recol·locats.
1: I en plana judicial, ja hem conegut la cinquena i última sentència per la mort de l'actor Matthew Perry. El seu assistent personal ha estat condemnat a més de 3 anys de presó.
29: Segons la sentència, el seu assistent personal li va injectar 3 vegades ketamina el dia de la mort. Segons The New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000. Recordem que fa més de 2 anys i mig que es va trobar el cos sense vida de l'actor de Friends a la piscina de casa seva a Los Angeles.
1: Llibreters que catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar, en aquest cas, la intel·ligència artificial i després els destrueixen. Montse Pujol.
7: L'expert en IA, Xavier Vinaixa, i el llibreter Marçal Font han dut a terme una investigació des de la Fènix de Badalona perquè van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava llibres en català de no ficció i això els va encendre l'alerta. Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
8: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
7: Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I hem de parlar també de Paul McCartney.
29: Perquè ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane, després de 6 anys sense música nova. El directe, que l'ha fet a través de TikTok, va durar 45 minuts, responent també preguntes que li han fet els seus fans. Entre elles, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
9: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
29: El disc sencer es podrà escoltar aquest divendres, però la crítica parla ja d'obra mestra.
10: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
11: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.

0: esports, el Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte.
1: Aquesta és la intenció d'anar per feina. Gordon és un extrem de 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la redada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro davanters, o la continuïtat d'altres jugadors com Rashford.
0: Alexia Putella es posa al punt final de la seva carrera al Barça, acomiadant-se de l'afició.
1: El Johan Cruyff, victòria 2-1 davant la Real Societat. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
2: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
1: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de Por 2, Espanyol 2.
0: Mentre Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador també del Barça de bàsquet.
1: Un cop acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió de 400.000 euros, deixa el club per aquesta segona etapa com a entrenador, té altres ofertes com la de Dubai. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League 1-0 davant el Rayo Vallecano amb 12.000 aficionats.
3: És una putada quedar-se con la miel en los labios, pero esto para el Rayo es histórico, pero bueno, insisto. O sea, el Crystal Palace es demasiado grande para el Rayo.
4: Ten en cuenta que es la primera final de un equipo de barrio, pues sí, no es posiblemente es el mejor equipo de barrio que hay en todo el mundo.
1: Y Leandro Cabrera continuará una temporada más a l'Espanyol.
0: Ara són 8:45.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
11: Peugeot.
12: Catalunya Ràdio.
0: I al matí avui arrenca pendent de... Aquest nou dia de vaga a l'ensenyament. A primera hora de la tarda hi ha una nova reunió a la conselleria amb sindicats i es confia que sigui la definitiva. Mentrestant, les protestes continuen. Avui al Maresme i al Vallès. Anem en directe a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs toca tall a aquesta hora de la C32 a Mataró. A primera hora s'ha fet ja un tall a Canet de Mar. Han estat 10 minuts. Aquí, previsiblement, serà més estona. El que està previst és anar també fins als serveis d'educació. D'altra banda, al Vallès, el que es farà són bicicletades i es confluirà a les 12 del migdia. Previsiblement també es farà allà alguna acció a partir de la Universitat Autònoma de Bellaterra.
0: I a Madrid s'acumulen també els problemes judicials per Pedro Sánchez avui. Fa uns dies va ser Zapatero, ahir va ser l'Escorcoll a Ferraz i avui comença aquest judici contra el germà del president espanyol. Tània Tàpia, bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Serà el primer judici a un familiar directe de Sánchez. El seu germà s'enfronta 3 anys de presó per suposadament aconseguir una plaça a dit al Conservatori de Badajoz, on es fa el judici. Ell sempre ho ha negat, també Pedro Sánchez li ha fet costat, criticant que el cas s'origina per una querella de manos límpies basada en retalls de premsa. La Moncloa, en ple es blinda, continuen donant suport també a Zapatero i resisteixen, tot i l'acumulació, la cascada de casos. No hi haurà avançament electoral.
0: I aquest matí també pendents de la reunió dels ministres d'Afers Exteriors Europeus a Xipre. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
15: Bonjour. Els ministres debatran sobre les condicions de la Unió Europea per negociar amb Rússia al final de la guerra a Ucraïna, ara que la posició de l'exèrcit rus al camp de batalla és més dèbil. La cap de la diplomàcia europea és partidària de deixar per a més endavant el debat sobre qui hauria de fer de mediador europeu i introdueix la possibilitat d'aixecar sancions europees contra Moscou en el marc d'un acord de pau.
0: Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. N'estem pendents. Maria Fernández, bon dia. dia.
11: Bon dia, Rodalies, i els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 destaca el retard del regional que ha sortit a un quart de set de Barcelona i que va cap a Portbou i porta ja una demora de 50 minuts. D'altra banda, diverses empreses d'autobusos avisen que poden variar recorreguts per les protestes dels docents, per exemple, a Cerdanyola del Vallès.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia.
0: Punts vermells?
16: Molt complicada la circulació en aquests moments a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral. A la Ronda de Dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i a la Litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat.
0: I els punts taronges?
16: Els punts taronges, doncs l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident que us estem explicant des de primera hora d'aquest matí. També a la P7 a Sant Cugat hi ha un carril tallat sentit Tarragona, en aquest cas per una avaria.
0: Avui de seguida parlarem amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, Míriam Nogueras, de Junts, amb José Zaragoza, del PSC. Què més tindrem per això avui? Al matí de Catalunya Ràdio. Connectem amb la redacció, Marta Viana.
17: Doncs mireu, analitzarem si avui pot ser el dia clau del conflicte a l'ensenyament. En parlarem d'aquí poca estona amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i amb Yolanda Segura, d'USTEC. A partir de les 10 analitzarem la visita del Papa amb Lucía Caram. I a les 11, atenció a tots els que tingueu conflictes veïnals, perquè obrirem consultoris sobre què podem fer si els veïns fan massa soroll o si a la nostra comunitat hi ha problemes de brutícia, seguretat o convivència. Ens hi ajudarà l'advocat Josep Maria Aguilar. I si voleu fer la vostra pregunta en directe, heu de trucar al 93-201-7474.
0: Avui a l'Àgora, Jofre Llombart, Jordi Mir, Marta Pascal i Joan Puigcercós. El dia en què parlarem de l'entrada i de l'UCO a Ferraz, l'Ara avui assenyala que estem davant d'un nou front judicial que es fixa una mica més al PSOE. La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular, però demana calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia. I el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya com per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
18: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia.
0: Quin temps ens espera?
19: Dia de molta calor, dia de pic de calor. Entre avui i demà arriben al màxim les temperatures. Segurament tindrem alguns rècords pel que fa al mes de maig. Això vol dir que tindrem xifres de 35 a 38 graus en moltes zones de l'interior. Les més altes a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però també passaran d'aquests 35 graus a l'interior de Girona, a la Catalunya Central, etc. Avui amb algunes nuvolades al Pirineu. Pràcticament no deixaran pluja. Demà sí. Demà sí que hi ha de deixar algun primer ruixat i segurament durant el cap de setmana aquests ruixats, tempestes de tarda, poden anar més a la tarda, sempre Pirineu, Prepirineu, a tot estirar al nord de la Catalunya Central de cara a diumenge, que podrien arribar a més zones. La temperatura baixarà un palet al cap de setmana, però aquesta baixada serà poc apreciable.
20: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
21: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Ahir, peça de llançaria que dificulta la mobilitat era lligacama. Avui, dijous, un Enigmàrius dificilíssim, com pertoca. Forat a la pica. Citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal, 7 lletres.
22: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
24: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
25: Catalunya Ràdio.
26: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
27: I què?
26: Negra nit.
27: Uf.
26: I perduda no sé on.
27: Oh.
26: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
28: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
29: Sou molt bona gent!
1: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'expresident d'Esquerra, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra Marta Pascal, i el doctor en Humanitats i expert en Moviment Social, Jordi Mir.
0: I de què parla fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
4: Doncs una mica tertúlia del tema del dia. Fa un parell de dies obre Zapatero, avui ja és l'Escorcolla i a la Seu de Ferraz. Hi ha aquí entre els nostres agoristes avui qui creu que això pot suposar un punt d'inflexió en l'estratègia de Pedro Sánchez.
0: Home, Déu-n'hi-do el que està passant aquestes últimes hores, i de fet veiem imatges, i avui també ja estem explicant el judici del germà de Pedro Sánchez, i això no s'atura. No sé si podeu fer una ronda breu de sensacions del que està passant, Marta.
5: Breu costa. Jo...
0: Sí, després ja aprofundirem.
5: Jo diria que això ara ha entrat en una fase de descontrol, no? El que em puede hacer que haga es evident que surge efecto, el que passa que hi ha algunes coses que, bueno, que fan pensar. Llavors, jo ara mateix tinc una sensació de, un, deriva, i dos, d'una certa incertesa. Sí que comentàvem a fora que la cara de Pedro Sánchez d'ahir ja és una cara d'una certa preocupació, i jo pel que el conec, a mi em costa molt d'entendre que ell senzillament es dediqui a aguantar. I sempre l'he tingut per un polític que en general vol la pilota, no? que vol agafar la iniciativa, i crec que també en aquest cas, d'alguna manera, quan trobi el moment, alguna cosa farà.
0: Joan.
6: Bueno, que passa que és difícil fer, perquè l'ofensiva judicial a la que està immers Pedro Sánchez cada dia ens depara una nova sorpresa, no? És a dir, la sensació que hi ha, i dic que amb tota la cautela, no? Dic, però hi ha una sensació de que en alguna quarto fosc, que diríem, es van reunir uns quants i van decidir per on havien de picar, no? I això va ser un pla premeditat, que jo crec que en aquest pla, doncs, hi ha dins d'una bona part de la judicatura, una part de la judicatura, no tot, evidentment, hi ha una part de la judicatura que és immune a això, per dir-ho d'alguna manera, i forma part, doncs, de la premsa de Madrid també participa d'una forma entusiasta, i, evidentment, el Partit Popular i Vox no formen part d'aquest entramat, no? I no sabem què passarà demà.
0: No. Miguel Ángel Rodríguez ha dit que aquesta setmana, a finals d'aquesta setmana, l'assenyalat seria Pedro Sánchez directament. Això ho ha dit el cap de gabinet d'Ayuso.
6: Això et mostra que aquí hi ha un pla, repeteixo, fet en un quart de fos.
0: Ahir, Núñez Feijóo va convocar els mitjans al passeig del Congrés, quan no ho fa mai, mitja horeta abans que sortís la notícia de que entraven a Ferraz.
6: Dona mostra d'aquesta sensació de que algú mou, és a dir, hi ha un pla, és a dir, sí. Articulat, i que aniran caient una darrere l'altra, no? I això demostra una instrumentalització de la justícia a la qual una part, repeteixo, una part de la justícia s'hi ha prestat amb entusiasme.
0: Jordi.
7: Jo proposaria mirar-ho des d'una altra perspectiva, que és, evidentment, l'enfocament és què li passa a Pedro Sánchez, fa mala cara, què farà, tots aquests atacs, però jo crec que darrere d'aquesta operació, si és que veritablement és una operació, més enllà de que després s'aclareixi tot el que s'hagi d'aclarir en àmbit judicial, és atacar la ciutadania. És a dir, aquest és un atac contra la ciutadania perquè entengui i porti el PSC o el PSOE a prendre unes determinades decisions. És a dir, tot el que s'està posant sobre la taula i les editorials i les portades que estan fent determinats mitjans i alguns dels mitjans que estan emetent principalment el Partit Popular és perquè la ciutadania d'alguna manera entengui que ja no n'hi ha prou, ja n'hi ha prou amb tot això, i el Partit Socialista abandoni. El que es busca és una renúncia, no? Sí. Però la renúncia no vindrà de Pedro Sánchez o de si se senten més o menys forts, si entenen que això ja es resoldrà, sinó que la renúncia vindrà quan tu consideris que la societat ja no accepta res més, no? I per tant, jo crec que la qüestió va de com portem a la societat a que els hi faci entendre que ja no accepten res més. No sé fins a quin punt poden pujar encara més el volum, però perquè quan tu escoltes en Núñez Feijóo és, esto ja és insuportable, hem arribat fins... Però ja fa dies que porta dient que hem arribat. És com diu, bueno, si passes aquesta línia, dius, bueno, ja l'hem passat moltes vegades, no? Segons el seu relat. I llavors, a partir d'aquí és dir, bueno, a veure si aconseguim encara que pugeu més el volum. L'editorial de l'ABC d'avui, carregant tota la responsabilitat sobre Pedro Sánchez, que és el que porten fent també molts dies, és dir, bueno, ja no importa resoldre...
0: A portar a l'ABC és tota la corrupció és de Sánchez.
6: Que una mica
0: que les honra el càrrec ocupa i que desprestigia la vida pública.
6: Bueno, clar, és que l'objectiu és que caigui ahir a eleccions, i al final tot ens porta aquí, no?
0: Sí, sí.
6: Però també, com ha dit molt bé en Jordi, la sensació és generar por. No només al PSOE, als partits, jo crec que a la ciutadania, no? És a dir, aviam, això venim d'un escalat, això no és nou. Això va començar amb un procés ben planificat en el seu moment contra l'independentisme. Escolta, ja sé que estem lluny i que poca cosa té a veure, però quan es detenen els dos Jordis, Jordi Sánchez i el president d'Òmnium, per pujar un cotxe d'una forma absolutament desaforada, allà va començar, ja havia començat abans, això ve de lluny, però allà vam veure el primer brot d'aquest contobert, i per dir-ho d'una manera, no?
0: També en Podem.
6: De fet, va venir Podem, i després el PSOE, però fem bona aquella expressió de que primer van anar pels jueus, tothom s'ho va estar mirant, després van anar pels comunistes, tothom s'ho va estar mirant, i fins quan va venir per mi, que deia aquell, ja no quedava ningú per defensar-me. Doncs el PSOE li ha passat una mica això, i a mi em ve molt a la memòria, i ara faré batalles de l'avi, quan jo era diputat a Madrid, recordo que hi havia un ministre que es deia Mario Fernández Verdejo, que era el ministre de Justícia. Verdejo tenia una llei al calaix que eliminava les oposicions per accedir a jutge i fiscal. Les eliminava. És a dir, per accedir a jutge i fiscal havien de ser els numerosos de les promocions de les facultats de dret. Això permetia una certa mobilitat social a l'àmbit de la justícia, perquè preparar unes oposicions, el sistema d'oposicions que hi ha muntat, amb els tutors que tens, que formen part d'una casta familiar molt endogàmica, Bermejo tenia aquest pla. Malauradament, aquest ministre va durar poc, va durar gairebé 2 anys, perquè el van agafar amb el senyor Baltasar Garzón fent una monteria, una cacera, amb un coto privat, sense permisos, i va haver de dimitir, coses de la Celtibèria, no? Però aquest, jo recordo, comentari del Zapatero i el mateix Rubalcaba, dir-los, escolti, no llenceu la proposta de Bermejo, de la justícia, perquè crec que això acabarà passant, i això és un problema. Tenim una justícia que està esbiaixada cap a un àmbit ideològic.
0: El problema és que tampoc tenim una llei que limiti l'abús de poder i d'autoritat de l'administració pública.
6: Aquesta és una altra.
0: Aquest és el tema.
6: Però aquells dos s'ho agafaven gairebé a conya, això.
0: El jutge Pedrat
6: n'ha
0: fet unes quantes.
5: Sí, és que ja coneixem, diguem-ne.
0: Però és que no em pagarà cap.
6: Ni ningú. Però és que això passa...
0: Si hi ha mala praxis, que no ho sé, vull dir, en el cas que hi hagués mala praxis, no passarà res en aquest jutge.
6: No, perquè estan blindats.
0: Clar, però llavors...
5: Però
0: també cal revisar qui fiscalitza què, no?
6: Però fixa't tu que si el tema de la mobilitat social a l'àmbit de la justícia, és a dir, que hi hagi accés a diferents sectors de la societat, puguin ser jutges i fiscals, que ara està molt restringit, és a dir, que no, hi ha gent que ha arribat, amb esforç, amb molt esforç i molt sacrifici. Complicat. Però quan, repeteixo, els vaig comentar que traguessin la llei de Bermejo, la posessin damunt la taula, Zapatero va dir que ni parlar-ne, i Rubalcaba se fotia a riure. I quan han imputat el senyor Zapatero, recordava aquella conversa, no? Dic, segurament, doncs mira, allò de tants anys ha acabat petant-li a la cara, no?
0: D'aquí a pocs minuts també ens acompanyarà Jofre Llombart, que està arribant amb retencions a les carreteres. Podem saludar aquesta hora des del Congrés dels Diputats, Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana. Bon dia.
8: Molt bon dia, Ricard i companyia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Com està vivint el que està passant al Congrés dels Diputats?
8: Home, ho estem seguint amatents i cada dia, doncs, hi ha una novetat, no? Sens dubte, sembla que cada dia el món ha d'acabar-se, però encara continua, encara som aquí.
0: Vostè veu com una campanya per intentar erosionar Pedro Sánchez, o hi veu també motius suficientment greus com per reflexionar sobre el poder que té Pedro Sánchez ara mateix?
8: A veure, aquí hi ha dues coses que fan intersecció. D'una banda, ja ho hem dit moltes vegades, hi ha una corrupció estructural molt vinculada a les inèrcies del bipartidisme, de PP i PSOE. Vull dir, cap dels dos grans partits s'han salvat de corrupteles de tota mena en diferents èpoques. Jo crec que això és una evidència històrica, eh? I ho hem de dir. D'altra banda, sobretot la gent d'esquerra i l'independentisme en general, estem acostumats a veure molts registres de la UCO i molts informes de la UDEF que, evidentment, diguem, generen, per dir d'una manera elegant, escepticisme. Per tant, estem en un moment d'olla barrejada, en què cal filar molt prim què hi ha, què no hi ha, i del que hi ha, que s'està exagerant i que s'està sobredimensionant.
0: El que passa és que aquí hi ha una cosa, que és la confiança que fa la ciutadania en la política, no? I això es desgasta. Això es desgasta, passi el que passi, perquè aquest judici segurament trigarà anys a produir-se. Per tant, ja hi ha una imatge que estarà molt malmesa de la confiança cap a la política, i això reverteix cap a un vot més protesta, cap a un vot o una desmobilització del vot, fins i tot, no? A una desimplicació de la vida pública dels ciutadans en la política. I això a l'esquerra hauria de ser també un dels elements que hauríem de tenir també sobre la taula, de dir com recuperem la confiança.
8: Ho tenim. Som un partit amb més de 90 anys d'història i, afortunadament, no hem tingut casos de corrupció d'aquest tipus i, per tant, podem anar amb la cara ben alta, no? Però tens raó, Ricard, la corrupció no distingeix i, al final, el ciutadà veu a tots els operadors polítics implicats dins d'aquest fangar. I aleshores això crea, com dèiem, malestar. Crea desesperança, crea desafecció, i sobre aquest cràter edifiquen les ofertes de caràcter populista. I en aquest cas, en aquesta època que estem vivint, aquestes ofertes són totes generalment d'ultradreta. I aquí el combat el tenim claríssim. Esquerra som un partit, a més de sobiranista, som un partit antifeixista. I aquesta finestra d'oportunitat de la reacció l'estan aprofitant, i aquí estarem nosaltres de cara contra la corrupció i de cara contra el feixisme.
0: Però seria també més útil, fins tot amb aquesta idea de la confiança, donar la confiança a la ciutadania, donar la confiança a les urnes, a aquests ciutadans, que renovin aquesta confiança?
8: Bé, nosaltres hem d'anar pas a pas i graó a graó. És a dir, ho va dir molt bé el nostre portaveu ahir. Quan nosaltres vam donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy, hi havia una sentència clara de finançament il·legal del Partit Popular. En aquest moment, això no hi és encara damunt la taula. I, per tant, el que no podem fer és coses fora d'hora i temps. Però tenim molt clar que quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
0: Però si no hi ha una sentència ferma, no ho contemplen.
8: Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària, eh? Vull dir, ara tampoc ens anem a lligar a la sentència, però és evident que...
0: Que hi hagi evidències de finançament irregular del partit.
8: Sí, exactament. Ahir ho va dir el nostre portaveu, sí. I ho reitero jo aquí. Uh-huh.
0: Li veu futur per això a la legislatura, amb aquestes lògiques i amb aquests també posicionaments d'alguns partits, com el PNB, que sembla que es desmarca més de les majories que hi havien construïdes al Parlament fins ara?
8: A veure, jo no puc parlar pel PNB i cadascú sap les seves geometries, però hi ha dues evidències. Primera, la majoria d'investidura es manté intacta amb alts i baixos i amb una mala salut de ferro. És a dir, no hi ha una majoria alternativa per fer en aquest moment una moció de censura. Dos, sobre el que em preguntaves, jo veig determinat Pedro Sánchez arribar al màxim. Home, així com abans del cas Zapatero jo hagués dit segur que arribem a l'estiu del 27, ara jo potser contemplo a nivell personal un avançament doncs més tècnic, és a dir, uns mesos abans, però que la Moncloa vol esgotar al màxim el període, jo d'això no estic encara segur en aquest moment, malgrat que els socialistes estan en estat de xoc,
0: I en el fet de que Catalunya, per exemple, el jutge Pedraz hagi posat el focus ara en el finançament de la campanya del PSC, vostè veu també preocupació del que pugui això afectar l'estabilitat de Catalunya?
8: Sincerament, no massa. En el moment en què, diguem, ja hi ha un acord de pressupostos, això, diguem, continuarà. És evident que el PSC ha de donar les explicacions que toquin, òbviament, però no crec que això afecti ara l'estabilitat de la governació a Catalunya.
0: És la posició d'Esquerra Republicana, explicada pel diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres.
0: Queda clara la posició d'Esquerra. De seguida sentirem el PSC i Junts.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: I han expirat deixar anar tot allò que ens pesa?
12: Les notes del nen, les obres a casa...
11: El manteniment del cotxe...
12: Ah, no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
10: Peugeot.
12: Mònica Naranjo, Espartac Peran i Pilar Eire a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
14: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
15: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 € recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
29: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
27: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo.
30: És que fots cada dia un detall, de veritat.
31: Dels entrevistes lleig que s'ha vist.
30: Avui soc...
29: Perdona, és que capir això, però... És que no tinc una resposta.
30: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
29: No.
17: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
32: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: De seguida nosaltres, José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés dels Diputats, amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart, amb Marta Pascal i amb Jordi Mir. Dèiem que les portades dels diaris de Madrid avui són molt clars. El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions i, en cas contrari, exposa el rotatiu de Prisa que en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs. Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema. El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que va prendre el president. I l'ABC obre la portada amb una editorial titulada Tota la corrupció és de Pedro Sánchez. Assegura que deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública. I veurem què és el que passa els propers dies, perquè d'aquí a dues setmanes sentirem a Zapatero declarar davant de l'Audiència Nacional. L'entorn de Zapatero deia, per exemple, que no descartaven una presó provisional, veient com van les coses. Sí, sí, clar. Per tant, també tot això aniria dificultant també i tensionant encara més l'ambient. Jofre, ja has arribat.
33: Sí. Mira, aquestes portades el que evidencien és que, per més que formalment, jurídicament, siguin causes separades, el que ja és una causa general contra el PSOE, contra Pedro Sánchez, contra tot el que representa. De la mateixa manera, com ha dit abans el Joan Puigcercós, que en el seu dia va haver una causa general contra l'independentisme que es va veure estèticament quan es va posar de moda, te'n recordaràs, l'entrada de furgones de la Guàrdia Civil en ajuntaments indepes. Ara em ve el cap, per exemple, la Seu d'Urgell amb el pobre Albert Batalla, però moltíssims. Sí, sí. Aleshores hi havia... Estèticament es buscava que hi hagués un rebuig social a la causa independentista a través de la investigació prospectiva de corrupció. El cas Leire, en concret, que és un d'aquests casos, es vol intentar vendre com el revers de l'Operació Catalunya i de la Policia Patriòtica. És a dir, tu utilitzes de manera irregular fons públics per destruir-me, doncs jo et pagaré amb la mateixa moneda. Jo et destruiré, el que diu l'autor del jutge, jo et destruiré, destruiré les teves acusacions també utilitzant clavegueres a través de leires, a través de desacreditacions d'acusacions, etc, etc. Clar, d'aquí a que imputin a Pedro Sánchez hi ha un mil·límetre. Per què? Perquè ja la interlocutòria d'ahir diu tot això es va gestar en aquells famosos 5 dies de la màquina de fang. Doncs el que descriu ahir, sense posar nom, és la contramàquina de fang. Per tant, preparem-nos, abans deia el Jordi de pujar el volum, preparem-nos per presó preventiva per Rodríguez Zapatero i per la imputació de Pedro Sánchez. Això està... però va,
0: el caure.
33: Agendat...
0: I espera, veure vist... que, no, i espera a veure què passa amb la dona de Pedro Sánchez, perquè com li decretin per... presó preventiva també, bueno...
33: Perquè aquesta és l'altra.
0: Però Marta, causa... és que ho hem vist mil vegades, que no sé què us sorprèn.
33: Aquesta causa general...
5: Però, presó, home, jo presó preventiva...
33: Aquesta causa general contra...
0: Ho hem vist en, els, en molts casos, això.
5: I això ho trobo...
0: Sandro Rossell mateix?
5: Ah, no, no, que ho hem vist, però que si fins i tot ara ja arribem aquí, ostres...
33: Aquesta causa general contra el Pedro Sánchezisme inclou tocar el germà, la dona, Zapatero i ara el PSC, que serà el següent. És a dir, els punts forts del Pedro Sánchezisme te'ls tocaré un a un, encara que sigui, insisteixo, des del punt de vista estètic. Jo, jutge, demano PSC que em passis tots els papers de la campanya del 2024. Ja està, no cal res més per estar assenyalat mediàticament. Per sort i per desgràcia, en tenim experiència des d'aquí a Catalunya. Tu em demanes un paper, el titular està a fer. El jutge demana a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell que presenti els papers perquè no sé què. I a vegades aquests escorcolls s'havien arribat, m'ho van explicar, i un dia ho vaig veure, aquestes imatges de Guàrdia Civil sortint amb caixes, les caixes estaven buides. Caixes buides. Caixes de cartró buides perquè les càmeres de televisió mostressin. Amb això no estic defensant que ningú... Que... És a dir, que hi hagin casos de corrupció no amagui que hi ha una operació d'estat contra
0: no,
33: Pedro Sánchez.
0: No, és que no és incompatible.
33: I que hi hagi una operació d'estat sí, sí. contra Pedro Sánchez no amagui que efectivament es van pagar uns diners del rescat de Plus Ultra que van anar a parar a les filles, a l'empresa de les filles de José Luis Rodríguez Zapatero. I això sí, està sí. acreditat. Per tant, així les coses... Pedro Sánchez diu que no vol convocar eleccions, perquè seria fer un ús partidista, que mai ho ha fet. Bé, cal recordar que el 2023, l'endemà del PSOE fotre's una patacada a les eleccions municipals, va convocar eleccions anticipades, i em sembla que ho va fer per interès partidista, perquè era l'única escletxa que tenia el PSOE per poder guanyar. Però és que a l'altra banda, que PP i Vox es facin mirar el per què, si davant de tota aquesta muntanya, davant de tot això, són incapaços d'articular una moció de censura. Per què? Perquè ho han cremat tot abans. Ho han cremat tot abans i ara són incapaços de trobar un sol soci, que estem parlant de només 7 diputats, aritmèticament, i són incapaços de trobar-los perquè ho han cremat tot. I com que ho han cremat tot, entre les no eleccions, l'operació d'estat, la legislatura fallida, jo més que legislatura fallida, el que crec és que estem en un estat fallit directament.
0: Ara deixo parlar, però abans vull saludar el diputat del PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Si convocar eleccions és partidista, com diu Pedro Sánchez, no ho és també evitar-les per preservar una majoria parlamentària fràgil?
1: Bueno, i sobretot per fer polítiques, que és el que estem fent nosaltres en benefici dels ciutadans. Nosaltres, la gent ens vota perquè aquest país avança, i aquest país està avançant. Té una posició internacional ferma, té una política econòmica que crea ocupació, estem avançant en drets i sobretot estem plantant cara en aquests canvis que hi ha al món de retrocés i de tornar, com diríem, a les cavernes.
0: Estan arreglant coses, però, per exemple, la crisi de l'habitatge s'està agreujant, veiem com hi ha una inflació a l'alça, els preus dels aliments estan pels núvols, veiem també com les infraestructures claus del país continuen encallades, hi ha vagues de mestres i professors aquests dies també per la situació tensa que hi ha a les escoles. En què estan avançant, exactament?
1: Però és que pensem que els països no tenen problemes, sempre n'hi ha problemes. La qüestió és si s'estan afrontant i com s'afronten. És a dir, en aquests moments els temes de vivenda, el govern de la Generalitat ho ha explicat, per exemple, acabem de fer 3.500 en l'any 2025 vivendes de protecció oficial. 3 de cada 10 vivendes que es fan a Espanya a protecció oficial s'estan fent a Catalunya, per posar exemples, no?, de coses que estan avançant. En ocupació s'està millorant molt, s'han avançat amb el salari mínim i amb el nivell de vida de la gent, s'està lluitant contra la inflació. Només hem de comparar el que li està passant als Estats Units, per exemple, amb el preu del petroli i de l'energia. És a dir, és evident que hi ha problemes al món. La qüestió és com els afrontes. Si els afrontes, intentar-los solventar per protegir els més dèbils, o fas el que està fent la dreta a tot el món, que és eliminar les prestacions, deixar la gent campi qui pugui, i la llei del més fort, que és el que estan fent sempre, no? La privatització permanentment dels serveis públics, la reducció de les ajudes a la gent, tot això és el que nosaltres estem afrontant, i tenim un govern que s'està sortint bé d'aquestes coses.
0: T'entenc, és a dir, que no convoquen eleccions perquè, per exemple, no diuen que és més beneficiós per la ciutadania no convocar-les. Però si al final el suport social és suficient, quin problema hi hauria en confirmar-ho a les urnes?
1: Però és evident que la dreta ha tingut èxit en una cosa, que és en aquest acoso polític que s'està produint, que fa que parlem d'unes coses que no són el que està fent el govern. Estem parlant de debats al voltant del debat polític, però no dels temes mullers de la batalla política, perquè és molt més, com diria jo, los sucesos, és més interessant des del punt de vista del debat que no parlar de les lleis que amb el tema de la vivenda o amb els temes del copagament o amb els temes de sanitat, perquè això no té tant de morbo per entendre's en la discussió. En això sí que és evident que ens estan guanyant la batalla a la dreta, no? Però en el que és les polítiques de desenvolupar, els estem guanyant, perquè s'ha demostrat que es poden fer polítiques progressistes d'avançar i d'inversió quan hi ha èpoques de crisi com les que hem tingut que afrontar i triomfant, perquè en aquests moments Espanya és el país de la Unió Europea que més creix i que està creant ocupació i que a més puja el salari mínim i que puja el nivell de vida de la gent.
0: No sé si sap algun detall de com va anar ahir el requeriment d'informació que va haver-hi durant 12 hores ahir a Ferraz.
1: Doncs jo el mateix que vosaltres, perquè tenim la mateixa informació, que un jutge va demanar una informació i que se li va facilitar, tan senzill com això. És a dir, que jo crec que quan la justícia actua, t'agradi o no t'agradi les decisions que haguem prendre, perquè això ja és una opinió personal, el que s'ha de fer sempre és col·laborar amb la justícia per evitar aquesta degradació que s'està produint de les institucions al voltant de...

0: Sí, que això és una cosa que no podem provar ara, sinó que quan hi hagi el judici, que això serà d'aquí molts anys. Per tant, també veurem què és el que va passant. Però...
1: Bueno, depèn, no? Perquè molts anys és quan afecta la gent del PP, per exemple. Vam veure que l'any passat el senyor Montoro el van imputar i encara no ha declarat. I el senyor Zapatero fa tres setmanes que el van... no sé si arriba, que el van imputar i ja va declarar. És a dir que, o aquests dies tenim el judici de la Púnica, que no sé si la gent recordarà, però fa com 15 anys d'això, i el judici de la Gürtel encara tenim ahí peces que estan circulant, i el judici de la Kitchen encara estan tenint. Bueno, això de que trigaran molt, bueno, depèn, és el que la gent veu, que quan afecta la gent del Partit Popular té una relació molt especial amb el món judicial.
0: El que li volia dir és que també hi ha molts casos que han afectat de corrupció directament també al PSOE, i al final...
1: Sí, sí, i el que ha de fer la gent que ha estat afectat això és assumir les seves responsabilitats. Nosaltres amb això actuem contundentment. És la diferència amb el PP. Ells es dediquen a protegir, a tapar i a amagar, i nosaltres el que fem quan apareixen aquests casos és col·laborar amb la justícia i apartar la gent que està implicada.
0: Sí, però el president va parlar de regeneració democràtica. Va desplegar, de fet, una voluntat clara de, quan va haver-hi aquells 5 dies de reflexió, de posar-s'hi ferm, diguéssim, per regenerar democràticament les institucions del país. Què s'ha fet per regenerar democràticament el país, veient el que està passant?
1: Pues mira, per posar-li un exemple, al gener del 2025 vam portar al Congrés una llei del govern sobre la regulació dels lobbies, per posar un exemple, que es van presentar 113 esmenes, de les quals al final van quedar vives 80, 23 del PP. Li vam acceptar 19 de les 23, i a pesar d'això no voten a favor, la bloquegen, com ens ha passat amb altres grups. Tenim la llei bloquejada perquè hi ha grups que no volen donar suport. És a dir, nosaltres tenim una política parlamentària de portar endavant, però que tenim que configurar majories, i és evident que hi ha uns grups polítics que es dediquen a bloquejar aquestes iniciatives, però que el govern té ganes de solventar els temes claríssimament i que s'han pres mesures, evidentment.
0: S'han pres mesures, però diu que no ho poden fer perquè no tenen la majoria per fer-ho.
1: Bueno, però tu has pres la decisió de portar-lo al Congrés, l'has posat sobre la taula...
0: No, l'idea, perquè abans m'ha dit que el govern havia de continuar perquè estaven tirant endavant moltes polítiques.
1: Clar,
0: i ara m'està dient que no les pot portar endavant,
1: bueno,
0: perquè no té les majories.
1: Estem buscant els suports per portar-la endavant. És que les lleis no es fan de la nit al dia, també us dic. És quan tu tens un Parlament, que és el que han decidit els ciutadans, tan plural com el que tenim a Espanya, la política d'arribar a acords és una política, com diríem, de rellotger. És a dir, que has d'anar encaixant les peces per arribar al final a un consens entre tots.
0: Deixem que li pregunti per Cerdán. Vostè diria, veient el que està llegint, que anava per lliure, dirigint i pagant a la Fontanera?
1: Evidentment. Primer s'ha de demostrar totes aquestes coses, perquè això són el relat que fa la policia, que ara estan buscant les proves per poder demostrar això. És a dir, que un estat garantista, una cosa és del que se t'acusa i una altra cosa és tenir les proves per poder demostrar, perquè és que al final tenim la sensació que aquí tots fem de jutges, de fiscals i d'abogados defensores. I jo crec que no s'ha de fer això. Això no és el que ens toca a nosaltres. I la segona cosa és que una cosa és del que t'acusa i una altra cosa és que ho puguin demostrar. Jo no sé el que ha fet el senyor Santos Cerdán. No tinc ni idea, ni tinc coneixement. Jo el que sí sé és que el que s'ha de fer quan la justícia actua és col·laborar, donar tota la informació i que la justícia actuï i arribi a bon port i mantingui l'acusació o no. Ja ho veurem, perquè això és la instrucció. La instrucció no sempre acaba en judici.
0: En tot cas, sí que diu que no sap què és el que ha fet, però sí que pot assegurar que el partit no en sabia res.
1: Jo sóc del PSC, ja li dic jo. Jo no sóc del PSOE, jo sóc del PSC, és a dir, que sap que tenim una relació molt bona amb el PSOE, de col·laboració, de treball conjunt, però que ells són responsables. És a dir, que el secretari d'organització del PSOE no té cap autoritat sobre el PSC, ni el secretari d'organització del PSC té cap autoritat sobre el PSOE. Són dos partits diferents, que tenim NIF diferents.
0: Vostè vol dir que no té opinió sobre això, com a diputat del PSC?
1: No és que no tinc, la meva opinió és que si ha fet alguna cosa, doni resposta de la injustícia.
0: Ja, el PSOE, no el PSC.
1: No, el Santos Cerdán. Que és el que vostè em preguntava.
0: Bé, li preguntava si el partit no en sabia res.
1: Ja, però el partit que és un ente jurídic a l'aire, no sé, són persones els que són responsables dels partits polítics. És a dir, que jo la sensació que tinc de tot això, ja s'arrastra, que tot això ja ha sortit publicat, tota la història de la Leire Díaz, de totes aquestes coses, com diria, no sembla que sigui cap novetat.
0: I el cas Zapatero, vostè posaria la mà al foc per Zapatero?
1: Fa molts anys que s'ha instal·lat aquesta

0: dinàmica de la pregunta de la mà al foc, no? I jo li diré dos coses sobre Zapatero. Una, jo estic orgullós de la gestió del president Zapatero, del govern del president Zapatero, dels avanços que es van fer, com la de Felipe González. Jo estic molt orgullós, jo crec que Espanya s'ha transformat gràcies als avanços de dos grans presidents socialistes com Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. I una altra cosa és que després, quan tornen a la seva vida privada i deixen de ser presidents del govern, els seus comportaments, les seves llibertat d'expressió i llibertat d'actuació, són ells els responsables. Jo això ja no tinc cap identificació, m'identifico en el que van fer com a presidents de govern, però no en el que facin en la seva vida privada.
1: I ella en aquest cas va defensar-lo molt més clarament, molt més directament.
0: Bueno, no sé si és defensar-lo molt, molt clarament o molt directament. Jo intento definir el que pensem els socialistes, el ciutadà normal que vota els socialistes, que confia en els socialistes, que es reconeix en les feines que han fet com a presidents del govern perquè han transformat el país, perquè un partit polític és un instrument per millorar la societat, almenys
1: hauria de ser-ho,
0: els partits d'esquerres, no? Mm. I que ens identifiquem en lideratges personals que porten endavant aquestes polítiques i que s'identifiquen en les coses que fan. O sigui, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona vam tenir un gran alcalde com Narcís Serra o com Pasqual Maragall. La feina que van fer, o Joan Clos o Jordi Hereu, i ara tenim el Jaume Collboni, la feina que fan no és una feina individual. És impossible que una sola persona faci les coses. Tenen un equip, tenen regidors, tenen gent compromesa que porten endavant les polítiques. I això és el que és la identitat col·lectiva d'aquell partit polític, les coses que ha fet. Cadascun d'aquestes persones faran la seva. Llavors, jo tinc plena confiança en el Zapatero. Jo crec que és una persona honesta. Jo és el que crec, però és la meva opinió personal. Però les opinions personals no serveixen a la política.
1: No, però sí que són significatives, perquè al final vostè hi ha treballat i, per tant, sap com es mou tot això. Li preguntava abans per Santo Cerdán i vostè no m'hi posava aquesta confiança i sí que me l'hi posa amb Zapatero, per tant, també és significatiu.
0: Perquè tinc més relació amb el José Luis Rodríguez Zapatero que amb Santo Cerdán, no per una altra cosa. Que jo vaig coincidir més en l'època de José Luis Rodríguez Zapatero, que era president del govern, i vam coincidir fent moltes coses en l'època president Montilla. En aquella època que no en l'època de Santo Cerdán. Simplement això és una qüestió també, diria, generacional, és a dir, que no té més secrets, que alguns ja tenim una edat.
1: José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés dels Diputats, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.

0: l'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 12, bon dia. La lluita contra l'assetjament escolar ha centrat l'últim ple del Consell Municipal d'Adolescents. Els alumnes participants s'han centrat en eixos com la convivència, el respecte i la prevenció del bullying, tema que ells mateixos havien escollit per tractar aquest curs. La campanya ha inclòs un mural col·laboratiu amb l'artista local BK. La Seu d'Urgell acull la jornada de salut comunitària de l'Alt Pirineu i Aran. L'activitat organitzada per l'ABC urgellenca fomenta l'intercanvi d'experiències i el treball en xarxa entre professionals i agents de l'àmbit sanitari. S'hi ha inclòs una mostra cultural de la ciutat i un recorregut pel centre. I en el marc de la recuperació de la Fira Medieval s'organitza un sopar medieval a la plaça del Deganat. L'activitat compta amb la col·laboració de veïns i botiguers del casc antic i l'Ajuntament i es farà dissabte a la nit, inclourà música en directe. Els bombers incorporen la tecnologia RECO per millorar la recerca de desapareguts a la muntanya. El GRAE ja té el seu primer dispositiu d'aquest tipus, que va penjant de l'helicòpter i que té una potència 100 vegades superior als equips convencionals. El sistema de detecció fa anys que es present en moltes peces de roba per a esquí i d'altres esports de muntanya.

0: El govern d'Andorra adjudica per prop de 2 milions d'euros les obres d'adequació de les noves dependències d'oncologia a l'Hospital de Meritxell. Els treballs permetran concentrar tots els serveis oncològics en una sola planta. I els esports, el Colorado Rockies, dirigit per Javi Padial, ha guanyat a la Lliga Estatal i accedeix als campionats femenins dels Estats Units. El club de Denver, amb l'entrenador Urcillan al capdavant, ha aconseguit l'accés al torneig nacional tant per a l'equip U19 com per l'U17. El tècnic celebra l'evolució del projecte, que s'ha situat al top 10 del rànquing de la Development Player League dels Estats Units. El Morabanc Andorra juga la permanència a la CB l'última jornada en què rep el Barça. El maig decisiu jugarà demà al vespre al pavelló Toni Martí. L'equip tricolor hi arriba al límit de la salvació i amb una victòria més que el Casademont, que és 17è, i acabarà la Lliga a la pista del Río Breogán. I el temps que continua a marcar per la calor, ahir ja es va arribar a 33 graus al nucli urbà de la Seu, una xifra que es pot repetir tant avui com demà, però demà al migdia arriba un canvi que portarà ruixats i pot ajudar a que a partir de dissabte la temperatura sigui una mica més fresca.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El Consell Municipal d'Adolescents de la Seu ha celebrat aquest dimecres la seva sessió final de curs, una trobada que ha reunit els representants dels diferents centres educatius participants, presidida per l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la regidora de Joventut i d'Educació Cristina Moreno i també la síndica municipal de Greuges Sana Martí. Aquesta última sessió s'ha centrat en els eixos de la convivència, el respecte i especialment la prevenció de l'assetjament escolar. Els representants del col·lectiu veuen cabdals aquests temes i al llarg del curs hi han treballat sobretot al voltant del bullying, temàtica que van escollir ells mateixos a partir de la situació i preocupacions que detecten en el seu dia a dia. Fruit d'aquest treball han elaborat un manifest propi i han creat un mural col·laboratiu de la mà de l'artista urgellenc Beca, plasmat en el lema "El respecte és la base i la unió la nostra força". Cristina Moreno fa balanç d'aquest projecte que ha centrat aquest curs.
2: Aquest segon Consell Municipal d'Adolescents el que volem és escoltar els joves. Volem escoltar els joves i les joves que ens expliquin com han viscut aquest projecte contra l'assetjament, com l'han viscut de principi a fi, i a més és un projecte que ha tingut una certa transcendència, per tant també els hi volem demanar si han complert els seus objectius o si encara creuen que hi ha més feina per fer. Per això avui volíem escoltar-los i saber si realment els objectius als quals s'havien proposat havien arribat, no?, al seu assoliment, o si creien que segurament vindrem cap aquí, no?, cap al fet de que això és un treball constant, és una feina que hem de fer diàriament i que, per tant, és importantíssima, doncs, la relació entre diferents agents educatius, entre, en aquest cas, centres, la pròpia administració i el propi ciutadà-ciutadana, que han de recolzar, doncs, aquest treball de comunitat i aquest treball de convivència i diàleg constant.
0: Durant el ple, els participants s'han compartit profundes reflexions sobre el significat de l'assetjament, posant èmfasi especial en la importància de la comunicació, l'empatia i, sobretot, el paper actiu que ha de tenir l'observador per prevenir qualsevol situació de violència o exclusió. També s'ha de recordar que l'Ajuntament posa a disposició del jovent la consulta oberta, els serveis de psicologia o les activitats preventives disposades des de l'àrea de joventut.
2: La detecció en ella mateixa ja és el primer obstacle davant del que ens trobem, però posteriorment el que es va considerar és fer una campanya que arribés a tota la comunitat, perquè no volíem quedar-nos amb un projecte que a més compartíem amb el Consell Municipal d'Infants i que era molt potent, molt poderós, perquè és una situació que succeeix en tots els àmbits de la nostra vida, que no té espai, que no té edats, i per tant creiem que era important poder traslladar-ho a la resta, no?, de les persones del territori. Van estar d'acord, van pensar que si volíem posar, que era important posar-s'hi, i per tant el que es va començar és, doncs, es va fer un manifest, es van fer diferents missatges, es va fer una campanya, es va fins i tot fer un parell d'accions simbòliques, però que també representaven una mica el resultat de tot el que s'havia treballat, que era la pintada de no d'aquest banc a Joan Sansa, i també, doncs, un mural que el propi escorxador, que és el seu espai jove, que també simbolitza el seu racó, doncs, en el que defensaven precisament que el respecte és la base de qualsevol tipus de relació.
0: Una de les nombres que aquest any ha format part del Consell Municipal, l'Ainara, explica com va sorgir la idea de treballar el bullying.
3: Doncs vam començar debatint per buscar algun tema per treballar aquest any, i doncs parlant sobre els problemes que teníem o coses que ens agradaria millorar, va sortir el tema del bullying, que és el que estem treballant, l'assetjament. Cadascú va explicar les seves versions, temes que havien passat o succeït, i doncs vam decidir que la nostra campanya d'aquest any seria fer activitats contra el bullying, l'assetjament escolar.
0: Dolça Parlona fa balanç de la feina feta en aquesta campanya.
2: Però l'activitat més xula que penso que vam fer també, a més de la creació d'un manifest, d'exposar les nostres opinions, el nostre punt de vista dins aquest aspecte, vam veure que era una realitat que coneixia tothom, sigui des d'una banda o des de l'altra de l'assetjament. Jo crec que va ser molt important poder cadascú aportar la seva opinió, la seva experiència en aquest aspecte que, per desgràcia, tothom en té alguna o altra. I llavors vam anar treballant a base d'això, d'anar explicant què és el que ens passava i anar buscant què és el que necessitàvem com a joves, com a adolescents, per intentar que això no es repeteixi. I una de les activitats que vam fer, més de la creació d'un manifest, va ser la pintada d'un mural, que jo, per desgràcia, no ho vaig poder fer, que us ho explicaran millor ells, segurament. Però jo crec que la feina va ser aquesta, d'anar explicant cadascú les seves versions per anar construint una solució que ens pogués ajudar a tothom.
0: Des de l'Ajuntament han agraït la capacitat d'anàlisi mostrada pels més joves i han valorat positivament el funcionament actual d'aquest i d'altres consells municipals. Cristina Moreno.
4: Els consells municipals d'adolescents i d'infants són òrgans de participació. Llavors, és el moment en el que estem dient d'una manera simbòlica, perquè el que hem d'intentar és que tothom sàpigui que pot participar i que té una veu activa en el seu territori, no? La seva societat, però aquest és un òrgan que el que dona és força a aquest concepte, i per tant el que van triar en ells són les diferents temàtiques al llarg dels anys i cada any se'n treballa una. Aquest any és aquesta. Si es considerés que es vol continuar treballant en el tema, perquè creiem que ens han faltat doncs arribar a certs objectius o el que convingués, doncs endavant. Al final la decisió, i aquesta és la part important, la decisió la prenen ells i elles, i aquí nosaltres el que fem és escoltar-los.
0: També ha col·laborat en aquesta campanya de Ràdio Seu mitjançant l'emissió recentment del manifest que han elaborat i enregistrat els mateixos alumnes. Aquest n'és el resultat.
3: Nosaltres, infants i adolescents del nostre municipi, volem viure en un entorn segur, respectuós i lliure de violència, en un lloc acollidor on tothom se senti valorat i escoltat. Volem viure tranquils i sentir-nos estimats per la nostra comunitat i que no ens mirin amb superioritat. Reivindiquem el dret de ser qui som, de créixer i construir la nostra identitat durant la infància i l'adolescència sense por que els nostres drets siguin vulnerats. Creiem que totes les persones tenen dret a viure i aprendre en un entorn segur, sense importar què pensin o siguin els altres. No volem amenaces, volem sentir-nos segurs i protegits. Demanem espais on puguem expressar-nos amb llibertat i no s'erradiqui qualsevol forma d'assetjament. L'assetjament, en totes les seves formes, vulnera la dignitat, la llibertat i el benestar de les persones. Rebutgem qualsevol forma de discriminació, intimidació, burla, amenaça o exclusió. L'assetjament no és cap broma ni una opinió. És una forma de violència que causa molt dolor. Defensem el respecte com a base de la convivència i la unió, com la nostra força. Abracem la diversitat per construir un món millor, perquè cada persona és valuosa tal com és. Només així podrem construir una comunitat on totes les persones se sentin acceptades, escoltades i valorades. Per això, fem una crida a tothom per tal que prengui els compromisos següents. Escoltar i acompanyar la gent que ho necessiti. Fer que cadascú tingui el seu lloc en la nostra comunitat, on tothom sigui respectat. I posar-nos al lloc de l'altre i tenir una actitud exemplar. Volem treballar amb tota la comunitat, ja que la convivència basada en el respecte, la seguretat i l'acceptació de la diversitat només serà possible amb la implicació de tothom.
0: La part final de la ple d'ahir es va dedicar a repassar el compliment de les propostes formulades en edicions anteriors del Consell Municipal. L'alcalde Joan Barreda els va informar sobre diverses actuacions ja executades o que estan en fase de desenvolupament, com per exemple millores en l'enllumenat públic, actuacions en les instal·lacions esportives, reparació de la pista de patinatge o avenços en el projecte de l'skatepark. També han esmentat la col·laboració de l'acampada jove mitjançant la creació d'un grup motor. I aquest dimecres la seu també ha estat escenari de la quarta jornada de salut comunitari de l'Alt Pirineu i Aran. És una trobada organitzada per l'equip del mateix nom de l'àrea bàsica de salut de la capital urgellenca, amb l'objectiu, expliquen, de fomentar l'intercanvi d'experiències, el treball en xarxa i la reflexió compartida entre professionals i agents comunitaris de la ciutat i del seu entorn. La jornada reunia participants de diferents àmbits amb una mirada comuna, avançar com a models de salut més participatius, arrelats i centrats en les persones, i per això s'ha treballat en quatre eixos principals: cultura, natura, exercici físic i territori. L'inici de la jornada va ser al claustre del Racionero, el Parc del Valira, amb una benvinguda institucional per part de l'alcalde del Seu, Joan Barrera, i la gerent del GAPICAL al Pirineu i Aran, Meritxell Feixes. També es va fer una interpretació del Ball Cerdà Intergeneracional i tot seguit va començar una ruta guiada pels espais més emblemàtics de la ciutat, que va culminar al Parc Olímpic del Segre. Allà s'hi va fer diverses activitats vinculades a la salut comunitària i entre elles el Dragon Boat, una pràctica col·lectiva impulsada pel Caricano Kayak que fomenta el treball en equip, la inclusió i el benestar físic. Hi han col·laborat membres de l'Associació contra el Càncer de l'Alt Urgell i, d'altra banda, s'ha fet una sessió d'exercici físic guiada al Parc de Salut, un espai pensat per promoure hàbits saludables i actius entre la població. La jornada finalitzava amb un acte institucional en què hi van intervenir Sergi Duaigües, director de l'EAP de la Seu, i Núria Gardenyes, directora de Cures d'Infermeria, acompanyat d'una mostra d'aliments de proximitat. Les 9:25, l'Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic i l'Ajuntament de la Seu organitzen aquest dissabte el sopar medieval dels canonges, una proposta que es farà a 9:45 de la nit i que coincideix amb la recuperació de la Fira Medieval, ara unida a la llegendària. L'activitat oberta a tota la ciutadania oferirà una vetllada ambientada a l'edat mitjana, música en directe amb Agustí Busquets, l'acompanyament també dels gegants de la Seu, i el menú consistirà en un timbal d'amanides, fideua de pastor o d'hortalisses de l'hort. Les postres seran una poma de les farcida amb crema de l'àvia. Els tiquets es poden adquirir a la Mercedia Calbundancieta, la Perruqueria Lucia, o a través de WhatsApp. El preu és de 20 euros pels adults i de 12 euros pels infants fins a 12 anys. La pata inclou aigua, vi i pa. Recomanar reservar amb antelació. Per WhatsApp el número és el 696-236-982. 696-236-982. Els bombers de la Generalitat estan provant amb èxit la incorporació del sistema RECO en un dels helicòpters del grup d'actuacions especials, el GRAE. Des de la direcció d'aquest part del cos, Oriol Vilalta, creu que disposar del RECO representa un salt de qualitat en situacions complexes, amb un sistema que assegura pot ser fins a 100 vegades més eficient que els sistemes convencionals de recerca terrestre. Es tracta d'un dispositiu format per una mena de campana que va enganxada a l'helicòpter i que és capaç de localitzar el senyal que alhora emet un reflector que està integrat des de fa molts anys a moltes peces de roba que es fan servir per esports de neu i de muntanya. La peculiaritat d'aquest element és que no necessita carregar-se electrònicament i dura de forma infinita.
5: En el cas de la tecnologia RECO, que també cada cop és més popularitzada amb diferents peces de roba, de diferents marques, també és amb motxilles i de més, doncs veiem que és un salt de qualitat que ens pot permetre en situacions complexes que no acabem de saber o de tenir la possibilitat de solucionar, doncs estirar d'aquesta eina amb la campana RECO que esteu veient avui, que té una potència molt més forta de recerca i que ens pugui permetre complementar aquesta caixa d'eines que ja tenim en el dia a dia.
0: Aquesta campana, només n'hi ha una, que es custodia el GRAE del Parc de Bombers d'Olot, però darrerament també s'ha aprovat a la Seu d'Urgell amb bons resultats. Pere Planagomar, responsable del GRAE a Olot, destaca també la potència d'aquest dispositiu per fer rescats.
6: Doncs aquest dispositiu, que podem fer volar amb l'helicòpter, és molt semblant al que tenim per fer recerca terrestre, però molt més potent, 100 vegades més potent. Això ens permet doncs fer recerca en cas de llaus, però també altres usos quan no són específicament amb la neu, sinó que amb recerca de grans àrees, doncs cada vegada doncs té més èxit, doncs perquè aquests dispositius es troben més equipament esportiu, diguem-ne.
0: Quan es detecta el reflector, la campana que hi ha incorporada a l'helicòpter emet unes alertes i així es pot localitzar el desaparegut.
6: L'aparell aquest té la part, diguem-ne, que va penjada a l'exterior, llavors a cabina té una consola, i els que fan anar la consola i que detecten el senyal i que li aconsellen al pilot si ha d'avançar, retrocedir, dreta o esquerra, són els GRAE que estan habilitats per fer aquest tipus de maniobra.
0: del CEPART Oriol Vilalta també valora la importància del 112 en aquestes operacions de rescat, perquè és a partir de la trucada que es comença a fer tots els dispositius, tot i que recorda que el 112 no garanteix que el rescat tingui èxit, perquè depèn d'altres factors com la meteorologia, el terreny o la patologia que tinguin els afectats.
5: A veure, el 112 és una molt bona eina, no? I de fet és l'eina on tot comença. Necessitem que, en cas de qualsevol problema, de fet és un telèfon generalitzat a tota Europa, truquis al 112 i et poden geoposicionar molt bé, no? Llavors aquest és un primer pas que no s'ha d'obviar, perquè és, realment marca la diferència. També ens connecta totes les agències que ens hem de desplegar en cas de necessitat, però, com diem sempre, la tecnologia no t'ho resol tot, i nosaltres el que necessitem és aplicar les diferents tecnologies que hi ha al mercat per dur endavant els rescats que tenim, i que sempre, doncs, malgrat passen els a llocs comuns, doncs sempre són diferents, perquè la situació del dia, l'hora del dia, la meteorologia, els afectats, la patologia dels afectats, doncs canvia en cada situació.
0: Sí, com sigui, des dels bombers aconsellen tenir un dispositiu RECO a la roba de muntanya, sobretot si es va en zones de risc. Si no se'n disposa, també es pot adquirir de forma independent a un cost de 30 euros. El govern d'Andorra ha anunciat que invertirà a prop de 2 milions d'euros en les obres d'adequació de les noves dependències d'oncologia de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els treballs permetran concentrar tots els serveis oncològics en una sola planta, concretament a la planta menys 3. El projecte inclourà les consultes externes d'oncologia mèdica i hematologia oncològica, la radioteràpia i la infermeria i els serveis de psicooncologia. Amb aquesta reorganització es busca evitar que els pacients hagin de desplaçar-se entre diferents espais de l'hospital i reduir així l'exposició a les àrees d'hospitalització. El nou model pretén centralitzar l'atenció i oferir espais més accessibles en l'àmbit oncològic, tant pels usuaris com per a les famílies. Les obres tindran una durada d'uns 8 mesos per crear circuits diferenciats en aquesta zona de l'hospital.
7: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu. Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
8: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ampliem ara les notícies amb les que trobem al matí a la premsa. Encara en l'àmbit sanitari, el periòdic destaca que el govern reconeix un retrocés en l'ús del català al sector sanitari, per això enceta una campanya per reforçar-ne l'ús. Es dirigirà al personal sanitari i als usuaris després que l'ús ha baixat fins al 67% a l'Hospital de Meritxell i només un 51% entre els metges especialistes. El dia d'Andorra es fa ressò de la polèmica entre governs, sindicats i patronal per l'allotjament de treballadors al Principat. Des de la patronal afirmen que molts empleats, molts empresaris ajuden a trobar habitatge i que no tenen més remei. La CEI i la Cambra indiquen que l'estat del mercat immobiliari dificulta la contractació.

Sega destaca avui que es consolida la tendència canviant a omplir el dipòsit a la seu en lloc d'Andorra, fins i tot per part de conductors andorrans, quan durant dècades hi ha hagut la tendència inversa. El motiu és especialment el fet que recentment s'ha rebaixat l'IVA dels carburants, que ha augmentat encara més aquesta tendència.

I la Mena explica que els docents plantegen fer vaga indefinida fins a final de curs si no hi ha cap acord. Ahir els professors van tallar l'autovia 2 a Lleida en una nova jornada de protestes que els sindicats consideren molt positiva per l'impacte que han tingut. Això t'explica que la presó de Lledoners al Bages s'ha requisat en només 5 anys 9 quilos de droga i 600 armes blanques. També detalla que a les presons de Sant Esteve, Rovires i Brianço i Brians 2 les xifres són més altes, arriben als 36 quilos de droga i més de 700 armes blanques.

I bon dia. Parla de denegació d'una de cada dues sol·licituds de lloguer assequible a Andorra. Actualment hi ha unes 190 persones en llista d'espera per accedir al parc públic, però moltes d'elles no compleixen els requisits.

la gent de la Biblioteca Sant Agustí ofereix dins el Club de Lectura, a Llegir Teatre, la lectura de l'obra Una Festa a Roma, de Marca Artigau, amb la col·laboració del Teatre Nacional de Catalunya, avui dijous a les 7 del vespre. I també la Biblioteca Taller de Remei, celebració d'un ungüent amb Montse Giró, demà a les 6 de la tarda i dins els actes previs de la Fira Medieval. Festa Major de Sant Joan Fumat, aquest divendres a la nit, a sopar de poble, després actuació del duet Láser i de DJ Nilox i DJ Chema, i dissabte hi haurà sopar de joves, nova actuació del duet Láser i sessió de DJ Juli Bert, a més del Ball del Fanalet. Diumenge hi ha missa cantada i vermut musical. I aquest cap de setmana també hi ha la festa dels Tramantineres a Tuixent i a d'altres poblacions de la Vall de l'Avança al llarg de divendres, dissabte i diumenge. Teniu el programa al web radioseu.cat/agenda i n'hem parlat també a l'entrevista del dia ahir a dimecres. Ho recuperem avui a l'informatiu. Acte institucional a la Seu a motiu de la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO, divendres a les 7 del vespre a l'Església de Sant Miquel. Concert del conjunt Nova Companyia Instrumental aquest divendres a les 8 del vespre al PAP FM. Entrada lliure. Fira Conscienciat a la Seu aquest dissabte i diumenge a la sala de Sant Domènec, organitzat per l'UPSU. Quarta caminada solidària de l'APP Mossos d'Esquadra al Turgell i l'Associació contra el Càncer, dissabte a partir de les 9 del matí des de l'alberg Xanascat en direcció a Montferrer, i al migdia hi haurà un dinar de germanor. I aquest cap de setmana, com hem dit, hi ha la Fira Medieval Llegendària. Al llarg de tot el cap de setmana, diverses activitats al Centre Històric. Ho podeu consultar també al web radioseu.cat. Dissabte també hi ha la novena edició del Festival Arta Pinyó, començada a les 5 de la tarda a l'Ateneu, i després farà parades artístiques al Camp del Codina, al Claustre del Racioner, al Parc de la Buixadera i al Parc del Valira, on hi haurà un concert de cloenda amb Pol Fuster. Història teatralitzada per a Mola en el marc del mil·lenari de la població, aquest dissabte en diferents punts del poble. 17a trobada amics de la sardana del Torgell a Organyà, dissabte a les 6 de la tarda, audició de sardanes amb la cobla Moreneta, a 8:45 sopa de germanor i a les 10 de la nit concert a l'església de Santa Maria. Concert de Xomar Abello a la sala L'Única, dissabte a les 7 del vespre. Presentació del llibre El cantó fos del Cadí amb Jordi Corominas i Llorenç Planes, dissabte a les 7 del vespre a la sala polivalent d'Arsegal. I diumenge, cursa de muntanya Ruixambol a Organyà, inclosa el Cadí Circuit Fe. I també diumenge, trobada de motos clàssiques a Castellciutat. Al llarg del dia es començarà a les 9 del matí amb l'arribada dels motos, a 9:45 esmorzar amb food truck de Carnisser i Charlie, a 9:45 votació popular de les motos preferides, a les 11 el lliurament de premis, a 12:45 volta pel poble, a 1:00 el lliurament de premis de la moto més votada, i a 2:00 del migdia dinar càrrec de food truck, i finalment a 6:15 jam amb Wishing Pirineu i sortejos d'obsequis. Cap de setmana amb força activitats les teniu totes al web radioseu.cat.

Els esports d'aquí. El Colorado Rushist, equip dirigit per l'entrenador argellenc Javi Padial, s'ha situat enguany entre els 9 millors equips dels Estats Units al rànquing nacional de la Development Player League, una de les lligues de desenvolupament més importants del futbol femení nord-americà. Aquesta temporada, l'equip 2008, és a dir, de categoria U19, que dirigeix Padial, ha continuat amb la seva bona evolució i recentment ha acabat empatat a la primera posició de la seva conferència, on competeix amb d'altres rivals de Colorado i també d'estats de, com Utah o Idaho. S'ha consolidat així com un dels programes més competitius de la regió. De fet, ara ja preparen els National Championships, que es disputaran del 23 al 29 de juny a Virginia Beach, on s'enfrontaran alguns dels millors equips del país. A més, l'equip 2019-17 del Colorado Rushist ha aconseguit igualment la classificació pels campionats nacionals dels Estats Units, després de proclamar-se campió estatal a la seva categoria, i també ha aconseguit entrar al top 10 de la Development Player League. Per tot plegat, Javi Padial valora que aquest 2026 ha estat un any molt bonic i subratlla que aquest èxit és un premi per les jugadores i per les famílies que confien en el projecte. Padial ha remarcat igualment que també ha estat una temporada molt exigent perquè han participat en tres competicions alhora i això no és fàcil. L'entrenador pirinenc destaca a més l'evolució del grup al llarg de les dues darreres temporades en què l'han entrenat, tenint en compte que l'any passat ja van guanyar la President's Cup i aquest any han aconseguit arribar a semifinals i guanyar la Lliga. De cara als National Championships, Padial avança que els afronten amb humilitat perquè el més important és que les jugadores gaudeixin de l'experiència i, de fet, ningú esperava que aquest equip arribés tan lluny ni que aconseguís tants èxits en tan poc temps. Un dels aspectes més destacats del projecte, segons ha explicat ell mateix, ha estat el creixement humà i esportiu del grup, un fet que veu important perquè, recorda, enguany el 90% de l'equip acabarà la seva etapa de futbol base i moltes jugadores començaran la seva etapa universitària i deixaran el futbol de clubs, passant, si s'escau, a jugar en el futbol universitari. Per tot plegat, afirma que està molt orgullós de l'evolució que han experimentat no només com a futbolistes, també com a persones. Javi Padial, nascut a la Seu, es va iniciar en el futbol amb l'escola de futbol Orgel i l'Edford, fruit de l'etapa en què va estar l'estructura formativa del Barça, compta amb experiència internacional com a tècnic. De fet, aquesta és la seva segona etapa als Estats Units. Anteriorment també havia entrenat ja a Texas i entremig també va treballar a la Xina. Amb el Colorado Rushist, que forma part d'una de les organitzacions de futbol femení més importants dels Estats Units, ha seguit apostant per un model de desenvolupament basat en la tècnica, la intensitat i la formació integral de la jugadora, tot aportant-hi els coneixements adquirits prèviament a Catalunya. I a escala més local, l'any 2019, Padial va ser cofundador del Futbol Club Pirineus, amb el qual hi segueix vinculat actualment des de la distància, i conclou que, més enllà dels resultats, el més important és haver construït una cultura competitiva. Pel que fa al futbol, avui, als següents informatius, parlem de l'acte que s'ha viscut aquest dimecres al vespre. L'Ajuntament de la Seu, en el consistori, ha fet un reconeixement i una rebuda institucional als equips de la Seu Futbol Club, el Futbol Club Pirineus i l'Atlètic Club La Seu, i és que tots tres clubs han aconseguit èxits importants aquestes darreres setmanes, i per això se'ls ha volgut fer aquest reconeixement públic. Ho repassarem, i també els èxits que han aconseguit a l'informatiu migdia. El Morabanc Andorra, ja en bàsquet, jugarà la permanència a la Lliga ACB a cara o creu a l'última jornada. Serà aquest divendres al vespre, demà, en horari unificat, a 8:45, al pavelló Toni Martí. El conjunt tricolor rebrà el Barça en un maig que serà decisiu per saber si continua la màxima categoria. La clara victòria de diumenge passat per 88-116 a la pista del High Post Lleida, que ja tenia assegurada la permanència, ha permès a l'Andorra mantenir les opcions de salvació fins a l'últim moment. I ara el bloc pirinenc és just al límit, és 16, amb un balanç de 10-23, i empatat amb el Dreamland Gran Canària, però els insulars estan per damunt perquè tenen el bàsquet avereix favorable, són en 15è lloc. Per sota d'ells hi ha el Casademunt, ja en zona de descens, amb un triomf menys, és 17è amb 9-24. Aquest dimarts l'equip Saragossa perdia per 86-98 en el partit recuperat contra el València. Aquest resultat ha suposat un valor d'oxigen vital pel Morbanc, perquè significa que ara té més opcions de salvar la categoria. Si l'Andorra aconsegueix guanyar el Barça, ja tindrà assegurada la permanència sense haver d'estar pendent del resultat
dels rivals, un objectiu que no és fàcil perquè els blaugrana s'hi juguen a la segona posició, que es disputen amb el Camp Murcia i el València, i en cas de perdre, els tricolors en tot cas només baixarien si guanyen tant el Gran Canària, que visita la difícil pista del València, com el Casademont, que visitarà el Río Breogán. En aquesta triple lluita per la salvació, qui parteix amb pitjors cartes és el Casademont, tot i que cap dels tres equips té assegurada encara la continuïtat. Per això, des del Club Andorra han fet una crida a l'afició per tornar-ho tot aquest divendres i intentar superar el Barça com a via més directa per assolir l'objectiu.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Abans del temps comentem que Peus té previst un tall de llum per manteniment. Avui els municipis de Montaller, Martinet i Dallers de Cerdanya ja s'han fet un de fet aquest matí i s'hi tornarà a partir d'un quart de cinc i fins a les cinc de la tarda. Afecta diversos nuclis, com diem, dels municipis de Montaller i Martinet i Dallers de Cerdanya. I el temps que segueix sent notícia perquè la calor està arribant a nivells ja molt per a sobre del que és normal en un mes de maig. Ahir es va arribar al nucli urbà de la Seu ja fins als 33,8 graus, gairebé 34, segons ha informat Meteo Seu, superant de molt la previsió que hi havia per ahir mateix, mentre que les mínimes segueix movent-se entre els 10 i els 11 graus. Una temperatura que encara podria enfilar-se una mica més. El Meteocat assenyala que s'arribarà de ben segur als 33 graus, podria ser fins i tot una mica més, i les mínimes ja s'han enfilat aquesta nit passada fins als 12 o 13 graus. Cada cop costa més refrescar, i en el cas de Tremp, per exemple, no s'ha baixat avui dels 16 graus, i avui a Tremp poden arribar fins als 37 ja, la més alta del que portem d'any al Pirineu. Una situació que anirà acompanyada de núvols aquesta tarda, però sense conseqüències, i que sí que podria començar a canviar demà divendres. Demà al matí encara continua la calor, es pot tornar a arribar als 33 graus o fins i tot superar-los tant a la Seu com a Sort o al Pont de Suert i 37 de Tremp, però a la tarda aquesta mateixa calor provocarà que arribin tempestes, que es formin ruixats, que poden ajudar a rebaixar la temperatura, tant les màximes com les mínimes, de cara al cap de setmana. Tot i així, dissabte al matí tornarà a ser ben assolellat, per tant, tornarà a repuntar la temperatura, però aquesta nova fase de ruixats tindrà continuïtat de cara a dissabte a la tarda i podria tenir-la en els dies següents. També al començament de la setmana que ve, tot plegat podria, doncs, ajudar com a mínim a normalitzar les temperatures, que estan molt per sobre del normal.

I és que avui, per exemple, la Seu ja ha superat de bon matí els 20 graus i ara ja arriba als 21. Tenen 21 també a Organyà i a aquesta hora del matí, a Oliana, ja arriben els 25. Hi ha 18 graus a Puigcerdà, a 15 al refugi de Prat d'Aguiló, recordem, a 2.145 metres, una temperatura semblant a 14 a Port del Comte i 20 graus també arriben a Alinyà. Repassem més dades del Pirineu. Hi ha 22 graus a Sort, 21 a Tremp, 16 al Pont de Suert, 21 a Viella i, tornant a alta muntanya, 12 graus al Pic de Saleria, 10 a la Tosa d'Alp, també cert a Escan i Espot, 11 a Vuit a Ull i 12 a mitja a la Bonaigua. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Perutxat, carrer Joaquim Viola 16. I a partir d'aquest vespre, entrada de guàrdia a la farmàcia Marcinyac del carrer Major 34.

0: Les 9:46 d'aquest dijous 28 de maig, avui celebra Sant Germà. És tot en aquest informatiu matí de Ràdio Seu. Tornem amb més notícies en xarxa a les 10 i ampliem la previsió del temps amb Néstor Gómez a les 11. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran.
0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga, escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. A hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
2: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
1: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això, s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

hydrogen kernel.

otro giro en la historia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
2: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Un tall que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferran de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 11:03, bon dia. El Consell Municipal d'Adolescents de la Seu ha celebrat la seva sessió de final de curs, una trobada que ha reunit els representants dels diferents centres educatius participants. La sessió la presidien l'alcalde urgellenc Joan Barreda, la regidora de Joventut i d'Educació Cristina Moreno i la síndica municipal de Greuges Anna Martí. Aquesta última sessió s'ha centrat en els eixos de la convivència, el respecte i la prevenció del assetjament escolar, que els representants del col·lectiu veuen cabdals, i és que al llarg del curs han treballat intensament al voltant del bullying, temàtica que van escollir els mateixos a partir de les situacions i preocupacions que detecten en el seu dia a dia. Fruit d'aquest treball han elaborat un manifest propi i han creat un mural col·laboratiu de la mà de l'artista urgellenc Beca, plasmant el lema "El respecte és la base i la unió la nostra força". Durant el ple, els participants han compartit profundes reflexions sobre el significat de l'assetjament, posant èmfasi especial en la importància de la comunicació, l'empatia i, sobretot, el paper actiu que ha de tenir l'observador. I la Seu també ha estat escenari aquest dimecres de la quarta jornada de salut comunitària de l'Alpineu i ara en una trobada que organitzaven l'equip del mateix nom de l'àrea bàsica de salut de la capital urgellenca, amb l'objectiu, expliquen, de fomentar l'intercanvi d'experiències, el treball en xarxa i la reflexió compartida entre professionals i agents comunitaris de la ciutat i del seu entorn. La jornada ha reunit participants de diferents àmbits amb una mirada comuna, avançar cap a models de salut més participatius, arrelats i centrats en les persones.

Deixa amb la recuperació de la Fira Medieval, ara vinculada al Llegendària. L'activitat oberta a tota la ciutadania oferirà una vetllada ambientada a l'edat mitjana amb música en directe a càrrec d'Agustí Busquets i amb l'acompanyament dels gegants de la Seu. El menú consistirà en un timbal d'amanides, fideuà de pastor o d'hortalisses de l'hort i postres amb poma de l'as i farcida de crema de l'àvia. El preu és de 20 euros pels adults i 12 pels infants fins a 12 anys i l'àpat també inclou aigua, vi i pa. Se'n pot fer la reserva amb antelació. I els esports, l'Ajuntament de la Seu ha fet aquest dimecres un homenatge als clubs de futbol i futbol sala de la ciutat pels diversos èxits que han acumulat aquesta temporada. Van ser rebuts ahir vespre per l'alcalde d'Urgell, Joan Barreda, i la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu, que ha homenatjat així el Futbol Club Pirineus, la Seu Futbol Club i l'Atlètic Club, la Seu, que han coincidit en diversos èxits aquestes darreres setmanes. La Seu Futbol Club s'ha proclamat aquest mes campió del grup 5 de segona catalana i d'aquesta manera ha aconseguit l'ascens directe a primera catalana. Mentrestant, el sènior de l'Atlètic Club, la Seu, també ha esdevingut campió de la seva categoria, el grup 3 de Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala, i ha obtingut en aquest cas l'ascens a tercera nacional. Pel que fa a les categories de base, l'equip a la vida del Futbol Club Pirineus s'ha proclamat campió de grup a segona catalana femenina i ha assolit l'ascens a primera en aquesta franja d'edat, i finalment l'Atlètic La Seu Cadet també ha estat campió de la seva categoria al grup 9 de segona catalana i obté igualment l'ascens. I aquests èxits enguany s'hi han afegit altres d'individuals, de gent sorgida de l'Edford, en aquest cas, com per exemple Javi Padial, i és que el Colorado Rushes, dirigit per Padial, acaba de guanyar la Lliga Estatal i d'aquesta manera aconseguir l'accés als campionats femenins dels Estats Units. El club de Denver, amb l'entrenador Urgellenc al capdavant, ha aconseguit l'accés al torneig nacional tant per l'equip U19 com per l'U17. El tècnic ha celebrat l'evolució del projecte, que s'ha situat al top 10 del rànquing de la Development Player League. Ara mateix en aquest rànquing dels Estats Units estan en el 9è i el 10è lloc.

La calor que continua sense donar treva, avui de bon matí ja hi havia 20 graus en algunes poblacions del Pirineu, com per exemple Oliana, també s'hi ha arribat ben aviat a la Seu, on ara mateix ja s'assoleix els 23 graus, també n'hi ha 23 a Oliana, i a Oliana a aquesta hora del matí ja arriben els 28 graus. El mateix passa ben a prop a Lladurs, a Alinyà, a 1.200 metres d'altitud, hi ha 22 graus. També destaquem les dades de 21 graus a Puigcerdà, 25 a Sort, 24 a Tremp, 21 al Pont de Suert o 23 a Viella i també calor alta muntanya, amb 13 graus al Pic de Solòria, 11 a la Tosa d'Alp, 17 al refugi de Prat de Guiló o 14 al Port de la Bonaigua. I és que avui la previsió apunta que es arribarà amb tota probabilitat un altre cop als 33 graus o fins i tot més. De fet, ahir es va arribar als 33,8 al nucli urbà de la Seu, segons ha informat Meteoseu, i també s'arribarà als 33 a Sort i al Pont de Suert, mentre que a Tremp poden assolir avui ja els 37 graus. Una situació que es repetirà demà. Aquesta nit vinent les mínimes ja seran francament altes, entre els 12 i els 13 graus en general, però demà divendres també hi haurà ja un canvi de tendència. Aquí és que aquesta mateixa calor provocarà que a la tarda es formin núvols més consistents i arribi una tongada de ruixats que pot afectar qualsevol punt del Pirineu català. Serà ruixats dispersos, però que poden aparèixer en qualsevol punt. I el mateix per dissabte. Aquests ruixats de divendres ja ajudaran a refrescar una mica l'ambient i aquesta tendència es consolidarà dissabte. Al matí seguirà fent calor, però a la tarda arribaran ruixats que poden ser intensos a la zona prepirinenca, però que també poden aparèixer aquí a la Seu, i aquests ruixats de tarda es podrien repetir en els pròxims dies i al començament de la setmana entrant. I la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Perutxet. Fins aquest vespre, llavors centre de guàrdia a la farmàcia Marsinyac. Les 11 i 10 és tot de moment. Més notícies ampliades a les 12 i també la 1 a l'informatiu migdia. Fins ara.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu passa pel 120%. De dilluns a divendres, d'un quart de 12 a la una del migdia, a Ràdio Seu, 107.2 i a radioseu.cat.
1: Molt bon dia, benvinguts a l'entrevista del dia. Aquest matí migdia conversem amb Laia Melcior i Rosa Ginesta, presidenta i vocal de la Junta de l'Associació de Motos Clàssiques de Castellciutat. Benvinguts les dues.
2: Bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies.
1: I ho fem per donar a conèixer la novena edició de la trobada Motos Clàssiques que acollirà Castellciutat, concretament la plaça L'Arbre, aquest pròxim diumenge, dia 31 de maig, tot plegat a partir de les 9 del matí. Tot a punt?
4: Tot
1: Laia,
4: a punt.
1: Rosa, sí?
2: Sí.
1: Bé, a l'espera d'inscripcions, perquè també després comentarem doncs, que cal inscripcions per alguna activitat, però tot hem bastat perquè el programa el tenim ja perfilat des de fa setmanes. Per qui no conegui Laia, com a presidenta de l'Associació de Clàssiques de Castellciutat, d'on sorgeix la iniciativa?
4: Aquesta iniciativa va començar dos veïns que en el seu moment van proposar a la Comissió de Festes de l'època, doncs, ostres, per què no provem això de posar motos clàssiques? És un tipus d'acte que a la zona no és molt recurrent. I vam dir, ah, sí, doncs provem, a veure què passa, no? I a poc van agafant embranzides, van ampliant, fins al punt que vam haver de crear l'associació, vam canviar de data, en lloc de fer-ho dins de la Festa Major, hem traspassat al maig, per motius també meteorològics, però també perquè creiem que és un acte important, així ens permet ajuntar-ho tot per Festa Major, sinó que està com més separat al llarg de l'any. Bueno, però és d'una idea així espontània, sí. I s'ha convertit en un acte molt
3: en
4: de
3: un
4: poble,
3: acte molt xulo i de poble. És un acte més a Castellciutat. Ara abans era una col·laboració de Festa Major,
4: sí.
3: I ara continuem col·laborant com a associació per la Festa Major, sí, sí, perquè sí. També hi ha un acte per la Festa Major, però la trobada en si, com que ha crescut i ha anat millorant i esperem millori més, pues, dediquem tot un dia en aquesta trobada de motos.
1: Serà, recordem, el diumenge, dia 30 de maig, a la plaça de l'Arbre de Castellciutat, novena edició de la trobada de motos clàssiques. En parlem avui amb Laia Melcior i Rosa Ginesta, l'entrevista del dia. El programa comença a les 9 del matí amb l'arribada de les motos. Teniu ja inscripcions pel que fa doncs, a les motos que vindran a Castellciutat. Algunes, de fet, són pròpiament de Castellciutat, per tant, doncs, explica'ns una mica.
4: Fins al moment tenim més de 40 inscripcions, és a dir, més de 40 motos, de 35 participants diferents. És uns números que estan
3: molt
4: bastant bé, estem molt contents. Segurament en aquests dies d'última setmana acabarem d'omplir el topall d'inscripcions. I bé, com dius, sí, hi ha motos que són originàries o que viuen, no?, a Castellciutat, i motos que ens visiten doncs, de la comarca de l'Alt Urgell, però inclús de diferents punts de Catalunya, des de Barcelona, Solsona, Cerdanya, Andorra. Vull dir que ens estem ampliant i estem arribant fent xarxa a tot Catalunya, no només l'Alt Urgell.
1: Per tant, només es considera, sinó que creix aquesta trobada de clàssiques. Com han de ser les motos per ser clàssiques, Laia, Rosa?
3: Bueno, les motos per ser clàssiques han de tenir una edat, que és el que marque que siguis moto clàssica. Si no vaig errada...
4: Tenim que es poden inscriure fins al 31 de desembre del 1999, és a dir, si són de l'any 2000, no són benvingudes.
3: No.
4: Encara no són prou velles. L'any que ve ja podran entrar.
1: Perfecte.
4: Però aquest any hem tallat el 99.
1: Doncs ja ho sabeu, si algú està escoltant vol participar en aquesta trobada, perquè al final és un moment d'unió, no? Perquè entenc que qui té una clàssica bé, la cuida i s'apassiona i entenc que el que feu una mica és una conèixer, no?, aquest esperit, aquesta voluntat, no?, de que les clàssiques siguin protagonistes.
3: Sí, és que lo xulo d'aquesta trobada o de les trobades de motos clàssiques, jo entenc que és aquest lligam que fa la gent, perquè són peces úniques, són peces seves. La majoria sí que tothom s'aficiona i compren motos o que estan fetes una porqueria i les refan, les reformen totalment. Vull dir, són uns treballs increïbles. Però molts tenen la moto aquella del papa, de l'avi, del revesavi, i això és fantàstic. La il·lusió que la gent porta aquells aquelles motos a la plaça, això és el més maco de tot.
1: Per cert, podeu sacar informació doncs, a través de diferents canals, entre els quals també el perfil d'Instagram de Motos Clàssiques, també hi ha un telèfon de contacte, un correu electrònic, si el voleu recordar, per a aquelles persones que vulguin sumar-s'hi.
4: Sí, el telèfon és el 650-83-22-17, l'Instagram és Clàssiques Castell Ciutat i el correu també clàssiquescastellciutat@gmail.com. Qualsevol dubte o curiositat que tingueu ens escriviu i ens posarem en contacte amb vosaltres.
1: I així en podeu saber més el detall doncs, del programa que repassem a continuació. Explicàvem que a les 9 doncs, arriben les motos a la plaça de l'Arbre, una i més, perquè la plaça de l'Arbre és doncs, el Centre Neuràlgic on se celebra aquesta proposta. A dos quarts de 10 doncs, la trobada comença de la millor manera possible, amb un esmorzar amb food truck de la carnisseria Charlie. Per tant, doncs una sentada per a tothom doncs, comença aquesta proposta no? De la millor manera. A dos quarts de 10 i fins a la 1 la votació popular de la moto que més m'agrada i sortejos entre els inscrits. Expliqueu-nos.
3: Mira, la moto que més m'agrada, jo sempre dic que és un sorteig o un joc on pot participar tothom, el que entén de motos, el que no entén de motos, el que... perquè la veritat és que tu votes a la moto que més t'agrada, però o perquè visualment t'agrada més, o perquè et fa gràcia el color que té, o les rodes que té,
4: et
3: recorda a algú, o sí, no tens per què entendre de motos, no és la que més m'agrada perquè és el model més bo, el motor més
4: cavalls,
3: exacte, no. Allà hi participa tothom i la veritat és que els motoristes també s'ho passen molt bé.
4: Sí.
3: Perquè tothom espera a veure si és la seva la que al públic li ha agradat més.
1: Doncs ja sabeu, no falta ser professional de les motos, simplement doncs, enamorar-vos d'alguna de les motos que participen en aquesta novena edició de la trobada.
4: I perdona que digui, tots els visitants, tothom que vingui està convidat a participar en aquesta votació. Vull dir, no és només entre participants, sinó que tothom qui vingui
3: tot
4: a la plaça
3: públic.
4: En aquesta franja de 10 a 1... són benvinguts a votar, és més, els animarem a que participin.
3: Exacte, perquè nosaltres això ens dona molt joc. Sí, sí.
1: I hi ha sortejos i hi ha més premis, entre els quals també per destacar la Forastera i la Iaia. Qui són la Forastera i la Iaia, Rosa, Laia?
3: Bueno, la Forastera, com el seu nom diu, és la moto que ve de més lluny. La Laia, quan fan les inscripcions, prenen nota de tot, d'on són, de... i llavors busquen els quilòmetres, perquè hi ha algun any que ha estat que està... renyit, allò per 4 quilòmetres, per 5 quilòmetres, guanya una, i això també els fa molta gràcia, perquè entre ells també veus que hi ha aquell pique, no? Tu d'on vens? Ostres, pues jo, ostres, d'aquí allà, quan hi ha, d'aquí a aquí... Vull dir, està xulo. És la moto que ve de més lluny. I la moto
4: iaia... I la més iaia, doncs, és la moto més antiga, la que té més anys d'història, més experiència. Com premiar-la, donar-li una mica, no?, com un homenatge.
3: Sí. Aquests últims anys ha guanyat una moto
4: una
3: que
4: Soriano.
3: Tenia... De l'any 47.
4: 47, sí.
1: És la més clàssica de les clàssiques.
3: De les que tenim allà, sí.
1: Qui sap si repetirà aquest any o hi haurà de més antigues, de
3: també
1: més veterans.
3: També es piquen a vegades entre ells. Sí.
4: És un misteri que resoldrem diumenge.
1: Segur. Per dir que és un pique... d'aquells bonics.
3: Maco, saníssim. Sa.
1: Perfecte. Sí. Més enllà, ja dos quarts d'una es fa la volta pel poble. Entenc que hi ha motos que poden fer la volta pel poble...
3: I n'hi ha que no.
1: I n'hi ha que no?
3: No.
1: No és indispensable, per tant, aquells que vulgueu formalitzar inscripcions, que sapigueu que no és indispensable doncs, fer aquesta volta i que podeu igualment doncs, sumar-vos en aquesta novena edició de trobar de motos clàssiques.
3: Sí, Pep. Justament ara que has dit això és d'aquelles coses que a vegades la gent pensa que la moto que han de portar ha de funcionar. No, no cal. Vull dir, si tu tens una moto que potser per el que sigui no has pogut arreglar, però la vols és posar, que la gent la vegi, també es pot pujar. Hi ha molt... En tenim diverses, que pugen amb carro, s'exposen
4: sí.
3: i se les tornen a emportar, no fan volta, no... i les motos... Bueno...
4: I també tenen molta història i moltes experiències que ens poden explicar.
3: Ah, exacte.
4: Cada moto és un món de mil històries, que mil anècdotes que poden compartir i totes són benvingudes.
3: Són benvingudes.
4: Que el conductor vol anar a fer la volta... Super convidat. Que no, no passa res.
3: No.
4: Tothom, tots els vehicles són benvinguts.
3: Sí.
1: I per això, doncs, l'objectiu de la trobada, doncs, aquest intercanvi també d'experiències entre les persones que porten cadascuna de les motos. Va dir que algunes venen de Castellciutat, explicàvem, tot plegat sorgeix al poble de Castellciutat, per tant, algunes repeteixen segur.
4: Sí. Tenim una llista, no et sabria dir si 8-9, que han vingut les 9 edicions que hem realitzat. És a dir, ens han sigut fidels des del primer any fins a l'últim. I altres que des del segon, tercera edició, que també. No són de Castellciutat, són de la Seu, però també han sigut... molt constants i han vingut cada any des de que van descobrir que a Castell Ciutat no es feia aquest acte.
1: Benvingudes totes, doncs, en aquesta edició, la novena. Més enllà, després d'aquesta volta pel poble, es farà sí l'entrega de premis de la moto que més m'agrada. Ho avançam que tot plegat, doncs, el que és la votació es fa de 2:15 a la 1:00 PM. I al matí es clou amb un dinar a càrrec del food truck de carnisseria Charlie, no? Aquí suposo que es pot intercanviar experiències del que està a la volta, de les votacions, no? És un moment també de distensió, no?
3: Sí. Mira, els dos àpats és una cosa curiosa. A l'esmorzar serveix perquè, sobretot la gent que ve de fora, s'integren moltíssim.
4: Comparteixen, sí, no? I comparteixen, és com un abans i un després.
3: Sí, senyor. I això, l'esmorzar ja porta a que si han trobat bé i ens acostuma a passar, es queden a dinar. Llavors el dinar és allò de compartir, pues, bueno, lo que han del dia, les trobades que aniran després o han anat abans, vull dir, és un continuo d'intercanvi d'això, del món aquest, que a més s'ho passen molt bé la gent. I a Castell Ciutat podem presumir de que és una trobada petita, familiar i acollidora. Perquè a vegades van a llocs que ells mateixos t'ho diuen. Sí. Està tot tan maximitzat i tan macro que és impersonal. Sí. I a Ciutat no. A Ciutat es troben com a casa.
4: Sí, senten cuidats, que formen part de la trobada. Sí. No és allò de anem a aquesta trobada, però no. És una mica la seva trobada. No?
3: Sí.
4: I, bueno, ens ha sigut fàcil aconseguir-ho, però també hi havia una feina darrere, no? Perquè sigui així.
3: És maco.
1: Sens dubte, és el que fa Caliu, no? Precisament, doncs, el fet
3: és el que buscàvem, Pep.
1: Un equip de veïns, d'amics, en aquest cas, amigues també, que fan possible doncs, aquesta trobada de motos clàssiques. Recordar que estem parlant amb Laia Melcio i Rosa Ginesta, són membres, en aquest cas, de la Junta de l'Associació de Clàssiques de Castell Ciutat. I ara sí, el que és el darrer acte, el que clou aquesta jornada, serà 6:45 amb una jam amb els amics de We Swing Pirineu i sortejos d'obsequis. Per tant, doncs, la música, el ball, que són protagonistes, també un any més.
3: Sí, pues gràcies. Des d'aquí els donem les gràcies, també els donarem allà quan vinguin, però també des que els hi hem demanat, i ara deu ser el tercer any, si no m'equivoco, sempre han vingut, sempre han acudit, i trobo que és un tancament de trobada i de festa que a la gent li agrada, que s'escau molt amb les motos clàssiques, perquè el swing s'hi escau i queda molt bé, i que són gent molt maca i que venen i disfruten, i és una cloenda, pues, com s'ha d'acabar, amb festa, ball i música i bon rotllo.
4: Una cloenda festiva, amb bon ambient i bona música.
1: Doncs ja ho sabeu, la novena edició de trobada de motos clàssiques a Castell Ciutat aquest diumenge, dia 31 de maig, a la plaça de l'Arbre, tot plegat a partir de les 9 del matí amb l'arribada de les motos i al llarg de tota la jornada d'aquest diumenge, doncs, un seguit d'activitats que hem repassat amb Laia Melcio i Rosa Ginesta, presidenta i vocal de la Junta de l'Associació. Si voleu, podeu aprofitar per recordar el que té a veure amb les inscripcions d'última hora, aquells canals de comunicació del que és l'associació, Laia, Rosa, i si hi ha, doncs, algun apunt que vau fer-nos també d'última hora, alhora també convidar tothom a ser-hi.
3: Sí, que voldríem donar les gràcies és als col·laboradors, que la Laia te'ls pot dir, perquè en tenim una colla i sense ells no seria possible trobar.
4: Necessitem participants, però també necessitem
3: els col·laboradors.
4: Són indispensables. Nosaltres volem agrair molt a Cooperativa Cadí, a la carnisseria Charlie, al Go Printers Grup Impressor, a Carlin La Seu, Pasquet Off Road Center, al 360 Off Road, a Gratge Centre, Recambios Gaudí, la UPSU, l'Embotit Espunyes, Comercial Roger, Pintures Méndez, Gratge Robert, Vilanova Suspension Service, Euròptica, l'Associació de Comissió de Festes de Castell Ciutat, a l'Ajuntament de La Seu i a We Swing Pirineus, que són els que ens ajuden.
3: I jo afegiré TV Pirineus i Ràdio Seu, que també sempre hi sou. Gràcies. I sempre esteu allà per donar-nos visibilitat i veu. Moltes gràcies.
1: Estem encantats de fer d'altaveu per donar a conèixer, doncs, aquesta nova edició de la trobada. Recordar que serà aquest diumenge 31 de maig. No hi falteu, perquè és una proposta singular, única, i doncs que vull donar a conèixer conversant amb Laia Melcio i Rosa Ginesta. Gràcies. Si voleu aprofitar per convidar tothom, perquè al final el que volem fer amb aquesta entrevista és fer-vos partíceps i que conegueu, doncs, aquesta iniciativa que organitza l'associació. com vulgueu.
3: Home, jo sí, jo convidaria tothom, qui, perquè sabem que aquest cap de setmana hi ha moltíssims actes, però com que quasi tots són dissabte i diumenge, doncs el dissabte us aneu als altres i el diumenge pugeu a les motos clàssiques de Castellciutat. Perquè a part de motos, també fem una exposició molt xula. Aquest any hi haurà dos motos de trial, ho dic bé?
4: Sí, hi ha dues motos de trial, una de l'any 74... i l'altra d'aquest any, del 2026, que és cedida per Pasquet Off-Road. Llavors, l'objectiu és compartir i que la gent sigui conscient, que puguin visualitzar, no?, com ha evolucionat la moto de trial al llarg d'aquests 52 anys.
3: O sigui, que al mateix temps que fem cultura i festa, també fem història. Història, que també es penjarà... Sí. També fem tot un penjat de fotos de la història de diferents marques.
4: Sí, és com un passeig, no?, per la història de totes les marques de motociclisme català. I compartim quatre pinzellades d'informació o d'història, no?, que després això ens porta a fer un joc familiar, perquè tothom que vingui, si vol conèixer, no?, alguna curiositat de les marques que aquest any tindrem en aquesta línia, doncs també ens convidem a fer-ho.
3: Aquesta és l'altra. També fem un joc familiar i la gent també podem participar. Sortejarà una espatlla que dona garatge Robert, una espatlla ibèrica, i sortejarà una caixa de vi, que també Pintures Mendes cedeix per sortejar. O sigui que, si pugen, tenen de tot.
1: No hi ha excusa, en tot cas, els que m'han explicat, Laia, compartir, seria la paraula, és l'objectiu d'aquesta iniciativa, trobar de motos clàssiques a la ciutat. Aquest diumenge 31 de maig, novena edició, a la plaça de l'Arbre. Laia, Rosa, Laia, gràcies.
3: A vosaltres.
1: Ens hi veiem diumenge a la ciutat. Fins llavors.
3: Fins diumenge, Pep.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu passa pel 120%. De dilluns a divendres, d'un quart de 12 a la una del migdia, a Ràdio Seu, 107.2 i a radioseu.cat.
1: Molt bon dia, aquest matí migdia volem donar a conèixer la Fira Conscienciat, una nova edició que se celebra ja aquest cap de setmana, 10, 30 i 31 de maig. És la Fira de l'Esoterisme, la Salut i les Teràpies Complementàries. Ho fem tot conversant amb Núria Capdevila, és membre de la Junta de la Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell, que és l'entitat impulsora organitzadora d'aquesta nova edició. Benvinguda, Núria.
2: Bon dia.
1: Tot a punt?
2: Un any més.
1: Tot a punt pel que fa, doncs, en aquesta nova edició?
2: Sí, sí, tot a punt, tot. Estem amb els últims retocs i aquí estem, un any més.
1: I de nou és la Sala Sant Domènec de la capital urgellenca la que acull aquesta proposta, l'espai de referència al Pirineu dedicat a l'esoterisme, la salut i les teràpies complementàries, organitzada per la Unió de Botiguers amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de la Seu d'Urgell. La Fira Conscienciat reuneix expositors, terapeutes i professionals del benestar en un ambient d'intercanvi, descoberta i creixement personal. Un molt bon lloc, no, Núria, per celebrar aquesta fira, la Sala Sant Domènec?
2: Pues sí. És un lloc molt, molt acollidor, que ens permet fer tallers a l'escenari Antic Altar, i tenim pues, els estants amb certa intimitat per poder fer algun tractament o les ventes o parlar del que sigui.
1: Dissabte 30, de les 11 del matí fins a les 9 del vespre. Diumenge 31, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. En podeu saber més el detall dels tallers, les propostes, visitant la pàgina web de la UBSU, del Neu Botigues de la Seu d'Urgell, és www.laseucomercial.cat. El programa d'aquesta nova edició comença, com explicàvem, dissabte, dia 30, la proposta de la mà dels participants i expositors a les 11, però ja abans una iniciativa que vol retre homenatge a Josep Olives. Si et sembla, doncs recorda'ns qui fou el Josep.
2: Sí, el senyor Josep Olives era catedràtic de la Universitat d'Humanitats de Barcelona, va ser l'impulsor. I aquest senyor, des de la primera edició, sempre va participar en el Cercle d'Humanitat, fent Tai Chi Kung, ell i la seva esposa, la Lisette, i clar, ens ha deixat com una mica orfes. I a més era molt entranyable, una persona molt positiva, que sempre ens donava molt, no sé, molt impuls. I bueno, a la primera hora, pues, els participants i gent que el coneixia també podrà venir. Volem fer-li un petit homenatge pues, de record. L'any passat ens va deixar.
1: Serà dissabte, dia 30 de maig, a partir de les del matí.
2: 10.
1: Sí, des del matí a la Sala Sant Domènec de la capital urgellenca, en homenatge a Josep Olives. I a continuació, a les 11, doncs, entre altres, lectures ràpides de tarot, numerologia, canalització, ioga per a tothom, taller de constel·lacions familiars i moltes altres propostes que podeu consultar, explicar a www.laseucomercial.cat. No sé si ens pots explicar una mica quin és el fil conductor, si hi ha novetats en aquest cas, perquè fan aquesta nova edició, Núria.
2: Hi ha alguna novetat o algun taller, bueno, nou i curiós, com el de totes tantes nous, de les novetats amb test que té la Vicky dels Escoberts, per en Saumeris. També hi ha una xerrada sobre el pèndol hebreu, que són coses que no s'havien tractat mai. També hi ha una xerrada important, una conferència sobre un curs de miracles, que sí que hi ha gent que ho està fent, però millor pues, la manera de veure-ho d'un altre punt de vista. I el diumenge al matí també hi ha la cantada de l'Om Chanting, que també és una altra cosa curiosa i diferent que no s'havia fet mai. L'altre no és que sigui igual que sempre, però sí que són temes que s'han anat tractant d'una manera o d'una altra, amb diverses tècniques. Llavors sí que són coses que conegudes o no, però cadascú amb la seva manera.
1: Mm-hmm. Entre els quals els avenços en epigenètica, també tècnica estructural, alliberament dels dolors i els bloquejos emocionals, cristalls d'andara d'alta vibració, visió general dels canals energètics, bases del Qigong, Om Chanting, també tast, en aquest cas, de novetats de test, tot fent samurais amb Vicky Mateu, de Ninfus, que explicava a Núria unes novetats, i entre altres, doncs, es parla de les entitats, qui són, què volen i com protegir-nos. Parlem també del pèndol hebreu, com explicava a mi, doncs, entre altres, els cercles d'humanitats. És que com aquesta proposta dedicada a les teràpies alternatives, teràpies complementàries, doncs encara un món prou desconegut, no, Núria? Per molt que la fira està més que consolidada.
2: La fira està molt consolidada, però encara hi ha molta gent que desconeix. I també hi ha molta tècnica, moltíssimes. Llavors, també, hasta els mateixos que estem allà, desconeixem moltes coses. Com més saps que no saps. I llavors, la gent també, tot i que està molt oberta, encara pues, no se n'acaba de refiar de venir, vull dir, que hi ha aquí. Però realment és tot molt, molt comprensible. Tothom pot entendre. Tothom té un baixón, un dia de poca salut o d'algo, i que ho pugui trobar allà.
1: Doncs ja ho sabeu, seran els dies 30 i 31, el dissabte d'11 a 9 del vespre i també el diumenge, en aquest cas, de 10 a 8 del vespre a la sala Sant Domènec, la Fira Conscienciat d'Esoterisme, Salut i Teràpies Complementàries. En parlem amb Núria Capdevila, és membre de la Junta de la UPSU, que és l'entitat organitzadora d'aquesta proposta. Entenc que el que pertoca, pel que explicaves, també Núria, és convidar tothom, no?, a fer-se seva la fira.
2: Sí, clar, és que l'important és que vingui tothom, perquè per venir a estar té, tampoc cal que siguis creient o no. O per venir a escoltar, tampoc. No cal que tinguis cap creència controlada. Vull dir, no val la pena. Pots venir ja, escoltes, t'agrada o no t'agrada i te'n vas. És fàcil. Vull dir, o pots comprar i comprar també, venim de tot. També hi ha una parada nova, que és la teràpia de fer ganxet. Hi ha una noia que bueno, ha vingut i ho ensenya a nivell terapèutic. I que també hi ha coses com tan fàcils com de tota la vida, com fer ganxet. És molt, molt variada.
1: I és per això que són teràpies complementàries. És, en aquest cas, el fil conductor d'aquesta nova edició de la Fira Conscienciat. Els dies 30 i 31 de maig a la Sala Sant Domènec de la Seu, l'espai de referència al Pirineu dedicat, com explicàvem, a l'esoterisme, la salut i les teràpies complementàries. Doncs, Núria, si vols, doncs això, convidar tothom a fer-se seva la fira.
2: Esperem que tothom pugui venir. I després a fora també hi ha per poder prendre alguna cosa, a fora de la cera de Sant Domènec, a la Vora Via, i que tothom pugui venir i mirar, informar-se, i després si volen pues, dir que això està molt malament o molt bé, pues, perquè ho hauran vist. Res, si no venen no ho podran dir.
1: Exacte, doncs que així sigui, aquí queda la invitació. Núria, com sempre, moltes gràcies, un any més també per donar a conèixer i fer possible
2: a
1: també
2: doncs,
1: aquesta fira.
2: Un plaer, i també us esperem a vosaltres.
1: Doncs hi serem i us explicarem, però el que volem amb aquesta entrevista és, com sempre, doncs, convidar-vos a fer-vos vostra la Fira Conscienciat que impulsa la Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell. Gràcies, Núria, fins aviat.
2: Molt bé, moltes gràcies. Adiós. Adéu.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12 i un minut. El Consell Municipal d'Adolescents de la Seu ha celebrat aquest dimecres la seva sessió final del curs, una trobada que ha reunit els representants dels diferents centres educatius participants. La sessió l'han presidit l'alcalde urgellenc, Joan Barrera, la regidora de Joventut i Educació, Cristina Moreno, i la síndica municipal de Greuges, Anna Martí. Aquesta última sessió s'ha centrat en els eixos de la convivència, el respecte i la prevenció de l'assetjament escolar, que els representants del col·lectiu veuen capdals. I és que al llarg d'aquest curs han treballat intensament al voltant del bullying, temàtica que van escollir els mateixos a partir de les situacions i preocupacions que detecten en el seu dia a dia. La Seu d'Urgell ha estat escenari de la quarta jornada de salut comunitària de l'Alt Pirineu i Aran, una trobada organitzada per l'equip del mateix nom de l'Àrea Bàsica de Salut de la capital urgellenca, amb l'objectiu, expliquen, de fomentar l'intercanvi d'experiències, el treball en xarxa i la reflexió compartida entre professionals i agents comunitaris de la ciutat i del seu entorn. La jornada ha reunit participants de diferents àmbits amb una mirada comuna a avançar cap a models de salut més participatius, arrelats i centrats en les persones. En aquesta edició, la proposta s'ha estructurat al voltant de quatre eixos clau: cultura, natura, exercici físic i territori, entesos com a pilars fonamentals per al benestar comunitari. La cantautora Xiomara Abelló actuarà aquest dissabte a la Sala L'Única, a l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell. Abelló presentarà el seu espectacle So de Saó aquest dissabte, dia 30, a les 7 del vespre. La cantant valenciana presenta el seu nou treball en format de trio, amb un espectacle que combina música, poesia i relat oral per connectar la veu del passat amb allò quotidià i amb la saviesa de la terra. En una proposta que es defineix com a íntima i emocionant, que parla de memòria, arrels i futur. Les entrades es poden adquirir al web vivetickets.com. Sopar medieval dels canonges a la plaça del Deganat de la Seu d'Urgell, l'activitat que compta amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic i l'Ajuntament urgellenc, es farà dissabte, dia 30, inclourà música en directe. Ja es poden adquirir els tíquets de forma anticipada. La Vall de l'Avança i Tuixén acull la 26a edició de la Festa de les Trementinaires. Per aquest cap de setmana, 30 i 31 de maig, s'han programat diversos actes culturals i festius per posar en valor el paper de les dones que recorrien a peu gran part del país, carregades de remeis casolans i herbes guaridores. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell homenatja els clubs de futbol i futbol sala de la ciutat pels èxits d'aquesta temporada. L'alcalde Joan Barrera i la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu, han felicitat els conjunts sènior de la Seu Futbol Club i l'Atlètic Club La Seu, l'Alibi del Futbol Club Pirineus i el cadet de l'Atlètic, que s'han proclamat campions dels seus respectius grups i han obtingut així l'ascens de categoria. I també l'apartat esportiu, el Colorado Regis, dirigit per Javi Padial, guanya la Lliga Estatal i accedeix als campionats femenins dels Estats Units. El club de Denver, amb l'entrenador urgellenc al capdavant, ha aconseguit l'accés al torneig nacional tant per l'equip U19 com per l'U17. El tècnic celebra l'evolució del projecte, que s'ha situat al top 10 del rànquing del Development Player League.

0: Fins aquí el repàs dels titulars quan són les 12:05. Més informació a partir de la 1.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: de dona. Entrevistes a dones de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, amb moltes coses a dir i a explicar. Una visió indispensable per entendre el Pirineu a càrrec de Maite Jou Escrivà. Veus de dona, un dijous al mes al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Veus de Dona de Ràdio Seu. En el programa d'aquest mes de maig de 2026 tindrem l'oportunitat d'escoltar una dona que és escriptora i investigadora pallaresa. Estima les persones, el territori i els noms que el defineixen. Parlarem amb ella d'orígens, muntanyes, camins, llibres i recerca. Què us sembla? Ens voleu acompanyar? Sí? Doncs anem a escoltar com es presenta ella mateixa. Som-hi!
2: Bé, doncs el meu nom és Núria García Quera. D'entrada dir això, que fa 40 anys que visc al Pallars Sobirà, en un poblet que es diu Tornafort, i que la meva vida ha estat sempre marcada per dos aspectes generals, que d'una part hi ha la geografia i de l'altra part hi ha la lingüística. I a poc ho anirem desvetllant.
1: Doncs perfecte, Núria. Benvinguda a Veus de Dona.
2: Gràcies.
1: Del Pallars Sobirà a l'Alt Urgell, concretament als estudis. Anem a començar una mica pel principi. Parlem sempre dels orígens. Parla'ns dels teus orígens, no? Tu ets filla de Barcelona, concretament sí. De Ciutat Vella.
2: Sí, sí, sí.
1: Quines persones han estat referents per a tu en la teva infantesa i joventut?
2: Clar, la meva infantesa i joventut van molt lligades amb un raconet de Barcelona, que és en un carrer molt, molt estret, que es diu carrer Petritxol, i allà hi ha una petita llibreria, que es diu Llibreria Quera, i que la van fundar els meus repadrins l'any 1916. Des d'aquell moment ha anat passant de generació en generació, i clar, tots els meus records, diria que cada dia passàvem per la llibreria, perquè allà és un... Allà en aquell moment hi havia els meus padrins i la meva mare, i per tant, per anar, tant si anàvem a estudi com si tornàvem, com, no sé, més estava bastant a prop de casa meu, nosaltres vivíem més per la part de la catedral, i llavors allò era sí, com el nostre refugi i allà. Però el que és curiós d'aquesta llibreria i que a mi m'ha marcat la vida és que està especialitzada en muntanya. Llavors, allà s'hi troben llibres i mapes relacionats amb el món de la muntanya. Per tant, ja comencem amb aquests dos vessants, no? D'una banda, la geografia, i d'altra banda, doncs, la lingüística, els llibres, les lletres, etc etc.
1: Recordes algun llibre en especial de la llibreria?
2: Sí, clar, a més és que a la llibreria hi ha un altell. Ara es diu Espai Quera, val? Perquè des d'abans de la Covid hi ha una part de llibreria i una part de platets. Pots anar a fer allà platets de cuina catalana, vins catalans i així. I ara, clar, queda més bé, no? És allà un espai gastronòmic, Espai Quera. Però encara hi ha aquest altell, un altell de fusta. I llavors allà és un altell fantàstic perquè des d'allà veus la llibreria, i és on amb els meus germans doncs ens refugiàvem allà per llegir, per jugar, pel que fos. I un dels llibres que i això ja parlem d'una miqueta més endavant, ja de l'adolescència, que em va marcar molt, que es diu El primer de la corda, de L.R. Frisson Roig, i que llavors... A partir d'aquell llibre vaig començar a interioritzar tot l'imaginari dels Alps, no? El que eren els guies de muntanya dels Alps, tot aquest món de l'alta muntanya, i jo crec que això em va marcar molt també el moment de decidir de ja tirar cap al Pirineu.
1: I com a persona important, segurament podíem parlar del teu avi, no?
2: Sí.
1: Fem una picadeta d'ull?
2: Sí, sí, sí. L'avi Joan, l'avi Joan. Sí. Sí, era... Clar, ell, doncs això, ja també de ben jovenet ja li tirava molt la muntanya i llavors, clar, eren sempre sortides des de Barcelona, no? Uh-huh. I llavors la llibreria, de fet, en aquell moment, quan ell era jove, era una miqueta de papereria també, però estava especialitzada en teatre. Uh-huh. Era... Bueno, venien llibrets de teatre i també... o sigui, el que es deien, ara no me'n recordo el nom, però que tu podies comprar no només l'obra de teatre, sinó també cada actor tenia també el llibret amb el seu guió, que, uh-huh. i per tant, i llavors allò ho feien amb cicloestil, es cicloestilava, encara me'n recordo del cicloestil que hi havia allà dintre. I llavors el meu padrí, l'avi Joan, va començar a posar un petit apartat de muntanya i llibres d'escoltisme també. A poc a poc aquest apartat es va fer més gran, fins que al final el tema del teatre ja no era tan important, va perdre pes, i ja amb temps de l'avi Joan, doncs ja ho va convertir en llibreria de muntanya, i llavors feien la distribució dels mapes alpina també, per tot Catalunya. I llavors, clar, quan doncs, jo estudiava el BUP i el COU, doncs cada tarda anava allà per ajudar-lo i a preparar els paquets dels mapes de l'alpina que es distribuïen, perquè llavors a tot arreu en trobaves, a les benzineres, als quioscs, a tot arreu trobaves mapes alpina. I llavors, doncs, bueno, pues, em dedicava a posar les etiquetes i a fer els paquets i així. I bueno, i era una persona que semblava... Tenia aquell caràcter així, un home com molt seriós, uh-huh. però a la vegada amb un sentit de l'humor molt fi. Sí. I ens vam estimar molt, amb l'avi Joan, moltíssim. Sí, uh-huh. Ens va marcar molt tant als meus germans com a mi.
1: Podríem dir, Núria, que les casualitats no existeixen, no? D'una llibreria especialitzada en muntanya, on hi havia llibres, lletres, segurament podem dir que t'han marcat de per sempre, no? Totalment. I pel que fa al tema de les lletres, de ben joveneta vas començar a escriure, no? Mm. Quins temes t'inspiraven?
2: Bé, vaig començar a escriure una mica també per influència familiar, perquè amb els meus pares, els estius, doncs, o per Setmana Santa, o els dies de festa de Nadal, teníem un arlot i anàvem a viatjar. Molt sovint pel Pirineu, també, el Pirineu aragonès, Pirineu català, etc. I llavors, els meus pares eren escoltes, tots dos. Uh-huh. Jo, de tota la família, sóc l'única que no ho vaig ser, però els meus germans sí, tots jo, per circumstàncies, tirava més el tema de la muntanya i llavors no, la part de l'escoltisme no hi vaig entrar, però com que ells ho eren, doncs els meus germans, cadascú teníem la nostra responsabilitat des de que érem ben xics. Uh-huh. I a part, doncs, i a més col·laboràvem amb tot, havíem de, doncs, igualment anar a rentar plats, ajudar la mare a cuinar, muntar l'avancer, tot.
1: Molt bé.
2: I llavors la meva feina precisament era fer els diaris de viatge, o sigui que des de ben xica, doncs, ja vaig començar a redactar. Cada vegada que sortíem, a mi em tocava fer el diari de viatge.
1: Que eren com els primers reportatges, no?
2: Exacte, sí, sí.
1: Molt bé. I llavors aquests diaris els posàveu en comú? Tu els llegies o quedaven com una cosa per a tu?
2: No ho recordo. I a més, ara hi pensava que precisament no sé què se n'ha fet. No sé si deuen estar, perquè llavors la meva mare preparava uns àlbums familiars, però allà hi havia de tot, allà dintre, o sigui, a part dels àlbums de fotos, vull dir, allà de cada viatge. I allà hi havia els rebuts, hi havia... del que costaven els càmpings, hi havia fotografies també, però hi havia allò, algun fulletó turístic, i no m'estranyaria, algun dia ho he de mirar si per allà dins també hi ha aquests diaris.
1: Podem dir que la Núria García Quera, doncs, com deien al principi, és una gran escriptora. De fet, ets una escriptora reconeguda, premiada, per exemple, tens el Premi Ciutat d'Olot, Premi Pica d'Estats, Premi Òmnium de Narrativa de Viatges... Has publicat en diferents editorials, Columna, Galera, Casals, i fins i tot tens la teva pròpia col·lecció, Sense ús. Quina és la singularitat d'aquesta col·lecció?
2: Mira, aquesta col·lecció va sortir perquè a mi sempre m'ha costat molt encaixar, amb tot, al món, a la meva vida en general. Uh-huh. I en aquest cas trobava a faltar que hi haguessin llibres, precisament de viatge, però que hi hagués la part de narrativa, però després també una part visual, no? Doncs que hi haguessin fotografies, que hi haguessin a lo millor aquarel·les, que hi hagués tota aquesta part més visual, perquè crec que la conjunció de les dues coses és el que ens convida a fer la maleta o agafar la motxilla i anar-nos-en de viatge, no? I més ara que vivim en un món que cada vegada és més d'imatges, més que no pas de lletres, no? Uh-huh. I llavors, d'una banda, això ho volia provar, i així va ser com va sortir el primer llibre de la col·lecció, que es diu A dalt de la Duna Roja, i que està molta part té lloc a Mali, a l'Àfrica. Però després també hi ha una part que sempre m'ha interessat o que m'ha mogut, o que és que quan viatjo, després... Jo sento un gran agraïment per tot el que m'aporta la gent del lloc on vaig, no? Però després em quedo com amb deute, tinc la sensació de quedar-me amb deute, no? I sobretot alguns països on he anat i llavors he conegut algunes mancances que tenen i que t'ho exterioritzen, no? Nosaltres, mira, ens agradaria això. Bueno, total, que en aquest primer llibre ja hi havia el 5% dels guanys de la venda del llibre, doncs en aquell cas era per construir escoles al país d'Ogon. Després l'associació que s'encarregava d'això, doncs ara ja no existeix, han passat molts anys des de llavors, i aquest és un altre dels puntals de aquesta col·lecció, no? Són uns llibres, la col·lecció es diu Census, i llavors els mateixos llibres també remeten com a una llibreta Moleskine de viatge, que té allò la gometa i així, doncs els llibres també, i també volia convertir el llibre, que cada vegada s'està com trivialitzant més o banalitzant, no? Doncs convertir-lo en un objecte preciós. Per tant, són uns llibres que la portada realment no et diu massa cosa, és com molt, molt, molt llisa, molt simple, no hi ha cap fotografia, no hi ha res, com igual que les llibretes Moleskine, llavors tu obres treus la gometa, la partes i a dintre ja veus imatges i veus fotografies, o en aquest cas el de dalt de la Duna Roja també hi ha aquarel·les, també m'agrada aquesta part pictòrica i també vaig aprofitar per agafar aquarel·les de les vegades que hi he estat allà, que són 4 vegades, i llavors, no sé, crec que era un producte que jo veia que no existia, continua sense existir, només hi ha aquesta col·lecció Census, i que tenia ganes de provar-ho. Ja està.
1: Llibres amb compromís social.
2: Sempre m'ha agradat aquesta part, sí. Crec que seria molt interessant que tots tinguéssim aquest vessant.
1: I tant. Sí. Tant de bo, no?, tots el poguéssim anar, doncs, treballant. Seguim caminant una mica i retrocedint a la vegada, no?, com si féssim un camí. Als 19 anys, la Núria García, que era, va decidir, doncs, deixar la ciutat de Barcelona per anar-se'n a fer de guarda al refugi de Mitges, al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Molt valenta i atrevida.
2: O inconscient, no sé. Sí.
1: Escolta'm una cosa, com es viu a més de 2.380 metres d'altitud?
2: Bueno, es viu molt diferent ara, que ara porta el refugi el meu fill, el Roc, que com es vivia l'any 1986, quan vam pujar per començar a portar el refugi, no? Llavors era un moment que hi havia molt poca gent que arribés al refugi, i de fet, bueno, quan vam pujar no teníem ni cotxe, i llavors, la veritat, també era molt fred, el refugi era molt incòmode, els guardes no teníem ni habitació, tot i que el refugi és molt gran. Bueno, era una aventura. Jo crec que va ser més això, no?, després d'aquest bagatge que t'explicava abans amb el llibre el primer de la cordada, doncs per mi era un somni absolut fet realitat, no? Pogués tallar les agulles de Mitges, que és una escola d'escalada clàssica, bueno, que hi ha amb uns noms a les vies de personatges, no?, que et remeten a tot aquest món de la muntanya, i llavors era un somni. La part econòmica llavors era fatal, perquè tancàvem les portes a l'estiu i anàvem a buscar feina. I després vam començar a obrir l'hivern, tot molt dur, però també t'he de dir que en aquell moment, amb aquella joventut i també aquesta part aventurera i també de, com d'inconsciència i d'emoció i de felicitat, doncs no es feia dur, no? Ara sí que se'm faria ara molt sí. dur. Però també ha canviat molt el refugi. O sigui, ara pensa que el rock, el mes de juliol a agost, potser som 8 treballadors que són allà, eh?
1: Yeah.
2: I, bueno, ara hi ha molta més gent que va a la muntanya, hi ha la travessa carros de foc, mm-hmm. bueno, és res, o sigui, no es pot comparar, però yeah. sí que el paisatge continua sent el mateix, que és un paisatge molt, bueno, transformat a l'època de la inauguració de pantans i tot això, mm-hmm. però si no fos per això, continua sent un paisatge que és increïble, i la vista que té el refugi dels Encantats des de dalt, la vista aèria, i no ho sé, veure els isards des de dins del refugi, és que no ho sé, és que és preciós, clar, el Parc Nacional és preciós, com altres zones que no són Parc Nacional, que són, i que no, potser no són ni Parc Natural de l'Alt Pirineu, però que també són precioses.
1: Està obert tot l'any?
2: Gairebé. Gairebé, sí, uh-huh. cada vegada més.
1: L'època que vas estar tu, no, eh? Entenc.
2: Llavors, no, llavors s'obria l'estiu, sí que 4 mesos, i després, això, les dates aquestes, els ponts, la Setmana Santa, dates d'aquestes. Tot i que vam començar, no sé si va ser el primer any o el segon, eh? Que al febrer, quan són les vacances de França, que és tot el mes, que llavors es divideixen les vacances per setmanes, doncs ja vam començar a obrir pensant en els francesos, perquè eren els nostres principals clients, llavors.
1: Clar.
2: I vam començar a obrir per ells.
1: Uh-huh.
2: I, bueno, i ara això es continua fent, i no només és el febrer, sinó és el febrer i el març, i gran part, i llavors l'abril, i depèn de com cau Setmana Santa, ja no es tanca. Ara mateix sí que està tancat, uh-huh. i s'obrirà ja l'1 de juny.
1: I aquest any, que ha sigut un any de neus, tu està ben colgat de neu, no?
2: Sí, sí, sí, aquest any s'ha fet un fart de palejar, i tant.
1: Sí. Ara anem a canviar d'ubicació i ens n'anem a Tornafort, el poble on vius. Què és per a tu Tornafort?
2: Buah, per mi Tornafort va ser un enamorament. Va ser un enamorament. Sí, quan feia 4 anys que vivíem, bueno, que pujàvem a treballar al refugi, però pujàvem des de Barcelona, uh-huh. doncs ja teníem l'inquietud de quedar-nos a viure al Pallars Sobirà, i vam començar a buscar algun lloc per viure. I us he de dir que vam venir també a buscar un lloc aquí, molt a prop de la Seu, que és un poble que es diu Vilanova de Banà,
1: sí.
2: perquè en aquell temps hi vivien uns amics, dos parelles d'amics que venien tots de Ciutat Vella, i per tant ens coneixien de Ciutat Vella. Però bueno, no vam estar mirant la rectoria, bueno, al final no va sortir. Total, que al final vam trobar la casa de Tornafort, que era una casa que feia 20 anys que no s'hi vivia, que estava com mig enrunada, no, sí, bastant mig enrunada, però des del primer dia, des de la senyora que ens va ensenyar la casa, que és la Maria de Calsavino, fins ara va ser un enamorament total de les persones, primerament, uh-huh. que molts ja no hi són, perquè, clar, anàvem a buscar la llet, però, clar, ja era gent gran i s'han anat morint.
1: Sí.
2: I després de l'enclavament, perquè està dalt d'un turó i llavors tenim sol i vista. I val. Això per mi era... I continua sent molt important.
1: A quina altitud està Tornafort?
2: Estem a 1.300 metres.
1: Uh-huh. I habitants? Quants habitants?
2: Habitants ara tot l'any són 15 persones.
1: Uh-huh.
2: Després és això, eh? Hi ha aquests jubilats jovens que potser fan hort i llavors viuen a Sort, però a la temporada dels horts doncs ja puyen i llavors ja s'estan al poble i després marxen, que fan de Setmana Santa fins a Tots Sants, no? Uh-huh. Que bueno, fan aquest ritme.
1: Molt bé, doncs escolta, seguim fent camí.
2: M'agrada molt que ho hagis muntat com un viatge, això, eh, Maite?
1: Sí, sí. Seguim fent camí. I ara ens toca parlar de la ruta de Ramat de Camins. Ens podries explicar què significa Ramat de Camins i de què tracta?
2: Mira, això va ser un encàrrec. Va ser un encàrrec de feina. Bueno, jo estava acabant la carrera de Filologia Catalana i va coincidir que una empresa de dinamització local del Pallars Sobirà, que es diu Montañanes, doncs se celebrava els 50 anys que el Camilo José Cela i el Josep Maria Espinàs havien fet la ruta a peu pel Pirineu, que llavors ells diuen el Pirineu de Lleida, no? I llavors volien commemorar aquesta efemèride i em van encarregar, d'una banda, que fes la mateixa ruta que havien fet ells, però ells havien anat molt pel fons de les valls trepitjant l'asfalt, perquè llavors passava molt poc. Ja estem parlant de la 1956. Doncs llavors jo havia d'anar pels camins vells que s'havien anat recuperant últimament i que anaven connectant de poble a poble. I d'una banda havia de fer el mateix recorregut i de l'altra banda, així com ells, cadascú va fer el seu relat de viatge, que en el cas del... Bueno, per mi es titulaven tots dos iguals. Viatge al Pirineu de Lleida i Viatge al Pirineu de Lérida, per l'Espinàs i per el Cela. I a més es van dedicar els llibres mútuament. Després l'Espinàs va precisament el primer llibre de la seva col·lecció de llibres a peu, que no sé si n'hi ha 20 i escaig, doncs precisament va ser aquest. I llavors ja el va retitular, va fer com una revisió i el va retitular A peu pel Pallars i l'Aran, em sembla que es diu. I llavors jo havia d'escriure també el meu relat de viatge, que d'aquí va sortir el relat de viatge de Nou viatge al Pirineu, que és el número 2 de la col·lecció Census, i que també, llavors, en aquest cas sí que Montañanes va contractar una fotògrafa i va anar fent fotografies també de tot el per on passa per 70 i escaig pobles, del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l'Aran i l'Alta Ribagorça.
1: I aquesta ruta l'has fet a peu, caminant?
2: Sí, l'he fet a peu i ja fa uns anys que els estius també anem a fer un tram amb ruc. Portem un parell de ruquets,
1: sí,
2: que llavors ens porten l'equipatge,
1: sí,
2: i llavors ho fem, però això ja és com a plaer i perquè ens agrada la relació amb els animals i jo crec que a ells ara també ja els agrada, són dos ruquets que ja ens esperen, i a part es comercialitza aquesta ruta també, i ara hi ha diferents agències que també i ara fins i tot venen gent hi ha això, un tour operador alemany que també venen alemanys a fer-la a peu, sense el ruc.
1: I a més és que aporta una riquesa al territori, no? Un impacte directe doncs cap a l'entorn, no?
2: Sí, està molt bé aquesta lectura perquè, clar, o sigui, tota aquesta gent que ve cada nit dorm en un poblet i aquest poblet pues, ja es va buscar que tingui pues, un hostalet, una casa rural o el que sigui, per tant, totalment, i si paren a lo millor a mig camí, si hi ha un restaurant, doncs també consumeixen allà. O sigui, que hi ha un impacte real i quantificat. Jo no ho porto, això, però sé que s'ha fet un estudi i sí, deixa bueno, un retorn en aquestes comarques, totalment.
1: Ara que parles d'estudis, quin ha estat el teu itinerari formatiu?
2: Això, jo quan vivia aquí ja vaig estar fent a la UOC la carrera de Filologia Catalana. Bueno, llavors ja tenia tres fills i, per tant, la vaig fer amb 10 anys.
1: Molt bé, és una feinada,
2: Vaig anar fent sí, i gaudint-la. Bàsicament la volia gaudir, no? Allò, les meves estones que podia tenir entre la feina i la canalla i tot, doncs era estudiar. Llavors, això va quedar aquí. Llavors vaig agafar molt la part de literatura, totes les assignatures més de literatura, i va quedar aquí. I en aquell moment, clar, jo et deia això de la carrera, perquè el treball de fi i de grau, que es diu ara, llavors era el treball de llicenciatura,
1: sí,
2: doncs el vaig dedicar a un treball de literatura comparada dels dos llibres que havien tret el Cela i l'Espinàs, perquè hi ha coses que l'Espinàs està molt influenciat pel Cela i coses que Cela està molt influenciat per l'Espinàs, però d'una manera molt, bueno, molt, molt descarada. I llavors vaig fer aquest treball de literatura comparada. Però en aquell moment va ser perquè em va sortir aquest encàrrec, però si no, ja volia fer una recerca sobre toponímia. Val? I això va arribar més tard, va arribar quan ja tenia 50 anys, que vaig, em trobava com prou madura per encarar-ho, perquè era un projecte molt complicat, perquè el que m'interessa de la toponímia és sobre altres coses, però el que m'interessa molt és l'etimologia, és a dir, d'on venen els noms dels nostres pobles, no? Uh-huh. Doncs en el meu cas, doncs, què significa Tornafort, o què significa Urgell, o què significa Banat, saps? Uh-huh. I llavors això va ser uns anys més tard, després de l'estudi de filologia, i vaig fer un màster de lingüística perquè em faltava aquest vessant més de lingüística, i després ja vaig començar amb el doctorat i em vaig doctorar en el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I, bueno, i ara doncs, imparteixo classes també sobre temes de paisatge i relacionat amb toponímia.
1: Recordem als nostres oients que estem parlant amb Núria García, que era escriptora i doctora en geografia. Ara anem a parlar d'un tema que personalment també m'interessa molt, que és la recerca i la toponímia. Mm. Quina és la recerca, el treball que estàs fent actualment?
2: Bé, actualment, o sigui, la meva tesi doctoral va ser sobre l'experimentació d'un nou mètode amb etimologia toponímica. Un nou mètode que té en compte tota una part de noves tecnologies que la etimologia tradicional no podia comptar-hi, no? Perquè d'una banda sí que faig una recerca important sobre com apareixen escrits els topònims amb documentació antiga, però també treballo pues, amb estadística, treballo amb sistemes d'informació geogràfica. Moltes d'aquestes disciplines encarrego les feines perquè jo ja no hi entenc, no? Però hi treballo també amb big data, és a dir, doncs amb quantitats de agafo una àrea, per exemple, la tesi va ser tot el Pallars Sobirà, i del Pallars Sobirà tots els noms dels pobles del Pallars Sobirà, tots els que estan georreferenciats, perquè a la documentació n'apareixen de que ara no hi són, no? Després vaig fer el mateix amb una illa d'Escòcia, la illa d'Escai, tots els noms dels pobles de la illa d'Escai. Després ho vaig fer a l'Arieix, doncs exactament el mateix, i ara ho estic fent a la Cerdanya i també de l'Alta i la Baixa Cerdanya, tots els noms dels pobles. I llavors, ara no em posaré a explicar el mètode, però bueno, és igual, a internet es troba de tot, es troben articles, es troba la mateixa tesi, que s'explica el mètode en què es basa. I aquesta és la meva dèria, perquè el que em permet és no només arribar a desxifrar alguns topònics que es diu que són opacs, que no s'entenen, els transparents són els que sí que s'entenen, no? O sigui, no només intentar desxifrar això, sinó que, clar, trobo unes paraules que són antigues, perquè hi ha paraules antigues que encara les podem entendre, no? Com mata, no? Mata de València o mata de pera. Mata de pera, per exemple, és, mata és bosc. Uh-huh. Mata de pera. I pera és pedra, antigament. I això encara ho podem entendre, seria com el bosc de la pedra, no? Uh-huh. Però és que he trobat, o jo què sé, el quer, no? Quer foradat, que ja sabem, sí, què vol dir roca, no? Aquestes les entenem encara, però és que n'hi ha més antigues que no s'havien detectat i que les he detectat, i són molt, molt antigues, són prehistòriques, són unes paraules prehistòriques i que es troben en els topònims de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, i llavors bueno, estic intentant trobar-ne d'altres, però continuo amb aquest mètode que ha donat aquests resultats.
1: Molt, molt interessant, la veritat que sí. Quins projectes tens per un futur més o menys immediat?
2: Ara estic, bueno, d'una banda, continuar fent recerca, aquest és el meu projecte. D'altra banda, estic escrivint un llibre que serà sobre això, sobre tota aquesta part toponímica. Després continuar fent voluntariat, i també ho faig ara amb el tema de la toponímia, del recull de topònims, perquè no es perdi tota aquesta riquesa dels pobles del Pirineu. I després continuar fent professora perquè m'agrada molt la docència també, i a part això puc compartir amb el meu alumnat tot això que he anat aprenent, no?, del món de la toponímia, i també ells m'enriqueixen a mi.
1: Núria, estaríem parlant fins a boca foscant.
2: Sí, tant que sí.
1: Però hem d'anar acabant. La darrera pregunta. Com veus el futur del Pirineu i com t'agradaria que fos?
2: Ui, quina pregunta. I el futur el veig molt bé, el veig molt bé. El veig tan bé que em sembla que cada vegada tindrem més gent visquent aquí, i això penso que pot ser bo, perquè és bo que com més gent, doncs més riquesa també cultural i de tot, no? I com voldria que fos? Doncs que es tingués molta cura, mimar-lo molt, sobretot el paisatge. Sobretot les persones, evidentment, però sobretot el paisatge, si us plau, que no es construeixi a la balà, que es rehabiliti, o sigui, els nostres poblets estan plens de pallers i quadres que no tenen cap ús, que s'estan caient, i que poden convertir-se en primera residència, si us plau, primera residència i rehabilitació. Llavors, i mimar molt el paisatge, o sigui, no deixar fer bestieses.
1: Molt bé, Núria, tot un plaer tenir-te aquí a Veus de Dona. Moltes gràcies per tot, i en especial per conservar tot aquest patrimoni immaterial de la humanitat.
2: Molt bé, sí, els topònims.
1: Exacte.
2: I tant, i tant. Molt bé.
1: Doncs a les persones que ens escolteu des de casa, des de Tornafort, una estimeta, i ens tornem a trobar aquí, a Veus de Dona, el mes que ve, des de la sintonia de Ràdio Seu. Fins aleshores.
0: Pots recuperar el programa Veus de Dona a l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la Carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Bon dia, és l'una. L'ASA d'Urgell ha acollit la jornada de salut comunitària de l'Alt Pirineu i Aran, una activitat organitzada per l'Àrea Bàsica de Salut Urgellenca i que ha fomentat l'intercanvi d'experiències i el treball en xarxa entre professionals i agents de l'àmbit sanitari, s'ha inclòs una mostra cultural de la ciutat i un recorregut pel centre.
0: Titulars.
1: I aquest dimecres també hi ha hagut l'últim ple del Consell Municipal d'Adolescents en què s'ha tractat el tema central de tot aquest curs, que ha estat la lluita contra l'assetjament escolar, escollit pels mateixos alumnes. S'ha parlat de la prevenció del bullying a les aules i la campanya ha inclòs un mural col·laboratiu amb l'artista local Beca. Castellciutat celebra la novena trobada de motos clàssiques. L'esdeveniment, previst per aquest diumenge, ja té confirmada la presència de més de 40 motocicletes de diferents èpoques. La jornada inclourà la votació popular, una volta pel poble, un dinar, una exposició i una jam a càrrec de Wiswing Pirineu. I avui parlem d'altres activitats de les moltes previstes pel cap de setmana, com per exemple del concert que oferirà la cantautora valenciana Xiomara Abello a la Sala L'Única de la Seu. Això serà dissabte al vespre i abans, divendres al vespre, el grup urgellenc Nova Companyia Instrumental oferirà un concert, en aquest cas al PAP FM. També recordarem que en el marc del retorn de la Fira Medieval, del qual ja hem parlat, hi haurà un sopar al carrer dels Canonges i a la plaça del Deganat, organitzat pel Casc Antic, pels menys del Casc Antic. L'activitat compta amb la col·laboració també de l'Ajuntament i es farà dissabte a la nit. Inclourà música en directe. Ja es pot adquirir els tiquets de forma anticipada. De fet, s'aconsella que adquirir-los anticipadament. I avui també ens fixarem en la festa de les Trementineres, que arriba aquest divendres, dissabte i diumenge a la Vall de la Vansa i Tuixent, amb diversos actes culturals i festius per posar en valor el paper de les dones que recorrien a peu gran part del país carregades amb remeis casolans i herbes guaridores. En Pirineu, el govern d'Andorra ens ha fet una campanya per reforçar l'ús del català entre els sanitaris, després que han constatat un retrocés alarmant de la llengua al sector. L'ús ha baixat fins al 67% a l'Hospital de Meritxell i al 51% entre els metges especialistes.

0: Aquest dimecres hi ha hagut una jornada de vaga en diferents punts del país i els docents plantegen que sigui indefinida si no s'arriba a cap acord. I entre altres punts, van tallar la 2 a Lleida. I als esports parlem de l'homenatge que ha fet l'Ajuntament de la Seu als clubs de futbol i futbol sala de la ciutat pels èxits d'aquesta temporada. L'alcalde Joan Verdaguer i la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu, han felicitat els conjunts seniors de la Seu Futbol Club i l'Atlètic Club La Seu i l'Alaví del Futbol Club Pirineus i també el cadet de l'Atlètic. Tots ells s'han proclamat campions dels seus respectius grups i han aconseguit així l'ascens de categoria. Uns èxits que s'afegeixen a d'altres d'individuals que hi ha hagut també aquesta temporada i dels quals ja n'hem parlat, en molts casos de persones sorgides de l'Edford, i avui n'hi afegim un més perquè el Colorado Rushist, que dirigeix Javi Padiol, ha guanyat la Lliga Estatal de Colorado i accedeix als campionats femenins dels Estats Units. El club de Denver, amb l'entrenador Urgellenc al capdavant, ha aconseguit l'accés al torneig nacional tant per a l'equip U19 com per l'U17. El tècnic ha celebrat l'evolució del projecte, que s'ha situat al top 10 del rànquing de la Development Player League. I el temps amb una calor que tocarà sostre entre avui i demà. Ahir ja es va superar els 33 graus a la Seu, xifra que es pot repetir avui, però demà al migdia aquesta mateixa calor generarà ruixats que poden ajudar a refrescar l'ambient arreu del Pirineu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: La Seu d'Urgell està d'escenari aquest dimecres de la quarta jornada de Salut Comunitària de l'Alt Pirineu i Aran. És una trobada que organitzava en aquest cas l'equip del mateix nom de l'Àrea Bàsica de Salut de la capital urgellenca, amb l'objectiu, expliquen, de fomentar l'intercanvi d'experiències, el treball en xarxa i la reflexió compartida entre professionals i agents comunitaris a la ciutat i al seu entorn. La jornada ha reunit participants de diferents àmbits amb una mirada comuna per avançar cap a models de salut més participatius i amb quatre eixos principals: cultura, natura, exercici físic i territori. La jornada va començar al claustre del Racionero, al Parc del Valira, amb la benvinguda que van oferir l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, i la gerent del GAPICAL, al Pirineu i Aran, Meritxell Feixes. L'acte incluïa una esmorzada acollida i una mostra cultural amb la representació del Vall Cerdà Intergeneracional, i després els assistents van participar en una ruta guiada pels espais més emblemàtics de la ciutat. La passejada va culminar al Parc Olímpic del Segre, on s'hi van desenvolupar activitats vinculades a la seva comunitària. Entre elles hi havia el nou Dragon Boat, una pràctica col·lectiva que ha impulsat el Cadi Canoe Kayak i que fomenta el treball en equip, la inclusió i el benestar físic. Per això també hi han participat membres de l'Associació contra el Càncer de l'Alt Urgell, que han compartit l'experiència. Realitzar una sessió d'exercici físic guiada al Parc de Salut, un espai pensat per promoure hàbits saludables i actius entre la població. La jornada va finalitzar amb un acte institucional en què hi van intervenir Sergi Duaigües, director de l'EAP de la Seu.

0: doncs, d'aquest projecte, que aquesta vegada s'ha centrat molt especialment en aquest tema, en l'assetjament escolar.
1: Aquest segon Consell Municipal d'Adolescents el que volem és escoltar els joves. Volem escoltar els joves i a les joves que ens expliquin com han viscut aquest projecte contra l'assetjament, com l'han viscut de principi a fi, i a més és un projecte que ha tingut una certa transcendència, per tant també els hi volem demanar si han complert els seus objectius o si encara creuen que hi ha més feina per fer. Per això avui volíem escoltar-los i saber si realment els objectius als quals s'havien proposat havien arribat, no?, al seu assoliment, o si creien que segurament vindrem cap aquí, no?, cap al fet de que això és un treball constant, és una feina que hem de fer diàriament i que per tant és importantíssima, doncs, la relació entre diferents agents educatius, entre, en aquest cas, centres, la pròpia administració i el propi ciutadana, que han de recolzar, doncs, aquest treball de comunitat i aquest treball de convivència i diàleg constant.
0: Bueno, hem parlat de les accions que s'han fet impulsades pels mateixos alumnes.
1: La detecció en ella mateixa ja és el primer obstacle davant del que ens trobem, però posteriorment el que es va considerar és fer una campanya que arribés a tota la comunitat, perquè no volíem quedar-nos amb un projecte que a més compartíem amb el Consell Municipal d'Infants i que era molt potent, molt poderós, perquè és una situació que succeeix en tots els àmbits de la nostra vida, que no té espai, que no té edats, i per tant creiem que era important poder traslladar-ho a la resta, no?, de les persones del territori. Van estar d'acord, van pensar que s'hi volien posar, que era important posar-s'hi, i per tant el que es va començar és, doncs, es va fer un manifest, es van fer diferents missatges, es va fer una campanya, es va fins i tot fer un parell d'accions simbòliques, però que també representaven una mica el resultat de tot el que s'havia treballat, que era la pintada de, no, d'aquest banc a Joan Sansa, i també, doncs, un mural que el propi escorxador, que és el seu espai jove, que també simbolitza el seu racó, doncs, en el que defensaven precisament que el respecte és la base de qualsevol tipus de relació.
0: Una de les alumnes que enguany forma part del Consell Municipal, l'Ainara, explica com va sorgir la idea de treballar de manera quasi monotemàtica el bullying.
2: Doncs vam començar debatint per buscar algun tema per treballar aquest any, i doncs parlant sobre els problemes que teníem o coses que ens agradaria millorar, va sortir el tema del bullying, que és el que estem treballant, l'assetjament. Cadascú va explicar les seves versions, temes que havien passat o succeït, i doncs vam decidir que la nostra campanya d'aquest any seria fer activitats contra el bullying, l'assetjament escolar.
0: I un altre alumne, l'Ona, explica la feina que han fet en aquesta campanya.
3: Era l'activitat més xula que penso que vam fer també, a més de la creació d'un manifest, d'exposar les nostres opinions, el nostre punt de vista dins aquest aspecte. Vam veure que era una realitat que coneixia tothom, sigui des d'una banda o des de l'altra de l'assetjament. Jo crec que va ser molt important poder cadascú aportar la seva opinió, la seva experiència en aquest aspecte, que per desgràcia tothom en té alguna o altra. I llavors vam anar treballant a base d'això, d'anar explicant què és el que ens passava i anar buscant què és el que necessitàvem com a joves, com a adolescents, per intentar que això no es repeteixi. I una de les activitats que vam fer, més de la creació d'un manifest, va ser la pintada d'un mural, que jo per desgràcia no ho vaig poder fer, que us explicaran millor ells segurament. Però jo crec que la feina va ser aquesta, d'anar explicant cadascú les seves versions per anar construint una solució que ens pogués ajudar a tothom.
0: En aquestes accions també ha col·laborat Ràdio Seu mitjançant l'enregistrament del manifest que han elaborat i gravat els mateixos alumnes. Aquest és el resultat.
4: Nosaltres, infants i adolescents del nostre municipi, volem viure en un entorn segur, respectuós i lliure de violència, en un lloc acollidor on tothom se senti valorat i escoltat. Volem viure tranquils i sentir-nos estimats per la nostra comunitat i que no ens mirin amb superioritat.
5: Reivindiquem el dret de ser qui som, de créixer i construir la nostra identitat durant la infància i l'adolescència sense por que els nostres drets siguin vulnerats. Creiem que totes les persones tenen dret a viure i aprendre en un entorn segur, sense importar què pensin o siguin els altres. No volem amenaces, volem sentir-nos segurs i protegits.
6: Demanem espais on puguem expressar-nos amb llibertat i no s'erradiqui qualsevol forma d'assetjament. L'assetjament, en totes les seves formes, vulnera la dignitat, la llibertat i el benestar de les persones.
7: Rebutgem qualsevol forma de discriminació, intimidació, burla, amenaça o exclusió. L'assetjament no és cap broma ni una opinió. És una forma de violència que causa molt dolor.
8: defensem el respecte com a base de la

0: convivència i la unió, com la nostra força. Abracem la diversitat per construir un món millor, perquè cada persona és valuosa tal com és. Només així podrem construir una comunitat on totes les persones se sentin acceptades, escoltades i valorades.
1: Per això, fem una crida a tothom per tal que prengui els compromisos següents. Escoltar i acompanyar la gent que ho necessiti. Fer que cadascú tingui el seu lloc en la nostra comunitat, on tothom sigui respectat. I posar-nos al lloc de l'altre i tenir una actitud exemplar.
2: Volem treballar amb tota la comunitat, ja que la convivència basada en el respecte, la seguretat i l'acceptació de la diversitat només serà possible amb la implicació de tothom.
3: Des de l'Ajuntament han agraït la tasca que fan les persones que participen en aquest Consell Municipal d'Adolescents i també en d'altres consells semblants que s'han impulsat. Cristina Moreno.
4: Els Consells Municipals d'Adolescents i d'Infants són òrgans de participació. Llavors, és el moment en el que estem dient d'una manera simbòlica, perquè el que hem d'intentar és que tothom sàpigui que pot participar i que té una veu activa en el seu territori, no? En la seva societat. Però que és un òrgan que el que dona és força a aquest concepte i, per tant, el que van triar en ells són les diferents temàtiques al llarg dels anys i cada any se'n treballa una. Aquest any és aquesta. Si es considerés que es vol continuar treballant en el tema, perquè creiem que ens han faltat doncs, arribar a certs objectius o el que convingués, doncs endavant. Al final, la decisió, i aquesta és la part important, la decisió la prenen ells i elles. I aquí nosaltres el que fem és escoltar-los.
3: A la part final del ple també es va repassar el compliment de propostes formulades en anteriors edicions del Consell. L'alcalde Joan Barré va informar sobre diverses actuacions ja executades, com per exemple millores en l'enllumenat públic, actuacions o les instal·lacions esportives, reparació de la pista de patinatge o avenços en el projecte de l'skatepark. I va anunciar també que es torna a organitzar una acampada jove amb la creació d'un grup motor.
5: Les notícies de la Seu.
3: La plaça de l'Arbre de Castellciutat torna a fer un viatge en el passat aquest diumenge, 31 de maig, amb la celebració de la novena trobada de motos clàssica. És un esdeveniment que oferirà al llarg de tot el dia activitats relacionades amb el món de les dues rodes i centrat en els vehicles del segle passat, i inclourà un dinar popular. La presidenta de l'Associació Clàssiques Castellciutat, la Imalció, ha explicat que la jornada el van impulsar uns veïns del poble que tenen motos antigues i que van proposar de fer una trobada amb la idea d'afegir un al·licient a la festa major, i la idees van anar consolidant fins a adquirir entitat pròpia.
6: Aquesta iniciativa va començar dos veïns que en el seu moment van proposar a la comissió de festes de l'època, doncs, ostres, per què no provem això de posar motos clàssiques? És un tipus d'acte que a la zona no és molt recurrent. Uh-huh. I vam dir, ah, sí, doncs provem, a veure què passa, no? I a poc van agafant embranzides, van ampliant, fins al punt que vam haver de crear l'associació, vam canviar de data, en lloc de fer-ho dins de la festa major, hem traspassat al maig, per motius també meteorològics, sí. Però també perquè creiem que és un acte important, així ens permet ajuntar-ho tot per festa major, sinó que està com més separat al llarg de l'any.
3: Roser Ginesta, vocal de l'associació, també ha parlat d'aquest canvi de dates que s'ha fet en les darreres edicions, amb l'objectiu també de fer actes al poble més enllà de la festa major.
7: Amb un acte molt xulo i de poble. És un acte més a Castellciutat. Ara, abans era una col·laboració de la festa major, sí. I ara continuem col·laborant com a associació per la festa major, sí, sí, perquè sí. També hi ha un acte per la festa major, però la trobada en si, com que ha crescut i ha anat millorant i esperem millori més, pues, dediquem tot un dia en aquesta trobada de motos.
3: En espera que es tanguin les inscripcions, de moment l'organització ja té confirmada la presència de més de 40 motos, moltes d'elles amb un gran valor sentimental i portades per 35 propietaris diferents, perquè n'hi ha alguns que en porten més d'una. I vindran aficionats d'arreu de la comarca, però també d'Andorra, la Cerdanya, el Solsonès i l'àrea de Barcelona.
6: Fins al moment tenim més de 40 inscripcions, és a dir, més de 40 motos, de 35 participants diferents. És uns números que estan molt bastant bé, estem molt contents. Segurament en aquests dies d'última setmana acabarem d'omplir el topall d'inscripcions. I bé, com dius, sí, hi ha motos que són originàries o que viuen, no?, a aquesta ciutat, i motos que ens visiten doncs, de la comarca de l'Alt Urgell, però inclús de diferents punts de Catalunya, des de Barcelona, Solsona, Cerdanya, Andorra... Vull dir que ens estem ampliant i estem arribant fent xarxa a tot Catalunya, no només l'Alt Urgell.
3: Un dels requisits per participar-hi és que la moto tingui una antiguitat de més de 25 anys. Per exemple, enguany hi podem participar les matriculades abans del 1999. Rosa Ginesta parla del vincle emocional que hi ha amb aquestes motos.
7: Sí, és que lo xulo d'aquesta trobada, o de les trobades de motos clàssiques, jo entenc que és aquest lligam que fa la gent, perquè són peces úniques, són peces seves. La majoria sí que tothom s'aficiona i compren motos o que estan fetes una porqueria i les refan, les reformen totalment. Vull dir, són uns treballs increïbles. Però molts tenen la moto aquella del papa, de l'avi, del revesavi, i això és fantàstic. La il·lusió amb què la gent porta aquelles motos a la plaça, això és el més maco de tot.
3: La trobada de motos clàssiques comença a les 9 del matí amb la benvinguda dels participants i un esmorzar amb la food truck de carnisseria Charlie, i entre 2:15 i la 1 del migdia les motos estaran exposades a la plaça i tots els assistents podran participar a la votació popular per escollir la màquina preferida pel públic. Sota la denominació la moto que més m'agrada, a les 11 del matí ja es farà el lliurament dels premis a la forastera per la moto arribada més lluny i la iaia per la més antiga, i també es farà un sorteig d'obsequis pels inscrits. Ja al migdia, 12:15, els participants faran una volta pel poble i en acabar l'una al migdia es lliurarà els premis del concurs La moto que més m'agrada. A les 2 del migdia començarà el dinar popular obert a tothom a càrrec de carnisseria Charlie. Els tiquets es poden adquirir al preu de 20 euros. S'inclouen diversos entrants amb productes de la comarca, una graellada de carns, gelat, vi, aigua i cafès. I per acabar, a 6:15 de la tarda hi haurà una jam amb Wiswing Pirineu. D'altra banda, al llarg del dia hi haurà una exposició, una mostra d'anuncis d'època i activitats familiars. I parlem d'altres activitats que hi ha per aquest cap de setmana, que són moltes, com per exemple en l'àmbit musical. La cantautora Xiomara Bello actuarà a la Sala L'Única de la Seu, serà aquest dissabte a les 7 del vespre, i presentant el seu espectacle So de Sao. És el nou treball que ha fet en format de trio, un espectacle que combina música, poesia i relat oral per connectar la veu del passat amb allò quotidià i la saviesa de la terra, en una proposta que es defineix com a íntima i emocionant i que parla de memòria, arrels i futur. En també l'àmbit musical, demà divendres el grup Urgellec Nova Companyia Instrumental oferirà un concert al Pub FM al carrer de l'Orri. Aquest concert començarà a les 8 del vespre i l'entrada, en aquest cas, és lliure. I afegim també que en el marc de la Fira Medieval, del qual ja n'hem parlat, hi haurà un sopar medieval dels canonges a la plaça del Deganat. Això serà dissabte a la nit, a les 10 de la nit, impulsat per l'Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic i l'Ajuntament. És obert a tothom, inclourà música en directe a càrrec d'Agustí Busquets i l'acompanyament dels Gegants de la Seu. El menú consistirà en un timbal d'amanides, fideu de pastor d'hortalisses de l'hort i postres amb poma de l'as farcida amb crema de l'àvia. Els tiquets es poden adquirir a la Merceria Cal Bondancieta o la Perruqueria Lucía, també per WhatsApp. El preu és de 20 euros pels adults i 12 pels infants fins a 12 anys, i la pata inclou aigua, vi i pa. Es recomana reservar amb antelació.
5: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Aquests actes que hem comentat tindran lloc a la Seu i a Castellciutat, i mentrestant a la Vall de l'Avança aquest cap de setmana se celebra la 26a edició de la Festa de l'Estramantina. I és com cada any s'ha programat diversos actes culturals i festius per posar en valor el paper de les dones de la vall que recorrien a peu gran part del país carregades amb remeis casolans i herbes guaridores. Aquest any els actes ja comencen divendres al vespre perquè hi haurà demà la projecció del curtmetratge Per bruixa imaginera de Marc Amardons, que serà present a la Sala Cadí de Tuixén per parlar del seu treball. N'ha parlat Lina Sevillano en una entrevista a Ràdio Seu.
1: El divendres començarem amb la projecció del curtmetratge del Marc Amardons, Per bruixa imaginera, que ha estat guanyador de la Biennal de Plata a la millor direcció de curt al Festival de Màlaga, i també va ser present al Cinef de Canes 2025. I bé, doncs a les 7 de la tarda a Tuixén, a la Sala Cadí, doncs projectarem aquest curtmetratge. També amb l'assistència del seu director.
0: La responsable del Museu de l'Estramantineres destaca que, tot i que el gruix principal d'actes és a Tuixén, n'hi ha de repartits per diferents pobles de la vall.
1: Correcte. Es celebra, doncs bé, a la Vall de l'Avança, entre els pobles de Sorribes, d'Ossera, a Tuixén. Bé, una miqueta la implicació de tots els pobles de la vall en aquesta festa, ja que les trementinaires eren originàries doncs, dels dos municipis, Josa i Tuixén i l'Avança i Fórnols.
0: Dissabte hi haurà al matí dos itineraris botànics, un al voltant d'Ossera i l'altre a la Vall de la Mola, i durant tot el dia hi haurà tallers i visites guiades al Museu de les Trementinaires.
1: Normalment es feien a Sorribes a la tarda, doncs enguany passaran al poble d'Ossera amb aquest recorregut teatralitzat per conèixer doncs, les plantes autòctones que recollien les trementinaires, i també doncs, tindrà lloc el tastet de productes de la vall, a Ossera, així com les danses tradicionals amb en Pep Lisandre. I a Tuixén tindrem el taller entre herbes i rusc de l'herència de les trementinaires, a càrrec de la Núria Coll.
0: I també dissabte a Sorribes es mostrarà com es va fer el curtmetratge Flor del Cel, amb el seu director Eloi Aymerich. Recordem que és la primera curtmetratge, la primera formació cinematogràfica que s'ha fet a la Vall de l'Avança.
1: El director d'aquest curtmetratge, l'Eloi Aymerich, doncs presentarà el making of de Flor del Cel, la productora de la productora Clac, i bé, doncs ell ens explicarà una mica com es va gravar doncs, aquest curtmetratge doncs, a la vall.
0: A Ossera, dissabte a la tarda, es farà un recorregut teatralitzat per conèixer algunes de les plantes que recullen les trementinaires, i s'acabarà amb un tastet de productes d'artesans de la vall i el músic Pep Lisandre dirigit en taller de danses. Ja a la nit hi haurà un dels actes més multitudinaris, a Tuixén, la foguera de plantes aromàtiques amb la dansa del foc i una cantada de cançons tradicionals, i per acabar, un concert ball amb l'orquestrina Trama. Diumenge, l'últim dia, a la plaça Serra del Cadí acollirà la Fira d'Herbes, Remeieres i Productes Naturals amb més de 40 artesans. Hi haurà visites guiades al museu, al Jardí Botànic i al Centre de Flora, i es presentarà el número 40 de la revista Cadí Pedraforca, que enguany dedica el dossier, aquest número dedica el dossier central a la planta Sierra Mei, justament. La fira es clourà a la tarda amb un concurs popular i una xocolatada i un concert amb la Sonsoni.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Pirineu.
0: El govern d'Andorra prepara la creació, producció i execució d'una campanya destinada a potenciar la presència del català en l'àmbit sanitari. És que les darreres enquestes han encès les alarmes en l'executiu perquè mostren que l'ús del català ha baixat fins a un 67% a l'Hospital de Meritxell, i es queden tot just un 55% només entre els metges especialistes. La campanya s'adreça tant als professionals de salut com a la ciutadania en general i tindrà una durada d'entre 4 i 6 setmanes. El projecte projecte que ara s'haurà d'encarregar, haurà de combinar formats digitals i tradicionals amb presència en xarxes socials, web, ràdio, televisió, cartells, sopis i marquesines. El concurs també preveu que les empreses participants elaborin una proposta creativa completa que inclogui eslògans, materials audiovisuals i un pla detallat de difusió. I d'altra banda, el govern d'Andorra ha anunciat que serà a partir d'ara més intransigent amb les autocaravanes que a dins del país pernoctin en zones no autoritzades. Preveuen multes que poden arribar fins als 600 euros, però que s'hauran d'abonar a l'instant, però s'havia instaurat un marge de tolerància, un període perquè els usuaris coneguessin la modificació de la normativa, i aquest període la policia l'ha donat per acabat ahir mateix i ha informat que ara començarà a aplicar les multes establertes d'acord després d'acordar-ho amb el Ministeri de Turisme i Comerç. Tot i això, també es vol analitzar si actualment hi ha prou espais habilitats per acollir totes les autocaravanes que visiten Andorra.
2: Els esports d'aquí.
0: L'alcalde del Seu, Joan Barredi, i la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu, han fet aquest dimecres una recepció institucional als equips de la Seu Futbol Club, el Futbol Club Pirineus i l'Atlètic Club La Seu. El consistori ha homenatjat així els tres clubs pels diversos èxits aconseguits aquestes darreres setmanes a la recta final de la temporada. Recordem que, com ja havíem anat informant des de Ràdio Seu, la Seu Futbol Club s'ha proclamat campió del grup 5 de segona catalana i d'aquesta manera aconseguir l'ascens directe a primera catalana. Mentrestant, al cap de pocs dies, el sènior de l'Atlètic Club La Seu també esdevenia campió del seu categoria, el grup 3 de Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala, ho va confirmar ara fa just una setmana, i ha obtingut en aquest cas l'ascens a tercera nacional. Pel que fa a les categories de base, l'equip a la via del Futbol Club Pirineu s'ha proclamat campió del grup del seu grup a segona catalana femenina i ha assolit l'ascens a primera en aquesta franja d'edat a la via, i l'Atlètic La Seu Cadet també està campió de la seva categoria, el grup 9 de segona catalana, i obté igualment l'ascens. Tant l'alcalde com la regidora d'Esports han felicitat públicament els esportistes en nom de la Corporació Municipal pels títols i ascensos aconseguits, i també els han agraït el seu esforç i dedicació per haver portat amb orgull el nom de la Seu arreu del territori. Tots aquests èxits que comentàvem d'enguany també s'hi han afegit alguns individuals persones sorgides de l'Edford. Ho hem anat comentant i avui n'hi afegim una més, perquè el Colorado Rushist, que dirigeix actualment l'entrenador argentí Javi Padial, s'ha situat enguany entre els 9 millors equips dels Estats Units al rànquing nacional de la Development Player League, una de les lligues de desenvolupament més importants del futbol femení nord-americà. Aquesta temporada, que ara finalitza, l'equip 2008 de categoria U19, que dirigeix Padial, ha continuat amb la seva bona evolució i ha recentment acabat empatat a la primera posició de la seva conferència, on competeix amb d'altres rivals de Colorado i també d'estats com Utah o Idaho, tot consolidant-se com un dels programes més competitius de la regió. De fet, ara ja preparen els National Championships, que es disputaran del 23 al 29 de juny a Virginia Beach, i on s'enfrontaran alguns dels millors equips del país. A més, l'equip 2019-17 dels Colorado Rushist ha aconseguit igualment la classificació pels campionats nacionals dels Estats Units, després de proclamar-se campió estatal a la seva categoria. Per tant, tots dos equips viatjaran ara a Virgínia. Per tot plegat, Javi Padial valora que aquest 2026 ha estat un any molt bonic i subratlla que aquest èxit és un premi per les jugadores i les famílies que han confiat en el projecte. Padial ha remarcat igualment que també ha estat una temporada molt exigent perquè han participat en tres competicions alhora i això no és fàcil, i l'entrenador pirinenc ha destacat a més l'evolució del grup en aquestes dues temporades en què els les ha entrenat, tenint en compte que l'any passat ja van guanyar la President's Cup i aquest any han aconseguit arribar a semifinals i guanyar la Lliga. Pel que fa als National Championships, Padial avança que els afronten amb humilitat i que el més important serà que les jugadores gaudeixin de l'experiència, tenint en compte que no s'esperaven aquest èxit i que, a més, en guanyar el 90% de l'equip acaba la seva etapa de futbol base i entrenant ja la majoria a la universitat. Javi Padial, nascut a La Seu, es va iniciar en el futbol amb l'escola Edford, l'escola futbol Orgèlia, fruit de l'etapa en què va estar l'estructura formativa del Barça, compta amb experiència internacional com a tècnic. De fet, aquesta és la seva segona etapa als Estats Units, anteriorment ja havia estat a Texas, i entremig també va treballar a la Xina amb el Colorado Rushist, que forma part d'una de les organitzacions de futbol femení més importants dels Estats Units. Ha seguit apostant per un model de desenvolupament basat en la tècnica, la intensitat i la formació integral de les jugadores, tot aportant-hi els coneixements que havia adquirit prèviament a Catalunya. A escala més local, el 2019 va ser cofundador del Futbol Club Pirineus, amb qui segueix vinculat actualment des de la distància.

Dos quarts de deu, hem parlat d'algunes de les moltes activitats que hi ha per aquest cap de setmana, però n'hem de repassar més, com per exemple el Club de Lectura, Llegir i Teatre, que ofereix avui la Biblioteca Sant Agustí a les 7 del vespre, amb l'obra Una Festa a Roma de Marc Artigau i en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya. A la biblioteca també, taller de remeis, elaboració d'un ungüent a càrrec de Montse Giró, acte previ a la Fira Medieval, aquest divendres a les 6 de la tarda. Festa Major de Sant Joan Fumat, aquest divendres a la nit, sopar de poble, actuació del duet Láser i després sessions de DJ Nil Oxi DJ Chema, i dissabte un sopar de joves, nova actuació del duet Láser i sessió de DJ Julibert, a més del Ball del Fanalet. Diumenge al migdia, missa cantada i vermut musical amb l'acordió del Josep. Al web radioso.cat barregenda teniu els programes de la Festa dels Trementinaires i també de la Fira Medieval. I dins de la Fira Medieval demà hi ha un acte institucional per mostrar la candidatura a Patrimoni Mundial de l'UNESCO. Serà a les 7 del vespre a l'Església de Sant Miquel. I aquest cap de setmana també hi ha la Fira Conscienciat. Serà al llarg de dissabte i diumenge a la Sala de Sant Domènec, que organitzen la Unió de Botiguers, la Generalitat i l'Ajuntament. Quarta caminada solidària de l'APP al Turgell dels Mossos d'Esquadra i l'Associació contra el Càncer. Dissabte a les 9 del matí des del Berg Xanascat, recorregut fins a la trobada i de tornada a dinar de germanor a l'alberg. Novena edició del Festival Artapinyó, aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda en diversos indrets de la seu, sortint des de l'Ateneu al Turgell i acabant al Parc del Valira. Història teatralitzada per a Mola, aquest dissabte en diferents indrets del poble en el marc del mil·lenari de la població. Trobada Amics de la Sardana de l'Alt Urgell a Organyà, 17a edició. Dissabte a les 6 de la tarda, audició amb la plaça Major, amb la Colo Moreneta, a 8:45 sopar de germanor i a les 10 de la nit concert a l'Església de Santa Maria. Presentació del llibre El cantó fosc del Cadí, de Jordi Corominas i Llorenç Planes, dissabte a les 7 del vespre a la sala polivalent d'Arsegal. I diumenge, cursa de muntanya Ruixambol a Organyà, a inclòs el Cadí Circuit Fe. Avui es tanquen les inscripcions per aquesta cursa a Ruixambol i recordem, com ja hem dit, que diumenge hi ha la trobada de motos clàssiques a Castellciutat.

0: previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
1: Bon dia. Entre avui i demà ja tocaran sostre les temperatures, aquestes temperatures totalment exagerades que tenim a hores d'ara, amb aquestes temperatures de ple estiu, amb unes màximes que ahir ja arribaven a la xifra dels 34 graus a punts del sud de la comarca, i s'espera que les temperatures continuïn molt altes avui. Valors de 32-33 graus aquí a la Seu, i Cau Pauliana podria anar a arribar fins i tot a tocar la xifra dels 36 graus, unes temperatures totalment desbocades per aquestes dates. Tot això amb un ampli domini del sol, que a diferència d'altres dies, aquesta tarda sí que s'espera que creixin alguns núvols i deixin caure alguna feble precipitació. Sempre coses de caràcter puntual. Aquesta calor intensa tindrà continuïtat demà, amb valors similars als d'avui, i és possible que a punts de la comarca i sobretot de la resta del país batem algun rècord de temperatura màxima en el mes de maig. De manera que continuarem parlant d'unes temperatures totalment desbocades avui i demà. El cap de setmana afluixa una mica la temperatura. Diríem que perdrem la temperatura extrema que estem tenint aquests dies, però de calor continuaran fent, i molta. Això sí, durant el cap de setmana ja reapareixeran els ruixats de tarda aquí a la nostra comarca i comarques veïnes.
0: Una previsió per avui de Néstor Gómez que es confirma ja ara mateix, perquè a aquesta hora del migdia ja s'ha superat els 30 graus a la Seu, n'hi ha 32 a Organyà i arriben els 34 a Oliana. Més amunt a Linyà hi ha 26 graus. Més dades impactants d'aquesta jornada d'avui, amb 32 graus que hi ha a Tremp, 31 al poble de Segur, 31 també a Sort i més fresc entre cometes a Puigcerdà amb 25. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Perutxet del carrer Joaquim Vila 16 i aquest vespre entrada de guàrdia a la farmàcia Marcinyac del carrer Major 34. A l'1 i 35 tancarem ja aquest informatiu migdia de Ràdio Seu d'aquest dijous 28 de maig. Més notícies ampliades al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Cert, el puntet de sal.
1: Caixa o faixa del Departament d'Educació als sindicats. La proposta a la negociació d'aquesta tarda serà l'última. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Després del desacord a la reunió d'ahir, tant pel que fa als salaris com al reforç a l'escola inclusiva, la consellera d'Educació, Esther Niubó, adverteix als mestres i professors que el temps per arribar a un acord s'acaba, Joan Bota.
3: Un avís que els sindicats veuen inacceptable. Sentiu la consellera Niubó i la portaveu nacional de la USTEC, Iolanda Segura.
4: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva.
5: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
1: Mentrestant, mestres i professors mantenen la pressió al carrer, sobretot amb talls de carreteres. Avui la vaga s'ha traslladat al Maresme i al Vallès. Bellaterra, Marta Vallès.
6: Bon dia. A la Universitat Autònoma, els docents han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes al Maresme. Talls a l'autopista C32 a primera hora del matí, molt breu a Canet i de prop de dues hores a Mataró. La portaveu del sindicat USTEC a la comarca, Anna Torralbo, confia que es tanqui un bon acord aquesta tarda perquè, diu, els docents també hi estan invertint molt.
7: Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva.
1: I mentrestant, a Madrid, avui és dia de ressaca al PSOE després de l'entrada ahir de la Guàrdia Civil a la seva seu a buscar proves d'una suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: El partit se'n desvincula i sosté que si hi hagués cap trama seria cosa de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán o de la mateixa Leire Díaz, exmilitant del partit. L'objectiu de Pedro Sánchez continua sent aguantar malgrat totes les adversitats. Avui se n'hi suma una de nova. Ha començat el judici contra el seu germà pel suposat concurs públic a mida perquè aconseguís una plaça a la Diputació de Badajoz.
1: Madrid, Paula Brujats.
8: I el PSOE es desmarquen de la suposada claveguera del partit. No en tenien ni idea i si es va pagar la trama amb diners del PSOE i factures falses va ser cosa de Santos Cerdán. El Partit Socialista està desbordat per l'acumulació de casos judicials i ministres com Ángel Víctor Torres i Óscar Puente acusen policies i jutges de coordinar una persecució contra els socialistes.
9: O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock. ¿Pero qué son?
10: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: En una línia semblant, el president Salvador Illa també dibuixa una operació judicial contra els socialistes.
3: Tot i evitar referir-se a la informació sobre la campanya electoral del PSC de fa 2 anys que reclama l'Audiència Nacional, Illa insinua un possible lawfare i adverteix.
11: Ingenus tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo hi dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: Encara en crònica judicial, però en aquest cas vinculada al Partit Popular, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, neguen haver donat ordres per robar informació sobre la caixa B del PP.
3: I és novetat d'aquestes dues declaracions. Cap dels dos ha acusat l'altre en una estratègia molt diferent de la que van mantenir durant l'instrucció del cas, en què tots dos es van dir mentiders.
1: Més detalls també des de Madrid, Tània Tàpia.
12: En un clar pacte de no agressió, els dos han seguit la mateixa estratègia i només han respost al seu advocat i han defensat el mateix, que no sabien res de l'operació, que ni molt menys la van encarregar, ni van moure un dit per robar documentació sensible a Luis Bárcenas.
13: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
14: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
1: De tornada a Catalunya, atenció a aquesta notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Col·lectius laics organitzen una manifestació contra la visita del papa Lleó XIV el mateix dia de la seva arribada a Catalunya. Barcelona, Mar Riera.
15: Bon dia, es farà el 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a Catalunya. L'organitzen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, que engegarà la campanya Jo no t'espero, per denunciar el tracte que dona un estat a confessional a Lleó XIV i els costos que acabarà tenint tota la visita.
1: I atenció a aquesta notícia, perquè és de fa tot just uns minuts. Protecció Civil acaba d'ordenar el confinament d'Òrrius, al Maresme, per un foc en una indústria. Els bombers treballen per evitar que aquest foc es propagui al bosc.
3: S'han rebut més de 200 trucades advertint de la situació perquè les flames són visibles des de bona part del Maresme, el Vallès Oriental i fins i tot el Barcelonès. Ara mateix no afecta la serralada litoral.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
1: El Barça tanca el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, l'anglès Anthony Gordon.
8: L'extrem del Newcastle, pel qual el Barça ha arribat a un acord i pagarà al voltant de 70 milions d'euros. S'espera que aterri aviat a Barcelona per passar ja avui la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Però el Barça no s'atura aquí, treballa per intentar també arribar a un acord amb Julián Álvarez, el davanter atlètic de Madrid, i negociar amb el club matalasser. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic Xavi Pascual, que ha explicat per què deixa la banqueta del Barça de bàsquet. Una altra marxa confirmada fa poca estona, la Dona Batlle, de l'equip del Barça, també. I atenció amb el Girona, les pròximes hores, aquesta tarda, denuncia el futur de Mitchell i tot apunta que el tècnic gironí o del club gironí deixarà el club.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Castellolí, sentit Barcelona, perquè un vehicle avariat talla un carril. Complicada també la circulació a les rondes de Barcelona en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt sentit Llobregat, i aturades perquè hi ha un carril tallat també per un vehicle avariat.
1: I ens falta el temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
18: Bon dia.
1: Seguim amb aquesta pujada de temperatures que toca sostre avui o demà?
18: Avui i demà, depenent de l'observatori. Per tant, ara mateix destriar-ho seria evidentment il·limitat en el temps i no el tenim. Però entre avui i demà, depenent de l'observatori, toca sostre. Ara mateix, 38 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 37 a Torroja del Priorat, a l'Alt Empordà, Cabanes, amb 36, Aldover, Benissanet, Girona, la capital, Pantà de Siurana, Parets del Vallès, la Tallada d'Empordà, el Montmell, el Baix Penedès, Sant Salvador de

0: tarda i demà farem números i de moment el que baixarà la temperatura al cap de setmana és ben poc.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 8 minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern als sindicats de l'educació serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. La USTEC, que és el sindicat majoritari, ja ha respost que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de la negociació, Sara Cañete.
3: La consellera Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls. En una compareixença al Parlament per presentar el nou pressupost, la consellera ha insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que el govern ja va signar amb els dos sindicats minoritaris, amb UGT i Comissions Obreres, el mes de març.
4: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
3: Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que la consellera presenti com a definitiva i tancada una proposta que encara no ha estat negociada. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
3: El sindicat recorda que qualsevol acord que pugui sortir de la negociació serà consultat amb el conjunt del col·lectiu per decidir si l'accepten o continuen amb les protestes. La reunió reprèn ara a les 3 de la tarda al departament.
1: Paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions dels docents. Avui tocava el Maresme i el Vallès. I una altra vegada, mestres i professors han tornat a tallar diferents carreteres de forma intermitent al Maresme. També s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró. A Bellaterra, els docents s'han concentrat a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a la Facultat d'Educació s'han interromput les classes perquè els docents han entrat a les aules amb crides a la mobilització per una escola pública de qualitat. Han arribat a peu i bicicleta des de diferents municipis del Vallès Occidental. Un cop acabin el recorregut pel campus, faran un dinar de germanor. El Maresme començava en d'hora, tall de 10 minuts a Canet de Mar, a quarts de 8 del matí, i de 2 hores a Mataró. Els Mossos havien desviat prèviament els vehicles per vies alternatives, de manera que ningú quedés bloquejat pel tall. La portaveu de l'USTEC a la comarca, Ana Torralbo, diu que confia que aquesta tarda es tanqui un bon acord.
7: Ens encantaria que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper, i per tant que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Si cal, el curs que ve seguim. El futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
6: És del mateix parer el professor Joan Barón, de Canet de Mar, per qui les reivindicacions dels docents són irrenunciables.
8: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes que són de classe treballadora tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no existeix.
6: La manifestació...
1: Hem perdut la comunicació amb la Marta Vallès. En tot cas, hem pogut sentir les reivindicacions dels docents. Recordeu que a partir de les 3 està prevista una nova reunió amb aquesta oferta, sembla, del Departament d'Educació, que ja ha dit la consellera que serà l'última. Veurem si això serveix per arribar a un acord o si acaba encara allunyant més les posicions. Ara, més coses. Pedro Sánchez i el PSOE es renten les mans i es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega tota la responsabilitat sobre el seu ex-número 3, Santos Cerdán, i l'ex-militant Leire Díez. El PSOE evita donar gaires més explicacions d'una trama que, segons el jutge, es va finançar amb diners del partit i a través de factures falses i d'empreses pantalla. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia. Segons el PSOE, Santos Cerdán i Leire Díez anaven per lliure. Recorden que se'ls va expulsar del partit ja fa un any i diuen que si hi ha factures falses firmades per la gerent del PSOE és perquè obeïa ordres de Cerdán.

0: que era el número 3. El partit, diuen, no va muntar cap claveguera ni la va finançar, com diu el jutge, però poques més explicacions d'un PSOE que està bunqueritzat i desbordat per tota l'acumulació de casos judicials, avui de la prudència d'alguns, com el portaveu Patxi López.
1: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
0: A la indignació de ministres com Òscar Puente, que passa l'atac contra policia i jutges i parla d'actuacions antidemocràtiques.
2: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: I la Moncloa diu que si existia la suposada trama, Pedro Sánchez no en tenia ni idea, tot i que, segons el jutge, la trama es va activar només dos dies després de la imputació de la seva parella. Unes explicacions que pel Partit Popular no s'aguanten per enlloc. Borja Sémper, portaveu del PP.
3: El presidente del gobierno ayer dijo que las cuentas del Partido Socialista son escrupulosas, justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada. Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada.
0: I Feijó, que torna a pressionar els aliats parlamentaris, diu que seran còmplices de tot si no trenquen amb Pedro Sánchez.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insinuat el mateix que ha dit el ministre Puente. Ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
4: El president ha parlat per primera vegada després que ahir l'Audiència Nacional va demanar les factures de la campanya electoral del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, el president Illa no n'ha dit res. I els partits que van investir Pedro Sánchez aguanten l'alè. Descarten una moció de censura. Només el Partit Nacionalista Basc redobla la pressió al PSOE perquè convoqui eleccions, Jordi Corbalán.
6: Des de Bilbao, Aitor Esteban ha insistit aquest matí que la legislatura espanyola ha arribat al final i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions aquest 2026.
7: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
6: Els partits independentistes catalans, pendents de l'amnistia dels seus líders, que es demora, es queden per ara en l'exigència d'explicacions. Des de Junts, Míriam Nogueres ha negat al Matí de Catalunya Ràdio contactes amb el PP.
8: Ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
6: Al mateix programa, el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, no ha descartat que les eleccions s'avancin uns mesos, un avançament tècnic, ha dit. Els d'Oriol Junqueras creuen, però, que per ara no es donen les condicions per deixar caure Pedro Sánchez.
9: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient. Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària.
6: La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, apuja el to davant el PSOE, el seu soci de govern.
10: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga.
6: I Podem qualifica la situació d'insostenible.
4: Una de les causes que la suposada trama del PSOE hauria intentat frenar és la que afecta el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui ha començat el judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències. És per la plaça que va obtenir l'any 2017 a la Diputació de Badajoz per coordinar les activitats musicals als conservatoris d'aquella regió. El seu advocat ha demanat la nul·litat de la causa i la prescripció del delicte, Pilar García.
11: Sí, en la primera sessió, la de qüestions prèvies, l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, ha argumentat que les denúncies tenen un marcat biaix polític i se sustenten en retalls de premsa amb informacions falses. I ha posat aquest exemple.
12: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Esto tiene una inspiración de signo político. Ni el señor Sánchez, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira, una falacia.
11: I en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte d'acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit perquè s'hauria comès en el moment de la firma del contracte fa 9 anys. Un argument que ha rebatut l'acusació de l'organització Manos Limpias.
13: No se puede entender prescrito un delito que cometen dos en el que la persona que delinque nombrando ilegalmente a alguien quedaría condenado y, sin embargo, la persona que se beneficia de ese delito quedaría absolutamente absuelto. Esto no tenía sentido.
11: A les acusacions també hi ha Vox, el PP i Azcoir, que demanen 3 anys de presó per a David Sánchez i també per a Miguel Gallardo, expresident de la Diputació i exsecretari del PSOE a Extremadura. A la causa hi ha 11 investigats i el judici s'allargarà fins a mitjans de juny.
4: I parlant de judicis, avui també és dia important en el judici de la Kitchen, a l'Audiència Nacional, també a Madrid. La trama que hauria impulsat el Partit Popular per frenar les investigacions contra el partit. L'exnúmero 2 d'Interior i exministre Jorge Fernández Díaz han calcat l'estratègia durant els seus interrogatoris. No sabien res de l'operació, no van encarregar res i no van moure ni un dit per robar documentació compromesa a Luis Bárcenas. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia. Just acaben els interrogatoris i s'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat, un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven en fons reservat al xofer de Bárcenas per espiar. Ho sentim, Francisco Martínez.
15: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
14: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa. Era el 2015, diu, 2 anys més tard dels fets.
16: Però hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
14: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció temporal. Martínez diu que ja va comentar a l'operació el 2013 per alguns rumors sobre confidents, ho va fer amb el ministre, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 no en saben res. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu perquè la fase d'instrucció es van escridassar i es van acusar mútuament en un aclament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, sin ha parlat l'exministre per negar-los.
16: Mal podia jo conocer ja detalls com los que presuntament aquí se dicen.
17: No lo reconoce, por tanto.
16: No, claro que no.
17: De acuerdo.
14: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
4: Passen 20 minuts de les dues i ara podem ampliar una informació que us hem explicat quan començàvem el Catalunya Migdia. Tenim 22 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries, treballant en un incendi a Òrrius, al Maresme. L'origen és en una indústria de cera i parafina, però ha arribat ràpidament a una zona de molta vegetació que és allà mateix. Saludem la cap de guàrdia del CECAT de Protecció Civil, Montse Font. Montse, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
4: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
18: Bé, doncs ara mateix hem donat l'ordre de confinament al municipi perquè no només hi ha l'incendi forestal, sinó que també hi ha el fum aquest de les parafines que han sigut bàsicament el que ha iniciat l'incendi forestal. Per tant, s'ha demanat al municipi d'Òrrius el confinament, que tanquin finestres, que tanquin portes, que es quedin a casa, que no hi hagi mobilitat fins que els bombers puguin ben bé apagar tant aquest foc industrial com el foc forestal.
4: Per tant, el confinament és pel fum, no pas per perill per les flames.
18: En principi el confinament és pel fum, com dèiem, perquè hi ha part de fum que és de producte químic, que són les parafines, que evidentment estaven al pati amb uns palets, ha començat l'incendi allà, a l'encendre's doncs, la parafina ha anat corrent, ha baixat per la riera que hi ha allà al costat i ha sigut el que ha agafat també doncs, massa forestal. Per tant, tenim els dos tipus de fum i en qualsevol cas doncs, ni un ni l'altre són la millor situació per estar a l'exterior.
4: Aquesta és una indústria que està envoltada de zona boscosa, com vostè mateixa deia, i a més està molt a prop doncs, de la serrada litoral. Ara mateix la prioritat és que això no vagi a zona forestal o que no s'expandeixi en aquesta zona forestal?
18: Evidentment, ara estan treballant els bombers doncs, per contenir el que seria el foc forestal, que per la direcció del vent, que és poc, però en aquests moments doncs encara bufa, aniria de mar cap a terra, per tant podria agafar molta massa forestal, i és el que ells estan intentant evitar, que no agafi tota la massa forestal d'aquí del corredor del Montnegre.
4: Sabeu si estan molt amoïnats els bombers amb aquest incendi o creuen que el podran controlar?
18: Bé, estan amoïnats amb aquest i també amb l'altre que hi ha a Bot, a la Terra Alta. Per tant, doncs, el risc d'incendi amb aquestes calorades ja comença a ser doncs, preocupant. La vegetació ja comença a estar estressada i per això doncs, els bombers estan treballant amb la màxima intensitat per evitar que es facin grans i poder-los extingir i controlar el més aviat possible.
4: En aquesta zona d'Òrrius hi ha moltes urbanitzacions. Pot arribar a ser necessari doncs, a fer fora gent de casa seva per tal de, per seguretat?
18: Ara, tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar atents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i, sobretot, contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
4: I la situació d'aquest alt incendi que em deia, de Bot a la Terra Alta, quina situació tenim allà?
18: Doncs igual, també estan treballant els bombers amb 10 dotacions, dos d'ells aeris, doncs perquè també està complicada la situació. Com dèiem, ara ja comencem a estar en una època de perill d'incendi. De moment encara baix, però aquestes calorades que tenim aquests dies i que encara perduraran, doncs fan preveure una situació complicada i, evidentment, molta feina pels bombers.
4: Doncs, òbviament, estarem pendents a Catalunya Ràdio d'aquests dos focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya. És Montse Font, cap de guàrdia del CECOT de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
18: Gràcies a vosaltres.
4: De fet, aquests dos incendis arriben perquè les altes temperatures que ja tenim i les que es preveuen, per exemple, per aquest estiu, podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica, perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al parc de bombers de l'aeròdrom de Sabadell. Montse Poblet.
17: Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. David Borrell, cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
19: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
17: En el que portem d'any, els bombers han hagut d'actuar en 1.065 incendis de vegetació, 364 més que en el mateix període de l'any passat. En total, a la campanya del 2025 es van cremar a Catalunya 8.600 hectàrees, un percentatge molt petit de les 400.000 que es van perdre a tot l'estat.
4: Falten 4 minuts per arribar a 2:15, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
20: Catalunya migdia.
21: Avui, dia 28 de maig, és el Dia Mundial de la Fam. Sabies que el teu testament no només reparteix el que has construït en vida, sinó que també pot lluitar contra la injustícia de la fam al món. Amb un testament solidari a favor d'acció contra la fam, decideixes que una part del que ets passi a combatre la desnutrició en els infants, a garantir l'accés a aigua i aliments i a generar un futur en què sobreviure per milions de persones. És una decisió personal que converteix la teva herència en vida i oportunitats. Fes que el teu testament sigui part de la solució. Informa-te'n a www.altestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
1: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
17: Ostres.
2: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
22: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
23: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
24: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
23: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
24: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
25: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
26: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
25: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
26: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
27: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber 3Cat Info, es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos a la campanya que engegaran i que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer l'any 2010 per la visita de Benet XVI a Marriera.
28: La campanya l'impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, denuncient el tracte de cap d'estat que es dona al papa i els costos que acabarà tenint tota la visita. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
29: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
28: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Mañé és investigador de la Fundació.
30: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
28: Les dones continuen sent més religioses que els homes.
4: Doncs a l'altra cara de la moneda, un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona i a Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries, ara mateix senyals horaris de 2:15 de la tarda. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque, bon dia.
31: Bon dia. El recorregut de poc més d'un quilòmetre en papamòbil a Barcelona serà una de les poques oportunitats per veure el pontífex. Circularà des del carrer Rosselló en diagonal fins a Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
32: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
31: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat que porta el Vaticà, la coordinació haurà de ser també amb la Guàrdia Reial i la seguretat de la Moncloa.
4: La Comissió Europea ha multat amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda a internet de productes perjudicials pels consumidors. Brussel·les considera que la multinacional xinesa vulnera la llei de serveis digitals europea perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
33: Hola, bon dia. La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin i roba o joies fabricades amb amb substàncies químiques perilloses. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que hi haurà més contundència contra Temu si a finals d'agost la companyia no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
0: Our message is clear.
3: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
33: Per ara, la sanció anunciada a Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La comissió diu que és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
4: I mentrestant, Israel intensifica els atacs al Líban i ha fet almenys 14 morts a Beirut i al sud del país. La guerra a l'Orient Mitjà ha escalat en aquest front i també han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, que s'han atacat mútuament les últimes hores. Les expectatives d'un acord, doncs, s'allunyen i el preu del petroli ha tornat a pujar, Jordi Baró.
5: Netanyahu està complint amb la seva promesa i ha bombardejat amb més força el sud del Líban i també la capital del país. L'exèrcit israelià defensa que se centra en objectius de la milícia xiita libanesa de Hezbollah en uns atacs que han matat almenys 3 nens i que s'han concentrat a la localitat de Tir, amb uns 200.000 habitants i que és un dels punts d'acollida de desplaçats forçats.
6: És clar que els israelians busquen venjança. Han estat greument ferits i s'estan venjant en aquesta ciutat.
7: L'enemic israelià té com a objectiu el present i la història de la ciutat de Tir. Tenen com a objectiu una ciutat incomparable, la perla de l'Orient Mitjà.
5: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies en una nova escalada de la guerra. El règim de Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però enmig de missatges descoratjadors. El líder suprem de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'intentar posar el país de genolls i Donald Trump nega l'existència d'un esborrany d'acord de pau. El preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels 96 dòlars.
4: Tornem a Catalunya perquè a partir d'aquest dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública justament per la falta de professionals. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
8: Bon dia, Òscar. Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les PAUNA. És a dir, totes aquelles hores i serveis extres que es fan més enllà de la jornada laboral dels metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer i un dels col·lectius que més s'ha adherit a aquesta campanya seran els anestesiòlegs. I això pot repercutir tant en cirurgies com en proves i exploracions que requereixen sedació.
9: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
8: El sindicat ha analitzat també l'evolució de les llistes d'espera durant el 2025 i remarca que el que va pitjor són les demores en les visites als especialistes. Han augmentat els dies d'espera per veure el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. On hi ha més dies d'espera és a traumatologia i urologia. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, totes es fan en termini legal, però augmenten les esperes sobretot per una pròtesi de maluc, seguit d'una pròtesi de genoll i les reconstruccions mamàries. A nivell territorial, qui s'emporta la pitjor part és la Regió Metropolitana Nord, Vallesos i Maresme.
4: I atenció a aquesta història. Nou robatori de xais a Catalunya. Aquesta vegada han estat uns 40 de la raça Xisqueta en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat, en part, perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme i això ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda precisament aquests xais robats. Anem a Maçanet, a la granja on es va produir el robatori. Núria Peraire.
0: Hola, bon dia. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans, un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
1: Jo el dematí, aquell dematí plegava. El que passa, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, ja ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
0: Sospiten que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant, els animals no portaven les esquelles.
4: Passant 7 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
14: una cullerada de silenci,
13: dos reflexos de llum,
14: 5 quilos de cadira
13: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
14: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
15: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
16: Contes, novel·les, poemes, cançons...
15: Ciutat Maragda, cada dissabte a 1:00 PM, amb David Guzmán.
10: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
4: Passant 8 minuts a 2:15.
17: El monestir de Pedralbes.
4: La reina Elisenda tenia vora 70 anys quan va morir i sembla que portava indumentària austera vinculada amb l'àmbit monàstic. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim és el tràiler del documental que s'ha realitzat sobre aquest estudi que porta per títol Pedralbes despertant la reina. Anna Escura, bon dia.
18: Bon dia. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va patir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Treserra.
19: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
20: Ara s'ha demostrat, pues, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
18: La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi el maig de l'any que ve.
4: I ara, música. Aquest que sentim, que és Alfred García, és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle a sales de concerts que impulsa Estrella Damm per celebrar els 150 anys juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Altres noms que hi participaran són Miqui Núñez, Caral Laoz, Macaco, el Poni Pissador, Al·lèrgiques al Polen o el Petit de Calaril. Es faran entre el setembre i l'octubre en 45 sales de tot Catalunya, de les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats i que sumaran més de 22.000 localitats. El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials pel creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical de Catalunya.
15: Catalunya migdia.
4: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
4: Amb els fitxatges del Barça, que, escolta'm, estan on fire, eh?
21: Sí, Deco accelera i comença amb força el mercat de fitxatges.

0: Hansi Flick ja té el primer reforç per la pròxima temporada. La prioritat del Barça era reforçar la davantera i per aquí ha començat Deco. El Barça ha fitxat un extrem, Anthony Gordon. Ramon Salmurri.
1: Dit i fet, Anthony Gordon s'ha convertit en el primer fitxatge del Barça de Hansi Flick de cara a la temporada 26-27. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta blaugrana, 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el futbolista des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. El Barça s'ha mogut amb molta agilitat i celeritat per tancar una operació condicionada per l'interès del Bayern i el Liverpool en el futbolista. Gordon aterra avui a Barcelona, ho fa cap a 3:15 de la tarda i va directe cap a l'Hospital de Barcelona a passar la revisió mèdica. En principi, demà es faria oficial el seu fitxatge. Gordon és un extrem de 25 anys, arriba del Newcastle, és un fitxatge amb ADN Flick, un futbolista que destaca per la seva capacitat de pressió, que destaca més en el joc sense pilota, pressió i desmarcada que per ser un virtuós amb la pilota. 17 gols i 5 assistències a aquesta temporada.
0: Doncs Gordon, que ja està fitxat, però el Barça no s'atura aquí i Deco avança en un altre fitxatge.
1: El de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Avui mateix el Barça podria plantejar una primera proposta pel davanter, una oferta al voltant dels 100 milions d'euros. Fa pintat, per això la idea que serà una negociació llarga. Ahir hi va haver una reunió a Barcelona amb Deco, amb Joan Laporta i amb Alejandro Echeverría, on hi eren també Juanma López i Andy Vara i Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo és el representant del futbolista. Juanma López, representant de Dani Olmo, exfutbolista de l'Atlètic de Madrid i que també serveix d'enllaç entre tots dos clubs. En aquesta primera part de la reunió és on es van parlar de les condicions de l'acord amb Julián, és a dir, el salari, el que s'espera d'ell, el seu rol a dins de l'equip i saber si realment el futbolista vol venir al Barça. La resposta va ser que sí, que Julián vol venir i que accepta aquestes condicions que li planteja el Barça. A partir d'aquí s'obrirà la negociació entre els dos clubs.
0: I al Barça avui un nou comiat. Com a mínim hem tornat a sentir algú que deia adéu.
2: En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
0: Doncs aquest és Xavi Pascual, el tècnic de l'equip de bàsquet, que acabarà la temporada, però que d'aquesta manera, com el sentíeu, ha justificat aquesta decisió de marxar, Ernest Macià.
3: Doncs sí, ha intentat marxar l'Aia, no obstant, sense crear problemes. Avui, de fet, a la roda de premsa hi havia Rafa Juste, Enric Massip, al marge també de la cúpula del bàsquet. I, per tant, doncs, ha intentat ser conciliador. Et puc dir que no s'havia preparat res. Volia venir i parlar amb el cor, parlar de manera oberta, i això és el que ha dit només començar.
2: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual. En absolut, la meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això.
3: El que sí que et puc dir, Laia, i ara sentirem doncs, que a mesura que avançava la roda de premsa, precisament perquè no s'ho ha preparat, ha incorregut doncs, en algunes actituds o incongruències, perquè en alguns moments ha dit que estaven a la mateixa pàgina amb Navarro i Mario Bruno Fernández, després ha dit que potser en algunes coses no tant, però sobretot, més que a nivell estratègic de junta directiva, decisions més a llarg termini, realment el problema venia des de la vessant executiva, és a dir, com acostar la realitat als desitjos. I aquí és on Pascual ha trobat que el club, així com amb el futbol sentíem ara el Ramon Salmurri, que ens explicava doncs, que s'obre l'aixeta per grans fitxatges, amb el bàsquet no es feien pràcticament concessions, al marge de l'augment de pressupost no hi havia massa marge per fer certs ajustos a nivell contractual, sobretot per carregar al mínim el pressupost la temporada que ve i fer-ho de manera progressiva les temporades anteriors. I veient que no hi havia aquesta ductilitat i que, en canvi, Dubai sí que li ofereix totes les facilitats del món, doncs Pascual ha arribat a la conclusió que així no podia ser un entrenador guanyador del Barça i ha marxat.
2: I m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
3: I tot i aquest desgast en el temps, la situació fa que arribem als play-off i quan sembla que tot malament, resulta que la plantilla, ho explicàvem ahir, i ell tenen i se senten també en òrbita d'intentar guanyar aquest títol de Lliga o almenys posar-ho tot. I posar-ho tot és recuperar els lesionats, que ja ha dit avui el que us vàrem avançar ahir, que recupera la Provítola i tots els jugadors lesionats, i parafrasejar Michael Jordan, ha dit que el que passi en aquest proper mes serà una conjura, serà un últim ball, un last dance.
0: Doncs avui s'ha acomiadat Xavi Pasqual, com a mínim ha dit les seves explicacions a per què marxa, i ahir qui es va acomiadar definitivament del Barça va ser Alexia Putellas.
4: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
0: Aquest va ser el discurs final d'Alexia, emocionada davant de l'afició del Johan Cruyff. Tot això va ser ahir a la nit i avui ja ha començat la confirmació d'altres sortides que també es produiran al Barça femení. Marcos García.
5: Sí, el Barça ha fet oficial ja la marxa d'Ona Batlle, lateral dret indiscutible de les campiones d'Europa. Ona marxa a final de temporada amb dues Champions, tres Lligues, tres Copes, tres Supercopes i una Copa Catalunya. També sortirà Mapi León, que encara no hi ha anunci oficial. Potser podria ser a les properes hores, i també cal veure què passa amb Marta Torrejón. En aquest cas, no hi ha tampoc cap anunci de manera oficial. Comiats sensibles tots aquests, com explica Patri Guijarro, que és una de les jugadores que sí que es queda i que té més pes al vestidor.
6: Muchas emociones. Yo desde por la mañana llorando, hablando, con la piel de gallina, recordando momentos con Alexia. También, pues, yo creo que ya se ha visto un poco con Mapi y con Ona. Son personas que le tenemos un cariño increíble, es que son nuestras amigas. Día muy emotivo, pero también sé que se van felices porque ha sido una gran temporada.
5: Ahir sentíem Alexia al migdia, al programa, en l'homenatge al Camp Nou, i a la nit, després del Barça 2, Real Societat 1, la seva última declaració estava esgotada física i emocionalment.
7: No puc més, estic molt cansada, em pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
5: 11 jugadores del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia, Clàudia Pina i Ona Batlle. A més, les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. El 5 de juny, Espanya-Anglaterra. El dia 9, Islàndia-Espanya.
0: I atenció, perquè avui encara podríem tenir un altre comiat més. A Girona pot haver-hi novetats a les pròximes hores. El club espera poder anunciar ben aviat quin serà el futur a la banqueta, i sembla, Eduard Solà, que si no hi ha canvis d'última hora, serà amb l'adeu de Mitchell.
8: Tot sembla encarat que el descens haurà acabat amb un canvi de cicle a la banqueta i sense Mitchell, que acaba contracte. Hi ha hagut contactes entre el tècnic i el director esportiu Quique Cárcel, però el descens acabarà provocant l'adeu de Mitchell després de 5 temporades a l'equip. El descens ha estat un cop dur per tothom i ho estan acabant de pair. Des del club esperen poder anunciar la decisió a les pròximes hores. Mentrestant, la Federació de Penyes del Girona ha fet aquest matí un comunicat en què reclama transparència, compromís i un projecte real de futur després del descens de l'equip a la segona divisió. Cristóbal Sánchez és el president de la Federació de Penyes del Girona.
9: Demanant explicacions al club de temes d'infraestructures, de temes de fitxatges, temes de gestió, en el qual doncs, pensem que hi ha hagut moltes errades. Doncs, la transparència que sempre han demanat, el compromís i tenir clar el projecte de futur, que no pot ser que sigui venent, desmantellant una plantilla que ens havien garantit anar a la Champions. Està bé fer un canvi d'alguns jugadors per fer una mica de caixa i poder continuar el projecte, i amb aquests diners reinvertir-los en una plantilla que no ha respost.
8: Ara aquest comunicat també expressa la decepció amb el City Football Group i es plantegen diverses preguntes, algunes esportives, però d'altres d'infraestructures, com el calendari per culminar la ciutat esportiva o si es continuarà ajornant la millora de l'estadi.
0: L'espanyol Manolo González i Monchi ja han començat a dibuixar conjuntament la propera temporada. El club blanquiblau s'espera una renovació important, però com diu el tòpic, Sergi Andreu, abans d'entrar cal deixar sortir.
10: Sí. Mira, ara 23 jugadors del primer equip han acabat la temporada amb l'Espanyol. D'aquests ja sabem que n'hi haurà 5 que no seguiran. Acabaran sent més, les sortides, però ara mateix en podem assegurar 5. Carlos Romero i Ramon Terrats, cedits pel Villarreal, no continuen. També acaba sessió en Ngonge, que va arribar al gener i després d'un rendiment molt pobre, se'n torna al Nàpols. El central Fernando Calero acaba contracte al juny, tampoc seguirà. I el lateral esquerre José Salinas no entra en els plans de l'estaf tècnic i també rescindirà el seu contracte, que s'acaba el 2028. Cas especialment delicat és el d'Àngel Fortuño. Amb contracte, el porter ha viscut dues temporades senceres com a suplent a l'ombra de Joan García primer i de Dimitrovic després. Ahir, el reservat, el podcast Perico de Catalunya Ràdio, va ser molt clar respecte a una altra temporada en blanc.
11: No, és veritat que jo encara tinc contracte aquí, al final jo vull jugar aquí perquè és el club de la meva vida, però sí, és veritat que una altra temporada com aquesta seria difícil per mi, al final jo el que vull és jugar i bueno, ja es veurà el que passarà.
10: Fortuño només ha jugat 3 partits oficials en els últims 2 anys. Ara mateix no podem descartar la sortida del porter de la Verneda, encara que sigui en forma de sessió.
0: 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
12: Por mucho que se empeñen en construir mentiras, no nos van a engañar. Nos han lanzado ataques gravísimos.
0: S'escalfen les eleccions al Real Madrid.
13: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
14: Esclat. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: Sou molt bona gent!
20: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Som 3cat. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
22: Som 3cat.
23: Som 3cat.

0: I abans de parlar del Real Madrid i de com s'han escalfat les eleccions, el Rayo Vallecano s'ha quedat sense premi. El Crystal Palace ha impedit el somni dels vallecans guanyant Jan Ortuzar la Conference League.
1: Nit molt cruel per un Rayo que es va quedar a les portes del triomf en la primera final europea de la seva història al Leipzig Stadium. Un únic gol del francès Jean-Philippe Mateta a l'inici de la segona part va dictar sentència a favor del conjunt anglès. Tot i que els madrilenys van fregar el gol, el Crystal Palace va saber aguantar el tram final davant el conjunt de Vallecas. El tècnic del Rayo, Íñigo Pérez, parlava així després de la derrota.
2: Lo mismo, hoy lo que impregna nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por, bueno, sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
1: Aquest 1-0 és el comiat perfecte per l'entrenador Oliver Glasner i dona el bitllet directe als anglesos per a la pròxima Europa League. Una conferència que, per cert, és la penúltima competició que faltava per decidir-se just abans de les Champions d'aquest dissabte entre Arsenal i PSG.
0: Florentino Pérez va presentar ahir la seva candidatura a les eleccions al Real Madrid. L'actual president blanc va fer acusacions directes contra l'altre candidat i rival, Enrique Riquelme, i aquest, avui, Enrique Riquelme, s'hi ha tornat, Montserraia.
3: Florentino acusa Riquelme d'haver demanat un préstec a un interès desorbitat per presentar l'aval com a candidat i també que té vincles personals amb la candidatura de l'expresident del Madrid, Ramon Calderón. Riquelme assegura que tot és fals i insta Pérez a fer un debat públic i obert entre els dos candidats. L'actual president blanc, de 79 anys, creu que li queda molta història per fer, com diu el seu lema de campanya, i que amb ell no es privatitzarà Madrid. Florentino Pérez vol crear un gran club social blanc i també la ciutat Real Madrid.
4: Ara proyectamos para la ciudad Real Madrid lo que puede ser la sala de máquinas 250.000 metros cuadrados en Valdebebas. Allí construiremos el distrito tecnológico más importante de Europa con empresas líderes mundiales en inteligencia artificial, biotecnología, medicina deportiva y producción audiovisual. Por primera vez en la historia del fútbol, un club tendrá acceso directo y permanente al conocimiento tecnológico más avanzado del mundo para aplicarlo a sus propias necesidades. Rendimiento deportivo, prevención de lesiones, preparación táctica.
3: Un altre vent serà el Bernabéu Infinit. Florentino explica que tenen un acord amb Apple perquè aficionats d'arreu del món, des de casa, puguin tenir una experiència immersiva com si fossin a l'Estadi Blanc. I Florentino Pérez assegura també que continuarà amb les accions contra el cas Negreira.
0: Ja es disputa el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme al circuit de Mugello i ho farà finalment, com ja ens vas explicar, Damià Aguilar, amb Marc Márquez. Els metges li han donat un permís condicionat.
5: Els metges del Mundial, en col·laboració amb el metge titular del circuit de Mugello, li han donat un permís inicial que li permetrà pujar a la Ducati demà a partir de 3:15 del matí a la primera sessió d'entrenaments. Però és certament un permís condicionat. Haurà de passar una nova revisió mèdica després d'aquesta primera sessió. Avui se l'ha vist arribar al circuit amb una bota protectora al peu dret que es va operar el passat dia 10 i juntament amb la cirurgia correctora a l'espatlla dreta. L'altra notícia del matí a MotoGP és que l'equip LCR Honda, que tindrà Johann Zarco de baixa durant setmanes, ha decidit recuperar un pilot ja retirat, Cal Crutchlow, de 40 anys. El britànic, que va córrer 6 anys per la formació italiana, va disputar la darrera temporada com a titular el 2020. La darrera cursa que va fer amb una Yamaha és del Gran Premi del Japó del 2023, fa quasi 3 anys.
0: A l'Eurocup femenina de waterpolo, el Catalunya agafa un avantatge important després de la victòria ahir a l'anada davant l'Atlètic Barceloneta de Vitobac.
6: La històrica final catalana a l'Eurocup femenina de waterpolo es va saldar amb victòria àmplia del Catalunya per 14-9 enfront de l'Atlètic Barceloneta, un marge més ampli del que tot feia pensar en principi, atès a la igualtat entre tots dos conjunts en els partits de Lliga, que es va saldar amb empat ahir. Però les gresenques van agafar la davantera al segon quart, no la van deixar anar de la mà, sobretot d'una inspirada Lucía Gómez, autora de 4 gols.
7: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
6: Mentrestant, Chus Martín, el tècnic mariner, es resignava a una derrota que els posa molt coll amunt aquesta final.
8: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
6: El partit de tornada que definirà quin dels dos conjunts catalans, Catalunya o Atlètic Barceloneta, aixeca el primer títol del seu historial, la jugarà dimecres de la setmana vinent, dia 3 a 7:45 del vespre. Per cert, que en paral·lel es va disputar el primer partit de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. A la Pere Serrat, triomf de les locals per 10-8.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, el tot costa. I avui aprofitem per acomiadar una de les estudiants en pràctiques que tenim al Catalunya Migdia, la Maria Chesena. És el seu últim dia. Ens ha ajudat moltíssim. Agraïm tota la feina i li desitgem molta sort a partir d'ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Ràdio Seu fa 40 anys.
1: 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
0: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
1: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
0: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
1: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.

baixes. Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i de La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva, jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Doncs vinga, parlem de Madrid. Madrid és la ciutat més poblada de la península Ibèrica i la segona més poblada de la Unió Europea. Són com hormigues.

0: Barón Rojo, fan rock de combat. Aquest tema, Són com hormigues, és una cosa al ventre, o més avall encara, de l'administració, una bronca contra l'Ajuntament. I, com heu comprovat, amb un arrebatat solo de saxo d'un viatger del rock, Mel Collins.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Fins l'any 1000, Madrid era una simple fortalesa musulmana de frontera. Es comença a poblar al segle XI, amb la conquesta dels visigots, i es converteix en vila al segle XII. Al segle XVI, quan tenia 7.000 habitants, s'hi trasllada la cort, amb rei i tot. I és a partir d'aquest moment que comença a créixer i s'hi erigeix el principal monument antic, el Casón del Buen Retiro. A partir del segle XVIII, quan Madrid tenia la mida de l'actual Mataró, els Borbons la potencien i construeixen edificis sumptuaris, els passeigs del Prado i Recoletos i les fonts de Neptú i de Cibeles, el que es coneix com tot un paseo por la Castellana.

Ariel Rot, Bruma en la castellana. Ariel Rot és un impenitent de la nit madrilenya des que hi va arribar procedent d'Argentina i va fundar el grup de rock and roll Tequila. En aquest tema ha tractat de viure el risc a la ciutat. Ves en compte si un desconegut et demana un cigarro al Paseo de la Castellana. Una avinguda, per cert, que comença pràcticament a la porta d'Alcalá. Mira-la, mira-la.

0: Víctor Manuel i Ana Belén, la Puerta de Alcalá, una porta per la que hi han passat personatges de tots els temps. Reis, transhumans, tirans, travestits, poetes, dictadors. És la porta que dona al camí d'Alcalá de Henares, on hi va néixer Miguel de Cervantes, l'inventor de la novel·la moderna.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Madrid ha forjat la seva identitat a partir de ser capital i d'aglomerar tota mena de gent de les perifèries que es busquen la vida, perquè com és capital i cort és on hi ha el poder i les influències, i per tant les oportunitats. Miguel Ríos va escriure una cançó on relata les oportunitats que li ha ofert Madrid. Coses que le debo a Madrid.

És en Miguel Ríos, amb un blues dedicat a Madrid. Molts poetes han passejat pels seus carrers, com l'uruguaià Jorge Drexler, que compon un tema de prosa envitricollada per un Madrid embrullat, la trama i el desenlace.

Jorge Drexler canta a deixar-se anar, a no esperar ni desesperar. Són maneres de viure, com la d'en Rosendo.

És en Rosendo Mercado, la piconadora de Vallecas. Probablement la música més famosa que ha donat Madrid és la de la movida madrilenya, però a la ciutat hi ha subjacent una música més propera a la gent comú, la que hem sentit, el hard rock de l'altiplà. En Rosendo és el músic més estimat de la ciutat. Segurament a Madrid li haurien d'erigir una estàtua entre l'os i el cirerer d'Arbós.

Madrid és una ciutat moderna, en el sentit que no pot ser altra cosa, perquè és una ciutat sense passat. Luis Martín Santos va escriure d'ella a la novel·la Tiempo de Silencio. Falta de sustancia histórica, caprichosamente edificada en desierto.

Madrid amanece, l'angoixa existencial de Hilario Camacho, un rodamón impenitent, víctima de la gran ciutat i de si mateix, un pària escapant de l'èxit. Agustín García Calvo va escriure de Madrid en l'himne de la comunitat autònoma de la que és capital. Agustín García Calvo va escriure l'himne, la lletra de l'himne. Doncs va dir que Madrid era la capital de la nada. L'alcalde Tierno Galván, el gran alcalde de la democràcia, va censurar aquest vers. Potser per aquesta buidor històrica, Madrid forja la seva identitat en la festa contínua. Madrid es caracteritza sobretot per la juerga, els bars, els clubs, el menjar, la nit desenfrenada. Una versió castissa de la ciutat que mai dorm.

0: Només Joaquín Sabina, un calavera oficial, es pot permetre de ser protagonista de la seva pròpia cançó. És el cronista i alhora el protagonista de Nits Tèrboles a la gran ciutat, el far de Castella, el rompeoles de les Espanyes, encara que no hi hagi mar. Perquè Madrid té molts actius importants. Grans clubs de futbol, com el Real Madrid, l'Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, i una gastronomia tradicional molt típica. Patates braves, els xurros, el bullit madrileny, la tripa a la madrilenya i, per sobre de tot, l'entrepà de calamars.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A banda d'aquestes innegables virtuts, Madrid té una cara fosca. Immigració descontrolada i delinqüència de tots tipus, de navalla i de guant blanc. Escoltem la crítica ferotge dels Golpes Bajos, Madrid Salvaje.

Són Golpes Bajos, un grup gallec cantant sobre l'epidèmia de la droga dels anys 80 i 90 a Madrid, que va trencar famílies o les va arruïnar. Madrid Salvaje, la ley de la selva. Avui hem parlat de Madrid i de les cançons que ha generat. Acabarem amb una gran floreta, les delicades frases d'amor dels Pereza al seu racó favorit de Madrid, que resulta ser que no és un lloc, sinó una senyoreta.

0: Serà tu això. Anem al butlletí.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Àlex Giral Robert. L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats i el govern estan reunits de nou després d'un recés. Avui la vaga de les aules ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Departament d'Educació, Maria Costa, bona tarda.
3: Bona tarda, ja tenim les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertia aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes els propers 4 anys, concretament 392 euros pels mestres de primària i 398 pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys pagarà els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
2: Més notícies, Txell Vallespí.
4: Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal a Òrrius, al Maresme, amb 26 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Protecció Civil ha emès una alerta de confinament pel fum d'aquest foc que afecta i crema una indústria que emmagatzemava parafina. Els bombers detecten que l'incendi ja no es propaga. Unitat mòbil a Òrrius, Celia Forment, amb suport tècnic de Matilde Seu. Anne, bona tarda.
5: Bona tarda. L'incendi ja ha engolit completament la nau de l'empresa de parafines i les flames afecten ara una zona de massa forestal que connecta directament la serralada al litoral. Els helicòpters continuen fent descàrregues constants d'aigua per evitar que el foc avanci bosc endins. Entre els veïns hi ha preocupació per la rapidesa amb què s'ha estès l'incendi i per la gran columna de fum visible encara des de diversos punts del Maresme i el Vallès.
6: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
7: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran. Llavors, al cap d'una estona, un xicot aquí del poble que és bomber, però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
5: Matilde Seoane, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, Òrrius.
2: En plana internacional, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. En un vídeo emès per la televisió israeliana es veu Netanyahu assegurant, durant un discurs a la Cisjordània ocupada, que tenen Hamas atrapat i que té la determinació d'arribar a aquest 70% del control a Gaza.
4: El col·lectiu Alerta Solidària denuncia que 2 anys després de l'aprovació definitiva al Congrés s'ha aplicat l'amnistia a menys de la meitat dels manifestants i polítics que hi tenien dret. Entre peticions denegades i sol·licituds encara sense resposta, l'organització compta que s'han amnistiat 245 dels 502 activistes i dirigents que es podien acollir a la llei. En canvi, la justícia ha validat la mesura de gràcia en més del 97% dels casos dels policies que l'han demanat, un total de 158, i això fa que el total d'amnistiats pugi a 403 i que 2 de cada 5 siguin agents.
2: I la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana, per sobre dels serveis i superant de llarg la construcció i l'agricultura, segons un estudi de la SECOT. L'informe també revela que en els 2 últims anys aquest motor de l'economia catalana ha perdut més de 1.000 empreses de menys de 50 treballadors. Xavier Panés és el president de la patronal vallesana.
8: Si fos una analítica de sang, ens sortirien dos negretes, no? La primera negreta és la destrucció aquesta que dèiem d'empreses petites i micro. La segona és aquesta, clarament. M'atreviria a dir que aquesta és un negre més intens, fins i tot, que són els problemes de rotació i d'absentisme que té la indústria catalana.
2: A El gegant xinès Costco i la multinacional logística argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu node de mercaderies al Mediterrani. El projecte, que té l'objectiu que el port passi a jugar a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
9: Bona tarda. L'Aliança Empresarial construirà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 500.000 metres quadrats on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de l'Aliança Empresarial que farà créixer el port tarragoní.
10: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
9: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: Esports, Rutvila, bona tarda.
4: Bona tarda. El Girona ha fet oficial fa uns minuts la marxa de l'entrenador de Mitchell, que deixa el club després de 5 temporades a Montilivi. El Girona destaca que Mitchell ha estat una figura clau en el creixement esportiu del club. El Barça ja té el primer fitxatge de la temporada, el davanter anglès Anthony Gordon, que aterra a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta del Barça de 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el jugador des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. Encara en clau blaugrana, l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha explicat avui que marxa del Barça, tot i tenir contracte, perquè la seva curta etapa al club s'ha desgastat molt. Pascual, que serà l'entrenador de l'equip fins que s'acabin els play-offs pel títol, ha confirmat que pagarà la clàusula de rescisió, però no ha dit on anirà, encara que tot apunta que serà a Dubai. I a l'equip femení de futbol, el club ha confirmat avui la marxa d'Ona Batlle i de Mapi León, que ahir ja es van acomiadar de l'afició al Johan Cruyff. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou entrenador de la indústria Santa Coloma, firma per les dues pròximes temporades.
1: Fins aquí les notícies.
11: Les notícies de la Seu, butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
13: Bona tarda, són les 5 i 6. La Seu d'Urgell ha estat escenari de la quarta jornada de salut comunitària de l'Alt Pirineu i Aran, una trobada organitzada per l'equip del mateix nom de l'àrea bàsica de salut a la capital urgellenca, amb l'objectiu, expliquen, de fomentar l'intercanvi d'experiències, el treball en xarxa i la reflexió compartida entre professionals i agents comunitaris de la ciutat i el seu entorn. La jornada va incloure alguns actes dedicats a la cultura local, com per exemple el Ball Cerdà Intergeneracional o una ruta guiada pels espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel centre històric i culminant al Parc del Segre, on els participants van poder participar en una sessió de Dragon Boat, una pràctica col·lectiva que fomenta el treball en equip, impulsada pel CADIC NKH, i que en aquesta activitat també va comptar amb la col·laboració de l'Associació contra el Càncer de l'Alt Urgell. Una investigació que havia iniciat la policia d'Andorra ara fa 2 anys, el 2024, ha permès fer aflorar 200 milions d'euros provenents d'activitats delictives de l'organització criminal italiana Cosa Nostra. De moment s'ha detingut 3 persones, que serien les més directament implicades en la trama, i entre els quals hi hauria un dels líders de la màfia siciliana. Segons s'ha comunicat el cos policial andorral, els experts de la unitat d'investigació criminal econòmico-financera estaven investigant una dona que residia al Principat des de feia 17 anys i van descobrir que tindria lligams amb el lloctinent d'un dels líders de la màfia italiana i que era la seva exparella. En aquell moment es va judicialitzar el cas i es va informar la Guàrdia de Finança italiana dels resultats de tot el que havien descobert i els especialistes andorrans. A partir de llavors, i a través de comissions rogatòries internacionals, es va coordinar una macrooperació conjunta contra el blanqueig de capitals en estreta col·laboració amb els experts italians i després amb la participació també de la Policia Nacional Espanyola. I és que recentment

0: popular. La presidenta de l'Associació Clàssiques Castellciutat, Laia Melcio, i la vocal de la Junta, Rosa Ginesta, han explicat en una entrevista a Ràdio Seu que la jornada la van impulsar uns veïns del poble amb motos antigues i que van proposar fer una trobada perquè comprovaven que al Pirineu n'hi havia poques d'aquesta temàtica. La idea es va anar consolidant. Inicialment, fa pocs anys, ja es va fer traslladar el diumenge abans de la Festa Major i finalment es va decidir canviar de dates i donar-li més entitat pròpia, tot fent-la a la primavera. Ja tenen confirmada la presència de més de 40 motos, moltes d'elles amb un gran valor sentimental i vingudes tant de l'Alt Urgell com d'Andorra, la Cerdanya, el Solsonès o l'àrea de Barcelona. La jornada inclourà també una votació popular, un dinar, un esmorzar prèviament i una jaume amb Moïssim Pirineu. I aquest cap de setmana també hi haurà la 26a edició de la Festa de les Trementinaires a la Vall de l'Avança i Toixent. Com cada any s'han programat diversos actes culturals i festius per posar en valor el paper de les dones de la vall que recorrien a peu gran part del país carregades de remeis casolans i herbes guaridores. Els actes aquest any ja començaran divendres. Demà serà amb la projecció del curtmetratge Per bruixa imaginera de Marc Camardons, que serà present a la sala Cadí de Toixent per parlar d'aquest treball. I hi haurà més cinema perquè a Sorribes es mostrarà dissabte divendres mateix, volem dir, el curtmetratge Flor de Cel amb el seu director, Lluís Maric. Aquesta està la primera producció cinematogràfica que s'ha rodat a la Vall de l'Avança. I els esports, l'alcalde de la Seu, Joan Barrell, i la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu, han fet una recepció institucional als equips de la Seu Futbol Club, el Futbol Club Pirineus i l'Atlètic Club La Seu. El consistori manejava així els tres clubs pels diversos èxits aconseguits aquestes darreres setmanes en la recta final de la temporada. Tal com ja havíem anat comentant des de Ràdio Seu, la Seu Futbol Club s'ha proclamat campió del grup 5 de segona catalana i d'aquesta manera ha aconseguit l'ascens directe a primera catalana. De la seva part, el seniorat de l'Atlètic Club La Seu també ha esdevingut fa tot just una setmana campió de la seva categoria, el grup 3 de Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala, i ha obtingut en aquest cas l'ascens a tercera nacional. Pel que fa a les categories de base, l'equip a la vida del Futbol Club Pirineu s'ha proclamat campió del grup a segona catalana femenina i obté l'ascens a primera de la seva franja d'edat, i l'Atlètic La Seu Cadet també està campió de la seva categoria al grup 9 de segona catalana i obté igualment l'ascens. I aquests èxits hi afegim un d'individual perquè el corredor d'Urreixist, que dirigeix l'entrenador argellenc Javi Padial, format a l'Edford, s'ha situat enguany entre els 9 millors equips dels Estats Units al rànquing nacional de la Development Player League, una de les lligues de desenvolupament més importants del futbol femení nord-americà. Aquesta temporada, l'equip U19, que dirigeix Padial, ha continuat amb la seva bona evolució, ha quedat empatat a la primera posició de la seva conferència, i l'equip U17 ha aconseguit el títol de la seva categoria. Tots dos han aconseguit així la classificació pels National Champions que es disputaran del 23 al 29 de juny a Virginia Beach, on s'enfrontaran alguns dels millors equips dels Estats Units. Fins aquí les notícies, les ampliem a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Hola, hola, molt bones. Tornem a ser aquí al Niu de Contes i avui us porto una història tradicional, però no d'aquí de Catalunya, sinó del Japó. De totes maneres, segur que us recordarà una història d'aquí, i és que les històries tradicionals tenen aquest valor, que van passant de generació en generació i van perdurant en el temps, perquè tenen aquesta capacitat de posar en valor algunes coses que són importants per la humanitat. Aquí us porto Isun Boshi, el noi que no era gaire més alt que el polze. És una història que ens ve publicada per Edicions Ecaré l'any 2013 amb una traducció exquisida de la Teresa Duran. I diu així, Isun Boshi. En un país llunyà, hi havia un matrimoni de pagesos sense fills. Cada dia, mentre anaven cap als camps, per animar-se, cantaven esperançats. Volem un fill, encara que sigui petitó, petitet. L'estimarem si és petit, petitó, petitet. Volem un fill, encara que sigui petitó, petitet. Hi va haver un prodigi. Van tenir un infant que, tot i que això no els va sorprendre massa, era veritablement petit, molt petit. I és per això que li van posar Isun Boshi, aquell que no és gaire més gran que el polze d'un infant. Al cap de pocs anys, Isun Boshi era àgil i espavilat. Va aprendre a ballar, va aprendre a cantar. I la gent del poble venia a veure aquella manera tan divertida que tenia de moure el seu cos xicarró. Valent i decidit, ajudava els seus pares amb les feines del camp i ells li ho agraïen amb afecte i estimació. Quan va fer els 15 anys, es va haver de reconèixer que aquell vailet no havia crescut ni poc, ni molt, ni gens. Un dia, Isun Boshi va dir als seus pares, «He decidit anar-me'n a l'aventura. Ja ho sé que el món és molt gran, sobretot per a mi, però potser a la ciutat hi trobaré un destí a la meva mida». Els seus pares es van emocionar molt. La mare li va donar un bol d'arròs, que ell va carregar-se al cap, i el pare una bona agulla, que ell va posar-se a la cintura. Amb això ja anava ben preparat i va marxar. El món és tan gran i Isun Boshi tan petit. Quan Isun Boshi recollia branquillons al bosc per fer foc, en un revolt del camí va trobar-se. Ves quina carassa, ves quina pudor, amb un personatge com no n'havia vist mai cap. Enormíssim, peludíssim i estranyíssim, que li deia «Tec-que-que, i tu qui ets?». Sense gens de por, el noiet li va respondre «Jo sóc Isun Boshi, aquell que no és gaire més alt que el polze d'un infant». «Tec-que-que», va replicar l'ogre, tot content.

0: Ell es quedarà amb el seu preciós tresor. Tu et quedaràs amb la teva gran massa i jo em quedaré de la mida que ja tinc. Així tots quedarem en pau. Bon dia tinguis, me'n vaig. A bord del seu vol, Isumboshi ja navegava cap a la ciutat. De lluny, encara va poder sentir com un eco. Tequeque, tequeque, tequeque. Al capdavall, Isumboshi va arribar a la ciutat. Quin batibull! Marxants, cavalls, serps, carretes, homes, ocells, dones, fruites, nens, per tot arreu, en renou i xivarri. N'hi havia que corrien, n'hi havia que cridaven, i anava d'un pèl que entre tots no esclafessin el petit Boshi. Llavors, ràpid, ràpid, aquell que no era gaire més gran que el polze d'un infant, es va escapolir, saltironejant entre les potes i les cames de la multitud. Isumboshi va trobar la casa més bonica que hi pugui haver i es va posar a cridar: «Contracteu-me, que vull treballar!» Alarmat, tot el personal va sortir i descobrir astorat l'origen d'aquell rebombori estrany. Un personatge xicarró, no gaire més gran que el polze d'un infant.
1: «I tu? Què saps fer, tap de bassa?»
0: va cridar-li l'amo des de dalt del balcó. I Isumboshi va posar-se a cantar. I Isumboshi va posar-se a ballar. En un no-res, tot el barri va acudir a veure l'espectacle. I la gentada reia, xiulava, xalava i aplaudia. Aleshores va comparèixer una noia i va suplicar: «Papa, m'avorreixo, dona'm aquest homenic, llegirà per a mi, cantarà per a mi i em farà companyia». Tip d'aquell desori, l'amo hi va accedir i va contractar Isumboshi. Des d'aleshores, Isumboshi va acompanyar la noia a tot arreu. Un dia cantava, l'altre ballava. El temps passava i ell s'esforçava a inventar cançons i divertiments per a distreure la seva jove mestressa. Aquesta estava encantada de tenir un titella que sabia llegir i pensar, però el noiet començava a rumiar que seria d'allò més agradable que, ni que fos un sol cop o no pas realment gran, potser només una mica menys xic, a fi que ella el veiés amb uns altres ulls. Un dia, quan passejaven pel bosc, mentre Isumboshi entretenia la noieta parodiant la batalla de l'eruga i la formiga, ves quina carassa, ves quina pudor, va sorgir l'ogre. «Tequeque! Gràcies, Boshi, Boshi! Finalment em portes el tresor que t'havia demanat! Mil vegades gràcies, xicarró!» Tot i en això, es carrega la noia sota el braç i fuig corrent a grans gambades. Ràpid, Isumboshi els va atrapar. Va saltar, grimpar, esgarrapar i mossegar el gegant amb totes les seves forces. Empipat amb aquell esquitx, l'ogre va engolir-se'l sencer. Un cop arribat al fons de l'estómac, Isumboshi va sentir-se ple d'una ràbia terrible. Va treure l'agulla del cinturó i la va clavar a les tripes del gegant. Va picar, punxar i fiblar com la bellot o la vespa. No va descuidar-se de res, ni del fetge, ni del ronyó, ni del cor, ni de la gola, punxant tant i tant a fons que el monstre, recargolat de dolor, el va escopir. Així que es va veure lliure. Ràpid com el llamp, Isun va agafar la massa màgica de l'ogre, Ushide no Kosushi, que acompleix tots els desitjos. Sota les mirades estupefactes de la noia i del colós, el petit Boshi va créixer i créixer i créixer. Aquell que no era gaire més gran que el polze d'un infant va transformar-se en un home fort, cepat i terriblement enfadat. Sense la seva massa, l'ogre, espantat, va fugir tot gemegant. «Tiquiqui, tiquiqui, tiquiqui». Diuen que encara ara es pot veure enmig del bosc profund com un ogre xicarró si passeja recollint herbes remeieres que el puguin alleugerir del dolor de les seves tripes foradades. Diuen que Isumboshi alguna vegada enyora la seva talla menuda i que guarda preciosament el seu bol d'arròs i la seva agulla. Diuen que la filla del gran senyor ha començat a mirar-se Isumboshi amb altres ulls i que aquesta tendra història encara no ha acabat del tot.

apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Si t'agraden els contes, tots els dijous a les 6 de la tarda, la Montse Rollán te n'explica un. Té un niu de contes per compartir i per recomanar-te, amb tota la informació perquè els trobis a la teva biblioteca o llibreria. Montse Rollán, cada dijous a les 6 de la tarda, a Niu de Contes, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Hola, hola, molt bones. Tornem a ser aquí al Niu de Contes i avui us porto una història tradicional, però no d'aquí de Catalunya, sinó del Japó. De totes maneres, segur que us recordarà una història d'aquí, i és que les històries tradicionals tenen aquest valor, que van passant de generació en generació i van perdurant en el temps, perquè tenen aquesta capacitat de posar en valor algunes coses que són importants per la humanitat. Aquí us porto Isun Boshi, el noi que no era gaire més alt que el polze. És una història que ens ve publicada per Edicions Ecaré l'any 2013 amb una traducció exquisida de la Teresa Duran. I diu així, Isun Boshi. En un país llunyà hi havia un matrimoni de pagesos sense fills. Cada dia, mentre anaven cap als camps, per animar-se, cantaven esperançats. Volem un fill, encara que sigui petitó, petitet. L'estimarem si és petit, petitó, petitet. Volem un fill, encara que sigui petitó, petitet. Hi va haver un prodigi. Van tenir un infant que, tot i que això no els va sorprendre massa, era veritablement petit, molt petit. I és per això que li van posar Isun Boshi, aquell que no és gaire més gran que el polze d'un infant. Al cap de pocs anys, Isun Boshi era àgil i espavilat. Va aprendre a ballar, va aprendre a cantar. I la gent del poble venia a veure aquella manera tan divertida que tenia de moure el seu cos xicarró. Valent i decidit, ajudava els seus pares amb les feines del camp i ells li ho agraïen amb afecte i estimació. Quan va fer els 15 anys, es va haver de reconèixer que aquell bailet no havia crescut ni poc, ni molt, ni gens. Un dia, Isun Boshi va dir als seus pares, «He decidit anar-me'n a l'aventura. Ja ho sé que el món és molt gran, sobretot per a mi, però potser a la ciutat hi trobaré un destí a la meva mida». Els seus pares es van emocionar molt. La mare li va donar un bol d'arròs, que ell va carregar-se al cap, i el pare una bona agulla, que ell va posar-se a la cintura. Amb això ja anava ben preparat i va marxar. El món és tan gran i Isun Boshi tan petit. Quan Isun Boshi recollia branquillons al bosc per fer foc, en un revolt del camí va trobar-se. Ves quina carassa, ves quina pudor, amb un personatge com no n'havia vist mai cap. Enormíssim, peludíssim i estranyíssim, que li deia «Tec-que-que, i tu qui ets?». Sense gens de por, el noiet li va respondre «Jo sóc Isun Boshi, aquell que no és gaire més alt que el polze d'un infant». «Tec-que-que», va replicar l'ogre, tot content. «Vull fer-te una proposta. Si segueixes avall per aquest rierol, et menarà a la gran ciutat. En aquesta ciutat trobaràs la gran casa d'un gran senyor. En aquesta casa trobaràs un tresor preciós. Tec-que-que, me l'has de dur. Aleshores, amb la meva massa màgica, Ushide no Kosushi, que acompleix tots els desitjos, arribaràs a la talla que els teus pares es van oblidar de donar-te. Què me'n dius?». Honest i espavilat, Isun li va respondre, «Aniré a aquesta gran ciutat, veuré aquest gran senyor, però ell es quedarà amb el seu preciós tresor. Tu et quedaràs amb la teva gran massa i jo em quedaré de la mida que ja tinc. Així tots quedarem en pau. Bon dia tinguis, me'n vaig». A bord del seu vol, Isun Boshi ja navegava cap a la ciutat. De lluny, encara va poder sentir com un eco. Tec-que, tec-que, tec-que. Al capdavall, Isun Boshi va arribar a la ciutat. Quin batibull! Marxants, cavalls, serps, carretes, homes, ocells, dones, fruites, nens, per tot arreu, en renou i xivarri. N'hi havia que corrien, n'hi havia que cridaven, i anava d'un pèl que entre tots no esclafessin el petit Boshi. Llavors, ràpid, ràpid, aquell que no era gaire més gran que el polze d'un infant es va escapolir, saltironejant entre les potes i les cames de la multitud. I Sunboshi va trobar la casa més bonica que hi pugui haver i es va posar a cridar: «Contracteu-me, que vull treballar!» Alarmat, tot el personal va sortir i descobrir astorat l'origen d'aquell rebombori estrany. Un personatge xicarró, no gaire més gran que el polze d'un infant.
2: «I tu? Què saps fer, tap de bassa?»
1: va cridar-li l'amo des de dalt del balcó. I Sunboshi va posar-se a cantar. I Sunboshi va posar-se a ballar. En un no-res, tot el barri va acudir a veure l'espectacle. I la gentada reia, xiulava, xalava i aplaudia. Aleshores va comparèixer una noia i va suplicar: «Papa, m'avorreixo. Dóna'm aquest homenic. Llegirà per a mi, cantarà per a mi i em farà companyia». Tip d'aquell desori, l'amo hi va accedir i va contractar i Sunboshi. Des d'aleshores, i Sunboshi va acompanyar la noia a tot arreu. Un dia cantava, l'altre ballava. El temps passava i ell s'esforçava a inventar cançons i divertiments per a distreure la seva jove mestressa. Aquesta estava encantada de tenir un titella que sabia llegir i pensar, però el noiet començava a rumiar que seria d'allò més agradable que, ni que fos un sol cop o no pas realment gran, potser només una mica menys xic, a fi que ella el veiés amb uns altres ulls. Un dia, quan passejaven pel bosc, mentre ell Sunboshi entretenia la noieta parodiant la batalla de l'eruga i la formiga, ves quina carassa, ves quina pudor, va sorgir l'ogre. «Tequeque! Gràcies, Boshi, Boshi! Finalment em portes el tresor que t'havia demanat. Mil vegades gràcies, xicarró!» Tot i en això, es carrega la noia sota el braç i fuig corrent a grans gambades. Ràpid, i Sunboshi els va atrapar. Va saltar, grimpar, esgarrapar i mossegar el gegant amb totes les seves forces. Empipat amb aquells esquits, l'ogre va engolir-se'l sencer. Un cop arribat al fons de l'estómac, i Sunboshi va sentir-se ple d'una ràbia terrible. Va treure l'agulla del cinturó i la va clavar a les tripes del gegant. Va picar, punxar i fiplar com la bellot o la vespa. No va descuidar-se de res, ni del fetge, ni del ronyó, ni del cor, ni de la gola, punxant tant i tant a fons que el monstre, recargolat de dolor, el va escopir. Així que es va veure lliure, ràpid com el llamp, Isun va agafar la massa màgica de l'ogre, Ushide no Kosushi, que acompleix tots els desitjos. Sota les mirades estupefactes de la noia i del colós, el petit Boshi va créixer i créixer i créixer. Aquell que no era gaire més gran que el polze d'un infant va transformar-se en un home fort, cepat i terriblement enfadat. Sense la seva massa, l'ogre, espantat, va fugir tot gemegant. «Tiquiqui, tiquiqui, tiquiqui». Diuen que encara ara es pot veure enmig del bosc profund com un ogre xicarró si passeja recollint herbes remeieres que el puguin alleugerir del dolor de les seves tripes foradades. Diuen que és un Boshi, alguna vegada enyora la seva talla menuda i que guarda preciosament el seu bol d'arròs i la seva agulla. Diuen que la filla del gran senyor ha començat a mirar-se i Sunboshi amb altres ulls i que aquesta tendra història encara no ha acabat del tot.

Si t'agraden els contes, tots els dijous a les 6 de la tarda, la Montse Rollán te n'explica un. Té un niu de contes per compartir i per recomanar-te, amb tota la informació perquè els trobis a la teva biblioteca o llibreria. Montse Rollán, cada dijous a les 6 de la tarda, a Niu de Contes, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bon vespre, són les 7. L'Ajuntament de les Adorcelles ha anunciat avui l'adquisició d'un sonòmetre professional d'última generació. L'objectiu és fer una passa endavant ferma en la protecció de la salut pública i la millora de la convivència ciutadana. Es tracta d'un model CESBA SC420, un dispositiu de tecnologia fabricat per una empresa catalana capdavantera en el sector i que ha tingut un cost de 5.200 euros. L'aparell s'ha gestionat i utilitzat ara de forma conjunta per la Policia Municipal i els Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient, i amb aquesta adquisició el consistori guanya tota l'autonomia municipal, destacant en la gestió de la contaminació acústica. I és que fins ara, per determinades inspeccions complexes o mesuraments oficials, l'Ajuntament depenia de la disponibilitat d'empreses externes o serveis supramunicipals, i això els donava més capacitat tècnica per actuar de manera immediata, especialment davant d'incidències o denúncies. Ho explica l'alcalde Joan Barrera, que ha destacat que no es tracta d'una despesa, sinó d'una inversió social que es tradueix de manera immediata en benestar i qualitat de vida pels veïns del municipi. Es tracta d'un aparell que, a més, permetrà disposar de validesa jurídica i legal com a prova científica i irrefutable davant de possibles sancions o processos judicials. També s'ha destacat que les seves dues funcionalitats principals, d'una banda, fer enregistraments d'àudio i notes de veu, i més enllà de mesurar els decibels, grava l'àudio real, i de l'altra, escoltar exactament què ha provocat un pic de soroll, com pot ser la música, un vehicle accelerant o persones cridant. Des de l'Ajuntament han destacat que d'aquesta manera es farà servir, per exemple, per a inspeccions a terrasses, bars, discoteques i locals que no respectin els límits de soroll o els aïllaments, també per atendre denúncies per sorolls domèstics, per l'impacte acústic de trànsit o de la màquina de via pública i de sorolls provenients de fàbriques o tallers a prop de zones residencials. En donem més detalls als següents informatius.

0: La plaça de la Roda de Castellciutat tornarà a fer un viatge al passat aquest diumenge amb la celebració de la novena trobada de motors clàssiques. L'esdeveniment ho farà al llarg de tot el dia. Activitats relacionades amb el món de les dues rodes centrat en els vehicles del segle passat i inclourà un dinar popular. La presidenta de l'Associació Clàssiques Castellciutat, la Imelció, ha explicat en una entrevista a Ràdio Seu que la jornada la van impulsar uns veïns del poble que tenen motos antigues i que van proposar de fer una trobada perquè van comprovar que, tot i l'existència vassella d'un museu de la moto a la comarca i al Pirineu, hi ha poques activitats com aquesta. La idea va anar agafant volada i darrerament se li ha donat entitat pròpia. En una de les darreres edicions ja es va traslladar a la setmana abans de la Festa Major i l'any passat ja es va decidir canviar de data i fer-ho en plena primavera.
1: Aquesta iniciativa va començar dos veïns que en el seu moment van proposar a la Comissió de Festes de l'època, doncs, ostres, per què no provem això de posar motos clàssiques? És un tipus d'acte que a la zona no és molt recurrent. Uh-huh. I vam dir, ah, sí, doncs provem, a veure què passa, no? I a poc van agafant embranzides, van ampliant, fins al punt que vam haver de crear l'associació, vam canviar de data, en lloc de fer-ho dins de la Festa Major, hem traspassat al maig, per motius també meteorològics, però també perquè creiem que és un acte important, així ens permet no ajuntar-ho tot per Festa Major, sinó que està com més separat al llarg de l'any.
0: Rosa Ginesta, vocal de l'entitat, també valora positivament aquest canvi de dates que s'ha fet en les darreres edicions per oferir activitats al poble més enllà de la Festa Major.
2: Un acte molt xulo i de poble. És un acte més a Castellciutat. Ara, abans era una col·laboració a la Festa Major, sí. I ara continuem col·laborant com a associació per la Festa Major, perquè també hi ha un acte per la Festa Major, però la trobada en si, com que ha crescut i ha anat millorant i esperem millori més, pues, dediquem tot un dia en aquesta trobada de motos.
0: En espera que es tanquin les inscripcions, de moment l'organització ja té confirmada la presència de més de 40 motos, moltes d'elles amb un gran valor sentimental i portades per 35 propietaris diferents, atès que n'hi ha alguns que en portaran més d'una. Els darrers anys la xifra ja s'ha fet la cita i ja s'ha fet coneguda, i hi ha motos tant de l'Alt Urgell com d'Andorra, la Cerdanya, el Solsonès o l'àrea de Barcelona.
1: Fins al moment tenim més de 40 inscripcions, és a dir, més de 40 motos, de 35 participants diferents. És uns números que estan molt bastant bé, estem molt contents. Segurament en aquests dies d'última setmana acabarem d'omplir el topall d'inscripcions. I bé, com dius, sí, hi ha motos que són originàries o que viuen, no?, a aquesta ciutat, i motos que ens visiten, doncs, de la comarca de l'Alt Urgell, però inclús de diferents punts de Catalunya, des de Barcelona, Solsonès, Cerdanya, Andorra. Vull dir que ens estem ampliant i estem arribant fent xarxa a tot Catalunya, no només l'Alt Urgell.
0: Rosa Ginesta afegeix que moltes d'aquestes motos tenen un gran vincle emocional.
2: Sí, és que lo xulo d'aquesta trobada o de les trobades de motos clàssiques, jo entenc que és aquest lligam que fa la gent, perquè són peces úniques, són peces seves. La majoria sí que tothom s'aficiona i compren motos o que estan fetes una porqueria i les refan, les reformen totalment. Vull dir, són uns treballs increïbles, però molts tenen la moto aquella del papa, de l'avi, del revesavi, i això és fantàstic. La il·lusió que la gent porta aquelles motos a la plaça, això és el més maco de tot.
0: Un dels requisits per participar-hi és que la moto tingui una antiguitat de més de 25 anys. Per exemple, aquest any hi poden participar les més antigues de l'any 1999. La trobada de motos clàssiques començarà a les 9 del matí amb la benvinguda als participants i un esmorzar amb la food truck de carnisseria Charlie. Al llarg del matí les motocicletes estaran exposades a la plaça i tots els assistents podran participar a la votació popular per escollir la màquina preferida del públic sota la denominació la moto que més m'agrada. A les 11 del matí es lliurarà els premis a la forastera per la moto arribada de més lluny i la iaia per la més antiga. Hi haurà un sorteig d'obsequis pels inscrits i ja al migdia, dos quarts d'una, els participants faran una volta pel poble i es lliurarà els premis del concurs la moto que més m'agrada. A les 2 del migdia començarà el dinar popular, obert a tothom, a càrrec de carnisseria Charlie, amb tiquets al preu de 20 euros, obert a tothom, com dèiem, i amb diversos entrants en productes locals, una graellada de carns, gelat, via i whey, cafès. I per acabar, dos quarts de 6 de la tarda, hi haurà una jam amb Wissing Pirineu i al llarg del dia també una exposició i una mostra d'anuncis d'època. de les moltes activitats que hi ha aquest cap de setmana, també esmentem avui que la cantautora Xiomara Bello actuarà aquest dissabte a la Sala L'Única a les 7 del vespre, presentarà el seu treball So de Saó. La cantant valenciana fa un treball en format de trio, un espectacle que combina música, poesia i relat oral per connectar la veu del passat amb allò quotidià i amb la saviesa de la terra. També en l'àmbit musical, aquest divendres, demà, el grup urgellenc Nova Companyia Instrumental oferirà una actuació al Pape FM al carrer de l'Orri, un concert que començarà a les 8 del vespre, en aquest cas amb entrada lliure. I a la Vall de l'Avança, especialment a Tuixén, aquest cap de setmana s'hi celebra la 26a edició de la Festa de les Trementinaires. Enguany, les activitats ja comencen demà, perquè es projectarà el curtmetratge Per bruixa i imaginer de Marc Amardons a la Sala Cadí de Tuixén per parlar d'aquest treball. Ho ha comentat aquest primer acte Lina Sevillana del Museu de les Trementinaires.
3: El divendres començarem amb la projecció del curtmetratge del Marc Camardons, Per bruixa i imaginera, que ha estat guanyador de la Bisnaga de Plata, la millor direcció de curt al Festival de Màlaga, i també va ser present al Cinef de Canes 2025. I bé, doncs a les 7 de la tarda a Tuixén, a la Sala Cadí, doncs projectarem aquest curtmetratge, també amb l'assistència del seu director.
0: I encara pel que fa a cinema, també dissabte al matí a Sorribes es mostrarà com es va fer el curtmetratge Flor de Cel amb el seu director Eloi Aymerich, i després es lliuraran els Premis Trementinaire d'Honor i Arts, Dones i Boscos. Recordem que aquest Flor de Cel ha estat la primera producció cinematogràfica que s'ha rodat a la Vall de l'Avança.
3: El director d'aquest curtmetratge, l'Eloi Aymerich, doncs presentarà el making of de Flor de Cel. La productora de la productora Clac, i bé, doncs ell ens explicarà una mica com es va gravar doncs aquest curtmetratge doncs a la Vall.
0: De les activitats de dissabte també s'ha destacat el recorregut teatralitzat sobre Herba Remeieres que hi haurà al poble d'Ossera.
3: Normalment es feien a Sorribes a la tarda, doncs enguany passaran al poble d'Ossera, amb aquest recorregut teatralitzat per conèixer doncs les plantes autòctones que recollien les trementinaires,

0: bé, una miqueta la implicació de tots els pobles de la vall en aquesta festa, ja que les trementinaires eren originàries doncs, dels dos municipis, Josa i Tuixén i la Vansa i Fórnols.
1: Mm-hmm. Dissabte a la nit i diumenge sí que les activitats estaran concentrades a Tuixén. Dissabte a la nit hi haurà un dels actes més multitudinaris, la foguera de plantes aromàtiques, seguida de cançons tradicionals i el concert ball amb l'orquestrina Trama. I diumenge a la plaça Serra del Cadí hi haurà la fira d'herbes remeieres i productes naturals amb més de 40 artesans. Al llarg del dia també hi haurà visites guiades al Museu de les Trementineres, al Jardí Botànic i al Centre de Flora. Es farà una presentació del número 40 de la revista Cadí Pedraforca, que en aquest número té el dossier central dedicat a plantes i remeis. També hi haurà el concurs popular Tens un bon nas, una xocolatada i un concert amb la Sonsònia.

El bisbat d'Urgell ha anunciat avui que mossèn Josep Gispert Villena serà el nou rector de la parròquia de Sanot, a la Seu d'Urgell, i que mossèn Antoni Elvira i Gorgorio esdevindrà el nou vicari general de la diòcesi. En tots dos casos, rellevaran aquests respectius càrrecs mossèn Ignasi Navarri, que fins ara també ha exercit de delegat pel clergat i que passarà a exercir ara com a rector insolidum de la parròquia de Santa Maria de Balaguer, juntament amb mossèn Jordi Profitós. També en relació amb les principals funcions del bisbat, Anna Maria Villa serà la secretària general i cancellera de Cúria del bisbat. Aquests nomenaments formen part de diversos canvis a l'organigrama de la diòcesi d'Urgell, que es faran efectius el 10 de setembre i que ha fet públics avui el bisbe Josep Lluís Serrano en el marc de la celebració a la catedral de la festa de Sant Just. Un altre canvi important és que mossèn Josep Maria Mauri finalitzarà la seva trajectòria com a vicari general, si bé continuarà el seu servei al bisbe com a delegat diocesà de patrimoni. En el cas de mossèn Pepe Gisbert, a més de la de Sanot, també passarà a assumir diverses parròquies de l'Urgellet i el Bèrida. Aquests darrers anys ha exercit com a rector de Sant Julià de Lòria i dos de Civís i també com a delegat de joventut del bisbat, i anteriorment ja havia estat a càrrec d'algunes esglésies de l'Alt Urgell. Encara en relació amb la parròquia de Sanot, mossèn Gerric Bansuela serà el nou vicari parroquial a la Seu i també esdevindrà el rector d'altres parròquies de la comarca. Fins ara Bansuela ha estat vicari parroquial de Balaguer. I pel que fa a mossèn Antoni Elvira, amb el nomenament com a nou vicari general, cessarà de les funcions que exercí fins ara de vicari episcopal de l'Acció Pastoral, rector d'Escal de Sant Gordany i director de l'Escola Diocesana de Formació. El bisbat ha anunciat més canvis en el funcionament diocesà, com per exemple que el fins ara secretari general i canceller i moderador de la Cúria, mossèn David Codina, serà el nou rector d'Escal de Sant Gordany, i l'actual rector del Pla de Sant Tirs, entre altres parròquies, serà el nou rector de la Mare de Déu a Assumpta de Ribes de Freser i de la resta de parròquies de la Vall de Ribes i la Vall de Núria, on també hi serà destinat mossèn Santiago Isai Barreda com a prevere adscrit. L'actual rector de Sort i d'altres parròquies del Pallars Sobirà, mossèn Joan Pau Esteban, passarà a ser el rector de Sant Julià de Lòria i de Sant Pere Dos de Civís, i el rector de Ponts, mossèn Pere Morales, passarà a assumir la parròquia de Sant Jaume de Bellver de Cerdanya, juntament amb gairebé una trentena més d'esglésies sardanes. I el bisbe Serrano també ha anunciat que el doctor Francesc Torralba exercirà director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent, que tindrà Josep Rabade com a secretari. Finalment, també ha comunicat la constitució d'un Consell Episcopal que encapçalarà mossèn Antoni Elvira i en qui hi haurà tres circumscripcions. La primera correspon als arxiprestats de Núria, Cerdanya, Alt Urgell i Andorra, amb mossèn Pepe Gisbert com a responsable. La segona és la de l'Urgell Mitjà i la Noguera, dirigida per mossèn Jaume Mayoral, i la tercera, la Vall d'Aran, la Vall de Boí, els Pallars, assumida per mossèn Alfons Velázquez. En succés, és una investigació que havia iniciat la policia d'Andorra fa dos anys, el 2024, ha permès fer aflorar 200 milions d'euros provenents d'activitats delictives de l'organització criminal italiana Cosa Nostra. De moment s'ha detingut tres persones que serien les més directament implicades en la trama i entre les quals hi hauria un dels líders de la màfia siciliana. Segons ha comunicat el cos policial andorrà, els experts andorrans de la unitat d'investigació criminal ecofinancera estarien investigant una dona que residia al Principat i van descobrir que tindria lligams amb el lloctinent d'un dels líders de la màfia italiana perquè era la seva exparella. En aquell moment es va judicialitzar el cas i es va informar la Guàrdia de Finança italiana dels resultats de tot el que havien descobert els especialistes andorrans. A partir de llavors i a través de comissions rogatòries internacionals es va coordinar una macrooperació conjunta contra el blanqueig de capitals en estreta col·laboració amb els experts italians, i s'hi va afegir també la Policia Nacional Espanyola. La tasca dels tres cossos i les autoritats judicials dels tres països ha permès seguir el rastre del patrimoni d'aquest criminal, que era a Itàlia sota arrest domiciliari, de fet, i que havia estat

d'un dels homes de confiança d'un dels líders de l'organització, que va ser detingut a Itàlia el 2023 i va morir poc després. D'aquest líder es calculava que havia amassat una fortuna d'uns 4.000 milions d'euros des dels anys 80, la majoria provenents del narcotràfic. El seguiment d'una petita quantitat d'aquesta fortuna, que va circular a través de comptes bancaris que la dona havia obert a Andorra i d'una societat instrumental amb seu al Panamà, va permetre descobrir la resta dels fons, a més d'inversions fetes a l'estranger, valors, metalls preciosos, propietats i complexos turístics de luxe. Els 200 milions van aflorar a Andorra, però també en altres jurisdiccions. Se n'ha trobat rastre, per exemple, a Espanya, Gran Bretanya, el Marroc, Luxemburg, Suïssa, el Líban, Mònaco o les Illes Caiman. De la investigació també s'ha detallat que la dona va residir a Andorra durant un total de 17 anys. Portava una vida discreta i sense ostentacions, fins que l'any passat, però, se'n va anar a viure a Espanya, on ara hi residia amb el fill que tenia en comú amb el lloctinent del màfia italiana. Ell vivia al costat del fill i tots dos van ser localitzats a Màlaga, mentre que el líder de la Cosa Nostra va ser identificat a Palerm. Des de la policia d'Andorra han conclòs que es tracta d'una de les operacions més importants dels darrers anys en aquest àmbit i assenyala que ha comportat la recuperació d'una gran quantitat d'actius provenients d'activitats delictives. I els esports, l'alcalde de la seu Joan Barreda i la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu, han fet una recepció institucional als equips de la seu Futbol Club, el Futbol Club Pirineus i l'Atlètic Club la seu. El consistori ha homenatjat els tres clubs pels diversos èxits aconseguits les darreres setmanes a la recta final de la temporada. La seu s'ha proclamat campió del grup 5 de segona catalana i d'aquesta manera aconsegueix l'ascens directe a primera, mentre que el senyorà de l'Atlètic Club la seu també ha esdevingut campió de la seva categoria, el grup 3 de divisió d'honor catalana de futbol sala. Ho confirmava ara fa just una setmana i ha obtingut l'ascens a Tercera Nacional, que ja va celebrar fa dues setmanes. Pel que fa a les categories de base, l'equip a la vida del Futbol Club Pirineu s'ha proclamat campió del grup a segona catalana femenina i ha assolit l'ascens a primera en aquesta franja d'edat. I finalment l'Atlètic la seu cadet també ha estat campió de la seva categoria al grup 9 de segona catalana i obté igualment l'ascens. Tant l'alcalde com la regidora han felicitat públicament els esportistes en nom de la Corporació Municipal pels títols i ascensos aconseguits i també els han agraït el seu esforç i dedicació per haver portat amb orgull el nom de la seu arreu del territori.

0: I abans d'acabar el temps, que també segueix sent notícia perquè avui s'ha superat i àmpliament els 30 graus a moltes poblacions del Pirineu, entre elles, per esmentar algunes, la Seu, Organyà, Oliana o també Tremp, on han arribat ja els 37. A la Seu ja se superava els 30 graus al migdia. Tot plegat amb un episodi de calor totalment inusual per final de maig i que també està deixant valors al salta muntanya. Per exemple, aquesta hora encara hi ha 15 graus al pic de Salòria. Recuperem la previsió de Néstor Gómez, que això sí, anuncia ja canvis. Ja han començat a arribar núvols, que també es tornarà a formar demà i poden deixar ruixats que ajudarien a refrescar l'ambient.
1: Entre avui i demà ja tocaran sostre les temperatures, aquestes temperatures totalment exagerades que tenim a hores d'ara, amb aquestes temperatures de ple estiu, amb unes màximes que ahir ja arribaven a la xifra dels 34 graus a punts del sud de la comarca, i s'espera que les temperatures continuïn molt altes avui. Valors de 32-33 graus aquí a la Seu, i cau Pauliana podria anar a arribar fins i tot a tocar la xifra dels 36 graus, unes temperatures totalment desbocades per aquestes dates. Tot això amb un ampli domini del sol, que a diferència d'altres dies, aquesta tarda sí que s'espera que creixin alguns núvols i deixin caure alguna feble precipitació. Sempre coses de caràcter puntual. Aquesta calor intensa tindrà continuïtat demà, amb valors similars a dels d'avui, i és possible que a punts de la comarca, i sobretot de la resta del país, batem algun rècord de temperatura màxima en el mes de maig. De manera que continuarem parlant d'unes temperatures totalment desbocades avui i demà. El cap de setmana afluixa una mica la temperatura. Diríem que perdrem la temperatura extrema que estem tenint aquests dies, però de calor continuaran fent, i molta. Això sí, durant el cap de setmana ja reapareixeran els ruixats de tarda aquí a la nostra comarca i comarques veïnes.
0: Les 7:20 arribem ja al final de l'informatiu, i d'aquí un moment arriba, com cada dijous, el programa Bàsquet de 3. Avui parlem del Cedi Sairam. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973-353-555.
0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat. Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Torna a l'emoció del bàsquet a Ràdio Seu.
1: Juanfra Paredes et porta cada dijous a un quart i cinc de vuit del vespre al cor del Cedis Bàsquet i al Cadí la Seu.
0: Tots els resultats dels equips urgellencs al dia i entrevistes a jugadores, entrenadors, directius, afició i patrocinadors per saber qui són i per descobrir els seus reptes de present i futur.
1: Marca't un triple i no et perdis Bàsquet de 3. La màgia del bàsquet al 107.2 de l'FM i al web radioseu.cat amb Juanfra Paredes. Cada dijous, després de l'informatiu vespre.
2: I bona tarda, un nou dijous des dels estudis del Passeig del Parc. Avui, un dia molt especial. Molt especial per moltes coses. La primera, últim programa de la temporada. Després de més de 30 programes des de l'octubre que vam començar, en què no hem fallat cap dijous, hem vingut amb tos, hem vingut amb febre, convidats a corrent a última hora, i el programa Bàsquet de 3, tots els dijous, ha estat amb vosaltres. I avui tanquem la temporada 25-26. Portem un mes que hem dedicat molt el programa a temes socials. I avui tanquem amb un tema molt important per nosaltres i en el que, com ja sabeu fa temps, us estem demanant ajuda. Avui tinc la gran sort de tancar Bàsquet de 3 amb el Cedis Airam. I tenim aquí a tres representants. Voldríem haver vingut tots, però no hi cabem. Així que, si em permeteu, ens en recordarem dels vostres companys que voldrien estar aquí i no acabem. I, Eric, no ens oblidem de tu. Sabem que volies estar, però ja vam dir que no hi cabem tots aquí. Jo tinc un volum i ocupo molt espai, així que hem deixat que vinguin les que cabien i ja vindràs un altre dia, no et preocupis, ¿vale? Tenim amb nosaltres la Letícia Blanco. Bona tarda, Letícia.
3: Bona tarda.
2: Què tal?
3: Molt bé.
2: Estàs contenta d'estar aquí?
3: Sí, molt contenta.
2: A més, t'acabes d'enterar que és l'últim programa de la temporada. És especial, eh?
3: Sí, molt especial, ara amb els meus companys aquí de bàsquet.
2: Molt bé. Tenim a l'Edgar Jiménez. Edgar, bona tarda.
4: Buenas tardes.
2: Què tal?
4: Bien.
2: Un poquito nervioso.
4: Un poquito.
2: Pero en un minuto se pasa esto.
4: Ojalá.
2: Ja veuràs que sí, ja veuràs que sí. I no podíem deixar aquí a una persona que ha fet un esforç especial per vindre aquí, perquè no ve d'aquí, de l'Avinguda Salòria. Ve des de Puigcerdà, que ha enganyat amb un familiar perquè el porti en cotxe, i tenim aquí el Florent Palagos, ho he dit bé?
5: Correcte.
2: Bona tarda, Florent.
5: Bona tarda a tothom.
2: Tu nerviós, també?
5: Una mica, em batega el cor, però és una alegria estar amb tots els meus companys i tot l'equip.
2: És bo que et bategui el cor. Preocupa't quan no et bategui.
5: Home, és que estic viu.
2: Exacte. Molt bé, doncs, després de les presentacions, comencem amb Cadí la Seu.
1: L'actualitat del Cadí la Seu.
2: Vinga, i fa dies que us diem, no us preocupeu, no us preocupeu, ai que marxa no sé qui, ai que marxa no sé qui. La vida és així, la gent ve, la gent marxa, l'equip s'està fent, l'equip està quasi fet. Marina Mata, renovada. Anna Palma, renovada. I aquesta setmana ho hem conegut, Nahan Niaré, renovada. Tranquils, marxeu de vacances, gaudiu de la platja, de la muntanya, de allà on aneu, perquè quan torneu al setembre, tornarem a gaudir amb Cadí la Seu. Però més notícies, i continuem sent equip referència. Dos jugadores nostres, la Marina Mata i la Marta Morales, seleccionades per aquesta selecció de promeses futures que la Federació Espanyola fa cada any, que és com l'antesala de la selecció espanyola, pues som l'únic club que té dos representants en aquesta selecció. Així que tant la Marina com la Marta, molta sort i que gaudeixin d'un gran estiu. Leti, Cadí la Seu, que important és que aquest club tingui un equip professional, eh que sí?
3: Sí.
2: És una mica referència, eh? Tots els nens s'hi fixen, aquestes jugadores, si són com els seus ídols.
3: Sí, és una referència per tots els equips de bàsquet i com nosaltres també.
2: Molt bé. Edgar, per vosaltres també són jugadores molt importants, no? Saber que esteu entrenant i pertanyeu a un club on hi ha jugadores que van a Olimpiades, que van a Mundials, és com un orgull, eh que sí?
4: Sí.
2: I tu ho sents així, també?
4: Sí,
2: vale.
4: Que sí.
2: Florent, a la Seu, tu ets de Puigcerdà.
5: Correcte.
2: Això és la seu. És molt difícil tenir un equip professional tan lluny, perquè els desplaçaments... Els... Llavors, això a sobre li dona més valor a tindre un equip professional aquí a la Seu d'Urgell, eh? Que sí?
5: Sí, home, un equip com el que diu la Seu, que juga a la Lliga Iberdrola, si no m'equivoco...
2: La juga a Endesa.
5: Ah, la Lliga Endesa, pues, tenir un primer equip, no?, que està a l'èlit dels millor club del...
2: Ens estem enfrontant a València, Salamanca, Madrid...
5: I jo vaig anar un dia a veure-les i són molt lluitadores, no es cansen, lluiten, i és el que volem tots, els entrenadors de qualsevol equip, que no deixin de lluitar. Després es pot guanyar, es pot perdre, però no deixar la lluita. S'ha de ser convencent en guanyar.
2: I això que dius tu és molt important, perquè la gent de la grada s'enganxa amb aquesta lluita, el que tu dius. Després es guanyarà o no, però veure les jugadores com lluiten, això enganxa a tothom.
5: Clar.
2: Molt bé. Doncs, bueno, Cadi la Seu, aniran sortint notícies durant l'estiu. Estigueu atents i no patiu. Tornarem a gaudir a la pista. Amb això acabem amb Cadi la Seu i anem a Cedis Bàsquet.
0: El Cedis Bàsquet al dia.
2: I repassem resultats d'equips que continuen jugant i continuaran jugant, perquè hi ha equips de Cedis Bàsquet que continuen guanyant i continuen els seus campionats. La setmana passada, Cedis la Lola, campió de Lliga, l'infantil femení, jugant la final aquí a casa, Cedis la Lola, 85, Trem 61. Enhorabona a les nenes de l'Adrià i de la Laila, que aquesta setmana se'n van a jugar a Begur el campionat de Catalunya, Cedis la Lola, Reus Ploms, semifinal el dia 6 a les 12, i creuem els dits, posarem unes quantes espelmes a la Verge d'Urgell, a unes quantes verges que coneguem, perquè a la tarda, possible final a les 6 de la tarda, a Begur. Continuem. No va tindre tanta sort el cadet masculí. Cedis Mitjana Navinés va perdre la semifinal amb el Capón. Cedis Mitjana Navinés 63, Capón 67. Cedis Mariplaia Fix, que porten tota la temporada com un tiro. Se'n van a jugar a la Copa Poleva, clar, els 8 millors equips de Catalunya. Competeixen molt bé, però perden el CEA eliminatòria amb el Farners. Farners 55, Cedis Mariplaia Fix 41. Però aquesta setmana, a la Seu d'Urgell, Palau d'Esports, final a 4 de la Lliga Premini Femení de Lleida. I el Cedis Mariplaia Fix, a les 10:30 del matí, juga la seva semifinal amb el Torà. Després hi ha una altra semifinal a les 12:15, Torreferrera-Lleida, i a la tarda, 6 de la tarda, final. I confiem que hi seran les noies del Cedis Mariplaia Fix. Com us dic, sempre que hi ha coses aquestes. Si teniu alguna cosa a fer dissabte, anul·leu-lo. Anul·leu-lo, no toca. Toca anar al Palau i gaudireu de les nenes del Cedis Mariplaia Fix. Cedis Mapisa se'n va a la fase final del Campionat de Catalunya i jugarà el dia 30, la seva eliminatòria contra el Mataró 2014 a Artés, el 30 del 5 a les 18 hores. Leti, cada vegada que arribo en aquest moment del programa dic quin orgull, quants nens, quantes nenes, quanta gent del club jugant per tot Catalunya, portant el nom del club, portant el nom de la ciutat, i vosaltres formeu part d'això també. És un orgull, veritat?
3: Sí, és un orgull estar amb els companys i fer amics i guanyar o perdre, no passa res.
2: No passa res.
3: I divertir-te.
2: Clar, anem a divertir-nos, però és que a sobre guanyen. I llavors, clar, és que això ja és la bomba.
3: Sí.
2: Molt bé. Edgar, a vegades coincidiu al Palau amb equips petits quan estan entrenant. Tu, quan els veus entrenant, veus aquelles cares d'emoció, aquelles cares de la il·lusió que també teniu vosaltres quan entreu a la pista?
4: Sí, la veo muchas, sus caras de ilusión, de hacer lo que están haciendo y divertirse.
2: ¿Y tú te imaginas cuando encima ganan un campeonato? Para ellos es como haber ganado la Euroliga.
4: Sí. Es muy emocionante ganar un partido y ganar la situación te llena muchísimo de alegría.
2: Muy bien. Floren, però el que ha dit l'Aleti i el que tu em comentaves abans de començar el partit, però l'important és passar-s'ho bé. I sobretot, en aquests nens petits, passar-s'ho bé. Què important és que aquests nens, quan surtin de la pista, s'ho hagin passat bé, que sí?
5: Jo crec que sí. Se'ls ha de motivar, guanyar, perquè en aquesta vida hem d'intentar motivar aquella persona. Però si es guanya o perd, té raó la meva companya Leti, no passa res perquè l'important és divertir-se, això, i una cosa que m'agrada del que diu la Seu és que quan hi vaig anar fa dos anys, sí, hi havia un munt de gent allà amb l'afició, semblava la Bombonera animant, aplaudint amb els tambors, i vaig quedar, això a Puigcerdà no ho veig, i aquí a la Seu, i em vaig quedar com animen, com estimen els jugadors, a l'equip i a tot.
2: Pues seria molt xulo que les nenes del Mari Playa Fish es trobessin a la seva final el pavelló també ple de gent i amb els tambors i la gent animant, perquè això és un plus per elles també.
5: Jo d'aquí animo a la gent que vingui en el camp, en el camp Cedis Airam,
2: al pavelló
5: a animar i a donar suport, que l'Alè els hi arribarà a tots.
2: És clar que sí. I ara us vull preguntar, quan vosaltres també visqueu aquesta emoció quan entreu al camp, ¿vale? Leti, tu quan entres al camp el que vols és passar-t'ho bé. Quan et poses més contenta? Quan fas una canasta o quan un company teu fa una canasta?
3: Entre tots fem canasta, si juguem amb equip ho podem fer molt bé.
2: I ets feliç quan passa això?
3: Sí.
2: I t'arribes a posar feliç si veus que hi ha una persona de l'altre equip que s'esforça molt i aconsegueix una canasta?
3: Sí. És molt emocionant que un altre equip i el nostre facin una canasta o quan anem a jugar fora per passar-nos bé i si guanyem o perdem tampoc.
2: Molt bé. Edgar, una altra pregunta per saber la tàctica que us expliquen els vostres entrenadors. Sabeu en cada moment qui ha fet canasta i qui no i intenteu que tothom almenys faci una canasta i us ho dieu, falta fer canasta al Manolito o la Manolita i li passeu la pilota perquè faci canasta?
4: No, però tendríamos que hacerlo.
2: Seria una bona tàctica, no?
4: Sí.
2: Porque como dice Leti, qué mejor felicidad que al acabar todo el mundo tenga el premio de una canasta, ¿no?
4: Sí.
2: Pues ens ve un campionat aviat, el torneig Cedis Airam de la Seu d'Urgell. A lo millor ens podem posar aquesta fita, no? Perquè hi haurà molts partits, eh? I aconseguir que tothom faci almenys una canasta podria ser una fita molt xula, no?
4: Sí, molt xula seria, perquè tots tinguin almenys la il·lusió d'haver canastat una canasta o més d'elles i que lo intenten almenys.
2: Exacto. I si aconseguim que durant el partit tothom faci una canasta, quan l'últim faci la canasta, aturem el partit, passamos de todo, fem una mica el goril·la allà i continuem jugant. Estaria bé, no?
4: A ver, depende de la situación, pero es mejor que continuemos con el partido.
2: Si me están sentint els vostres entrenadors, estaran dient el Juanfra está loco, però bueno, me dieu que és culpa meva i ja està. Molt bé. Floren, et vull preguntar també, tu, quan vas començar a jugar a bàsquet, a quina edat vas començar a jugar a bàsquet?
5: Jo a 32 anys, que encara hi a 32 anys. Era els últims de mes, de novembre, de 32 anys.
2: I no havia jugat a bàsquet fins llavors?
5: No, mai.
2: I què és el que et dona el bàsquet? Quan estàs jugant, aquesta emoció que estem parlant, que tenen els nens petits, que tenen el Cadi la Seu, tu la vius al camp?
5: Que em dona la sensació, gratificació, em gratifica, esforç, alegria pels meus companys si canasten, alegria si guanyem un partit, escoltar els entrenadors i donar-ho tot, intentar jugar bé. Escoltar els entrenadors, molt important, i intentar jugar bé, intentar-ho.
2: Molt bé, doncs tot. Com l'última part d'aquest programa està dedicada a conèixer aquests intríngulis que fan a dins del Cedis Airam, amb això acabem parlant de Cedis Bàsquet, i anem a conèixer aquests convidats que tenim aquí una mica més.
1: El nostre convidat d'avui, de més a prop.
2: Vinga, ja fa rato que els esteu sentint. Estem aquí amb la Leticia Blanco, amb l'Edgar Jiménez i amb el Floren Palagos, jugadors de Cedis Airam, que tenen Un any molt intens perquè tenen les seves trobades, ara ens ho explicarem, ara els hi preguntarem, però tenen una fita a la que us necessitem. El 20 i 21 de juny, a la Seu d'Urgell, torneig Cedis Airam de la Seu d'Urgell. 16 equips, va i bé, 16 equips, sí, de tot Catalunya. Ja ens han trucat equips de fora de Catalunya que volen venir l'any que ve, perquè s'han enterat de lo bé que ho fem i no hi cabien. Aquest any ja no hi cabien. Tenim equips de fora de Catalunya en llista d'espera. Vale? És a dir, que això va cap a dalt. I d'aquí 4 dies, internacional. Ens trucaran equips de tota Europa. Vale? Haurem de fer una setmana de torneig. Ja veurem a veure com ens ho farem. Vale? Llavors, necessitem mans, necessitem gent que ens vingueu a ajudar. Oh, que és que jo només puc dissabte al matí. Dissabte al matí. Oh, que jo només puc diumenge al matí. El torneig començarà dissabte sobre les 9 del matí. Competirem tot el dia, pararem a dinar, acabarem sobre les 8 de la tarda i diumenge el mateix, començarem sobre les 9 de la nit i acabarem sobre la 1 del migdia. Llavors, ah, que jo només puc vindre dissabte a la tarda. Dissabte a la tarda. Tenim feina per tots. Tenim necessitats de gent que estigui a pista, necessitats de gent que estigui al hall del Palau, necessitat de gent que estigui ajudant-nos a acompanyar a persones que necessiten que estiguin acompanyades. Necessitem tot. Llavors, oh, que jo vindré però no sé què fer. Tranquil, ja trobarem algo per fer. Així que, si voleu ajudar-nos, si voleu viure una cosa diferent, com és un partit del Cedis Airam, només ho podeu fer aquí a la Seu, aquest juny. Així que, Leti, jo no sé com dir-li a la gent que vingui. I potser vosaltres ho sabeu dir d'una altra forma. Ara ens està escoltant milions de persones, perquè això s'escolta a tot el món. Va per internet, així que imagina't. Convida a la gent o demana-li que vinguin el 20 i el 21 a ajudar-nos, a lo que sigui. Vinga, com els convidem?
3: Animem a la gent a que vingui a ajudar-nos, que siguin un apoi per nosaltres i per la gent que ve, i els convidem a que vinguin i participin.
2: Molt bé. Edgar, va, que tu ets un tio així amb una veu radiofònica, tu convenceràs a molta gent perquè vingui el dia 20 i 21. Per què han de vindre?
4: Perquè s'ho passaran molt bé i al parc estaran molt estrets, faran coses que siguin molt divertides i perquè són coses molt importants de fer, també.
2: Ah, que sí? Molt bé. Florent, i tu posaràs la guinda, vale? Perquè tu ets el filòsof dels convidats d'avui. Encara hi ha gent que dubta. Ai, ai, ai, que no sé si... Ai, que no sé. Pues tu els convenceràs.
5: Amics i amigues, coneguts i conegudes d'arreu del món i d'aquí, a nostra casa, de la Seu, us convido que veniu en el...
2: Palau d'Esports?
5: Palau d'Esports, perquè us ho passareu superbé i som tots un equip i tots som grans i el públic encara fa més gran aquest equip.
2: Jo sempre explico una anècdota perquè la gent entengui què viuran si venen al Palau d'Esports el 20 i 21. La temporada passada, quan vam fer el torneig, de cop i volta havia de començar un partit i no trobàvem l'àrbitre. I on està l'àrbitre? Si fa un moment estava aquí l'àrbitre. I on està? I on està? I el comencem a buscar i la Paula Porta se li ocorreix entrar al magatzem de les pilotes i se'l troba allà plorant. I diu, què et passa? T'has fet mal? Et trobes malament? Diu, no. És que estic tan emocionat de lo que estic visquent que he necessitat vindre, treure-ho i ara continuo. Pues si voleu arribar a viure aquest tipus d'emocions, no us ho perdeu. És que si vindreu per un minut i us quedareu dos dies, si és que és així. Vale? Llavors, jo vull conèixer ara una miqueta més a la Leti, a l'Edgar i al Floren. Leti, tu on vas néixer?
3: Aquí, a la Seu.
2: Fa molt temps?
3: Sí, fa molt temps.
2: I a quin col·le vas anar, petita?
3: A l'Albert Vives.
2: I què recordes d'aquella època?
3: Molts amics, moltes experiències allà.
2: I què és el que més t'agradava del col·le?
3: Fer els amics, passar-s'ho bé.
2: I d'assignatures, quina és la que més t'agradava?
3: No sé, les matemàtiques, que me recordo més els números que una altra cosa.
2: I quina és la que no t'agradava? Dius, no, jo no m'agrada aquesta.
3: Les ciències.
2: Ciències no t'agrada?
3: No.
2: I encara tens amics d'aquella època?
3: No, d'aquella època ja...
2: Ja la vida passa, sí. I canviem d'amics, que sí?
3: I ja fem nous amics, nous companys.
2: Molt bé. Edgar, i tu on vas néixer?
4: A Lérida.
2: A Lérida. I a quin col·le vas anar, petit?
4: A l'Albert Vives.
2: I què recordes d'aquella època, també?
4: No mucho.
2: ¿No mucho? ¿No recuerdas? ¿Y te gustaba ir al cole?
4: Depende del día.
2: Había días que sí, había días que no. Vale. ¿Y cómo continuaste estudiando y qué has estudiado?
4: No mucho. Hice la ESO.
2: Bueno, la ESO.
4: Después, y luego intenté la FP de informática y...
2: Y ahí nos quedamos.
4: Sí.
2: Bueno, yo también me quedé a medias de lo mío, así que es muy normal. ¿Y cómo llegaste al mundo del básquet? ¿Quién te invitó? ¿Quién te dijo? ¿Quién?
4: O sea, estaba un día en clase y una de las compañeras que tenemos ya iba y dije, bueno, voy a probarlo también. Y desde entonces que voy.
2: Y lo que le estamos diciendo a la gente, vendréis un día y os quedaréis.
4: Sí.
2: ¿Eh que sí?
4: A mí me pasa.
2: Muy bien. Floren, i tu on vas néixer?
5: Jo vaig néixer a Prades, a França, però des dels 11 mesos que visc allà a Puigcerdà.
2: Molt bé.
5: Era molt petit.
2: 11 mesos, molt
5: bé. Era un marrec, petit.
2: Exacte, i on quin col·le vas anar de petit?
5: A l'escola Badruna de Puigcerdà.
2: I què recordes d'aquella època?
5: Recordo moltes coses, vivències bones, vivències no tan bones, bons amics, dos amics que sempre m'estaven ajudant, estaven sempre amb mi. També me'n recordo a les 11:30 sortir al pati, que m'agradava molt, al pati de l'escola, i jugar a futbol.
2: T'agradava jugar a futbol?
5: De petit m'agradava jugar molt a futbol.
2: I d'assignatures, quina t'agradava?
5: La que m'agradava més... català i plàstica.
2: Ah, molt bé. I la que menys?
5: Anglès i matemàtiques.
2: Bueno, mira...
5: Matemàtiques em costava molt.
2: Floren ho té molt clar, eh? Lo que li agradava, sí. I lo que no. Molt bé. I actualment a què et dediques?
5: De feina.
2: Sí?
5: Sí, treballo. En una empresa de neteja i també vaig a un casal.
2: Ah, molt bé. I ajudes a persones al casal?
5: Sí, preparo el quinto, que és s'organitza un dissabte sí, un dissabte no. I bueno, allà preparo les taules, les cadires, escombro, netejo, bueno, faig les tasques i per preparar-ho tot, i després el diumenge ho torno a organitzar tot com estava.
2: Ah, molt bé. Leti, tu com arribes al món del bàsquet? Qui t'ho diu? Qui convida?
3: Per la meva cosina, que va parlar amb el Climents, i després d'aquí pues, vaig intentar i vaig jugar i m'ho vaig passar bé, perquè hi havia molta gent i molta gent nova.
2: I quan vas vindre ja hi havia el Pep d'entrenador?
3: Sí, ja hi havia el Pep d'entrenador.
2: Quants anys portes amb el Pep?
3: Més 11 anys, crec, més o menys.
2: I com és el Pep entrenant?
3: És molt bon entrenador, però si algú parla mentre està entrenant, normal, s'ha de cabrejar amb l'equip.
2: Bueno, s'ha de posar sèrio.
3: Sí.
2: S'ha de posar sèrio, clar, és que són molta gent, no?
3: Sí.
2: I què és el que us demana el Pep? També us demana que us ho passeu bé o insisteix també en que, potser no cal passar-s'ho tan bé, primer fes el que t'estic dient?
3: Primer ens fiqui a escoltar i després pues, fer-ho bé. Si ho fem malament, pues, ens torna a explicar que hi ha molta gent perquè no està parada per escoltar.
2: I té paciència?
3: Sí.
2: Sí? I als partits? Es posa nerviós als partits?
3: Sí, quan no fem el que està dient.
2: Però tu, si fossis entrenadora, faries el mateix que ell, no?
3: Sí, he de ficar sèrie amb ells.
2: És a dir, enteneu la figura de l'entrenador,
3: sí.
2: I que d'això, vale? Molt bé. Floren, i tu com... Ai, Floren, Edgar, sí, és que ja... Jo tinc una edat, també. Edgar, tu ja ens has explicat com arribes al bàsquet, i qui et trobes, entrenador? Arribes, i qui t'entrena el primer dia?
4: El Pep Mora.
2: El Pep Mora? És important la figura del Pep Mora en aquest projecte, no?
4: Sí.
2: Sí? I arribes i trobes allà un tio alt, sèrio, amb un pito a la boca, que com diu la Leti, de tant en quan es posa sèrio, i dius, hosti, hi creus, i llavors t'hi poses, i li fas cas?
4: Bueno, depèn de qui ratos.
2: Depèn de qui. Hi ha moments que dius, que hable, que jo, tu dius per la dreta, que jo vull per la izquierda.
4: Bueno, és que depende del qué es lo que yo no escucho del todo.
2: Ah, bueno.
4: Pero lo de mayoría lo escucho.
2: Vale, pero no le has tirado ninguna pelota a la cabeza aún.
4: Bueno.
2: A fecha de hoy, a punto.
4: Hace unos dos meses y casi le doy con una pelota en la cara.
2: Pero no fue a Prosta.
4: No.
2: Ah, vale, vale.
4: Estaba no fue... pasando al otro entrenador.
2: Ah, vale, y acabó en la cabeza del Pep.
4: No, pasó por delante.
2: Bueno, aún lo puedo explicar aún, ¿no? Muy bien. Bueno, estas anécdotas también son las que recordaremos de aquí unos años. Un día casi mató al entrenador, ¿sí o no? Molt bé. Floren, ¿y tú?
5: Digue'm.
2: Hem parlat de lo que més t'agradava al cole, i lo que menos. Quan entres a la pista, què és el que més t'agrada fer?
5: Primer, entro i saludo els meus companys i companyes. Ja vaig i ja veig a tots que estan ja al Pep, ja comencen a entrenar, jo ja amb la idea aquesta d'entrenar i bueno, posar-me a la línia de que està l'equip.
2: I què és aquests exercicis que us manen els vostres entrenadors, de tots els exercicis que feu, quin és el que més t'agrada? Tirar, botar, passar-la...
5: Passar-la, també m'agrada exercicis, l'exercici aquest... Bueno, exercicis... M'agraden tots, no? Tots. No sé, però a mi m'agraden els partits, quan fem partits.
2: Aquí, vaja, aquí partits. Anava jo. Tu arribes i dius, deixeu-vos d'exercicis, aquí quan s'empieza a jugar.
6: Sí, sí.
2: Sí? Molt bé. I quan jugues als partits, en què ets bo? Ets bo agafant rebots, ets bo defensant, ets bo ficant canastes...
5: Bueno,
2: com a jugador, com ets?
5: Com em definiria, pues... Pues observant els companys, en passar-la, m'agrada molt el companyerisme, no m'agrada l'individualisme, m'agrada passar-la. A vegades si tinc l'oportunitat, però sé que no sóc pas un Michael Jordan per jo fer una jugada d'això, intento passar-la i també defendre. A vegades sóc alt i intento estar allà i bloquejar una pilota perquè no li arribi a l'altre jugador i...
2: Ets conscient que...
5: Defensar i davanter.
2: Defensant ajudes a l'equip.
5: Sí.
2: Molt bé. Leti, hem parlat del Pep Mora, però el Pep Mora no està sol aquí,
3: no.
2: Perquè si estigués sol segurament ja s'hauria llençat al riu fa dies.
3: Perquè no aguantem-nos
2: sí,
3: a tots.
2: Sí, sí. Si l'Edgar quan li diu cap a l'esquerra va cap a la dreta. Sí, vale? Llavors, hi ha més gent que està aquí. I ara anem a parlar del Dani. Vale? La figura del Dani. Què és el que a tu el Dani t'ajuda en el teu dia a dia?
3: Bueno, ens ajuda a tots com a equip.
2: Però a tu, a l'Aleti.
3: Bueno, a mi a vegades a llançar perquè a vegades m'equivoco, només per avançar i per fer-ho bé.
2: I explica-la, és més pacient el Dani o el Pep?
3: Explica. El Dani.
2: El Dani és més pacient? Sí?
3: Bueno, els dos, quan estan
2: bueno,
3: entre tots...
2: A veure, he d'explicar, tant el Pep com el Dani estan aquí a l'estudi, no estan als micros, estan
3: no.
2: Aquí. Llavors, quan els hi faig la pregunta, van mirant a veure què digo, ¿vale? I el Pep a sobre els està pressionant quasi apropant-se a veure què diuen. Tu tranquil·la, no estan aquí, com si no estiguessin aquí. El Dani té més pacient, bueno, va amb caràcters també.
3: Sí, ¿vale? Tenen caràcters diferents, però també ens ajuden a tot l'equip a funcionar i avançar com a equip, o quan anem a jugar un partit fora, per ensenyar-nos més i per defensar i per agafar rebots, per tot.
2: I aquest any tenim un entrenador nou, que és el Haider. ¿Vale? Ell va arribar, li vam demanar que es posés perquè havíem augmentat el número de jugadors i jugadores i era necessari una ajuda, i ell no havia entrenat mai a aquest tipus d'equips i arriba a provar. I ara, per lo que jo sé, està encantadíssims. Com és el Haider quan entrena?
3: És molt bona persona, però un dia vaig tenir una mica de baralla amb ell.
2: Bueno, però això passa a vegades.
3: Sí, a poc, però va ser un malentès.
2: Però ja està arreglat.
3: Sí, tot arreglat.
2: Us vau fer una abraçada.
3: Sí. Doncs
2: pues ja està, d'això es tracta. Edgar, el Dani. Com és el Dani com a entrenador? Sí, el tens a la teva esquerra, però no t'està mirant.
7: Me da igual que me mire.
2: Venga, ¿cómo es el Dani?
7: Bueno, es buena persona.
2: Bueno, ¿y como entrenador?
7: También.
2: ¿También?
7: Solo que a veces me meto con él bastante.
2: Ah, tú te metes con él. ¿Sabes qué es peli? ¿Tú te imaginas a Lamine Yamal metiéndose con su entrenador en el Barça? No, es que no va a jugar.
7: Bueno. Pero me meto igual.
2: Ah, bueno, vale, está bien, hay buen ambiente. Floren, el Dani...
5: Tranquil, bona persona, pacient.
2: I el Haider?
5: El Haider l'estic coneixent, però el veig, no sé, jo el veig bé.
2: Bueno, perfecte. Dones l'aprovació al fitxatge
5: sí,
2: del Haider.
5: Sí.
2: Molt bé, molt bé. A tu no t'he preguntat pel Haider. També et fiques amb el Haider? Ah, hi ha algú amb el que no et fiquis durant l'entreno, Edgar? Amb el Pep perquè no t'atreveixes, no?
7: No, lo he hecho una o dos veces, pero con quien lo he hecho más es con el Dani meterme.
2: Bueno.
7: Y con el Haider, pues a ratos nos metemos entre nosotros.
2: Muy bien.
7: Nos chinchamos entre nosotros.
2: La gent, Leti, no sap l'esforç que feu per jugar, perquè vosaltres només jugueu a la seu el torneig del Cedi Sairam que farem ara, però el resto dels vostres partits sempre són molt lluny. Molt lluny, estem parlant de Lloret de Mar, de Manresa, de Barcelona, de Lleida... Llavors, com és el viatge quan sortiu en autocar des de la seu? Com arribeu al camp? Arribeu cansats? Arribeu amb il·lusió? Com són aquests viatges?
3: Pues sortim molt aviat, 6 menys 4 o 6 menys 10,
2: Imagina't.
3: Perquè jo treballo, després de a casa, a dormir...
2: On treballes, tu, que no t'ho he preguntat?
3: D'ajudant de cuina, a la pizzeria Viafonte.
2: Ah, molt bé, molt bé. I llavors sortiu molt aviat?
3: Sí.
2: I el viatge, dormiu...
3: Sí, jo m'adormo perquè estic molt cansada després de treballar.
2: Hi ha gent que va cantant...
3: Sí, com el domingo, que desafine tot el camí, a vegades.
2: El viatge a l'Edgar també se va ficant amb la gent?
3: No, no, està molt relaxat quan està...
2: Ah, sí? Oh,
3: sí.
2: Molt bé.
3: No es fica amb ningú i va...
2: Edgar, aquests viatges, com són? Com els vius tu? És com una pesadilla d'ostres, ara mai d'estar 2 hores al bus, o ho vius també com un moment xulo de compartir amb els teus amics?
7: Depèn del dia, però com suelo ir sin dormir, así que...
2: Vas despierto siempre, sí. No duermo. ¿Y no te metes con nadie en ese rato? ¿Depende del día también?
7: Principalmente con el Dani.
2: ¿Con quién te sueles sentar en el autocar?
7: Depende.
2: ¿También vais cambiando? ¿No tenéis parejas así asignadas?
7: No, aunque estos últimos 3 partidos me he sentado con la misma persona, pero normalmente...
2: Bueno, pero casualidad.
7: Sí.
2: Molt bé. Florent, hem dit que aneu a jugar a molts jocs.
6: Correcte.
2: Quins jocs recordes que hagueu anat a jugar aquest any?
6: Mira, ara el que anirem és a Blanes, que és l'últim partit de Lliga, Andorra, Calella, Cornellà... I ara la Seu.
2: Clar,
6: la Seu.
2: Són desplaçaments de 3 hores en bus. Llavors, això la gent també ho ha d'entendre. La gent de la Seu ja ho entén, perquè els nens, quan van a jugar, ja tenen aquests desplaçaments de 2-3 hores tots. Però la gent que ens està escoltant, que segur que ens està escoltant des de Manresa, des de Barcelona, des de Sant Boi, des de Lleida, això, quan els hi expliquem, es queden com, ostres, perquè ells moltes vegades els desplaçaments són d'un quart d'hora, de mitja hora. I nosaltres sempre estem més temps a la carretera que jugant, quasi. I això és algo que només s'entén si vius aquí dalt. Molt bé, doncs ens queden 15 minuts de programa. I tothom, quan ve aquí, en aquest programa, juga al joc del bàsquet de 3. Us atrevireu a jugar al joc del bàsquet de 3? Leti, t'atreveixes?
3: Sí.
2: Sí? Edgar?
7: Sí.
2: Sí? Florent?
6: Sí.
2: Sí? Són preguntes diferents. I, a veure, us aniré fent una cadascú, però si hi ha alguna pregunta que li faig a algú i l'altre la vol contestar, doncs pues m'ho dieu i... ¿Vale? I ara canviaré l'ordre. Sempre he començat per la Leti, la senyoreta és primer, sí, sí. Però ara canvio i, com que el Florent sempre l'hem deixat per l'últim, ara comencem per ell. Florent, si poguessis tindre un superpoder, quin superpoder t'agradaria tindre?
6: L'atracció, atraure la gent en general, ser una persona que atrapi la gent, no sé, que mira, oi, el Florent m'agrada, atracció, atracció.
2: Que s'hi fixin en tu, un líder.
6: Exacte, un líder. Jo tinc diversos, bueno, uns vídeos, unes cançons, i ho he posat, ho tinc al meu canal de YouTube.
2: A veure, fes publicitat, tens un canal de YouTube.
6: Sí, Florent...
2: Com és aquest canal?
6: Florència és amor i és vida. I allà tinc vídeos dedicats, cançons que he dedicat al Cedi Zairam, molt boniques i molt maques.
2: Molt bé, és un bon superpoder. Edgar, quan eres petit, tenies alguna joguina favorita? T'agradava jugar amb algo o a algo? ¿Recordes?
7: Sí, pero no me acuerdo qué era.
2: Bueno, pero pelota, muñecos, construcciones, pintar...
7: Muñecos.
2: ¿Muñecos? A mí también. Yo jugaba con unos muñecos que ya no existen, que se llamaban Air Gun Boys.
7: ¿Y eso qué es?
2: Pues son unos muñequitos así, que jugabas con ellos, y yo me pasaba toda la tarde poniéndolos en el Exin Castillos, que era un otro juego de piezas que había, y entonces cogía unas canicas, y con una catapulta iba tirando hasta que los tiraba todos, y con eso me entretenía hasta que me decían a comer, y yo os iba a comer, ¿veos? Sí. Molt bé. Bueno, mira, cadascú con las seves cosas. Leti, hi ha molta gent que ens està escoltant i que ara arriba l'estiu i volen anar de vacances. Hi ha algun lloc on hagis estat de vacances que t'hagi agradat molt?
3: Pues Andorra, que fan el Cirque du Soleil.
2: Ah, és xulo,
3: que
2: això.
3: Està molt bé.
2: I la gent que no hagi anat a veure'l, els hi dius, i aneu que ho passareu bé.
3: Sí, aneu que ho passareu bé, perquè hi ha molta gent, molta actuació.
2: I fan coses molt xules, eh?
3: Sí, acrobàcies, fan de tot.
2: Molt bé. Florenci, un esport que t'agradi, però no em pots dir el bàsquet. Quin?
6: Home, a mi que m'agradaria provar, puc dir que els m'agradaria
8: sí,
6: provar,
8: sí, clar.
6: El tennis, perquè penso que és un esport, encara que no tinc a ningú amb qui jugar de moment, m'agradaria perquè penso que és un joc que et fa moure, és molt desestressant, i m'agradaria jugar a tennis, sí.
8: Sí? Molt bé.
6: Sí, sí.
8: Atenció, Edgar, que toca una de les preguntes estrelles del programa. Obren Parc Juràssic, aquí al costat. I aniries a veure els dinosaurios?
7: Sí.
8: Què t'agrada d'aquest món dels dinosaurios?
7: Tot en general.
8: Sí, i també els donaries de menjar així o a distància?
7: No ho sé, no soy capaç de fer-lo.
8: Sí? Però, a veure, no tires al Dani a un dinosaurio. No, és comer otra cosa, ¿vale?
7: No tiraria al Dani.
8: Vale, vale. Molt bé, perfecte. Leti, quan vas al súper a comprar...
3: Sí, cada dia.
8: Cada dia. Qual és aquell passadís que t'agrada més? Que dius, em quedo una mica a mi aquí perquè aquí hi ha coses que m'agraden.
3: No, perquè sempre em moc per cada passadís per comprar les coses necessàries per casa o coses així.
8: I no hi ha alguna cosa que t'agrada molt del súper? El xocolata, els dolços, els fruits secs, les pizzas...
3: Sí, quina, sempre quina? Passa per alguna de fruits secs, perquè a vegades amb la meva germana per la nit si veiem algo, pues sempre piquem algo de fruits secs.
8: Ah, molt bé. Veus? Com sabem. Floren... Hem dit que la gent ens està escoltant i està molt atenta a veure el que dieu vosaltres per fer-ho. T'agrada llegir?
6: Llegir. Sempre estic amb el mòbil, llegeixo molt.
8: I llibres?
6: Bueno, jo de petit, parlant del col·le, tornant sí. a parlar sí, del col·le, claro. Jo era una de les persones que se li donava bé llegir, a vegades les companyes amb el dit perquè no em perdés la línia, però se'm donava bé llegir sobretot el català i el castellà.
8: Molt bé, pues li diem a la gent que llegeixi també, eh? Que sí. Que
6: clar, és... cultiva la ment i va molt bé.
8: Exacte. Una pel·li, Edgar, que hagis vist i t'hagi agradat tant que hagis tornat a veure-la. Si és que n'hi ha, o que t'hagi agradat molt, encara que no l'hagis tornat a veure.
7: Hay muchas.
8: Bueno, pues...
7: Hay muchas películas.
8: Que... Pues dinos un par o tres, va.
7: Por ejemplo, Harry Potter.
8: ¿Totes les de Harry Potter?
7: Sí, me las he visto más de 15 veces.
8: Ostres.
7: Y otras sagas que no me saldría bien el nombre ahora, que también me las he visto unas 10 o 15 veces.
8: ¿Te hubiera gustado ser protagonista de alguna película de Harry Potter?
7: Depende de cuál, pero sí.
8: Sí, no? Acabem de sentir les senyals de les 8 i això vol dir que ens queden 10 minuts de programa. Això s'està... Us ho esteu passant bé, Edgar?
7: Sí.
8: Sí? Se t'ha passat els nervis ja?
7: Bueno, sigo un poquito, pero...
8: Pero sí. Casi todo, sé que ya te lo he dicho yo que sería así. Leti, ¿tú estás pasando bien?
3: Sí, muy bien.
8: Sí, ¿y tú, Floren?
6: Em bategava una mica del cor, però ja estic...
8: Ara ja no et batega? Atenció, 112.
6: Em batega, però amb tranquil·litat.
8: Va, molt bé, perfecte. Leti, una altra de les preguntes importants d'aquest joc del bàsquet de 3. A l'Edgar li hem preguntat si aniria al Parc Juràssic i a tu et preguntem si et convidessin a un viatge a la Lluna amb un coet... I aniries? O dius, ui, no, a mi deixeu-me aquí a la Terra, que ja estic bé.
3: No, ho provaria.
8: Ho provaries?
3: Sí.
8: Què t'agradaria d'aquest viatge?
3: Pues descobriria que hi ha més a dalt de la Lluna, les estrelles, pues lo que hi hagi.
8: Molt bé. Floren, en aquest programa passen coses màgiques, i ens imaginem coses màgiques, ui. Vale? Si poguessis viatjar en el temps, t'agradaria viatjar al futur o al passat?
6: No em parlis del passat perquè jo m'ho he de dir, a mi mateix, l'he d'oblidar. Jo vull pensar en el futur.
8: Pues futur. I què t'agradaria veure del futur?
6: Pues estar en una bona companyia i ser feliç.
8: Molt bé. Aquesta reflexió, portem més de 30 programes i no l'havia dit ningú. I és una de les frases que quedarà aquest any. Del futur vull estar en bona companyia i ser feliç.
6: Que ja ho estic amb tota aquesta gent.
8: Pues atenció, atenció, guardeu-vos-ho. Molt bé. Edgar, has utilitzat alguna vegada un telèfon fixe?
7: Sí.
8: Te'n recordes de l'última trucada que has fet des d'un telèfon fixe?
7: Sí.
8: Quina és i des d'on va fer?
7: Amb la meva àvia.
8: A casa de la... Vas trucar a la teva àvia des de casa teva?
7: No, la d'un amigo.
8: Ah, i què tal aquella conversació? ¿Cómo fue?
7: Normal, porque casi no hablo con ella.
8: Y bueno, pues es un buen recuerdo, ¿no?
7: Sí.
8: Muy bien. Leti, un personatge famós, sigui esportista o actor o actriu o cantant, que t'agradaria conèixer?
3: No sé.
8: Tu imagina't que dius, Juanfra, ¿me puedes traer a quien yo quiero? Y yo et dic, Demana, i t'ho porto aquí ara. A qui voldries que
3: portés? O sigui, a Carlos Baute.
8: Carlos Baute? Què te gusta de Carlos Baute?
3: Les seves cançons.
8: Sí? El segueixes fa temps?
3: Sí.
8: Molt bé. Pues que aparezca Carlos Baute. T'imagines? Sí. T'imagines? Estaria molt bé,
3: eh? Un sorpresón per aquí.
8: Ara, llavors sí que... Florent, llavors sí que se li para el cor, eh?
6: Mira... Escolteu, mira que coincidència.
8: Bé, molt bé, molt bé. Florent, et deixaries operar per un robot?
6: Bueno, depèn de lo que em faci, clar. Però potser t'hi sortiria
8: corrents. Bueno, clar, si t'ha de tallar el cap, millor que no.
6: No. Home, penso que un robot és una part, bueno, està fet amb material que està molt avançat del segle ja... Estem del segle ja modern i que encara avançarà amb això de la IA i de la intel·ligència artificial i sap lo que fa, per què no?
8: Sí. Molt bé. Edgar, hem parlat de que no te'n recordes molt de la teva etapa del col·le, però tu te'n recordes de quan eres petit, què somiaves ser de gran? O tenies algun somni? Jo, quan sigui gran, vull ser...
4: Cuiner.
8: Volies ser cuiner? I on està l'Edgar Cuiner? Ahí se quedó?
4: Sí, se quedó ahí.
8: I això va enganxat amb una altra pregunta. Si ara et digués, va, organitzem un sopar i cuina l'Edgar... La Leti porta el postre, el Florent porta la beguda, el Dani i el Pep porten la paciència, jo porto un pa si bo... Què ens cuinaries?
4: Pues no lo sé. Tendríamos que ir organizándonos para saber qué podríamos...
8: Vamos con Leti al súper, compramos, ¿vale? Y entonces organizamos la comida. Molt bé. Leti... li he preguntat què ens cuinaria i et pregunto a tu, quin és el teu entrepà preferit?
3: Bueno, d'entrepans normalment el pernil o moltes coses més, menys el formatge, que no m'agrada molt.
8: No t'agrada molt el formatge?
3: No.
8: I en entrepà tampoc?
3: En entrepà tampoc. Si és a un biquini que sempre està el formatge, doncs sí.
8: Molt bé. Florent, i a tu quin és el teu menjar favorit?
6: Puc dir tres?
8: Pots dir els que tu vulguis.
6: Canelons, macarrons i fideuà.
8: Tot pasta. Ets un tio de pasta.
6: Però ara m'estic cuidant i estic menjant verdura. Bueno, em cuidant, la nutricionista, i em cuido bé. I, però me'n recordo d'aquests plats i m'agraden, però un s'ha de cuidar.
8: Home, si vols...
6: La salut és lo primer.
8: Si, i si vols ser un bon líder i que la gent et fixi i digui, ostres, quin noi més majo, ens hem de cuidar una mica.
6: Ja he perdut 10 quilos. Pesava 105 quilos i ara peso 94. I pesava fa un mes 97 quilos i he perdut 3 quilos. M'ho va dir la nutricionista.
8: Ostres,
6: i bueno, i la meva alçada, que medeixo 1,77 m i sóc corpulent, i aviam animo alguna noia que estigui, que vulgui conèixer.
8: A veure, Florent, que hagis fet publicitat del teu canal de YouTube, vale. Però això, bueno. Vale? Vull dir, aquí fer publicitat de nòvies i nòvios, això és un altre programa, eh?
6: Vale, perdona, eh?
8: Vale, molt bé, molt bé. Leti, a veure, hem de cridar una mica l'atenció, no?
3: Sí.
8: Vale. Fes bons programes al YouTube i ja et vindran, vale? Bueno. Molt bé. Edgar, tens mòbil?
4: Sí.
8: I què fas amb el mòbil a la nit? L'apagues, el deixes en modo avión, el tens encès al costat?
4: Encès al costat.
8: Per algo en especial? Per si algú et truca, per si necessites trucar? O és un costum que tens i ja està?
4: Lo más possible que sea costum.
8: Costum, molt bé. Leti, quina és la cançó que més t'agrada de Carlos Baute?
3: No sé, Cuidando tus manos, que no me'n recordo de moltes perquè he escoltat moltes, però no sabria dir-te quina.
8: Molt bé. Florent, i tu tens algun grup de música preferit que t'agrada molt? Escoltes música?
6: Sí, qui m'agrada? El grup m'agrada molts, però un que m'agradava molt i encara no l'escolto tant, però el David Bisbal.
8: David Bisbal, està molt bé, molt bé. I també dones les voltes de David Bisbal, o millor...
6: Bueno, aquell salt que fa dues patades allà i fa olé!
8: Sí?
6: Sí.
8: Atenció, que jo estaré al torneig de Nadal. A lo millor fem una actuació, eh? Que jo toco la guitarra, eh? Ah, aquí podem fer alguna cosa, eh?
6: Sí. Boleria.
8: Ai, molt bé, perfecte. Estem acabant el programa. Ens queden 2 minutets. I aquests 2 minutets jo els vull dedicar Primer, a donar les gràcies a tota la gent que ens ha estat sentint des del mes d'octubre, cada setmana. Entre ells, el vostre company, l'Eri. No s'ha perdut ni un sol programa. I això, per a alguna persona que fem les coses i que ens agrada que, ja que les fem, a la gent li agradi, quan tu saps que hi ha una persona que no s'ha perdut cap programa, és que algo bé ho estem fent. Amb la qual cosa, gràcies a tots posats en la figura de l'Eri. Segon, vull donar les gràcies al club, també, a Cedis Bàsquet, per tot el que fa cada dia per nosaltres, per vosaltres també com a Iran, per tot el que fa. Ningú s'imagina la feina que hi ha a darrere d'aquest club. Oh, és que acaba la temporada al maig. No, no, si ja estem treballant per l'any que ve, si ja estan treballant els coordinadors, si ja estem treballant per coses que farem al setembre, si ja estem preparant la presentació. Juanfra, estàs boig, estàs flipau, la presentació, si això és al setembre. Ja estem buscant cançons, com desfilarem. Això no s'atura mai, amb la qual cosa aquest club és molt gran i la gent que hi ha darrere es mereix que la reconeguem des d'aquí. Li vull donar les gràcies al Pep, al Dani i al Haider, perquè vosaltres heu dit oh, que s'enfaden, o que si no sé què... Sense el Pep, sense el Dani i sense el Haider, el Cedis Airam no seria aquell projecte que quan anem al Palau, lo que menos importa és el bàsquet. Lo que importa és lo que construïm entre tots. Així que des d'aquí, també. I en aquest últim minut, recordem, 20-21 de juny. Torneig Airam, Ciutat de la Seu. 16 equips de tota Catalunya que es quedaran a dormir aquí a la Seu. Que vingui gent a ajudar-nos, si us plau. És que vindreu a veure què és i us quedareu. El dia 20 també farem la festa final de club. Vale? Ja veieu que no para això. Vale? I tal i com acabi, comença en el campus d'estiu, que encara queda alguna plaça. Si us ho esteu pensant, correu, queda alguna plaça, però queda la tecnificació, queda el bàsquet camp. És que esto no se para. Així que moltes, moltes gràcies a tots els que ens seguiu i ens tornem a trobar a l'octubre amb la temporada 26-27 de Bàsquet de 3. Gràcies també a la Marta, a l'Ignasi i al Pep, que ens ajuden cada setmana a fer el programa des dels controls. Tothom empunyem, som una gran família. Bona nit. Sí.
9: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i

0: Som-hi, doncs, amb el Jazz Club Concert d'arrencada del Festival Jazz Terrassa 2026, on escoltarem temes originals de Vallès i Reig en format suite. Comencem amb la peça que porta per títol Hidmas, composició original del trompetista agarenc.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava. Amb Susanna Carmona.

Divendres 6 de març de 2026 arrenca la commemoració del 45 Festival Jazz Terrassa a la Nova Jascaba amb un concert d'obertura que plega noms rellevants de l'actual escena jazzística catalana. Al capdavant de la banda, dues veus amb molta anomenada, amb dues compositors i líders dels seus projectes i impulsors del col·lectiu The Changes. Des de l'escena local, el trompetista Oriol Vallès, col·liderant projecte amb la saxofonista del moment, Irene Reig, recent guanyadora del Premi Enderroc 2026 per l'àlbum Ànima. La Irene i l'Oriol porten tocant plegats des de fa més d'una dècada, però per aquesta ocasió uneixen les seves bandes en un quintet únic, interpretant la seva música original més recent. Han esplanat el projecte amb altres escenaris per arribar en plena forma al Club del Passatge Tete Montoliu en un dia d'estrena, acompanyats per una secció rítmica de somni, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Han estat tots cinc els protagonistes del tret de sortida de l'edició 2026 del certamen agarenc i avui protagonitzen el Jazz Club Concert. Estem escoltant un tema original de Vallès del seu darrer àlbum, Manteca Abstracta, que porta per títol Hillmans.

Durant els últims anys, Oriol Vallès ha estat actuant internacionalment, tocant per Europa, a Catalunya, Espanya, Holanda, Bèlgica i també als Estats Units, a Nova York i New Jersey. Nascut el 1993 en una família musical a la ciutat de Terrassa, l'Oriol acaba el grau professional amb menció d'honor el juny del 2011. També el grau superior a l'Escola Superior de Música de Catalunya, graduant-se el 2015 amb matrícula d'honor. I durant aquest temps d'escola i formació forma ja la seva primera banda, anomenada Smack Dab, co-liderada amb el baterista Joan Casares, una formació que ha tocat clubs i festivals importants com el de Terrassa, també el Mas i Mas, i que va gravar el 2015 amb el saxofonista de Nova Orleans, Jesse Davis. I el 2016, Vallès enregistra amb dos dels músics de més renom aquí a l'Estat, com són el saxofonista valencià Perico Sanbeat i el trombonista Toni Balanguer, en una crítica que es publicava al Jazz Journal Magazine anglès. Deien que Vallès és un trompetista vigorós que exhibeix una clara influència de Freddie Hubbard, influenciat per Hubbard i també pel mestre Josep Maria Ferràs, de la ciutat de Terrassa, natural d'on és Oriol Vallès. Vallès finalitza el màster a la Manhattan School of Music l'any 2018 i torna a ser distinció cum laude. I el juny d'aquell mateix any ja lidera el nou projecte al festival Mas i Mas. Amb Smack Dab es va expandir també com a Big Band, l'Smack Beat Dab, i va rebre, doncs, molta atenció per part dels mitjans. Ell també dona classe i mostra la seva mestria com a professor convidat al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears o també a Tenerife en el Jazz Camp de 2019. Estem escoltant Hilmas, un tema original del trompetista Oriol Vallès, en aquest cas acompanyat pel saxoal d'Irene Reig, el piano Joel González, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Un tema que forma part del darrer àlbum del vallesà, Manteca Abstracta, que ha editat aquest any 2026 amb el segell i col·lectiu del que forma part de Changes.

concert. Esteu escoltant el concert inaugural de l'edició 2026, la número 45 de la història del Festival de Jazz de Terrassa. Estem recuperant aquest concert celebrat a la Nova Jazz Cava amb Oriol Vallès a la composició i la trompeta, Irene Reig també a la composició i al saxo alt, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Una Nova Jazz Cava que es vestia de luxe per rebre aquests cinc magnífics de l'escena catalana amb nou material, nou projecte per obrir una edició exitosa, la d'aquest 2026 del Festival Agarenc. Tot un col·lectiu el que forma aquest quintet, tots líders de projectes i que en aquesta ocasió presentaven també material original. Ara estem escoltant una peça d'Irene Reig recollida en el seu nou àlbum Ànima. Porta per títol Mai vaig pensar en tu. S'editava per The Changes, lògicament, aquest 2026, i amb temes i títols com Felicitat continguda, Atzucat, Centaures, Relays, Dins d'un somni o La bassa. I aquest que ara us presentàvem, Mai vaig pensar en tu. Estem escoltant avui aquestes peces amb un jazz club concert especial.

La saxofonista i compositora barcelonina Irene Reig és una de les grans exponents de la generació millennial del jazz català. El 2017 debutava en format de trio amb Vibes Dismedit 2017 i uns anys després la música del Raval també va presentar el debut discogràfic amb la mateixa segell Dismedit l'any 2018 de l'octet que ella mateixa liderava, de Bob Collective. El segon disc de Reig en format trio, Mira, venia uns anys després, el 2021, i ja va ser un àlbum molt ben valorat per la crítica. La mateixa revista 440 de clàssica i jazz del grup Andarrock el considerava el segon millor disc de l'any. Aquest 2026, però, Irene Reig ha arribat amb molta força al mercat discogràfic amb un nou títol, Ànima, una suite amb quatre moviments que Reig comparteix amb una secció rítmica de luxe, amb el pianista Xavi Torres, el contrabaixista Pau Sala i a la bateria Andreu Pitar, un disc que ha estat en els Premis Andarrocks doncs el millor de l'any 2026, segons la crítica, i que l'Acadèmia de la Música l'ha nominat amb els Premis Alícia per menció compositiva.

Estem escoltant el Mai vaig pensar en tu, un tema original de la saxofonista barcelonina Irene Reig, que interpretava en directe al costat d'Oriol Vallès, Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, un concert memorable el que presentaven i oferien al públic que omplia vessar la nova Jazzcava el proppassat 6 de març de 2026, coincidint amb la inauguració de l'edició número 45 del Festival de Jazz de Terrassa. Irene Reig ha estat, doncs, en aquests moments, dèiem que és la saxofonista del moment, i és que, bé, ella va començar el 2008-2010 com a membre oficial de la Sant Andreu Jazz Band, i a partir d'aquí, doncs, ha anat liderant el seu propi septet de Bob Collectif, amb composicions i arranjaments originals, i des de 2010 ha anat, doncs, amb altres formacions, també com a assignment, però després d'un període residint a Amsterdam i fins i tot de fer una estada als Estats Units també, va decidir tornar a Catalunya, on ha anat afiançant una carrera com a líder que realment és impressionant i que consolida, doncs, el seu so i la seva personalitat dins de l'escena del jazz europeu.

El del Festival de Jazz de Terrassa, en la seva edició número 45, comptava amb uns instrumentistes i compositors de luxe. Una producció de l'edició 2026 del festival que unia el que podem considerar probablement la generació dels nous lleons de l'escena catalana. Una dinàmica de concert la que vam viure molt interessant, amb interpretacions solistes de tots els membres del quintet, doncs interpretacions de luxe amb moltíssima compenetració, amb una entesa doncs molt palpable, aquesta sintonia que no només és dins de l'escenari, sinó també a fora, perquè són bons músics que comparteixen música i experiències artístiques, però també amistat, i això doncs certament es nota i es notava en aquest concert i en aquesta peça que ara podem escoltar, el tercer tema de la vetllada en format de suite que porta per títol Divendres Vespre.

Volem significar la presència a l'escenari del passatge TT Montoliu del pianista Joel González. Ell doncs, ha tornat a Catalunya i ho celebrem després d'una llarga estada a Nova York i també va brillar, doncs, lògicament, tots els solos, però en aquest tema, aquest divendres vespre que estem escoltant, val la pena destacar la interpretació al saxo alt d'Irene Reig en aquest tema Divendres Vespre. Thank you.

una nova coincidència en el repertori que van oferir Oriol Vallès i Irene Reig Quintet en l'obertura del 45è Festival Jazz Terrassa. El tema anterior que escoltàvem portava per títol Divendres Vespre, just el dia d'inauguració del certamen agarenc, i la que estem escoltant ara és número 4, el títol de la quarta peça també d'aquest repertori que interpretava Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, amb aquesta super engreixada secció rítmica, i Oriol Vallès i Irene Reig a la trompeta, al saxo alt respectivament, i a la composició.

Arrencada per dalt del Festival de Jazz Terrassa en la seva edició número 45 a la Nova Jazzcava, amb un concert i un ambient propi de les vetllades inaugurals. Un concert i una vetllada que es va retransmetre en directe precisament per aquesta casa, la xarxa Més, i també per Catalunya Músic. Destacar aquest superdiàleg que es va establir entre la platea i l'escenari, el diàleg entre líders i la combinació excel·lent dels solos, com el que hem escoltat del trompetista Oriol Vallès.

0: des de la nova Jazz Cava. Jazz Club Concert.
1: Moltes gràcies. Uau, micro corporatiu i tot, eh? What is jazz? Moltes gràcies. Oriol Vallès, a la trompeta. Joan Casares, a la bateria. Giuseppe Campisi, al contrabaix. I al piano, Joel González. Bé, estem molt contentes d'estar aquí inaugurant el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Per nosaltres és, bueno, és un privilegi, és un luxe. Són molts anys de compartir música tots plegats i també compartint música plegats aquí a la Cava i al festival. Vull dir, Terrassa és com casa nostra, ens ha vist créixer des que érem ben petits, la veritat. I per això que ens fa especial il·lusió presentar aquest projecte que és molt nou, aquí, avui en el festival. És un projecte que veu de les composicions de l'Oriol i meves, i que vam decidir unir forces, no? Perquè ens agradava com quadraven les nostres músiques i vam dir, endavant, aviam com queda això. Hem començat amb aquesta suite de quatre parts, quatre temes, eren dos de l'Oriol i dos meus. Hem començat amb un tema que es deia Hilmas, després hem tocat Mai vaig pensar en tu, divendres vespre, com avui. Això ha passat ja moltes vegades, no? Hem tocat divendres vespre o un divendres vespre. Està bé, està bé. I per acabar, aquest últim tema es deia 4. Número 4. Un aplaudiment, un aplaudiment. Sí, sí. Després ja li passaré el micro a l'Oriol perquè us expliqui més coses, però ara a continuació anem a baixar una mica les revolucions i tocarem un tema meu en aquest cas, que es diu La Bassa. Esperem que us agradi molt.
2: Molt bé.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Heu pogut escoltar a Irene Reig, qui presentava els músics i agraïa al festival i a la ciutat de Terrassa per l'oportunitat de presentar bona part dels projectes d'aquesta formació. I és que el concert celebrat a la Nova Jazz Cava el 6 de març de 2026 va mostrar el bo i millor de l'escena catalana. Va ser un concert molt intens i molt celebrat pel públic que omplia el club del passatge TT Montoliu. Era precisament l'arrencada de l'edició 2026 del Festival Jazz Terrassa, que va arribar fins al 27 de març amb concerts molt exitosos. Nosaltres avui al Jazz Club Concert hem volgut doncs celebrar aquests 45 anys de festival amb la emissió exclusiva d'aquest primer concert. Celebrar i agrair també a Oriol Bagardí, tècnic de concert, i a Manolo Guerrero, a les vies de so del Jazz Club. Tornarem la setmana vinent amb molta més música.
0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
2: Esport, Sergi Andreu.
3: El nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, ja és a Barcelona, on avui ha passat revisió mèdica. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta del Barça de pagar 70 milions d'euros més 10 en variables. El dia en què el Girona ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà a la banqueta la temporada vinent un cop li ha finalitzat el contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador del retorn a primera i de la classificació històrica per la Champions. El destí del tècnic madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Encara en clau blaugrana, l'entrenador de l'equip de bàsquet Xavi Pascual ha explicat avui que marxa del Barça, tot i tenir contracte, perquè en aquesta curta etapa s'ha desgastat molt. Pascual, que serà l'entrenador de l'equip fins que s'acabin els play-offs, ha confirmat que pagarà la clàusula de rescisió, però no ha dit on anirà. A l'equip femení de futbol, el Barça ha confirmat avui la sortida d'Ona Batlle i Mapi León, que ahir ja es van acomiadar de l'afició el Johan Cruyff, i el torneig de tennis de Roland Garros ha quedat eliminat el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Quan Sinner dominava per 2-7-0 i 5-1 al tercer set, l'italià ha patit un cop de calor i ha acabat perdent per 3-7-2.
4: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Dins el mòbil, hi portem mitja vida o sencera?

0: La vostra parella sap la contrasenya del vostre mòbil o el vostre ordinador, per exemple? Creieu que és necessari per alguna urgència o penseu que són espais íntims i privats que no s'han de compartir amb ningú? Què en penseu? Avui volem parlar d'aquesta situació que a vegades pot desembocar en violència masclista. Ens sembla que no té importància, però en té més de la que creiem, perquè al mòbil hi tenim mitja vida o potser alguns sencera.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Nova cançó de Lola Young, i no sabem si sap la contrasenya de la seva parella, però acaba de treure nou single, que això ens sembla més bona notícia. Després d'aturar la seva carrera per problemes de salut mental, ara torna a fer cançons tan bones com aquesta. Avui parlarem de mòbils, de contrasenyes, de coses i de moments en els que espiem a la nostra parella. És lleig, eh? És lleig, no ho feu. Però deixeu el mòbil una estona i escolteu-nos, perquè a part de les dones de Fem Bloc, hi passaran moltes altres coses en aquest programa. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: tenim una relació basada en la confiança, però sí que és veritat que, per exemple, ell sí que sap la meva contrasenya al telèfon, no perquè li hagi dit o li hagi hagut de dir, simplement doncs, perquè a vegades té conduint i ell ha de posar, canviar la música o, per exemple, posar el Google Maps, i per tant doncs, sí que sap la contrasenya, no per poder accedir al meu telèfon, però en cap moment he pensat que podria mirar-me o que tindria la necessitat de mirar-me les meves xarxes socials.
1: Sí que sabíem mútuament la contrasenya i jo una vegada, de fet, vaig ser jo la que una vegada li vaig acabar agafant el mòbil i revisant les converses de l'Instagram. I sí, vaig trobar converses que, amb altres noies que no em van agradar, i la veritat és que és l'única vegada que ho he fet i no ho he tornat a fer més. Que jo sàpiga, ell a mi no m'ha revisat.
2: Jo tinc la sort d'estar amb una parella fantàstica amb qui no haig de pensar ni em passa pel cap que ell em pugui controlar d'alguna manera. Però sí que és el combat que tinc moltes vegades a l'institut on treballo amb alumnes que les seves parelles els demanen les contrasenyes de l'Instagram per poder saber amb qui parlen i amb qui no.
3: Doncs les meves parelles normalment sempre han sabut la contrasenya del meu mòbil, però mai des d'un punt de vista com d'una exigència pel fet de ser parella o com d'una condició, sinó més aviat per un tema logístic. I de fet considero que si tens una relació sana i confies plenament amb la teva parella, no hauria de ser un problema tenir la contrasenya del mòbil.
4: Ai, quantes coses. Relació fantàstica, parella fantàstica, confiança. Reviso el mòbil de la meva parella, però no ho tornaré a fer. Això era el confessionari de la Rosalia i no ho sabíem. Com esteu? Bona nit, què tal?
5: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
4: Sentim a l'Eva Cruells, que és psicòloga, investigadora i consultora en polítiques públiques de gènere, què tal? També ens acompanya la Núria Vergés, politòloga i professora de Sociologia a la Universitat de Barcelona, doctorada en Economia Social, experta en ciberseguretat. Què, us encanta aquest currículum que deixem anar? Digues. Núria,
6: bueno, sí,
4: et sembla bé o no?
6: Sí.
4: És veritat o no? Us heu mirat com si m'estigués inventant el currículum?
6: Bueno, no era tanta

0: acabar extorsionant la nostra parella o fent xantatge, etc. Però avui volem parlar, i us convidàvem per això, d'aquesta, no sé si mania, ús, costum que comencem a tenir de compartir contrasenyes amb parelles, amb fills, amb familiars, amb matrimonis... I sentíem doncs, algunes persones, alguns oients del programa que ens explicaven les seves experiències amb tot això. Hi havia tota aquesta idea de pensar que si tens una parella doncs, que teniu confiança, per què no? Però vull preguntar a les expertes què en penseu de tot això. A veure, és una bona idea? No és una bona idea? No ho recomanaríeu? No comparteixes la contrasenya, canvia de nòvio? A veure, què és el que em voleu dir? A veure...
1: A veure, per començar, tampoc no som ningú, com per dir...
0: No, home, no, evidentment,
1: però... Algú, diguéssim, no, que és el que s'hauria de fer. Però sí que, evidentment, no, estem totalment immerses en un món, no, on estem plenes de comptes, de dispositius i tots els accessos d'aquests comptes i dispositius van a través de contrasenyes, no? Contrasenyes o també alguns altres tipus. Llavors, que quan tu estàs en una relació, no? Com ara hem vist, no? una de les que parlaven deien, no? Doncs jo estic en una relació sana i de confiança, no? I quan estàs en una relació sana i de confiança acabes compartint moltes intimitats, no? I entre elles...
0: Els mitjons també, Bruns.
1: No? I entre elles les contrasenyes, no? I compartim, clar, moltíssimes coses. El que no som conscients és de la quantitat de comptes i dispositius que utilitzem en el nostre dia a dia i que diuen molt de nosaltres, no? Més enllà de la confiança que tu pots tenir de obre un moment al mòbil que necessito posar aquesta cançó mentre estàs al cotxe, no? Com explicaven, aquestes aplicacions ja, no? I tots aquests comptes ens porten, diguéssim, a un món que ens diu molta informació de nosaltres mateixes, no? I per tant, sí, has de tenir una relació de molta confiança i de molt respecte per poder obrir, diguéssim, tot aquest món, que al final és un món, no?, doncs on tu també pots tenir la teva intimitat i la teva privacitat.
0: Clar, també jo crec que, no sé com ho veieu, jo crec que a les dones sempre ens han educat en cuidar i en estar pendent de l'altre, i em sembla que ens costa més a vegades posar límits amb tota aquesta situació de dir, no vull compartir la meva contrasenya, no és que t'amagui res, però és una cosa realment molt íntima perquè aquí dins... tinc mil coses que potser no tinc ganes de que vegi algú altre, i no cal que sigui que li estàs fent el salt a la teva parella, no?
2: És que és important, no? Sí. Tenim molt clar que també tenim dret, totes les persones, però també vol dir les dones, a la privacitat, no? I que es normalitzi el fet de compartir les contrasenyes, de què passa, que quasi que sigui estrany que no ho facis, també perjudica molt en aquelles situacions que llavors sí que són de risc, o potencialment de risc, o que acaben sent de risc, i que llavors això no es fa servir doncs, per ajudar-te, ni per facilitar-te la logística, sinó per controlar-te, per fer-te mal, per privar-te no només de la privacitat, sinó també de la teva llibertat, no? Mm-hmm. I cada vegada també veiem més situacions d'aquestes.
0: Ara parlarem d'aquestes situacions de risc, però l'Àlex em sembla que volia dir alguna cosa. Àlex.
3: Sí, no, jo també volia afirmar el fet de que els nostres telèfons no són solament dades nostres, són també dades que custodiem de les nostres amigues, dels nostres familiars, que potser la nostra parella no té res a fer-hi, no? O sigui, no, aquesta sensació de, vale, et comparteixo la contrasenya al meu compte, com si totes les dades que hi ha al compte siguin solament, no, relacionades amb tu, però això no és veritat, hi ha mig de les dades que són converses amb altra gent. Per tant, quan estàs exposant les teves converses, estàs exposant les converses que tens amb altra gent, també. I això és important.
0: Clar, jo pensava que firmem, per exemple, papers de confidencialitat. Ara, quan anem, hi ha la llei de protecció de dades, però, en canvi, no tenim una llei de protecció de dades amb el mòbil. Potser hauríem d'assignar, escolta, si vols mirar el meu mòbil, has d'assignar aquí i que hi hagi un compromís per part teva.
1: Clar, no? Amb les nostres parelles, no?
0: Exacte.
1: O amb els nostres familiars, no? També.
0: Sí, clar, seria bé. Parlem una mica d'aquestes situacions perilloses, perquè jo em fa la sensació de que aquest compartir contrasenyes ens fa molt vulnerables, i no només perquè veig una foto, pugui enganxar una foto nostra que li m'ha enviat el company de feina, sinó per altres qüestions que potser pensem que són més innocents i són més complicades. Poseu-me exemples, que jo crec que a vegades és la millor manera d'entendre-ho.
1: Clar. Sí, nosaltres, o sigui, sobretot el que estem veient, i és el que deia abans, no?, que una aplicació com pot ser un compte a Google, no?, perquè la majoria de nosaltres o la majoria de la població i de la ciutadania el que utilitza, no?, sobretot

0: són comptes de plataformes comercials, no? Utilitzem aquest tipus de dispositius, d'aplicacions. Per exemple, el compte Google, que tu hi accedeixes amb una contrasenya. Si tu accedeixes amb aquesta contrasenya...
1: Això em fa pànic perquè penso, si ara m'oblido la contrasenya del Gmail, jo he perdut tota la informació d'anys. Fotografies, tot.
0: Clar, tu dius Gmail, però és que el Gmail és el correu, però tens les fotografies, tens la teva localització, tens mil coses, tens tots els teus documents allà. O sigui que, per tant, no? És moltíssimes coses que diuen moltes coses de tu en aquest moment. Mm-hmm. Si la persona amb la que convius, amb la que has conviscut, una persona accedeix a aquest compte, pot saber moltes coses de tu. No? I aquí és realment on està el risc, que ja no és només amb qui t'escrius, sinó on estàs, a través de les fotos, amb qui et relaciones, què estàs fent, val? I aquí ens trobem moltes vegades, no?, quan venen les dones que diuen, ostres, és que la meva exparella m'ha hackejat el compte o ho sap tot de mi, val? I no sé per què. I a vegades, simplement, és perquè aquesta persona té un accés al teu compte a Google i amb això sap moltíssimes coses, diguéssim, de la teva vida quotidiana i actual.
1: Vosaltres, per exemple, a Fem Bloc, el que expliqueu és que en situació de tensió, per exemple, en una parella, quan les coses ja no comencen a anar bé, que, per exemple, vulguis canviar la contrasenya, encara pot ser com una alarma, no?, per l'altra persona. Com funciona això? Expliqueu-m'ho.
2: Bueno, hi ha moltes maneres d'intervenir el compte o el dispositiu d'una persona, no? I quan arribem amb, bueno, les parelles van i venen, no? I quan ens trobem en una situació, com l'explicava la Eva, no? Tenim una situació en la qual tenim que entendre quin és el medi que està utilitzant l'agressor o l'exparella, no? Per poder tindre un control. I això és una investigació que fem amb una revisió dels comptes, dels dispositius, de les sessions obertes, de quins dispositius estan vinculats, etc. Després hi ha un moment que fem un anàlisi de riscos per a aquesta persona i quina situació de violència masclista i de violència masclista digital està visquent. Perquè si la persona està exercint una situació de control i vigilància a distància pensant que l'altra persona no ho sap, la idea no és alertar-lo perquè no creixi o no escali aquest risc, sinó pot ser primer entendre com ho fa, fer una certificació d'aquesta situació, per tindre unes proves, no?, de que hi ha una intervenció dels comptes i dispositius, fer aquest anàlisi de risc en paral·lel i anar pensant quina és l'estratègia de mitigació perquè el risc d'aquesta dona no augmenti, al contrari.
1: Clar, jo ara estava pensant que has dit la paraula, has dit violències masclistes, i hi ha gent, per exemple, que potser ens està sentint ara i diu, com hem passat d'allò del telèfon a les violències masclistes? Clar, no cal.
2: Claro, no perquè cal. Ara nosaltres atenem el lado oscuro, no? Quan les coses trenquen i que hi ha un ús de les tecnologies per fer un control, una vigilància a distància, però també amb una... Per fer mal, exactament, no? Violència vicària o també violència econòmica, perquè a través dels comptes, no?, es poden arribar, no?, a comptes comuns, a moltes situacions de plans de telefonia mòbil. Hi ha uns impactes molt, molt greus que es poden donar a la vida quotidiana de les dones i de les seves fills, parelles, persones, etc.
1: De fet, vosaltres a Fem Bloc el que feu és rebre persones que viuen aquestes situacions, sobretot són dones, oi?
0: Sí.
1: A veure, expliqueu-me, per exemple, coses que... O sigui, dones o històries que us hagin vingut a Fem Bloc, que us hagin trucat a la porta, en aquest sentit.
0: Clar, nosaltres Fem Bloc treballem també molt amb el circuit d'atenció de violències masclistes, no? I una de les coses que estem veient és que el component digital de la violència masclista cada vegada és més alt i sobretot, no, aquests casos que dien d'emparella i exparella, sobretot nosaltres el que estem veient és que és en el moment de la separació en el que comença a exercir-se aquest control i aquesta vigilància més a nivell digital, perquè clar, la separació ja és física, diguéssim, no? Però el control pot continuar a través d'aquesta vida en comú que has tingut, però que en lo digital continua.
1: És un clàssic, això d'he tallat amb la parella, però continuo mirant-li els correus perquè em sé la contrasenya.
0: Exactament.
1: Això és terrible, però això és una cosa que anem sentint d'una manera molt habitual, que ens esfereeix i que fins i tot els que ens esfereeix, a vegades, en un moment donat, podem arribar a fer.
0: Sí, sí.
1: O sigui, que estem...
0: I de la mateixa manera que si tu has estat en una relació i ja no vols que aquella persona torni a entrar a casa teva, canvies la clau, el pany, no? Vull dir, potser dius, ostres, té les claus, no me les vol tornar, doncs mira què faig, canvio el pany, no? Canvio... Doncs hem de fer el mateix amb les nostres comptes, no? Hem de també canviar contrasenyes i d'alguna manera hem de, no?, reseguritzar, no?, que aquí aquella persona ja no hi pot entrar.
3: tots els dispositius, perquè sí, a vegades estan connectats els uns amb els altres i és important també fer aquesta anàlisi, no?, de veure on estan els riscos, on diu, si ho he tancat tot ja, però aquí, deia l'altre que estava obert, i potser el de feina o el de que li havies deixat a no sé qui, no? Que
1: o has deixat un ordinador, tens el teu correu electrònic allà, no te'n recordes que el tenies allà, i llavors aquella persona té accés absolut a l'ordinador.
0: Exacte. I també, per exemple, ens trobem quan tenen fills filles en comú, i els fills filles tenen dispositius, llavors aquí, per exemple, apareixen els controls parentals, no?, o la geolocalització o el control a través, diguéssim, dels dispositius de les criatures.
1: Clar, això aquells mòbils, per exemple, que estaven controlats pels pares perquè no es veiés determinat contingut, al final són utilitzats per l'agressor per veure on és la mare. Exactament. Perquè sabem que sempre està amb la filla o fill, etc.
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: També ens trobem altres formes de geolocalització, perquè una, diguéssim, no és a través d'aquests comptes, a través del dispositiu mòbil, no?, que pot dir molt de tu, però també estem trobant formes com, per exemple, l'ús d'aquests dispositius petitons que va treure Apple, que es diuen iTags, que et permetia trobar les teves claus o el teu mòbil si perdies. Doncs ara n'han sorgit també d'altres empreses, i són molt petits i tu els pots col·locar a qualsevol lloc. I ens estem trobant moltes dones que ens diuen, ostres, em geolocalitza cada que agafo el cotxe. I vaig a comprar, o vaig a tal ciutat, no?, o faig aquest recorregut, i ell sap perfectament on estic i on vaig, com ho pot fer, no? I a vegades és a través d'aquest rastreig que es fa a través d'aquests dispositius, que es diuen AirTags.
1: I aquest dispositiu va enganxat al mòbil, o te l'han enganxat als baixos del cotxe, perquè ja estic veient una pel·li d'espies, jo.
0: Doncs sí, el que passa és que aquest tipus de tecnologia, clar, s'ha socialitzat moltíssim, és molt econòmica i molt accessible, i evidentment qualsevol tecnologia que pot sortir, no?, que moltes vegades té moltes potencialitats per fer-ne un bon ús, però també no se'n pot fer un mal ús. I en aquest cas es van començar a utilitzar per també geolocalitzar.
1: Déu-n'hi-do, avui estem aquí amb els pèls de punta, amb les de Fem Bloc i tot el que ens expliquen.

0: les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
1: Aixecant les orelles estem nosaltres amb l'Eva Cruells, la Núria Vergés i l'Àlex Cadón, aquestes dones, que, aquestes professionals que estan darrere de FemBloc, que és aquesta associació que ens ajuda també doncs, a veure què podem fer i podem, com podem canviar el nostre comportament amb tot el que toquem cada dia al mòbil, que sembla tan innocent, però no ho és. Els clauers de contrasenyes són una bona idea o què?
2: Són una meravellosa idea.
1: Sí?
2: Sí, et canvien absolutament la vida. Us recomanem moltíssim.
1: És que a mi em fan por també, perquè penso que està tot allà. Llavors, què? Si perdo el Gmail, estan tots allà. Si perdo el correu electrònic del meu ordinador o no?
3: Clar. No, amb el clauer de contrasenyes, perdona, n'hi ha diversos tipus, però en general pots tindre moltes còpies i aquestes còpies estan xifrades. Per tant, si tu mantens no, una còpia, no, una contrasenya d'accés al teu clauer de manera protegida, pues no s'hauria de poder accedir i pots tindre còpies a molts llocs. Per tant, no necessites tenir-ho a un sol lloc. Per exemple. És una manera de mantenir una contrasenya única i segura per cada compte, perquè és veritat que estem parlant de les violències masclistes digitals que s'exerceixen no, a dins de les relacions amb persones conegudes o familiars, però també hi ha un augment molt significatiu dels atacs digitals en general, no, que s'estan donant per bandes de crimen organitzat i etcètera, cada cop n'hi ha més, perquè cada cop hi ha més economia que està passant no, pels medis digitals. Per tant, una medida de seguretat bàsica és tindre una contrasenya única i forta per cada compte que tu tens. I l'única manera de poder fer-ho és tindre claus de contrasenyes. Per mi és part de la nova educació que hem de tindre no, quan fem una apropiació crítica de les tecnologies, ja que estem obligades de fer-les servir de manera tan intensiva, no?
1: Absolutament, doncs hem estat parlant de contrasenyes, hem estat parlant de parelles, però ara m'agradaria que sentíssiu també algunes veus, alguns oients del programa parlant d'aquesta història de compartir geolocalització, de saber on són les meves filles, on són les meves amigues. Està bé, no està bé? A veure què ens expliquen.
4: Corté la flor.
5: Crec que és útil en alguns aspectes, és a dir, si per exemple t'ha de venir a buscar algun lloc determinat o tal, però no m'agrada la idea de que sàpiguen exactament on sóc en cada segon ningú, ni la meva parella, ni tampoc les meves amigues, ni cap persona de la meva família. Vull dir, m'agrada aquest punt de poder estar on jo vulgui en cada moment.
6: Jo sí que tinc compartida la ubicació amb totes les meves amigues, les del cercle més de confiança, i és una eina que utilitzem bastant, sobretot per saber doncs, que ha arribat a casa, o que està bé, o... Molts cops doncs, és una eina útil sempre i quan no es faci servir des d'un punt de vista de control o de desconfiança.
7: La tinc compartida amb la meva família i penso que és molt, molt important tenir-la compartida perquè si qualsevol membre de la família li passa alguna cosa o té qualsevol problema, tu tens la ubicació i si et quedes sense comunicació, pots saber on anar-lo a buscar. No ho tinc compartit amb ningú més.
8: En quant a la ubicació sí que és una cosa que no la tenim compartida. Sí que és veritat que en moments puntuals l'arribo a compartir. Més aviat jo, per exemple, quan torno d'algun sopar caminant amb amigues i és tard, o quan torno d'algun lloc conduint i també és tard i és lluny d'on visc, doncs sí que és veritat que tendeixo a compartir-li.
1: Aquí opinions, usos que té la gent. Compartim, no compartim. FemBloc, com estem? Núria Vergés, a veure, t'ha tocat.
9: Clar, jo de primeres l'ideal seria no haver de fer servir aquestes coses. Que no estiguéssim al segle XXI, al 2026, encara tenim por quan tornem cap a casa. Perquè sabem que hi ha aquests riscos, perquè sabem que encara hi ha violències masclistes, perquè sabem que només pel fet de ser dones doncs ens poden passar unes coses que en realitat no ens haurien de passar. Igual que hem de poder anar lliures i tranquil·les caminant pel carrer, hem de poder anar lliures i tranquil·les per internet, no? El que passa és que en el de mentres, pues pot ser que en aquell moment, en aquella situació concreta, pues sí que et signifiqui una seguretat, doncs de mira, ara estic aquí, estic arribant, ho comparteixo, tal, però que no sigui com definitiu i sobretot que no sigui un fruit d'una exigència. O sigui, m'ho has de compartir perquè si no m'enfado. És aquí on de seguida ens ha d'agafar l'alerta i és on hem de dir, això ja és una altra cosa, no? Una cosa és situades i en el moment de seguretat en les amigues, perquè no estem en aquesta situació de poder anar lliures i tranquil·les i a gust. L'altra és que sigui una cosa permanent o exigida.
1: Em fa la sensació que és molt generacional, ho dèiem abans d'entrar, que hi ha noies, joves, sobretot, que això ho utilitzen de manera habitual amb una aplicació i es comparteixen la ubicació, per exemple, quan tornen cap a casa, una manera de saber on són les amigues, oi?
2: Sí, sí.
9: Però nosaltres de primera no ho recomanaríem.
2: Sí, és el que deia la Núria, no? Vull que al final és aquest doble fil, no?, que també tenen aquestes tecnologies, no? Per una banda, el que busquem són estratègies, no?, per sentir-nos segures i, evidentment, doncs aquesta és una eina, una estratègia en si, i fer-ne un ús puntual, no?, en moments donats, doncs està bé. L'altra és que, d'alguna manera, ens creiem que si no tenim aquesta ubicació compartida ja no estarem segures, no? Que això també és una mica el que, d'alguna manera, les empreses, no?, que ens volen vendre totes aquestes tecnologies, també ens ho fan arribar, no?, de moltes maneres.
1: Ens fan arribar seguretat i por al mateix temps.
2: Exactament, no? sí, no? Llavors, no?, que hi havia aquesta senyora que deia, no?, jo per la família, no?, que sí, per si passa alguna cosa, no?, dius, ostres, no?
1: Llavors estem vivint i transmetent aquesta por de que sempre hem d'estar com protegits, sabent on és l'altre.
2: Exacte.
1: Però clar, la intimitat no li donem importància i és molt, molt important aquest fet de... És que jo ara potser no vull que sàpiguen que m'he anat a comprar una orxata aquesta tarda. No?
2: Sí, sí.
3: Jo afegiria en aquest sentit que jo no vull que Google sàpiga què faig cada moment. O sigui, que una gran empresa comercial que m'intenta vendre i captar la meva atenció en qualsevol moment i monetitza el meu temps i els meus moviments, pues clar que em preocupa també des d'una perspectiva ciutadana que grans empreses, no?, estiguin fent aquest seguiment i monitoreig constant de lo que estic fent. I això és una altra problemàtica i també nutreix altres tipus de monstres, no?, com els que estem veient ara. Però també hem de pensar que a vegades aquesta geolocalització constant és molt legítima amb algunes relacions i algunes necessitats, però que també pot generar una falsa sensació de seguretat. Perquè a partir del moment que et passa alguna cosa i estàs separada del teu mòbil, aquesta geolocalització ja no et servirà de res. I a vegades tinc la sensació que la gent pues no té, no?, unes eines, no?, per pensar les dimensions pluridimensionals, no?, de lo que significa seguretat.
1: Molta feina aquí. Què recomanaríeu, per exemple? Quin podria ser una altra manera, doncs, de que les coses es fessin bé? Demanar consentiment, parlar-ne, o no és mai una massa bona idea? Perquè sempre ens acabem posant una mica al servei de l'altre.
2: Clar, és que aquí, o sigui, hi ha una part que, evidentment, és preventiva i, com en qualsevol relació, doncs, hem de poder aprendre a construir relacions de confiança, de respecte, no?, de on està els meus límits en quant a la meva intimitat, en quant a la meva privacitat, no?, i com es poden respectar, no?, i això, doncs, evidentment s'ha de construir amb l'altre, no?, i s'ha de gestionar com gestionem, no?, totes les relacions del nostre dia a dia. A nivell de prevenció, què fem nosaltres? Doncs pren consciència, no?, de que aquesta intimitat i privacitat, evidentment, també està, no?, totalment impregnada d'aquest món i aquest ecosistema digital que habitem en el nostre dia a dia. Llavors hem de prendre consciència de tot allò que compartim quan li donem la contrasenya a l'altre, no?, quan l'altre la coneix. Això, per una banda, a nivell de prevenció. Prendre consciència i llavors prendre la decisió, bueno, fins a quin punt ho vull compartir o no ho vull compartir, no? I per l'altra banda, ja quan ja hi ha una relació de control, no?, perquè sí que el que veiem també és amb el tema de les violències digitals és aquest contínuum entre analògic i digital de les nostres vides, no?, i aquest control normalment ja comences a ensumar, no?, quan estàs en una relació, és, amb qui parles? Què fas? Deixa'm veure el mòbil. On vas? No? Comparteix-me la geolocalització, no? Llavors comença així i també tot això va tenint una escalada cada vegada més gran. Llavors aquí, no?, doncs també començar a pensar en aquestes primeres alertes, no?, de dir, no? Quan això està passant i tu ja t'estàs sentint que això està envaint la teva privacitat, doncs posem una alerta aquí, no? I veiem aquí, no? Que, com, què fem amb això, no?
1: Què fem? Pot ser un moment per acostar-se a fer un blog, per exemple? M'està passant això? Com em podeu ajudar? Perquè, clar, vosaltres quin seguiment, és a dir, feu a aquestes dones que s'acosten a la vostra associació? Com les porteu? I si hi ha casos, al final, on les acompanyeu fins i tot a potser fer una denúncia? Com està això?
3: Sí, nosaltres des de FemBlog treballem des d'una mirada interdisciplinària, no? Tenim una vessant tecnològica, una altra legal i una altra psicosocial, perquè aquestes violències generalment són complexes i entrellaçades, no? Per lo tant, la part tecnològica, no, és la part, lo que dèiem fins ara, no, de comprendre lo que està passant exactament, de poder, no, trobar el factor de vulnerabilitat i lo que està permitint aquest control i aquesta vigilància. La mirada legal és perquè molt sovint, pues, les persones i les dones no saben quins drets tenen, no? I com poden denunciar o com poden preservar proves digitals, i per lo tant, pues, nosaltres acompanyem també i fem una traducció, no? Perquè molt sovint el marc legal està pensat per un àmbit analògic i no tant pel tema digital, per lo tant també fem una traducció d'aquesta perspectiva, i la dimensió psicosocial, perquè generalment també aquestes violències generen un tipus d'impactes de pors, d'ansietat, d'hipervigilància, que tenen unes afectacions de la vida de les dones que són molt específiques. Per tant, és un acompanyament de les tres parts, no? Les tres vessants.
1: Sentim més coses que ens expliquen els oients, perquè també ja arriba un punt que la violència a la xarxa, i perquè també ens passem tota l'estona amb el mòbil, els Instagrams, etc., doncs es fa molt palesa en situacions com aquesta.
10: Posar-me a les xarxes privades i començar a bloquejar uns quants usuaris. Sí que no considero que fos violència directament, perquè sí que no eren comentaris dolents, però sí eren comentaris fora de lloc, que a mi m'incomodaven.
11: Potser alguna vegada he rebut algun fotopenis no sol·licitat, que això també és violència. Llavors, comentaris insistents de gent que no conec per Instagram, sí, però per sort els he pogut tallar o...
12: Bueno, jo crec que la violència per xarxes és bastant constant, sobretot envers nosaltres les dones. En algun moment sí que he hagut de bloquejar, sobretot homes que, bueno, pues t'obren i també en fotos o es posen com molt pesats. Sobretot és més que res com aquesta insistència de que no respecten com els límits.
13: Sí que és veritat que jo, quan era més petita, quan anava a l'institut, per part de nois i noies de la meva classe, sí que és veritat que vaig arribar a rebre algunes amenaces, alguna foto que no tocava, i era per part bàsicament d'amics meus, vull dir, gent que coneixia i estava a la meva classe, i sí que és veritat que he hagut de bloquejar-los perquè al final no era gens agradable.
1: Això que expliquen sembla que és un accident o que passa poc, però passa molt més del que ens imaginem, i sobretot vosaltres que també treballeu a vegades amb instituts i tal, ho veieu, eh?
9: Sí, ho veiem a tot arreu, eh? La veritat és que sembla poca cosa, però no, és molt quotidiana. Està passant molt i a tots nivells. I llavors, quan a més afegeixes el fet de ser dona, persones LGTBI, dones racialitzades, dones que tenen veu, sobretot, que estan en àmbits altament masculins, doncs això també incrementa, no? Dones periodistes, doncs atacs, amenaces, i això veiem que és molt creixent, no ho veiem només nosaltres, ho veu la recerca. Nosaltres, de fet, ens vam començar a posar aquí, vam començar com una col·lectiva de dones i tecnologies, miràvem temes de la inclusió digital, i un dia vam veure que havíem de començar a abordar aquest tema de les xarxes més lliures i segures, perquè això anava més, ho anàvem veient, i la recerca també ens ho anava dient, fins i tot recerques que vam fer nosaltres, no? Llavors, es van normalitzant aquest tipus de poder dir qualsevol cosa, de poder assetjar, de poder enviar, pues, una foto penis...
1: També jo crec que hem deixat de parlar, no?, al carrer, i em sembla super... O sigui, si se't seu una persona al costat en un barri i et parla, el mires amb cara de boig. En canvi, sembla que per Instagram et pot escriure tothom. És fort, això.
9: Sí, a més, sí, a vegades van combinades, eh? Quan sí, passen parella, moltes vegades, vull dir, si hi ha un insult a la cara, també és per WhatsApp. No sé com explicar-ho, no? Que moltes vegades es retroalimenten.
1: Què recomanaríeu, per exemple, no penjar les xarxes? Hem de tindre en consideració què hem de penjar, què no hem de penjar, o no té res a veure amb el que pengem nosaltres, el que pot passar a l'altra banda?
9: Jo tornaria a dir el mateix, que l'ideal hauria de ser no haver-nos d'autocensurar. Però, com que encara no estem en una situació lliure de violències i on encara hi ha molt masclisme, doncs a vegades ens hem de pensar dues vegades i per això és important fer-ho de manera situada, analitzar, no? Fins on puc arribar, fins on no, convé que digui això, perquè tampoc pot ser que ens autocensurem, callem, marxem totes per sempre, perquè ja tenim una... Ja venim d'una bretxa digital que ja ens han anat fent fora d'espais i de places públiques d'allà on podem parlar i dir la nostra opinió, i si no podem dir, tampoc podem actuar i parlar de manera inclusiva, parlar de manera curosa, fer les coses com ens agradaria, fer que internet sigui un lloc on tothom i totes hi puguem més estar a gust, no? I per tant, d'alguna manera hem de buscar com poder-hi participar.
1: I
9: també.
1: Després hi ha una altra part, que l'arribada de la IA, de la intel·ligència artificial, en aquest sentit podem fer poc, és a dir, en el moment que ja hem penjat fotos a Instagram nostres o simplement buscant al Google i a fotografies nostres, ningú està allò...
2: Clar, o sigui, jo crec que
1: fora
2: aquí...
1: de que puguin agafar la foto i te la puguin canviar i et puguin posar uns pits fantàstics.
2: O sigui, jo crec que aquí el tema, una, és desplaçar-nos, no?, al foco, vull que el tema no és què fas, com et vesteixes, si surts amb faldilla, si et maquilles, si vas per aquest carrer, si penges tal foto, no?, vull que no podem posar el foco aquí, tot i que després, no?, com a dones, no?, sí que evidentment hem après, no?, que hem de poder gestionar situacions possibles de risc, no?, però sinó que el focus s'ha de posar, no?, en qui exerceix aquesta violència i totes aquelles estructures que també les permeten o les faciliten, no?, i sobretot, no?, ens hem de desplaçar aquí, però evidentment ara mateix no, perquè abans, no?, quan una noia enviava una foto o la compartia amb algú i després aquesta foto es difonia, encara, no?, estàvem en aquest moment de dir, ostres, i per què l'has compartit, no?, doncs culpa teva, no?, i estem un altre cop tornant enrere en aquest sentit, no?, vull dir,
1: penjar aquesta foto, clar,
2: com anava la noia pel carrer aquelles hores, no?, sola, aquest tipus de comentaris, sí, no?, que hem
1: com la cançó,
2: hem estat
1: una xica
2: internet,
1: com tu en un sitio com este,
2: exacte, no?, llavors, i ara el mateix, però ara, clar, ara el tema ja és que és igual, encara que no pensis una foto teva i així s'ha fet absolutament res, que no tinguis ni xarxes socials, no?, es pot també agafar una foto, manipular-la, no?, o simplement generar, diguéssim, una IA, no?, que et pugui generar un cos i una imatge teva nua, no?, i per tant, hem de sortir, diguéssim, d'aquest, no?, d'aquesta retòrica i dir, no, és que el focus l'hem de començar a desplaçar cap a un altre lloc i veure on estan les responsabilitats i què fem amb això, no?
3: I jo voldria afegir a lo que ha dit la Eva, o sea, el foco amb els agressors, òbviament, i una nova forma de fer una educació crítica, feminista, ciutadana, a com fem servir aquestes tecnologies, però el foco també posat a la responsabilitat de les plataformes,
9: també,
3: perquè gran part d'aquestes violències està passant a grans plataformes comercials, que són dels actors que estan fent més diners, no?, de la història de la humanitat, bàsicament, no?, i que ara mateix estan dedicant quasi res de capacitat i d'energia a protegir efectivament les persones que pateixen violències a les seves plataformes i que han, a més, l'any passat reduït molt dels pocs pressupostos que dedicaven a la moderació de continguts o als equips de seguretat i protecció que tenien a les plataformes, quasi les han tancat totes. I no estan respectant tampoc els requeriments judicials que els hi arriben quan se'ls hi demana, no?, de retirar certs continguts. Ara mateix, fa dos dies, crec que Maldita, no?, ha publicat un informe increïble i superpreocupant de la situació de vulneració i de sexualització dels menors de menys de 13 anys a TikTok i la zero resposta de TikTok, sí, amb retirar els comentaris, però no amb tancar els comptes. I això és un exemple, no?, per exemple, molt recent d'impunitat total d'una plataforma que està fent servir no sé quant milions de persones, i jo crec que aquí hem de parar de posar el foc amb les persones agredides, no?, sinó, i a més se'ns està agredint perquè marxem d'aquests espais, sinó començar a posar els focos seriament i demanar a les institucions polítiques i públiques de que comencin a posar-se les piles a fer una responsabilitat real d'aquestes plataformes, que per ara no ho estan aconseguint.
1: Sí, que si no tenim a TikTok i el que dèiem, Instagram o el que sigui, fent maquillatge, però en realitat no creient-s'ho tot això. Doncs avui hem aprofundit una mica en el que significa les violències digitals, geològiques, localitzar. No és tan innocent com pensem, no és tan innocent com pensem compartir contrasenyes. I ho hem parlat amb l'Eva Cruells, psicòloga experta en violències masclistes digitals, amb la Núria Vergés, sociòloga i investigadora de la Societat de la Informació i del Coneixement, i l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. Moltíssimes gràcies per la feina que feu a FemBlog, que si teniu ganes, oients, entreu, tenen una web i podeu contactar amb elles, parlar amb elles, i us atendran, perquè veieu que en saben molt. Ara els hi preguntaré per com fer lo del clauer de contrasenyes, que ja estic perduda. Bona nit.
2: Bona nit.
14: Bona nit. Moltes gràcies.
0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
15: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
0: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
16: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
17: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
16: Sense filtres.
17: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
16: Sense pèls a la llengua.
17: I a més també podem anar a sopar, eh?
16: Sense vergonya.
17: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
16: Però amb molta, molta cafeïna.
17: O sigui, causa sobre... Jo... Mira, m'he posat nerviós, collons!
16: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
1: Home, el millor que ens ha passat des de 2019 potser sí que és Les dones i els dies, però des del 2026, de l'inici del 2026, el millor que ens ha passat clarament és Helena Sotoca.
2: No diguis això.
1: Sí, home, sí, sí, que és molt bonic. Helena Sotoca, la nostra madrilenya preferida, que té un català que és un goig.
2: Estem ai, ai.
1: No, està molt bé el teu català. No acceptaré que et rebaixis ni que diguis que
2: no. Estem aprenent.
1: Estàs aprenent molt bé. Escolta, avui tu et dius Fem Sapiens a les xarxes socials, i em fa molta gràcia que vinguis a parlar de la Fem Fatal. Sí, sí. No sé si és que vols parlar de tu, perquè tu ets més Fem Fatal que en Fem Sapiens i ens has enganyat a tots, o com va això?
2: Jo sóc zero Fem Fatal. Jo sic boníssima, superbona gent.
1: Ah, sí, d'acord. Escolta'm, però Fem Fatal, de fet, tampoc has estat malament, no sé, Fem Fatal o què?
2: Bueno, és que s'ha confós molt aquest terme, perquè a vegades s'ha confós una mica amb aquest arquetip de dona empoderada, però ojo amb això, perquè res a veure amb això.
1: Escolta, aquest arquetip del que parles, jo em pensava que era del segle XX, i la cosa comença al segle XIX.
2: Sí, una mica abans.
1: Com va ser això?
2: Sí, bueno, en realitat, ja feia molts segles que es cuinava a Europa aquesta idea de la dona imperfecta, incompleta, dolenta per naturalesa. De fet, ja Aristòtil va comentar alguna cosa que ens passa a les dones, no? El motiu pel qual no estem com a l'altura dels homes és que no hem rebut prou escalfor al ventre de la nostra mare. Ojo,
1: És això, clarament. Ara ho noto, ara ho entenc tot.
2: I després va arribar la religió judeocristiana amb Lilith, la diablessa, que no va voler sotmetre's a Adam, o Eva, que ja sabem com va anar la cosa, no? Que va portar el patiment a tota la humanitat tastant el fruit prohibit.
1: I això que era una poma de Lleida, imagina't. Escolta, l'imaginari de la dona dolenta porta molts segles sobre de la taula. Tampoc no és que ens l'estiguem inventant amb la Fem Fatal.
2: No.
1: Llavors, que hi havia Fems Fatals, això, amb l'Eva ja, i amb Lilith.
2: Bueno, sí, aquesta idea de la dona que porta a la perdició a l'home. Però clar, va sorgir al segle XIX, concretament aquest arquetip de la Fem Fatal, amb la literatura i a l'art, no? El cas és que era un moment molt estrany, de molts canvis. Per un costat, la burgesia va sorgir un discurs moralista pel creixement de la prostitució a les grans ciutats. Clar que aquest discurs, ojo, perquè és que era una mica cínic, no?
1: Sí, perquè criticaven, però hi anaven.
2: Sí, i tant. Sí, clar. Sí, els homes burgesos.
1: Sí, en servei.
2: Sí, exacte. Sí. I, bueno, a la vegada també el moviment feminista agafa força i moltes dones van començar a treballar fora de casa i fins i tot a vegades amb feines que fins llavors havien estat reservades als homes. I sens dubte aquest canvi va ser rebut per molts homes com una mena d'usurpació dels privilegis establerts. No sé si et sona això una mica.
1: Em sona. I és un moment també terrible per moltes dones que van patir malalties venèries també per aquesta situació.
2: Sí,
1: perquè els homes anaven als bordells i elles doncs...
2: I tornaven a casa i s'ho passaven a la seva dona i les mateixes dones en situació de prostitució, doncs imagina't, no? Bueno, podríem dir que a poc les dones començaven a agafar amb aquest nou feminisme que arribava, no?, les regnes de la seva vida, malgrat que, bueno, encara estaven molt, molt limitades, però bé, ja podien prendre alguna decisió pròpia.

0: Lana del Rey, no sé si es fem fatal, però Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
0: fosqueta, però ens agrada a casa. Escolta, com és una fem fatal? Quines característiques ha de tenir? Ho dic perquè m'estic plantejant si jo puc ser una fem fatal o no.
1: Pots.
0: Sí?
1: Sí, pot. No sé. A veure.
0: Què és aquest dubte que se t'ha despertat?
1: Vale.
0: Quan falten 10 minuts per les 10 de la nit. No m'ho facis, això,
1: ara t'explico.
0: Soc pèl roja, soc com la Rita Hayworth.
1: Sí, això sí. Sí.
0: Igual. Bueno,
1: podem dir que són dones boniques i a la vegada perverses. No t'ho deia per lo de boniques.
0: No, un moment.
1: La misogínia de la qual et parlava abans es veu perfectament en el fet que aquestes dones tenien un atractiu fosc, com perillós. La femme fatale és freda, és cruel i té la capacitat de portar l'home pel mal camí fins i tot fins a la perdició, no?
0: Però clar, això és un model, és un motllo.
1: Sí, sí.
0: No existeixen la vida d'aquestes dones.
1: I tant que no, això s'han inventat.
0: Escolta, un dels primers exemples el trobem a la literatura.
1: Sí.
0: Qui és?
1: Sí, doncs és un poema de John Keats que es diu La vella dama sense pietat i és del 1819 i s'hi poden llegir totes aquestes característiques que et deia, no? Aquesta vella dama que atrau els homes amb la seva bellesa, amb la seva mirada, els seus cabells que embruixen els que la miren. I què els hi passa a aquests cavallers? Que quan surten del seu encantament, doncs ja no es poden escapar. S'han quedat atrapats vagant entre les ombres, igual que a tots els que els hi havia passat el mateix doncs, abans que ells.
0: Sí, encaterinats i seduïts per aquest encanteri d'aquestes dones que són terribles, que les porten pel mal camí.
1: Molt perilloses.
0: Exacte, com les sibiles, les sirenes i
1: totes aquestes, molt bé.
0: Tot. Entenc que tot això passa després a l'art, és a dir, comença amb la literatura o passava al mateix temps i hi ha una aparença física concreta de la femme fatale. I com s'ha representat en l'art?
1: Sí, pues per això et deia que potser tu no podries quadrar en aquest arquetip.
0: A veure, perquè s'ho toca.
1: Bueno, primer de tot és que ha de quadrar amb totes les fantasies de bellesa creades pels homes. Però, a més, a l'art en general es va establir un cànon per poder-la reconèixer. Per exemple, la femme fatale, i això és el que no et quadra a tu, té els cabells inqüestionablement llargs i abundants. I la major...
0: Abundant, sí,
1: però llarg no.
0: Ara no.
1: I la major part de les vegades és pèl roja, això sí. A més, sol tenir la pell molt pàl·lida i moltes vegades té els ulls verds.
0: Mm-hmm.
1: Els llavis sempre molt vermells. I aquestes són les pistes... I aquestes serien doncs, les pistes per saber que la dona que veiem al quadre té alguna cosa que no està bé, que et farà mal i et portarà cap a la perdició.
0: I tot això que la culpa del que els hi passa als homes que acaben malament és una dona, a mi ja em sona, però...
1: Sí.
0: Què?
1: Què? Clar, és que no només és bonica i dolenta, sinó que, com ja et podies imaginar, té... aquesta, una sexualitat activa, no? Sempre amb la sexualitat. Surten totes les seccions, no? Com que sempre és atacar la nostra sexualitat. Doncs aquí estem un altre cop. De fet, en aquell moment tenia alguna història amb una dona que se sortia una mica dels cànons de submissió, pudor sexual, família, etc. Era l'equivalent a la mort, tant figuradament, tant social, no? Com moltes vegades literal, precisament pel problema tan greu de venèries que havia provocat l'alt nombre d'homes que accedien a la prostitució.
0: I escolta, i no penses que aquest arquetip podria ser també una forma de reivindicar precisament una sexualitat pròpia, un desig propi, o sigui, com una manera de sortir d'aquella representació de la dona passiva, àngel de la casa,
1: que
0: estava allà netejant els mocs al nen.
1: Podria ser. De fet, ja m'he centrat al segle XX, els mocs, i en formats com el cinema, això va passar. Però durant el segle XIX no va ser ben bé això, perquè al final hem de pensar que la femme fatale és un arquetip creat pels homes. És a dir, es basa en la mirada masculina. La dona fatal és una mena d'adversència, no? De senyal de perill, del destí terrible que com a home pots tenir quan la dona te veu i es torna un subjecte autònom que pren la les regnes de la seva vida.
0: Escolta, baixem-ho tot a terra, això. Em podries, per exemple, posar un exemple? Ja saps que ja sóc la passada, que sempre deia, pots posar un exemple?
1: Clar, anem a entendre-ho ràpid.
0: Vinga.
1: Parlem de Lilith, vale? Et sona aquesta diablesa, aquest nom? Et sona, vale? És un personatge que ve de la tradició hebrea i, segons expliquen els textos, va ser creada per Déu, per ser la parella d'Adam. I ojo, perquè ve
0: no
1: abans
0: Eva,
1: que Eva.
0: No era Eva,
1: no,
0: és abans,
1: Eva. Sí.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, igual que ell, va ser creada del fang de la terra, no? Tots dos. Però van tenir... problemes bastant importants, maritals.
0: Li mirava el mòbil. No, ho dic perquè aquesta nit estem amb això.
1: No, encara pitjor. Doncs ell volia que ella es mostrés submissa, però ella s'hi va negar perquè havia nascut doncs, de la mateixa manera que ell i per tant no volia igualtat. I per tant ella el que volia era igualtat en la parella. I com que Lilith no estava gens disposada, però gens disposada a acceptar una relació desigual, doncs va marxar del jardí de l'Eden i se'n va anar per ahí.
0: I se'n va anar al Corte Inglés a comprar-se unes sabates noves. A partir d'ara em declaro, escolta, fan número 1 de Lilith, no li agradava el que li proposava el seu marit i se'n va anar, com dèiem, de compres. Sí. Llavors, la història no es queda aquí, sinó que aquesta dona em sembla que després va tindre unes transformacions.
1: Home, clar, havia de pagar el preu, clar. Es va convertir en una diablessa que va dedicar el seu temps a les passions terrenals i per si això no fos prou, es va convertir en una devoradora de nounats, com pots veure.
0: Així ràpidament, és el que passa quan marxes de casa. Exacte. I te'n vas a Corte Inglés.
1: Quan no estàs ahir a dins de la família, la dona submissa dins de la família, doncs què ets? La figura de l'antimaternitat.
0: Absolutament. Do you know me? Really know me? Claríssim, aquesta dona Lilith, la primera que es va revelar i va dir, aquí et quedes, Josep Maria, no només contra el seu company, sinó també contra Déu.
1: Ojo, això, eh? Molt valenta.
0: A Lilith. Molt valenta. La forta. Sí.
1: Així és, a més, un cop arribat al segle XIX, va ser també la candidata perfecta per convertir-se, doncs clar, en Femme Fatale. El pintor anglès Dante Gabriel Rossetti va pintar un quadre que, de veritat, és molt bonic, és molt espectacular, que es diu Lady Lilith, i és la representació perfecta de la Femme Fatale. Fatal, els cabells llarguíssims, vermells i abundants, els ulls verds, la boca vermella, i a més està envoltada d'un munt de flors que, pel seu simbolisme, ens diuen que aquesta dona no és de fiar.
0: Clar, estava pensant també que s'assembla a la imatge de l'Ofèlia, també estirada amb les flors, que jo crec que va representar també aquest món. No és de fiar perquè ha decidit que ella no se sotmetrà a ningú, ens queda claríssim.
1: Així és, tot i que es diu Lady Lilith, fent referència a un textos medievals, la realitat és que aquesta dona és la representació del que a l'època victoriana en deien la New Woman.
0: La nova dona, eh?
1: Sí, és a dir, una dona lliure del control masculí. L'obra respon a aquesta por, no? Que em recorda una mica aquesta onada que tenim ara d'antifeminisme, doncs una mica el mateix, no? Aquesta por de Rossetti i la seva generació per les dones insubmises que sorgeix com una resposta al moviment d'alliberació de la dona. Bam, bam.

0: M'agrada que parlem de Pamela Anderson ara en aquest moment. Les coses estan anant bé. Ens hem parlat de la Femme Fatale Lady Lilies, però jo crec que Femme Fatale és una expressió que totes tenim molt lligades també al cinema negre.
1: Sí, exacte. Totes tenim al cap la típica trama en què un home amb una vida supernormaleta, no?, i supercorrent és seduït per una dona manipuladora, farsant, que porta aquest bon home, aquest senyor, a un carrer sense sortida.
0: Estic pensant, per exemple, la Barbara Stanwyck a la pel·lícula Perdició i també, doncs, això que dèiem abans, la Rita Hayworth a Hilda. Saps aquell moment en què surt del bany la Barbara Stanwyck embolicada amb una tovallola blanca?
1: Sí, sí, és que Phyllis de Perdició de Billy Wilder és la femme fatal perfecta, manipular els homes fent servir el seu atractiu físic fins que la vida se'ls ha complicat massa. En aquest cas, convenç el pobre Neff, no?, per matar el marit d'ella. De fet, els seus cabells ondulats es van convertir també en la imatge model de la femme fatal en el cinema noir.
0: Cinema noir que després també l'hem vist, doncs, al Solion de Lolita de Kubrick i totes aquelles que us podeu imaginar, i també Cleopatra.
1: Totes les Cleopatres.
0: Totes les Cleopatres eren dolentes.
1: Clar, perquè imagina't la que valia.
0: Escolta, ho deixem aquí, però entenc que hi ha moltíssimes altres dones que han acabat responent a aquest arquetip, sí, i que podríem estar aquí fins demà per la tarda.
1: Fins sempre, sí. Per això m'agradaria recomanar ràpidament un llibre, que és Les Hijas de Lilith, d'Erica Bornay, que és espectacular, que, bueno, si us interessa aquest tema de la femme fatal, és perfecte aquest llibre.
0: L'hem de llegir. Doncs, Helena Sotoca, moltíssimes gràcies. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, Les Dones i els Dies, la Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà ens fa molta il·lusió, estarà amb nosaltres la poeta, traductora d'origen rus, Xènia Diakonova, que ens explicarà la seva vida al·lucinant, venint de Sant Petersburg, el seu pare li llegia poemes de petita, va arribar aquí, va aprendre català, té una editorial meravellosa que es diu Bacamú, vaja, moltes coses. Aprendreu moltes coses demà a les 9 de la nit, parlem en rus per exclusiu digital, perquè demà hi ha crims aquí a la ràdio, però nosaltres no matarem a ningú i farem un programa molt bonic a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: És un d'aquells dies en què les temperatures són notícies, dia de calor extrema que ha estat de rècord en un mes de maig, per exemple, a Lleida, on han arribat a 37,3 graus, i dia també que torna a acabar sense acord entre els sindicats d'educació i el departament. Els sindicats han exigit negociar directament amb la consellera, que acaba de baixar a la reunió, Maria Costa.
1: Bona nit. Sí, la consellera Esther Núvols ha dit que la proposta és la que és, que ara mateix capacitat de negociar com a mínim les properes hores, que i tant no se'n parla, parlarem a partir de...
0: L'escoltem amb moltes dificultats. El que sabem és que la consellera ha baixat efectivament aquesta reunió, que els ha citat per demà a les 10 del matí, però els sindicats, com havien amenaçat, passaran la nit al Departament d'Ensenyament. De seguida tornem a intentar la connexió amb més bona qualitat.
2: Catalunya nit.
3: Després d'una setmana molt complicada per ell i per al PSOE, Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que els esquitxen. Van començar la setmana amb el sumari de la investigació José Luis Rodríguez Zapatero i després va arribar la de la suposada trama per boicotejar investigacions que els podien perjudicar. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi de la conspiració contra els socialistes després de la notícia que l'Audiència Nacional vol revisar també el finançament de la campanya electoral del PSC d'ara fa dos anys.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I Netanyahu hi torna amb Gaza. Davant d'un públic entregat i sense dissimular, ha demanat a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc i ocupi una part més de la franja.
5: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
6: Al 100%, al 100%.
5: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
3: La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. El recurs inclou la transcripció de les trucades que va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112, en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda.
0: La humorista Judit Martín, coneguda pels seus personatges al Polònia i a l'Està passant de TV3, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que imités Montserrat Caballé en una gravació, i aquest enregistrament es va fer passar com a declaracions reals de la soprano en un acte d'homenatge a Caballé que es va fer al Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'està fent viral aquestes últimes hores.
7: Si l'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
8: Això és una trampa.
9: Ho havia decidit ella.
0: Doncs aquesta era Judit Martín interpretant a Montserrat Caballé. Lluís Pasqual, que és qui parla al final d'aquest fragment, de moment no s'ha volgut referir a la polèmica.
3: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El conflicte entre els sindicats d'educació i el departament ha pujat avui encara més de to. 6 hores de reunió avui no han servit per acostar posicions i acabar amb el calendari de vagues. El departament ha presentat en aquesta trobada una proposta de millora salarial per als mestres i professors, a més anunciant que és la seva última proposta i en tot cas una consideració que els sindicats han vist insuficient. Per això, ho hem explicat a la portada, han decidit fa ben pocs minuts tancar-se a la conselleria on hi passaran la nit. Busquem, per tant, l'última hora en directe ara mateix des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit. Des, doncs, justament fa uns minuts han arribat aquí fora una desena de mestres i professors. No sé si els podeu escoltar amb cassoles demanant la dimissió de la consellera Esther Niubó. En els últims, pràcticament aquesta última mitja hora, els fets han transcorregut així. El departament han acabat les negociacions. Els sindicats ens han avisat que es quedaven tancats aquí al Departament d'Educació i en tot cas demanaven la presència de la consellera Esther Niubó. Al cap de pocs minuts la consellera ha baixat a aquesta sala de reunions, els ha atès i els mateixos sindicats ens explicaven que feien servir aquesta expressió, que s'havien sentit renyats per part de la consellera. Segons aquests sindicats ens deien que la consellera els havia dit que no hi havia res a negociar, que aquestes properes hores com a mínim no es negociaria res, que la proposta és la que era, que era una proposta tancada i en tot cas el mateix secretari de Millora Educativa deia que una proposta força general i els emplaçava a parlar-ne a les 10 del matí de demà. Els sindicats, evidentment, no han entomat aquest gest de bon grat i han decidit doncs, que allargaven aquesta protesta i que es quedaven tancats aquí al Departament d'Educació.
0: Doncs aquesta és la informació d'última hora, una nit que es pot fer llarga aquí a les dependències del Departament d'Educació, on els sindicats anuncien que efectivament hi passaran la nit. Abans d'aquesta última resolució, diríem, desenllaç de la jornada d'avui, Maria,
1: alguns detalls més.
0: Sí, els participants de la reunió, exacte, han explicat part, no?, de com han anat les negociacions avui.
1: Sí, i aquí hi ha un ball de xifres, com amb totes les negociacions doncs, de conflictes laborals, que a vegades costa força una mica d'entendre, perquè hem d'entendre que formen zona, deixen de ser treballadors públics i també interfereix aquí els increments salarials pactats als estatals. No? En tot cas, el govern avui ha ofert una proposta de 400 euros. Això significaria que un augment el 2029 d'uns 267 euros, per exemple, pels mestres, uns 273 euros pels professors de secundària, que se li haurien de sumar els 125 euros d'aquest complement nou, aquest complement que va oferir el govern aquests darrers dies. Si fem comptes, Agnès, això vol dir que a la pràctica, d'aquí 4 anys, el cost d'aquests docents acabaria cobrant uns 400 euros al mes. Aquí és on rau l'escull salarial entre el govern i els sindicats, perquè els sindicats fan una interpretació diferent amb les dades a la mà i diuen que en realitat aquest augment de 400 euros és menor. Podríem parlar d'una xifra d'uns 40-50 euros avall. Aquí és on és l'escull, perquè sí que és veritat que ens admetien les dues parts doncs, que amb altres qüestions, com per exemple la inclusiva, les dotacions i el reconeixement del deute que es deu per les retallades, aquí s'hi havien trobat posicions de consens. En qualsevol cas, escoltem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, avisava ja que l'oferta és generosa i que no hi ha marge de maniobra.
2: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
1: I, evidentment, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, com explicàvem, deia que l'oferta salarial que els ha fet el departament continua sent molt minsa i que, per tant, no és suficient.
3: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
1: Doncs sí, Agnès, ho escoltàvem, es queden aquesta nit. fins a Baja, suposo que ho enllaçaran amb demà la reunió de les 10 del matí.
0: Doncs a veure com va la nit. Efectivament s'està responent d'alguna manera a través també de missatges i de fer crides a fer suport als membres dels sindicats que han estat i participat en aquesta negociació i que han decidit passar la nit aquí. Qualsevol cosa, Maria, línies obertes i seguim parlant-ne, tot i que s'entén que la negociació avui per part del departament acaba aquí i s'emplaça, com deies, a demà a les 10 del matí. Gràcies, Maria.
1: Bona nit.
4: Doncs en paral·lel a aquestes converses, avui ha tornat a ser dia de vagues en escoles i instituts. Avui era el torn del Maresme i el Vallès. Segons el departament, el seguiment ha estat del 15%. S'han fet talls a l'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. A Mataró una manifestació ha passat pels instituts públics del municipi per demanar als directors una dimissió en bloc, com ja ha passat al País Valencià.
5: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

també encara viu informativament parlant, quan passen ja pràcticament 12 minuts de les 10 en punt de la nit, és l'incendi que al llarg de la tarda ha preocupat força els bombers de la Generalitat a Òrrius, al Maresme. Ha estat un incendi declarat aquest migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. A aquesta hora mantenen activat el confinament a Òrrius. Sí que s'ha de dir, però, que el foc ha afectat, a banda d'aquesta indústria, una hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi sí que...

0: Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que tot aquest material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
1: Ara mateix continua actiu l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
2: Les flames han estat molt a prop de diversos habitatges, Cèlia, ben bé a uns 200 metres d'alguns habitatges d'Òrrius. Hi ha hagut persones desallotjades?
0: Els bombers pròpiament no han executat cap ordre d'evacuació, tampoc ho ha fet l'Ajuntament, però a quarts d'una del migdia, 14 persones que viuen a la urbanització més propera de l'incendi, es diu Camp Planes, han marxat per voluntat pròpia i passarà la nit a casa de familiars al centre del poble, que per cert té uns 800 habitants. Tots ells continuen pendents de l'evolució d'aquestes flames.
3: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
4: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
5: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi, i una columna de fum molt gran. Llavors, al cap d'una estona, un xicot aquí del poble, que és bomber, però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
0: El dispositiu ha mobilitzat 31 dotacions, entre les quals 4 mitjans aeris i una vuitantena d'efectius. L'incendi no ha causat ferits ni danys importants en edificacions i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
6: Gràcies, Cèlia. Un dels components dels incendis, sens dubte, són les temperatures altes. Doncs bé, a partir de les 11 us explicarem que a Lleida avui s'ha batut el rècord de temperatura en un mes de maig, arribant als 37,3 graus. La calor és intensa, però a tot arreu aquests dies, i es preveu que això marqui la campanya d'incendis d'aquest any. Els bombers l'encaren amb 300 professionals més que ja s'han incorporat al cos. La campanya comença l'1 de juny, té els ulls posats en els focs que poden superar la capacitat d'extinció dels bombers, com ja ha passat alguns d'aquests anys. Ens ho explica la Montse Poblet. Bona nit, Montse.
7: Hola, bona nit. Els bombers han qualificat aquesta campanya de clàssica perquè, malgrat l'incendi d'Òrrius, s'activarà l'1 de juny dins del calendari normal, i perquè, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest tenim els boscos força humits. David Borrell és el cap del cos de bombers.
8: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
7: El problema són les temperatures, cada cop més altes, que propicien incendis per sobre de la capacitat d'extinció dels bombers. Fa 20 anys, només un 0,2% dels focs forestals s'escapaven de l'extinció. Ara ja són un 11% del total. És per això que Borrell subratlla els canvis de tàctica que ja han adoptat el cos i la nova estratègia de gestió forestal orientada a dibuixar un territori on puguin frenar aquests focs.
8: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
7: D'aquests 14 eixos, 5 ja s'han començat a treballar, però fins l'any vinent no començaran a ser efectius per les tasques d'extinció dels incendis.
9: Catalunya nit.
2: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, ahir s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per tal de boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz, a la seu del Partit Socialista a Madrid. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls està esgotant la paciència. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
10: Hola, bona nit.
2: Quan està previst que comparegui Sánchez?
10: Segons la Moncloa, la compareixença també s'ha demanat per informar del Consell Europeu del 18 de juny. Per tant, caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero ja haurà declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i avui el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien

0: de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puentes atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
1: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
2: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
0: No van tan lluny Esquerra i Junts que, com Sumar, volen més explicacions. Sentim Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tom de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
4: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
0: I és que cap dels socis vol saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
5: Gràcies, Dani. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
6: Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat aquest dijous avui per primer cop de les investigacions al PSOE. Ho ha fet l'endemà que l'Audiència Nacional també demanés les factures de la campanya electoral del Partit Socialista de Catalunya que el va portar a la presidència. El líder català no s'ha referit a aquest requeriment i, seguint la tesi del ministre Puente, que ara sentíem, ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
7: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
5: I enmig de tot aquest enrenou, aquest matí ha començat a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment pel biaix polític que assegura que té.
8: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
5: La fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 acusats, però les acusacions populars li reclamen fins a 3 anys de presó.
6: Pel que fa als casos de corrupció, avui l'atenció més centrada en el PP. El judici per l'operació en Kitchen ha entrat en la recta final i l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Han declarat això com acusats al judici de la Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
9: Bona nit. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior en el govern de Rajoy, i la seva mà dreta, Francisco Martínez, han seguit el mateix guió. Ho han negat tot.
10: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
11: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
9: No en sabien res i en el cas de Fernández Díaz ha insistit que es va assabentar de l'operació Kitchen per la premsa 2 anys després que passessin els fets i que en cap moment el partit li va fer arribar cap preocupació del que podia saber Bárcenas.
10: Desde el Partido Popular... Sí. A mí, desde luego, no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
9: I seguint el mateix relat, Francisco Martínez ha qualificat de fantasia que ordenés buscar discos durs de l'extresorer del PP.
11: Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
9: Els dos acusats s'enfronten a 15 anys de presó per delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat.
5: I a tot això, mentrestant, va passant el temps i d'aquí dos dies, dissabte, es complirà el segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés i només s'han beneficiat de la mesura de gràcia menys de la meitat dels manifestants i polítics independentistes que hi tenien dret. Són dades que ha fet públiques avui l'entitat Alerta Solidària i que ens amplia en Joan Vilaplana. Bona nit, Joan.
12: Bona nit. Des d'aquesta organització calculen que s'han amnistiat 245 dels 502 activistes i dirigents independentistes que es podien acollir a la llei. Per tant, el 49%. En canvi, la mesura de gràcia s'ha aplicat en el 97% dels casos de policies que l'han demanat, un total de 158. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
12: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
13: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
12: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i les dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data.
5: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Fem ara una pausa per la publicitat i res, de seguida tornem amb la crònica internacional que, com ja hem destacat en la portada, Benjamin Netanyahu hi torna amb Gaza i demana a l'exèrcit que ocupi encara una part més gran de la franja.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
16: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
17: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
18: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
17: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
19: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
20: Senyores i senyors, bon dia.
21: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
22: Estàs confonent correlació amb causalitat.
23: No,
22: és un problema de primer de filosofia, de lògica de la
23: ja
22: humilla.
23: Que és lo mateix
22: que
23: la IA.
22: Que tots els pobres siguin delinqüents.
24: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
25: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
26: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
27: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
21: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
28: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
21: Amb Ricard Ostrell.
29: Em van passant coses.
28: Sí.
30: La nit dels ignorants s'hereda.
31: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
32: Pot arribar a travessar oceans.
33: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
34: Veu com creixen els seus oients màgics.
35: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
34: I posa la pell de gallina.
36: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
21: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
36: És que m'heu posat la pell de gallina.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
37: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 3 minuts i mig i arribarem a 2:15 de la nit. Benjamin Netanyahu no afluixa. Al contrari, malgrat el precari alto el foc decretat a Gaza des de fa gairebé 8 mesos, el primer ministre israelià planta cara i avui s'ha presentat a la Cisjordània ocupada per fer un anunci molt i molt controvertit. Xavier Vilà.
1: Sí, en conversa amb un periodista i davant d'un públic entregat, Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit israelià que ignori els termes de l'alto el foc i prengui el control del 70% de la franja. Ara és del 60%. Netanyahu, en to sorneguer, també responia a la part de l'audiència que li demanava una ocupació total de Gaza.
2: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
3: Al 100%, al 100%.
2: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
1: Durant aquests gairebé 8 mesos d'alto el foc, l'exèrcit israelià ha traçat una anomenada línia groga que amuntega els 2 milions d'habitants de la franja en menys de la meitat del territori. En un altre front bèl·lic, al Líban, Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar per primer cop en molt de temps la capital Beirut i 135 objectius més en altres punts del país, malgrat l'alto el foc decretat entre les parts el mes passat.
4: I mentrestant, l'Iran ha anunciat el llançament de diversos míssils des del sud del país després que al llarg del dia s'hagin reprès les hostilitats amb els Estats Units. Aquests nous atacs coincideixen amb l'anunci que les dues parts haurien arribat a un preacord per ampliar l'alto el foc 60 dies i aixecar el bloqueig d'Hormuz. És una entesa que estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, segons diversos mitjans occidentals, però que és clarament fràgil, com veiem. Vicent Mifsud, bona nit.
2: Hola, bona nit. Donald Trump ha parlat en les últimes hores amb l'emir de Qatar i el seu govern estaria mantenint contactes amb diversos aliats del Golf i de l'Orient Mitjà. L'Iran, però, diu que el text d'aquest preacord encara no estaria finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos, segons l'agència iraniana Tasnim. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions a Teheran.
5: Nothing is going to be on the table.
6: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert. I que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
2: Aquest punt clau en les negociacions ha anat acompanyat d'un increment, com dient, de les hostilitats al voltant de l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà ha atacat objectius militars iranians per segona vegada en 3 dies i Teheran ha respost amb el llançament de drons contra una base aèria nord-americana a Kuwait que no ha causat danys.
0: I avui tenim novetats sobre el cas de la mort del fundador de Mango. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen, recordem, una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
7: Bona nit, Manel. Doncs sí, el recurs presentat davant de l'Audiència de Barcelona i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. Els advocats miren de rebatre la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma la jutge, i que fins i tot en una de les ocasions va marxar ben aviat perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112, en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic, el fundador de Mango, tenia una malaltia als genolls i que hi ha un vídeo en què es veu que van sopegar mesos abans de l'accident. En el recurs es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional, diuen, de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat, asseguren, una condemna social a la qual ha contribuït les imatges de la detenció.
0: Gràcies, Rafael.
4: La visita del Papa el 9 i 10 de juny a Catalunya mobilitzarà 5.600 agents dels Mossos d'Esquadra. Com dèiem, el pontífex serà a Catalunya del 9 a l'11, al matí, que és quan marxarà, i durant el seu pas per Barcelona i per Montserrat es desplegarà un ampli protocol de seguretat amb fortes restriccions. Oriol Pujado, bona nit.
8: Què tal, bona nit?
4: Avui hem sabut alguns detalls del que farà allà el 14.
8: Això mateix, per exemple, el recorregut que el pontífex farà amb el Papa mòbil pels carrers de Barcelona. Serà un trajecte d'un quilòmetre aproximadament des del carrer Rosselló i fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran fins a 9 illes de cases, són les que envolten la Sagrada Família de Barcelona. Núria Parlon és consellera d'Interior.
9: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
8: Això a Barcelona, Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Només hi podran arribar les persones que tinguin una acreditació. Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Terrassa vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. A Barcelona, a més, s'instal·laran dues pantalles gegants al carrer. Una es situarà a l'Arc de Triomf, l'altra a la plaça de les Glòries.
0: I no tothom l'espera de la mateixa manera. Hi ha tres col·lectius laics que estan preparant una manifestació coincidint amb l'arribada del pontífex. Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, una de les entitats que impulsa la campanya.
10: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: L'entitat també ha presentat un nou informe que conclou que la població no religiosa a Catalunya es manté al voltant del 40%.
4: Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem explicant-vos un èxit de la medicina que s'ha produït a l'Hospital Sant Joan de Déu i al Clínic de Barcelona.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te a CaixaBank.cat.
14: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
17: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
18: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
17: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
19: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
17: Anna Valdívia, investigadora en intel·ligència artificial.
20: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
17: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
21: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
17: Solidaris.
22: Amb Mercè Folch.
17: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
12: Dissabte a les 10 de la nit. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: A Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i, de fet, és un dels pocs casos que s'han fet al món. Toni Fortesa, bona nit.
1: Bona nit.
4: Com s'ha aconseguit fer una operació així?
1: Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i s'havia de fer en un espai molt petit i amb uns instruments de només 3 mil·límetres. El director de BC Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat del cas.
3: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
4: I com va viure la família la decisió d'operar?
1: Doncs la mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
22: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrián, me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
1: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital, que va voler assegurar-se que la mare tingués tota la informació abans de permetre la intervenció. Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
0: Doncs seguim parlant de medicina, però ara de les condicions de feina, perquè a partir de dilluns 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquestes és la nova mesura de pressió del Sindicat de Metges de Catalunya, que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat pública. Marc Presseguer.
23: Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals deixaran de donar aquest servei fora del que indica la seva jornada laboral. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà la cirurgies, les proves i les exploracions que impliquin sedació. Pel que fa a la situació de les llistes d'espera i la seva evolució durant el 2025, el sindicat afirma que el pitjor són les demores per visitar especialistes. Han augmentat els dies d'espera al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Les intervencions quirúrgiques es fan dins el termini legal, però han augmentat les esperes en algunes àrees concretes. A escala territorial, la situació més desfavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, el Vallès i el Maresme.
4: Podem saludar a aquesta hora Xavier Lleonart, que és secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Bona nit.
24: Bona nit.
4: El titular, per tant, o el que se'n desprèn és que els metges, amb l'acumulació d'hores extres, el que fan també és contenir aquestes llistes d'espera, que encara podrien ser, per tant, més llargues. Han calculat l'impacte que pot tenir aquesta mesura de protesta i de pressió que començareu dilluns?
24: Doncs es fa difícil de dir. Per començar, m'agradaria... ja que estem en directe, m'agradaria actualitzar-vos les dades. Aquest migdia, quan hem donat la roda de premsa, parlàvem de 38 serveis. Mm. A hores d'ara són més de 60.
4: Que s'han adherit en aquesta protesta.
24: Exacte. I, per tant, l'impacte està en funció del nombre de companys i companyes que s'hi adhereixin, però el que sí que és cert, tal com comentàvem avui a la roda de premsa, és que durant massa temps l'administració ha pensat que la solució a tots els seus problemes es basava en demanar o en exigir, pràcticament, el sobreesforç dels professionals, i com tal com comentava, un adjunt de qualsevol d'aquests serveis que ara s'està plantant, doncs entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades. Amb la qual cosa, això s'ha normalitzat. L'administració abans feia plans de xoc per reduir les llistes d'espera, ara ja no hi ha plans de xoc perquè estem xocats constantment. La solució que estan donant per intentar reduir, que tampoc no aconsegueixen, per la precarització que hi ha de la feina assistencial, doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
4: Xavier, entenc que que apunteu és senzillament la falta de professionals, no? Que en altres sentits, a nivell d'equipaments, d'actualització del sistema d'atenció als pacients, etc. Tot això va funcionant, però el que falten són mans, més mans. Quantes mans farien falta per revertir aquesta situació?
24: És una pregunta que té una resposta lògica, però no senzilla de quantificar. Per una raó molt simple. A hores d'ara, el Departament de Salut encara no ha fet públic quants professionals hi ha al sistema. És a dir, el Departament de Salut no és capaç de fer públic el nombre de professionals que hi ha. Per tant, tot ho basem en estimacions. I sembla bastant clar que en aquests moments pel nombre d'activitat extraordinària que s'està exigint fer en els professionals, sembla que ens podria faltar aproximadament una tercera part de les persones que actualment estan treballant. Mm-hmm. És a dir, les plantilles s'haurien d'incrementar aproximadament en un terç de la plantilla actual.
4: És interessant perquè d'alguna manera sí que podem fer-nos una fotografia. Ara ho dèiem també que les llistes augmenten sobretot per visitar-se amb especialistes. Amb quines especialitats el nostre sistema va més coix?
24: Doncs hi ha una especialitat que s'emporta a la palma, que en aquest sentit, perquè pràcticament a totes les regions sanitàries surt malament, que és l'al·lergologia. L'al·lergologia, pràcticament a tot arreu, a tot Catalunya, té unes llistes d'espera per una primera visita absolutament disparades. Però després hi ha altres especialitats, que són les clàssiques. De fet, són les especialitats que o les especialitats que el mateix Departament de Salut ha titllat o ha etiquetat com d'especialment deficitàries. Doncs, i són bastant conegudes. Pot ser urologia, traumatologia, és a dir, aquestes especialitats que tenen alta demanda, sobretot en una població que està envellint any a any, doncs són les especialitats que acostumen a tenir més espera.
4: Molt bé, doncs a partir de dilluns, aquesta seixantena de serveis d'hospitals, amb aquesta dada actualitzada per Xavier Lleonart en directe aquí al Catalunya Nit, el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, no faran hores extres com a mesura de pressió, per tal que el departament entengui que fan falta professionals. El sindicat apunta, aquesta és una altra dada, que un terç de l'activitat assistencial es fa amb hores extres dels professionals. Xavier, en tornem a parlar segur a partir de dilluns. Que vagi molt bé. Gràcies.
24: Gràcies a vosaltres.
0: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, volem parlar ara de Bolívia, perquè el Parlament ha ampliat els poders del president per decretar l'estat d'excepció, després de setmanes de violentes protestes de diferents col·lectius socials per l'encariment de la vida i la petició de millores salarials. 6 mesos després d'arribar al poder, el conservador Rodrigo Paz s'enfronta a la crisi més greu del seu mandat. Això ens obliga a connectar amb el nostre corresponsal a Llatinoamèrica, que és el Joan Biosca. Bona nit, Joan.
2: Manel, què tal? Bona nit.
0: A veure, de moment tenim el president bolivià, Rodrigo Paz, que no ha decretat l'estat d'excepció del país, però sí, que no serà una sorpresa si ho acaba fent.
2: Sí, així és. Té la capacitat de fer-ho i podria això succeir en aquestes pròximes hores. Té llum verda del Parlament, però ha fet diverses crides al diàleg entre les parts, ja a camí d'un mes de protestes amb piquets i carreteres bloquejades que ja han provocat 4 morts. Això a la zona de La Paz i El Alto, a l'altiplà bolivià, pràcticament sense oxigen. dirigent als hospitals, desabastida d'aliments i sense combustibles. Un caos a mig any d'haver arribat al poder el president del país andí, el conservador Rodrigo Paz, protestes en contra seva de sindicats i moviments indígenes. És un cara a cara, Manel, entre el president conservador del país andí, que ha aplicat fortes retallades, i l'expresident de Bolívia, Evo Morales, que acusa Paz de ser, diu Morales, una titella neoliberal dels Estats Units.
0: Doncs tenim ara aquest xoc entre aquests dos líders, però quina és la guspira que han encès aquestes protestes?
2: Sí, mira, Rodrigo Paz va arribar a la presidència de Bolívia, com dèiem, fa 6 mesos, prometent tisorades i retallades estatals per aprimar l'Estat, i el detonant ha estat la retirada de les subvencions al preu dels carburants, fins ara subsidiats a Bolívia, ara ja no, però al país andí molts creuen que això és una cortina de fum, ja que qui lidera aquestes protestes opositores contra Paz és Evo Morales, l'expresident bolivià, atrinxerat a El Chapare, que és la zona cocalera que ell domina i controla, rodejat de seguidors seus, que li fan com de guàrdia pretoriana, i acusat d'haver violat una nena de 15 anys amb qui hauria tingut una filla. Això ja fa uns anys que va succeir. Se'l vol jutjar per això. No s'ha presentat darrerament al judici en contra seu i està en cerca i captura.
0: Doncs déu-n'hi-do la situació. Gens tranquil·la pel que ens expliques que s'està vivint a Bolívia. Veurem què és el que passa les pròximes hores. Joan Biosca, moltíssimes gràcies, en directe des de Buenos Aires.
2: Bona nit.
12: Catalunya nit.
4: La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius i que no passen els controls de la Comissió Europea. Traiem el cap a Brussel·les. Bruno Forte, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: La comissió, que recordem-nos, el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials.
5: I ara la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
6: Our message is clear.
7: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
5: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que la Comissió Europea ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa i, en aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
7: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
5: I ha recordat que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
4: Molt bé, gràcies, Bruno. Bona nit.
5: Adéu-siau, bona nit.
0: Minuts i les 11. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant el valencià. És un moment delicat per la institució que fixa la normativa del valencià perquè ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament. València, Alba Barbosa.
8: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria però admeten que no passen pel millor moment.
9: El que confia realment és que la llengua i l'acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
8: L'acte ha repassat els inicis de l'acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
6: ja parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
8: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
10: És un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.

0: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha obert avui al públic la Casa d'Arena, la primera gran exposició antològica a Espanya del jove pintor xilè Guillermo Lorca. La mostra recull els últims 15 anys de treball de l'artista, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. Montse Mas.
1: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
2: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia, y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
1: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
2: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración. Y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
1: I entre els nous projectes que té en ment destaca un quadre sobre Sant Jordi.
2: Bueno, he visto todos los referentes de Sant Jordi y el dragón. Lo tengo en la mente hace años. Va a ser una lucha. Va a ser un poco más violenta la escena del clásico.
1: Potser el pintarà a Barcelona, on hi passa, diu, força temporades. De moment, la seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
3: David Ubach, bona nit. Actualitat esportiva, tenim ja preparats els tres àudios d'avui, que tots tenen un adéu, per leitmotiv. Comencem amb Mapi León, que deixa el Barça femení juntament amb Bona Batlle.
4: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
5: Aquesta era Mapi León, jugadora emblemàtica del Barça femení de futbol. Un comiat de Mapi després de 9 temporades, ara ella ho recordava, en les quals ha sumat 27 títols. S'afegeix al d'ahir d'Alexia i el també confirmat avui mateix pel Barça com el de Mapi, Dona Batlle, en el cas de la Vilassarenca, segona etapa a l'equip blaugrana, que ha constat de 3 anys. Les dues s'han acomiadat amb aquesta última Champions assolida. En canvi, ara hi ha un gir de guió respecte als futurs de Salma Parallero i de Marta Torrejón, que estaven en la rampa de sortida, però el cos tècnic del Barça ha demanat continuïtat de plantilla a l'àrea esportiva i, per tant, hi hauria un replantejament i ara apunten a quedar-se.
0: Molt bé, perquè déu-n'hi-do, quedarà molt transformat, també l'equip, no?
5: Sí, amb les marxes que hi haurà, sí, són, sobretot per la d'Alexia, insubstituïble, però déu-n'hi-do amb Mapi i amb Mona Batlle, sí. Mapi, l'última dècada, jugadora de referència també del Barça.
0: Molt bé. Segon document sonor del dia del món dels esports, amb un altre adéu. En aquest cas l'explica Jordi Costa. Parla de l'adéu de Michel Sánchez del Girona.
6: Avui s'ha fet oficial la no continuïtat de Michel.
5: El tècnic del Girona, doncs, que se n'anirà de Montilivi, coincidint amb la finalització del seu contracte, cada cop cobrava més força aquesta opció. L'àrea esportiva del Girona amb la presidència, doncs, han optat per la no renovació de Michel després d'aquests 5 anys. I tot just 5 dies després de consumar el descens a segona, Michel va agafar l'equip a segona, el va pujar a primera i sobretot la seva gran fita va ser conduir-lo a la participació a la Lliga de Campions que va disputar el Girona la temporada passada. I una etapa en què Michel, pel seu tarannà, deia el comunicat del Girona agraint, doncs, el seu tracte humà amb tot l'entorn, li agraïa això a Michel i s'ha guanyat el cor del gironín, sens dubte, el que ha estat el tècnic del Girona en les últimes 5 temporades, que ara, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, marxarà a dirigir l'Ajax d'Amsterdam, un històric del futbol europeu.
3: Déu-n'hi-do, i ja veurem qui ocupa la banqueta del Girona. I un entrenador que marxa també, Xavi Pasqual, del Barça de bàsquet, que avui n'ha explicat els motius.
7: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
5: Pasqual, que recordava que al novembre, quan va agafar l'equip, doncs ja li deia una mica al cap que... potser no ho havia de fer, però que el cor va tirar endavant per anar a ajudar el Barça en un moment delicat. Ho ha fet, però no ha pogut aconseguir aquesta classificació pels quarts de final d'Euroliga, que havia fet sempre Pascual amb els equips que havia dirigit. El Barça va caure en l'últim partit del play-in, que és la repesca. I la raó principal que ha donat és l'elevat desgast que, en certa manera, sense dir aquesta paraula, però que ell s'autoinfligeix amb el Barça, que ho viu molt, que ho pateix molt, i que el patiment se li triplica, que no pas quan ha dirigit algun altre equip, no? És molt culer. Tampoc es considera la persona idònia per encapçalar el nou projecte que ha qualificat d'engrescador amb els fitxatges que ja s'han fet, pel que dèiem, per com ell ho viu, ni tampoc per dinàmiques de treball que es donen a la Barça, que és un club poliesportiu, no és un club de bàsquet com altres que ha dirigit Xavi Pascual, no? I sobretot també ha negat cap guerra ni amb l'àmbria esportiva, és a dir, amb Juan Carlos Navarro, el que encapçala aquest departament, ni tampoc amb la presidència.
6: Molt bé, doncs a veure on anirà, o ja té destí?
5: Sí, al Dubai, el que passa que Pascual té 2 anys més de contracte i haurà de pagar de la seva butxaca uns 400.000 euros per rescindir aquest contracte amb el Barça. Se n'anirà al Dubai, que vaja, li multiplicarà la fitxa que té amb el Barça.
6: Gràcies, David.
5: A vosaltres, adéu-siau.

0: Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó, però avui crec que tant és el que digui aquest home.
1: No, no, no, no cal fixar-s'hi gaire, fa molta calor.
0: Sí.
1: Ja està.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, és una cançó de Creed que es diu Higher, i a més de la cançó diu com pots portar-me més amunt, doncs
1: de
2: una miqueta
0: sí,
2: més.
0: Seriosament, sí? Anem més amunt?
2: Cap a ponent, no tot arreu. Cap a ponent i cap a l'interior de l'Ebre pot pujar una mica més. Avui hem tingut molts rècords de temperatura màxima per un mes de maig. Les estacions del servei, 31 de les 126 amb més de 20 anys de dada, han fet rècord de temperatura i en alguns casos, com és el cas de Lleida o de Tortosa, amb observatoris de, o de més de 100 anys en el cas de Tortosa o de Lleida de 86 anys, no s'havia registrat mai un valor tan alt. Fins i tot, per exemple, a Vinebre han arribat als 38,5 graus, que és la temperatura més alt més de maig, després del maig del 2022, que segurament també recordeu. Per tant, avui ha fet molta calor i demà repetirem. Aquests sectors encara pot pujar una mica més, a la resta, si fa no fa, potser la costa i el prelitoral baixen una mica. Això vol dir que passarem dels 30-33 als 29-28, per tant, o 30, per tant, encara continuarà fent molta, molta calor. I poques novetats més demà. Com a molt tindrem alguna nuvolada. Avui hem tingut algun ruixat, molt poca cosa. Demà algun ruixat més. Fruit d'aquesta mateixa calor, les nuvolades demà poden créixer amb una miqueta més de ganes i podran portar algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu. Per tant, no baixa del tot. En algun punt pot baixar una mica, però en canvi, en aquest sector de Ponent o l'Ebre, pot pujar una mica, un grau. Per tant, demà podrem repetir encara algunes temperatures de rècord.
0: Doncs estem avisats i ara cadascú que faci el que pugui.
1: Ara, de fet, d'aquí uns minuts traurem el cap a Lleida perquè ens expliquin com han viscut aquesta jornada de rècord de temperatura i calor allà. Amb aquest missatge de que demà potser una mica més.
0: Sí.
2: Molt poquet, però en algun lloc una mica més, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Són les 11. El 28 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I en aquesta última hora tornarem a passar pel Departament d'Educació. Els sindicats s'hi queden a passar la nit, també per Lleida, on han batut el rècord de calor en un mes de maig, i tindrem una sèrie de notícies sorprenents, podríem dir. Per exemple, la del robatori de 40 xais que la policia ha pogut resoldre gràcies a l'anunci que els lladres van posar a internet per vendre els animals.
1: I explicarem bé una història que està circulant com la pólvora. És una anècdota que protagonitza l'humorista Judit Martín. Li van demanar que posés una veu. Havia d'imitar Montserrat Caballé, tot plegat anys després que la soprano hagués mort i per un homenatge que conduïa el director teatral Lluís Pasqual. No només no li van pagar la feina, ha explicat Judit Martín, sinó que en l'acte d'homenatge, Pasqual va utilitzar la veu com si fos la veritable Caballé. I li feia dir que si mai li feien un homenatge, volia que li fes ell, Lluís Pasqual.
0: Aquesta matinada, Bruce Springsteen ha portat el seu concert protesta contra Trump a la capital política del país, a Washington, i ha assistit el nostre corresponsal, l'Oriol Serra, i parlem de seguida.
1: I els dijous, ja ho sabeu, parlem de cinema amb l'Àlex Gorina. Ens portarà una selecció de títols que ens ajudaran a entendre alguna de les notícies d'aquests dies.
0: I avui l'oient que tenim assegut aquí amb nosaltres a primera fila és expert en fer-nos passar el temps ben entretinguts, ja sigui com el Gorina parlant-nos de cinema, però també plantejant-nos preguntes com ara de quin arquitecte és l'obra, l'Institut, per exemple, l'Institut Pere Mata de Reus, Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch o Antoni Gaudí. Avui tindrà l'última paraula del dia el periodista Josep Maria Bunyol, que acaba de publicar Quadern de passaments de passaments temps històrics. Ens ho passarem bé. Doncs va, som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 28 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
4: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
5: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
6: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenint l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
7: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año.
9: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
10: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
11: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Con la operación Kitsch.
12: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
13: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
14: Al 100%, al 100%.
13: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
15: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
16: El que confíe realment és que la llengua i l'acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar.
17: Jo he preferit no parlar de les retallades del pressupost de la Generalitat, que és una cosa que tot el món sabia, era Vox Populi.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Són les 11:07 i volem tornar ara en directe al Departament d'Educació, on els representants sindicals passaran la nit. Avui les dues parts s'han reunit durant 6 hores, però continuen sense tancar cap acord. La consellera Niubó els ha emplaçat a seguir negociant demà al matí a les 10. Tornem, com deia, cap al Departament. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Quina és la situació, Maria, ara mateix aquí a fora, davant del departament on esteu?
2: Doncs mira, de que pràcticament aquest centenar de manifestants que s'han arribat a concentrar aquí davant del departament, el que han fet és moure's una mica més avall i han anat fins a la via Augusta. Ara mateix ja la via tallada. Fa uns 15 minuts que han tallat aquesta via, dèiem, comptant així, mal comptats, pràcticament un centenar de persones que s'han anat acostant, han anat venint mica en mica i han cobert, doncs, l'entrada del departament, tota la façana principal, amb un gran cartell que posa, doncs, Niubó, dimissió, i també demanant, doncs, aquesta vaga educativa. Sentim, consignes que demanen la dimissió de la consellera Niubó, doncs, critiquen també el seu salari en comparació, doncs, als docents, que recordem que és bàsicament el principal escull que hi ha ara mateix en aquest conflicte laboral.
1: Per tant, ara la situació que tenim és, per una banda, la Gran Via tallada, per tant, amb docents...
2: Via Augusta, exacte.
1: Això, la Via Augusta tallada, a fora, i a dintre els sindicats estan passant la nit a dintre del departament,
2: Exacte, sí, nosaltres ja ens han dit, ens han convidat, a sortir de l'edifici els periodistes que hi estaven treballant. Els sindicats ens han fet arribar, doncs, una fotografia i no tenia massa secret, Estaven asseguts a la taula, doncs, començant de nou una nova reunió amb tots, que veiem principalment són els representants dels sindicats del comitè de vaga, i veiem, doncs, representants d'USTEC, representants de professors de secundària, de la CGT, i també de la intersindical. Vaja, explicaven això, que començaven una nova reunió amb tots aquests delegats sindicals per analitzar tota la situació, i clar, ens hem d'imaginar, Manel, que us s'allargarà fins demà com a mínim al matí, perquè a partir de les 10 els torna a esperar la consellera.
1: Clar, doncs veurem què és el que passa demà i si finalment arriben a algun acord abans del cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Maria.
2: Fins ara.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5: 25 de desembre de 2017.
4: I el número de la sort, el...
5: 2.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira, s'han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Ha sentit el que acaba de dir?
6: Que a Mallorca no feu l'amor.
3: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
11: Porque se me va
0: Catalunya nit.
11: Toda la fuerza por la boca.
0: Les notícies.
11: Que me condena y se equivoca sin poderlo remediar.
0: Sota la llum de la lluna.
11: Porque no puedo pensar.
0: Amb Manel Elias.
11: Porque la luna se ha vuelto loca.
0: I Agnès Marquès.
11: Ya no me quiere, ya no me toca. Luna lunera, porque te vas.
0: Catalunya Ràdio.
1: I ara una de les notícies més comentades de, del dia, sens dubte, la calor que l'hem notat a tot arreu, però hi ha un punt on s'ha arribat a un registre històric. Estem parlant de Lleida. Avui s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus. 37,3 graus de temperatura a Lleida avui, mes de maig encara, i això vol dir rècord perquè supera els 36,8, que déu-n'hi-do també, que es van assolir el 2022. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
2: Bona nit.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, la veritat és que sí, ha sigut dia de rècords. Hem estat pendents, de fet, tota la tarda a veure si arribàvem a superar aquesta temperatura de 36,8, però efectivament, com deia,

0: calurosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
1: Això és el rècord dels últims 86 anys, que és la dada que ells tenien. De fet, Manel, el 2025 ja vam estar també molt a prop d'este rècord, diguéssim, perquè vam arribar als 36,5, que també déu-n'hi-do per un mes de maig. I una situació, jo m'he entretingut una mica mirant les dades, perquè la més baixa de la sèrie que tenen des de l'Observatori Meteorològic de Lleida és el 1984. Quan diries que vam arribar de màxima?
2: Si és la més baixa, aquí estem parlant, doncs diria, no sé, posem-hi 29 graus.
1: Doncs no, 25, perquè vegis el contrast, són 12 graus de diferència.
2: És molt,
1: Això avui, Manel, perquè demà la perspectiva és que puguem tornar a batre rècords. Mira, això ens explicava l'Armand.
0: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superen el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
1: Així que sembla que tindrem calor per dies aquí ponent.
2: S'ho relaciona molt amb la boira, però també no hem d'oblidar que a Lleida interior fa molta calor. Estem arribant a aquests rècords. No sé la gent si ho comenta molt, què en diuen, si hi ha estratègies aquí per superar-ho o què es fa.
1: A veure, la diferència que té Ponent i també alguns punts de les Terres de l'Ebre i l'interior de Catalunya és que la calor seca. Per tant, jo crec que la passem una mica millor que a la costa, que sempre és més difícil amb les altes humitats, no?
2: Això és veritat, sí.
1: Però tot i així, hem sortit del carrer, hem parlat amb la gent i, efectivament, doncs els ha agafat una mica com amb el pas canviat i tampoc sabia gaire gent que havien batut el rècord. Mira, això ens explicaven.
3: No ho sabia, però déu-n'hi-do. Fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
4: Pues no ho sabia, però m'ho crec perquè, vamos, està apretant...
5: Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
6: M'esperava que fes calor, però no tanta.
1: Hi havia una altra pregunta obligatòria esta tarda aquí a Lleida, perquè era per si havíem fet el canvi d'armari. I ho dic per una dada concreta.
2: Sí?
1: I és que fa dues setmanes exactes, el dia 14 de maig, la màxima va ser 21 graus. Per tant, ja podem veure la diferència.
2: Sí. I què? I la gent havia fet canvi d'armari o què?
1: Doncs la veritat, alguns sí, alguns no. Mira, què ens deien.
4: Per entre unes coses i altres, doncs no m'ha donat temps, així que encara tinc tota la roba d'hivern a l'armari.
6: I sí, he fet canvi d'armari, però, per exemple, encara no m'estic acostumant a portar pantalons curts.
4: Encara teniu la roba d'hivern a l'armari i ho tinc tot barrejat.
1: Això que veus, una mica de tot. Hi ha gent més previsora, gent que encara anaven, com aquell que diu, amb la jaqueta posada, perquè no se n'avenien de la calor que podia arribar a festa tarda.
2: Clar, doncs no us podem animar, perquè demà podem tenir nou rècords, ja veurem, però tot i així el que ja podem dir segur és que també farà moltíssima, moltíssima calor. Que sigui lleu. Moltíssimes gràcies, Júlia Albacar.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
7: La setmana passada aquí al Catalunya Nit vam parlar amb un ramader de Lleida que havia patit un robatori de cireres. Li van sostreure 6 tones de cireres per valor de 20.000 euros. I avui us expliquem un altre robatori de xais, en aquest cas, en una granja de Maçanet de la Selva. Són robatoris que ens sorprenen perquè necessiten d'una logística important i tot i així aconsegueixen tirar endavant. En aquesta ocasió havien estat robats 40 xais, però, i això també és sorprenent, els lladres van posar-los a la venda al portal Mil Anuncios. I gràcies a això, Maria Rovira, bona nit.
8: Hola, bona nit.
7: Gràcies a això n'han pogut recuperar una part i també detenir una persona.
8: Sí, els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres, de fet, els Mossos ja els van localitzar en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Aquests grangers o aquests propietaris d'aquesta granja agraeixen la ràpida actuació dels agents, també, sobretot, l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet.
7: Sabem el preu de venda, Maria, d'aquests xais a internet?
8: Doncs mira, sí, en aquest anunci es veu que venien els xais a més de 200 euros cada cap de bestiar.
7: Déu-n'hi-do.
8: Un dels ramaders, de fet, és en Marc Martín Pea, assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps a recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
9: Vull dir, jo el dematí, aquell matí plegava. Però va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
8: De fet, Agnès, dels 40 xais robats,

0: que eren dels més joves de la granja, se n'han recuperat una trentena, i la majoria femelles, perquè es veu que els lladres han venut sobretot i majoritàriament els mascles.
1: Els Mossos, Maria, estan investigant els fets. Què se'n sap del robatori?
0: Doncs mira, segons fons dels Mossos, a Sant Cebrià de Vallalta, on van trobar els xais robats a Maçanet de la Selva, també n'hi van trobar 30 exemplars més, i ara el que s'està investigant és d'on provenen i si també podrien venir d'un altre robatori. Allà mateix, els Mossos ens expliquen que van detenir un home presumptament relacionat amb els fets, tot i que sembla que no seria l'autor material del robatori, i se l'ha citat de moment perquè comparegui davant d'un jutjat de guàrdia a Arenys de Mar, i han de continuar doncs aquestes investigacions per acabar d'aclarir una mica tots aquests fets.
1: Dèiem en començar que són robatoris que ens sorprenen, perquè ens imaginem que han de tenir doncs una gran logística, no?, per robar 40 animals en aquest cas, però sembla, per informacions que hem anat explicant darrerament, que no és pas una excepció el que ha passat a Maçanet de la Selva.
0: No és una excepció, perquè en les últimes setmanes se n'han detectat d'aquest tipus de robatoris en poblacions de comarques com la Conca de Barberà, les Garrigues, el Segrià, el Priorat o el Maresme mateix. Els Mossos també van detenir aquesta mateixa setmana una persona precisament a les Borges Blanques. En aquest cas conduïa un camió robat amb 28 xais també robats des de l'Aragó. Els animals i el camió es van poder tornar als seus propietaris. Sembla doncs que en aquests casos també es va actuar doncs amb rapidesa. De fet, algunes organitzacions agràries reconeixen el degoteig d'aquest tipus de robatoris, n'han alertat, sobretot Revolta Pagesa, tot i que no consideren que hi hagi un creixement allò generalitzat, però sí que un degoteig, uns robatoris puntuals.
1: I que tenen un gran impacte en els grangers, en els propietaris, sobretot quan no són grans explotacions. Des de Girona, Maria Rovira, bona nit i moltes gràcies.
0: Adeu, bona nit.
2: Ara us volem parlar d'un cas que ha aixecat molt d'enrenou. De fet, s'està viralitzant el vídeo on s'expliquen una mica aquests fets, i, de fet, té tots els ingredients perquè això acabés passant. Hi ha implicats una de les grans divas de l'òpera catalana i un dels fundadors del Teatre Lliure, i l'escenari de tot plegat és el Gran Teatre del Liceu. Els fets van passar fa temps, però ara, gairebé per casualitat, s'han sabut i estan aixecant, com dèiem, molta polèmica. Valèria Aubareda, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: D'entrada, comencem explicant això darrer, com és que s'ha sabut aquest cas, per què en parlem ara?
3: Doncs l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia o a l'Està Passant, ha revelat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores, que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé. Bé, per ser sincers, ella no diu els noms i ho explica amb molta més gràcia que jo.
4: Yo recibí un mensajito de... aquí empezamos. O sea, no voy a decir el nombre por si acaso.
5: Iniciales.
4: ¿Vale? Iniciales. LL. Punto... Pascual. Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Y me dijo, mira, tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso, con nombre de Virgen Negra.
3: És innegable que té més gràcia que jo, eh?
2: No ho sé, més no ho sé, però que en té molta, sí, eh?
3: Moltíssima. Ella explica que llegeix unes frases que li donen escrites en uns papers i després de moltes proves i molts intents li diuen que ho ha clavat.
4: Entramos en el lugar de grabación, ¿vale? Y ahí estaba una de las que había sido, diríamos, su manager o persona muy cercana de la soprano. Me traje unas hojas y yo tenía que leer esas hojas, bueno, esas frases. Os puedo decir que repetí esas frases hasta la saciedad. Yeah. Hasta que hay un momento que vi que la que había sido la mano derecha se le perlaron los ojos. ¡Es ella!
5: ¡Es ella!
4: ¡Es ella! Y ahí me hicieron señales desde la pecera de ya está, lo tenemos.
2: Sí, sí, ho explica molt bé. De fet, estaríem aquí, ara ens escoltaríem tota la ruïna una altra vegada, eh? Però tenim, per tant, fins aquí la feina que va fer la Judit Martín. Acaba clavant Montserrat Caballé fins que algú diu, és ella, l'estic veient. Sapiguem ara per a què es va fer servir aquesta gravació?
3: Doncs uns dies després, el 12 d'abril del 2019, mig any després de la mort de Montserrat Caballer, li van fer al Liceu un homenatge dirigit i presentat per Lluís Pasqual. I en un moment de l'acte es va emetre un vídeo que es va fer passar com a autèntic, on la soprano, que en realitat és Judit Martín, diu que si mai li fan un homenatge, vol que el condueixi a Lluís Pasqual. Aquesta gravació, que és falsa, es diu que la va fer l'artista molts anys abans, el 15 de novembre del 1988, quan tots dos van inaugurar la reobertura del Teatre Fortuny de Reus.
5: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballer. Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
6: Si l'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
5: Això és una trampa. Ho havia decidit ella.
3: La clava, eh?
2: Sí, era la Judit Martín fent de Caballer, la clava, sí, sí.
3: Per cert, quan Pasqual diu afortunadament no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, és perquè l'acte va acabar amb el director teatral cantant al costat de la soprano. M'imagino la diferència. El més important, però, és que la gravació de la Judit Martín es va fer passar com un document real de Montserrat Caballer.
2: Déu-n'hi-do. A Catalunya Ràdio hem volgut anar més enllà i hem investigat aquesta entrevista també de què parlava Lluís Pasqual.
3: Sí, a la tarda de Catalunya Ràdio han parlat amb Quico Domènech, que juntament amb Carles Franzino van cobrir per Ràdio Reus l'acte al Teatre Fortuny. Ell ha negat haver fet aquesta entrevista.
7: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
3: Un últim apunt anecdòtic, si voleu. Judit Martín no va cobrar mai per aquesta feina.
2: Sí, déu-n'hi-do. Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions, i tampoc el Liceu, com a mínim de moment, que ha dit que la direcció artística, en aquest cas el Liceu, de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual. I com diem, de moment Lluís Pasqual prefereix no fer comentaris, o ja veurem si els acaba fent. Amb tots aquests ingredients això havia de circular i està circulant molt. Valèria Obereda, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, bona nit.
2: I els dijous, que és el dia que hi posa la mirada en David Guzmán, ja us podeu imaginar quin tema ha escollit.
8: En el món del postureig viral hi ha un impuls ben conegut sempre que traspassa una celebritat: la necessitat de ser un dels primers a lamentar-ne la pèrdua, i sobretot la temptació de buscar-hi un vincle personal. No n'hi ha prou amb l'elogi del difunt, cal adjuntar-hi una foto on surtis tu en actitud amistosa, o si no tens una foto a mà, convé que expliquis que tu ets la rapera gràcies al mestratge del finat. Però avui hem conegut un cas que supera amb escreix el gènere de la foto en famós, on el protagonista és qui la penja. El resum és que l'actriu Judit Martín la van contactar fa 7 anys per gravar unes frases fent-se passar per la Montserrat Caballer de finals dels 80. No cal dir que, com sempre, va clavar la imitació. Va arribar el 12 d'abril de l'any 2019 i el Liceu va retre homenatge a la gran cantant. I allà, en un discurs davant de tothom, el director de la gala, Lluís Pasqual, va explicar que va ser la mateixa Caballer qui li va demanar en el seu dia que dirigís el seu comiat quan ella faltés. I per demostrar-ho va posar l'àudio d'una entrevista a Ràdio Reus de l'any 88, on la soprano li deia efectivament això a Lluís Pasqual.
6: Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
8: El petit problema és que, pel que ha revelat avui la Judit Martín, aquella veu era la seva i no la de Montserrat Caballer, que no sabem si mai va desitjar que Pasqual dirigís la seva gala de comiat. S'ha de tenir un ego de la mida de la Capella Sixtina per muntar aquest show. Si t'han triat per idear un espectacle, sigues agraït, contempla el miracle i oblida'l. Algú que persegueix que tot un liceu l'aplaudeixi per haver estat ungit per la mateixa cantant, en realitat no necessita una ovació, sinó teràpia. L'any 2019 la suplantació requeria d'un esforç artesanal, en aquest cas una imitadora amb talent. Ara tots vivim amarats de suspicàcia perquè és complicadíssim diguéssim, escatir si una veu o una imatge és real o és intel·ligència artificial. En aquest clima de desconfiança, dubto molt que una patum del teatre s'atrevís avui en dia a fer passar bou per bèstia grossa. En l'àmbit polític estem tristament avesats a pràctiques que semblen sortides més d'un xou d'il·lusionisme que no pas un parlament. És lamentable que en l'àmbit de la cultura, que opera amb un intangible anomenat valors, es practiqui aquesta mena de farsa més pròpia d'un gag del Polònia.

0: Doncs bé, justament parlant de valors, agafant el fil del que ens deia ara en Guzmán, parlem de Bruce Springsteen, que acabarà demà passat la seva gira pels Estats Units titulada The Land of Hope and Dreams. És una sèrie de 20 concerts amb un marcat caràcter polític anti-Trump que hi va passar per Washington, la capital del país. Un concert al qual va assistir el nostre corresponsal, Oriol Serrà. Oriol, bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Diries que aquest és el concert més polític que has vist mai de Bruce Springsteen?
1: Sí, sí, sense cap mena de dubte. Diria que aquesta gira ha estat de la més, del més polític que recordo al Bosch. De fet, el compromís social i polític no és nou, eh? Ha acompanyat sempre la seva carrera, ja ho sabem, des de Born in the USA, aquella crítica a la guerra del Vietnam, fins a The Ghost of Tom Jones, també una altra crítica, en aquest cas, a la política migratòria. Però aquesta vegada Bruce Springsteen s'ha erigit com la veu del moviment pels drets civils als Estats Units i en contra de l'administració Trump. No és casualitat que el concert de Washington, com molts altres d'aquesta gira de The Land of Hopes and Dreams, arrenqués amb aquesta versió de War dels Temptations. Bé, és allò de per a què serveix la guerra? Absolutament per a res. Bruce Springsteen, que acompanyat per la E Street Band, esclar, però també pel guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, van fer tremolar el National Park de Washington, i de ben segur que els decibels, Agnès, estigues segura d'això, van arribar a la Casa Blanca.
0: Doncs hauria complert el seu efecte, no? Segurament volgut. Ens deies abans, Oriol, 3 hores de concert, però amb moltes cançons, però també molt discurs, no? Molta part parlada, sí, per part del Bruce.
1: Sí, sí, molts discursos, estones amb aquell to de sermó de missa de predicador d'església pentecostal, estones com si fos un mestre d'escola que cerca aquella confiança dels estudiants. El Bosch, en qualsevol cas, ha anat desgranant l'actualitat i denunciant les misèries de l'administració Trump, que anem explicant aquí dia a dia, mirant d'exposar-ne les vergonyes, justament per a fer obrir els ulls als nord-americans de bona fe, aquells que voten republicà amb els ulls empanats. Aquest n'és un exemple.
2: Una guerra incompetent, insensata i il·legal. Això està passant ara. Hi ha immigrants que són retinguts en centres de detenció arreu del país, com és el cas del meu estat de Nova Jersey, on s'ha denegat l'accés al nostre governador perquè pogués visitar els detinguts i comprovar les condicions que tenen. Això està passant ara.
1: I amb aquest This is happening now, doncs un exemple i un altre i un altre, i la selecció de cançons, és clar que ha fet Bruce Springsteen per aquesta gira és deliberadament política. Youngstown, una denúncia del feixisme, les misèries que comentàvem de The Ghost of Tom Jode, aquelles misèries dels immigrants, i com no, la seva versió d'un himne de Bob Dylan.

0: És el Chimes of Freedom, les campanes de llibertat, que va versionar davant de més de 100.000 persones al Berlín Oriental quan encara no havia caigut el mur. I aquesta cançó, doncs, és la que va tancar el concert i que a mi em va fer posar els pèls de punta perquè, en certa manera, doncs, em feia pensar amb les cançons de protesta al final del franquisme, no? És a dir, que estem en un moment als Estats Units que realment, doncs, tot i que tot continua, es continuen publicant pel·lícules de Hollywood, per entendre'ns, però de fons hi ha aquest rum-rum que va fent i que amoïna molta gent.
1: No, i que aquesta gira al final té l'origen, Oriol, amb els casos tan bèsties que vam haver d'explicar. M'ha explicat aquesta temporada els homicidis policials a Minneapolis. Com doncs tot sí. Comença allà?
0: Sí, tu comença amb l'homicidi, amb l'assassinat de l'infermer Alex Preti i de l'activista René Good, recordem-ho, cosits a trets a boca de canó durant les protestes en contra de les deportacions que van tenir lloc a l'estat de Minnesota, i un Springsteen que de seguida es va tancar a casa seva i en menys de 24 hores va compondre Streets of Minneapolis, una cançó que també ha esdevingut una mica el que seria l'himne d'aquest moviment en defensa dels drets civils als Estats Units del 2026. Costa de pensar que ens equivoquem quan llegim això, però és que realment... I bé, hem escoltat en alguna ocasió també aquesta cançó aquí al Catalunya Nit, i una de les coses que ha denunciat Springsteen, de fet, és aquesta foscor que envolta Donald Trump.
2: Tenim un president que diu que desitja mal als que no estan d'acord amb ell. Aquest no és el país on vull viure.
0: A Good i a Preti els ha dedicat, per cert, un homenatge permanent als concerts, en un moment especialment emotiu quan recorda al públic que les últimes paraules d'René Good, que René Good va dirigir a la policia que el va matar, van ser: "No estic enfadada amb tu".
2: L'exemple més corprenedor del que estic dient són les últimes paraules de René Good a l'home que, uns minuts més tard, li trauria la vida. L'home que la mataria. Va baixar la finestra del cotxe i li va dir: "No estic enfadada amb tu". Que Déu la beneeixi.
0: Un Springsteen que va demanar a l'audiència que cridés ben fort allò de "Eyes Out Now" perquè ho poguessin sentir ben fort des de la Casa Blanca. Recordareu que "Eyes Out Now", doncs, era un dels cartells que es veien a pràcticament totes les botigues i restaurants de Minneapolis, un cartell que penjava de totes les finestres i aparadors d'aquesta ciutat de Minnesota.
1: Ens està retratant un Bruce, un Springsteen, en plena forma, no? Aquest Bruce més activista. Sí. Què farà a partir d'ara? El veiem combatiu.
0: Molt. La batalla no s'acaba aquí. Bruce Springsteen va anunciar ahir durant el concert al National Park que el 3 d'octubre tornarà a Washington, a la ciutat on va recordar, per cert, que va actuar davant d'una trentena de persones quan tenia 23 anys. Ho farà al costat d'artistes com Foo Fighters, Dave Matthews Band o el mateix Tom Morello, entre d'altres. Serà un concert molt especial perquè serà un mes abans de l'arrencada o de la celebració de les eleccions de mitja legislatura de les midterm.
2: Són temps difícils, però la E Street Band va construir-se per a temps difícils i el superarem gràcies a l'amor, la fe, la ràbia i l'esperança al vostre cor.
0: De la Yesterday Band en plena forma, Bruce Springsteen, 76 anys, ahir votant a l'escenari després de 3 hores de concert i d'aquests 20 concerts de gira. Per tant, hem de pensar que es cuida molt perquè realment ja ens agradaria arribar així als 76 anys. El que passi a l'octubre, Agnès, s'ha determinant per saber cap on s'inclina la balança, si cap a aquest moviment reaccionari de Trump que hi ha al govern, o cap a aquest progressisme patriòtic, per dir-ho així, que encarna Bruce Springsteen. Veurem què passa, però en qualsevol cas diria que sí que ha estat un episodi històric i a més, doncs, amb un concert que és un concert absolutament, doncs, insòlid, i que Bruce Springsteen va tancar, com dèiem, amb Chimes of Freedom, però quan ja s'havien apagat els llums, va sonar una altra cançó. A tu et sona Buddy Guthrie?
1: No. Aviam.
0: Doncs mira, Putri, segur que quan sentis aquesta cançó et sonarà segur, perquè és un dels cantautors nord-americans per excel·lència que en el seu moment també va promoure doncs, una mica el que seria la resistència contra les polítiques més autoritàries del seu govern.

0: El que veiem, Oriol, és que és un show protesta rodó, absolutament en tots els sentits. I està bé que sempre que connectem amb tu, doncs, lògicament, parlem de l'última hora, de l'últim estirabot, de l'últim anunci que ha fet Donald Trump, i està bé poder haver dedicat aquests minuts a veure que als Estats Units passen altres coses i que hi ha moviments de fons tan potents com aquest.
1: I que ja veus a l'oposició, perquè moltes vegades, doncs, el que ens passa és que amb Trump i la seva administració la informació queda eclipsada i, evidentment, hi ha uns altres Estats Units allà fora.
0: Gràcies, Oriol, una vegada més en directe des de Washington. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: A Catalunya Ràdio... Postdates.
1: T'estimo, i això és un crit d'auxili. De Somiava Monilla, de Roc Casagran.
0: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Sentim de fons màquines que treuen fum. És la rotativa Imprinsa de Sant Fruitós de Bages i controlant-ho tot, la Lídia Téllez. Lídia, bona nit.
4: Hola, bona nit, Manel.
3: Que us han arribat les portades?
4: Sí, avui tenim les dues.
3: Va, doncs comencem per l'ara. Què expliquen?
4: Doncs mira, en quant a educació, els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. Per altra banda, en una entrevista que l'han fet a Jaume Collboni, diu, preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. Per altra banda, tenim els Estats Units, diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda el Teheran. Quan el PSOE surt en tromba a defensar-se. Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions i, per altra banda, tenim que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen. Diu que ningú me n'havia parlat, assegura l'exministre. I del periòdico
3: sí. Tenim
4: Enrique Riquelme. El Barcelona s'ha reído del Real Madrid per culpa de Florentino. Per altra banda, tenim el PSOE niega haver encargado ningún delito de la trama Leire. En el segon foro de premsa ibèrica diuen Catalunya se mobilitza per captar inversió en seguretat. I en la foto de portada es veu Alilla, Javier Escribano, Gemma Martínez, periodista del periòdico, i bueno, diferents ponents més que surten a la foto. Després tenim Barcelona recorta des de 2022 su distància con Madrid en innovació. La robòtica i la IA ofrecen solucions per al cuidado de mayores. Y los sindicatos en huelga rechazan la última oferta de educación.
3: Molt bé, doncs això és el que podrem llegir demà. Moltíssimes gràcies, bona nit.
4: Bona nit.
5: Aquí a la redacció han arribat també les portades d'altres diaris, oi, Marc Güell?
6: Sí, tenim La Vanguardia que obre dient que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. També la foto d'aquest diari és per l'exministre Fernández Díaz, es declara aliè a la Kitchen, titulen. I també en portada que l'executiu atribueix l'allau d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. La Vanguardia també destaca en portada que la defensa de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una malaltia. El ministre, l'exministre Fernández Díaz, també el veiem a la portada del País, alega que es va assabentar de l'espionatge a Bárcenas per la premsa, però l'obertura principal és per Pedro Sánchez, que demana compareixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. També destaquen en portada una xifra que el preu de l'habitatge creix un 14% al seu ritme més alt en dues dècades. I acabem amb el Punt Avui, es fixa en el conflicte a l'educació. Continuem allà on érem. Govern i sindicats de docents exhibeixen de nou les diferències que els separen. Però la foto destacada d'aquesta portada és per Marilyn Monroe. 100 anys sota la llum de Marilyn, titulant. Un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats.
3: Carai,
6: hem de llegir demà el Punt Avui.
3: Sí, aquí ens ho han deixat. Veus, això és un bon esquer. Sí,
6: i
3: sí.
6: Tant.
3: Molt bé, doncs això és el que trobarem demà, si busquem els diaris, però qui sintonitzi 3CAT Info Catalunya Ràdio, Marta Prat, què podran escoltar?
7: Doncs mira, em sap greu ser avorrida, però continuarem parlant de negociació entre sindicats i Departament d'Educació. Com sabeu, aquesta nit els sindicats la passaran a la seu del departament, aquí a la Via Augusta de Barcelona, i la consellera els ha convocat per demà a les 10 del matí per reprendre aquesta negociació que esperem que arribi a bon port.
3: A veure si demà és l'últim round, sí.
7: Això mentre les comarques del Penedès, del Baix Llobregat, demà tenen una nova convocatòria de vaga, per tant, la vaga continua, la mobilització no s'atura. En paral·lel, estarem molt pendents també de què passa amb l'incendi d'Òrrius. Avui sabeu que hi ha hagut una indústria que s'ha incendiat prop de massa forestal, que han hagut de confinar o aconsellar a la població de la zona que es confinés a casa perquè està cremant parafina i, per tant, el fum, la columna de fum és molt tòxica i han decidit que millor que la gent es quedés a casa. De moment hi ha un dispositiu dels bombers amb 5 dotacions allà que estan vigilant que la cosa no vagi a més. Està estabilitzat el foc, però han de ser, tenir molta precaució. I també continuarem un dia més parlant de l'Iran, perquè cal acabar de definir què és aquest semiprincipi d'acord, no sabem exactament si és un principi, si no ho és, entre Estats Units i l'Iran, per poder acabar amb aquest conflicte i, sobretot, per poder reobrir l'estret d'Hormuz. Aviam si demà també es desencalla aquesta qüestió i, sobretot, molta cura amb els termòmetres, perquè demà tornarà a ser un dia tòrrid i, malauradament, la gent de Ponent crec que encara ho passarà més malament que avui.
3: Sí, pinta fort demà també. Doncs tothom escolta el Catalunya Nit, perquè igual a aquesta hora potser estem tancant.
5: Sí, qui sap.
3: Gràcies a tots dos. Bona nit.
7: Bona nit.

0: Doncs el dijous ja ni tan sols li queden 15 minuts, tampoc el Catalunya Nit, però els minuts que quedin amb els seus segons els aprofitarem molt bé.
1: Els passarem amb el nostre convidat d'avui. Fa anys que es dedica a fer guions de ràdio i televisió en programes d'èxit com En Guàrdia i El Foraster. També ha estat durant 8 temporades el director del programa dedicat Memento, paraula llatina que vol dir recordar. I és que el nostre convidat d'avui diu que si hi ha una cosa que li agrada més que veure pel·lícules és justament recordar-les. Si li preguntes com es definiria, respon cinèfag, és a dir, que consumeix tota mena de cinema, d'autor i comercial. Ara acaba de fer història i ho ha fet de forma lúdica i divertida i posant-nos a prova. Sabeu on era Beitoló? O quin era el sobrenom de Martí I? Són només dues de les preguntes que ens fan al quadern que acaba de publicar, Quadern de Passatemps Històrics, una nova manera de recórrer la història de Catalunya sense sortir de casa. El nostre convidat d'avui ha fet i fa tantes coses que ell mateix adverteix que no és que sigui hiperactiu. No és això, no es tracta d'això, sinó que és autònom.
0: Una altra malaltia, una altra
1: El nostre
0: malaltia.
1: Convidat d'avui és el periodista Josep Maria Bunyol. Com està, Josep Maria?
2: Què tal? Bona nit.
1: Com has passat aquestes dues hores? Has après alguna cosa?
2: Moltíssimes, moltíssimes coses. D'entrada, que ha estat un dia extraordinari per molts motius. Les temperatures a Lleida, els mestres que fa unes quantes generacions renyaven, avui s'han sentit renyats per la consellera, per exemple, i operar un fetus. Res més extraordinari que això, sí. No? Però també heu parlat molt d'àudios que tenen una vessant perillosa. Àudios que no hem escoltat i que sabem que farien molta basarda, com el del Jonathan Andic. Àudios que sí hem escoltat i fan basarda, com el de la Judit Martín fent de Montserrat Caballer. Perquè no sé si estareu d'acord que el riure final, que està com amb un eco, és com de psicofonia. Sí, sabem sí, que és la Judit, sí. Però podríem haver-nos cregut que era una psicofonia, no? Sí. Fa com por. I àudios que també fan por, que és com quan treballes a Catalunya Ràdio i et toca doblar a Netanyahu, per exemple. En canvi, és molt més agraït l'àudio que li ha tocat a l'Elisabet Espuny, que és venir aquí i dir el número de la 11. Aquest ha sigut, de tots els àudios, el que segur que ha donat més alegries. I després també com un zero pot ser molt important, no? Perquè pot ser que robin 40 xais, a 1.000 anuncios, heu dit, sí, que em pregunto si van anunciar dient venc bolígraf i de regal 40 xais, que sabeu que això passa molts cops quan venen entrades a concerts o revenen, no? En canvi, si li afegeixes un zero, et situes en els 400 euros mensuals, que pels mestres no són 400 euros i que estem, doncs això, passant una nit llarga al Departament d'Educació, i amb uns quants euros més tens els 400.000 euros que Xavi Pasqual haurà de pagar al Barça per sortir tot. Un 4 seguit de molts zeros, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: I, en canvi, hi ha un altre zero, que és el que també m'impacta, que és el 0 euros que va rebre la Judit, justament, per fer de cavaller.
0: Mm. Ben lligat, eh?
1: Ets boníssim fent passatemps, no? Sí. Només amb això ja podria fer un passatemps. Sí. Va,
0: exacte.
1: Anem al quadern de passatemps.
2: És que en el llibre hi ha algunes sopes de lletres, però també hi ha una sopa de xifres, que no és tan habitual, on hem de trobar doncs algunes dates mítiques de la història de Catalunya, i suposo que per deformació d'aquests mesos treballant amb això m'han vingut els números.
1: Clarament.
2: I mira que jo soc de lletres.
1: S'ha vist, s'ha vist. Aviam, parlem del quadern de passatemps històrics publicat per Columna, ara deia sudocus de números. Què és aquest quadern? Què hi trobarem?
2: Doncs és un quadern com molts altres que s'estan fent els últims anys, en què sempre diem el mateix, la generació que els quaderns Santillana no passaven de la tercera pàgina, com és el meu cas, no? Doncs ara d'adults ens agrada omplir-los. I aquest en concret el que fa és oferir un nínxol molt concret, que és per la gent que li agrada la història i fins i tot per gent que potser no li agrada tant, però que vol passar una bona estona ara que ve la calor i que toca distreure's com sigui, no? Doncs això, passatemps que parlen de la història de Catalunya des de la prehistòria fins al referèndum de l'1 d'octubre, per tant, cobreix un rang ampli, i que hi ha de tot, els passatemps clàssics, mots encreuats, que ha estat tot un repte, perquè ja us dic jo que això no ho havia fet mai. M'he sentit allò que diuen seguint les petjades de gegants, no? I he hagut de demanar consell a Màrio Serra, òbviament, perquè em diies, tu com ho fas? Quines eines? Eines legals, no d'intel·ligència artificial, perquè això una IA no et fa uns mots encreuats, jocs de lògica, jeroglífics, anagrames, no? És a dir, hi ha de tot. Intentem que hi hagi de tot, variat, i que, clar, dic que és un llibre per passar la calor, però també he de dir que no és un llibre, no sé, ara potser em tiro pedres a la teulada, però no és un llibre per resoldre potser a la platja o a la piscina, perquè no està pensat perquè demostris quan en saps o com bé que has llegit la història de Catalunya, sinó més aviat per, a partir de moltes de les preguntes que fem, anar-les a buscar, anar a buscar respostes. Com, us en recordeu d'aquell concurs del Tiempo es Oro mític del Constantino Romero, que tenien les enciclopèdies darrere? carrera, doncs una mica això, que tu també t'ajudis de les eines que t'ajudin a aprendre, igual que jo l'he après fent-lo.
1: Està bé, no? No tant saber les respostes, sinó despertar la curiositat per voler conèixer-la, no?
2: Algunes són fàcils per despistar, però hi ha alguns jocs que són més complicats, la veritat.
0: Va, en tinc una aquí de veritable o fals.
2: A veure. Va.
0: Pilar Primo de Rivera, dirigent de la secció femenina de Falange, era un entusiasta dels calçots que es feia portar a Madrid en avió. Veritable o fals?
2: Així d'entrada, què diríeu?
0: Jo diria fals.
2: Sí, tu també, no?
1: Jo ja estic ja per dir que és veritat.
2: No, és una fake news com una catedral, aquesta.
0: Aquesta sí, però allà del costat n'hi ha també sorprenents que són veritables.
2: Sí, sí, la meitat en les afirmacions que hi ha en aquesta pàgina.
0: Clar.
1: Quin sobrenom tenia Martí Primer?
2: Aquesta és fàcil, no?
1: Aviam.
2: A més, aquesta és d'aquelles d'unir fletxes, eh? Tens tots els reis, gairebé tots, de la corona.
0: Aquest era l'humà.
2: Sí, home,
1: però,
2: sí.
1: A més, és bo perquè es pot jugar sol com a joc de taula, no?
2: Sí, pràcticament, sí, sí. A més, tot i que està pensat per adults, com deia, com que estem en aquest moment que no sabem l'ensenyament de la història en quin punt el tenim, doncs potser segons qui agafes que és a l'ESO, que està preparant... ara que s'han de preparar la selectivitat una mica també a casa, no?, en algunes jornades que hi ha vaga, no? Doncs potser també és una solució.
0: Enganxa. És un llibre que enganxa, posa volum 1 al davant.
2: Molt observador, Manel. Sí.
0: Vol dir que n'hi haurà un 2 i un 3?
2: Si va bé, sí. Jo per això vaig a tot arreu on puc i més, no?, per difondre la bona nova. I si va bé, doncs vés a saber, potser l'estiu que ve, que esperem que no hi hagi temperatures tan altes, potser també n'hi haurà un altre. Ara mateix no és segur, però aquesta gent de columna s'ha tirat a la piscina i li han posat aquest U, que a més l'han posat en fons groc i es veu molt. Per tant, no el pots amagar.
0: Clar. Ara molts dels nostres oients recordaran el Memento. Tu ets un gran aficionat de cinema, també, i es nota en aquests passatemps, eh? Es nota.
2: L'hem colat una mica al cinema en un parell de passatemps.
0: Sí, n'hi ha alguns que són de cinema. Com vas entrar tu amb aquesta passió tan forta pel cinema? Perquè això que has dit que no... T'haguessis pogut definir com a cinèfil, però no, tu dius cinèfag.
2: Cinèfag, en algun moment també, en algun una solapa de llibres que et fan, saps allò que has d'anar pensant coses per dir? Sempre m'agrada dir que un dels objectius de la vida meva és ser espectador professional, no? Que en alguns moments
0: bona,
2: ho hem aconseguit, allò que et paguin per anar a veure coses, no? Que et paguin per opinar sobre les coses que veus, sempre respectant les opinions de tothom. Però l'afició al cinema em ve de família, sobretot, bé, dels meus pares, sobretot la meva mare. És que sempre explico la mateixa anècdota, però és que ma mare era tan cinèfaga, també, que l'única vegada que va mentir a l'escola va ser per venir-me a buscar, dir que anàvem al metge, i en realitat anàvem a veure ET entre setmana per esquivar les cues que hi havia al cap de setmana, per exemple, perquè us en feu una idea, no? I sóc fill de la sessió doble, del cinema de barri, del Texas, que me n'alegro que es mantingui, encara que ja no sigui doncs això, un cinema de barri de sessió doble, doncs que l'hagin anat mantenint, l'Antonio Llorenç, amb Lauren, després del Ventura Pons, i ara la cooperativa que el porta, no? Però sí, jo vinc de tot això, vinc de veure Terminator i Robocop la mateixa tarda per 160 pessetes, eh? Que això també ha canviat una mica.
1: Sí, una mica bastant. Sí. Escolta'm, quantes pel·lícules veus a la setmana?
2: Ara menys, perquè tenim una filla que... A veure, amb ella li estem donant una educació, l'hem posat Beetlejuice, nena de 7 anys, eh?
1: Sí, no?
2: L'altre dia la vam portar a veure la del Mandalorian i el Grogu, i... Bé, doncs s'ho va passant bé. Però diguéssim que moltes de les pel·lícules que m'interessaria veure no les estic veient tant, però en el seu moment, evidentment, n'havia arribat a veure doncs 5, 6 a la setmana. Ara veig més sèries per tema professional, perquè les feines a les que em dedico com a espectador professional, amb moltes cometes, tenen més a veure amb les sèries que amb el cinema, tot i que sempre tinc el cor més enfocat al cinema, la veritat.
0: Alguna de les últimes que hagis vist que t'agradi?
2: Doncs la pel·li del Grogu em va agradar, em va semblar entretinguda, amb allò que deies de ser cinèfag, no? Perquè sé, per exemple, que a Algorina no li ha agradat gens, aquesta del Grogu, em consta. No és del seu estil, diguéssim, però és una pel·lícula entretinguda, però vaja, tinc moltes ganes de veure Fjord, la pel·lícula que ha guanyat a Cannes, perquè el Christian Mungiu és un director molt interessant, i a més m'agrada que hagi generat el debat ja entre els crítics de si és una pel·lícula reaccionària, si això d'empatitzar amb els més conservadors... M'agrada, aquestes pel·lícules que provoquen d'aquesta manera i que a vegades les acabes i no saps ben bé com posicionar-te, m'agrada, no? Com en el seu moment Cirat, anant enrere amb una pel·lícula que em va impactar molt, també, no?
0: Sí, sí, el Marc Garriga, que va estar Canes cobrint per nosaltres el festival, li va agradar molt, Fiord, ens la va recuperar.
2: Doncs si al Marc li va agradar, jo confio en ell i sé que Montgiu és bon material, sí.

0: 20 anys també passen ràpid. És el que està celebrant Future Islands, la banda que sona, que han tret un disc per celebrar els 20 anys i han posat aquesta cara B, un tema que no va aparèixer en un àmbul, en un àlbum, però que ara els agrada molt, és Find Love. I aquesta setmana ens està servint per dir adéu.
1: Avui, qui dirà adéu al dia i al programa, qui tindrà l'última paraula del dia, és el nostre company guionista de ràdio, també de televisió, Josep Maria Bunyol. Porta sota el braç un quadern de passatemps històrics publicat per Columna i és apte per tots aquells que vulguin fer història sense aixecar-se del sofà per jugar un tot sol o també amb els altres com a joc de taula. Gràcies, Josep Maria, per acompanyar-nos, per escoltar-nos i per plantejar-nos l'actualitat d'avui ben bé com un passatemps en el teu, en el teu resum. Ara tens aquest micròfon que esteu per tenir l'última paraula del dia.
2: Bé, doncs quan s'apropa la mitjanit diuen que és el moment per demanar desitjos. Demanar la pau al món i que no hi hagi guerres, que fins fa no gaire temps era patrimoni de les participants o els participants en concursos de bellesa, però que ara també és patrimoni, que sempre ho ha estat, del Bruce Springsteen. Per tant, això els hi deixo amb ells. Jo em conformaré acabant demanant que les protestes de mestres, metges, personal de biblioteca sigui aviat també patrimoni, cosa dels llibres d'història, i també que es pugui escoltar la veu d'alguns que no es poden organitzar tant en manifestacions, i abans els hem mencionat que són autònoms, falsos autònoms o freelancers, que ho diem per cada bé. Per tant, que hi hagi pau al món i menys protestes laborals perquè tothom estigui tractat com es mereix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els sindicats d'educació passaran la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Departament d'Educació, Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit. A aquesta hora més d'un centenar de persones continuen manifestant-se davant del Departament d'Educació en solidaritat als sindicats convocats a la vaga que estan tancats des d'aquest vespre dins de la conselleria, amb pancartes i crits de dimissió, Neubo, ràtios més baixes i més mans als centres continuen davant del departament i també continuen tallant la via Augusta. Els sindicats havien demanat poder negociar amb la consellera Esteu Neubo, que s'ha acostat fins a la reunió, els ha atès uns minuts i els ha emplaçat a reunir-se demà a les 10 del matí perquè no es podia, deien, negociar ara més. Els sindicats, però, han decidit tancar-se com a senyal de protesta. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament de Educación.
1: Més notícies, Oriol Pujador.
3: Els bombers mantenen activada la petició de confinament al municipi d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha obligat a mobilitzar una trentena de dotacions. No hi ha hagut persones ferides. El foc sí que ha afectat, però, mitja hectàrea de vegetació forestal. Segons el cap de l'operació, Josep Manel Escudero, cal esperar que el material es consumeixi progressivament.
4: Hi ha una columna important, encara està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
1: Aquest dijous a Lleida s'ha batut el rècord de temperatura en un mes de maig amb 37,3 graus. La calor és intensa arreu del país aquests dies i es preveu que això marqui també la campanya d'incendis aquest any. Els bombers encaren la temporada amb 300 professionals més que ja s'han incorporat al cos. Qualifiquen els bombers la campanya d'aquest estiu de clàssica, l'activaran l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de la sequera, ara els boscos estan humits.
3: Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. El president espanyol ha demanat compareixer a la cambra davant la pressió creixent perquè avanci eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el seu partit. Aquest dijous, el líder del PNB, Aitor Esteban, ha demanat sense embuts eleccions anticipades.
5: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
1: Els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto al foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats de la costa de l'Iran que també han anunciat el llançament de diversos míssils. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. La plataforma xinesa de comerç electrònic Temu pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i robes o joies fetes amb materials nocius.
3: El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ha promès més mesura contra Temu si a finals d'agost no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
6: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
3: Per ara, la sanció anunciada contra Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals.
1: que els esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon a les pròximes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
3: Mentrestant, el Barça femení s'ha confirmat la sortida de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot fa indicar que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: I el Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
3: Pel que fa al bàsquet, Xavi Pascual ha explicat el perquè de la seva sortida. Diu que es veu desgastat amb l'acumulat del que porta de temporada. L'encara d'entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
1: I acabem amb tennis. Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerundolo, després de trobar-se malament quan dominava per 2 sets a 0 i 5 a 1. Al tercer parcial, Sinner ha patit un cop de calor i finalment ha acabat cedint en 5 sets.
0: Fins aquí les notícies.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
8: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
9: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
8: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure. El crim de Capbona, Lleida.
10: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
9: Per darrere d'espera i pam, pam, pam.
8: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Aquesta nit he anat al Teatre Poliorama de Barcelona a veure Perfectes Desconeguts, una comèdia que acaba sent tragicomèdia i que et demostra que tots tenim una vida privada, una vida pública i una vida secreta. Després escoltarem la conversa que he mantingut amb el director del muntatge, David Selves. El cert és que veure aquest muntatge que et fa riure i et fa pensar, no em podia haver arribat en millor dia tenint en compte que unes hores abans he quedat en xoc després de saber que una persona que aquesta temporada ha passat pel programa l'han trobada morta al fons d'un barranc del Montsec, a Àger. Feia un mes que havia desaparegut. Era Enric Plaza, exalcalde pedani de Durro, instructor de vol amb parapent a la Vall de Boí, amb 37 anys d'experiència. De fet, va ser un dels protagonistes de les Illes de Pau que fa cada dimarts la Judit Perpinyà. Amb ell vam aprendre com el feia sentir volar sol.
1: Quan estàs sol, que no tens ni hora per despegar ni hora per aterrar, bueno, és un altre món. I t'oblides de tot. Una vegada deixes els peus de terra, t'hi pot fer mal la cama, t'hi pot fer mal el cap, tens problemes. Quan una vegada despegues, tot això se'n va. No penses en res que no sigui el poder disfrutar el vol.
0: Ens va dir que li agradava perseguir els núvols, tot i que això no es pot fer, que volar li havia ensenyat moltes coses, fins i tot a tenir paciència.
1: Nosaltres el que aprenem és a disfrutar el temps quan el temps vol, no quan nosaltres volem. I això t'ensenya molt a la vida. El que t'ensenya molt és a ser pacient i aprofitar el que hi ha i el dia que ho pots fer. I la vida és així, és aquí, la vida no pots ni ficar-te nerviós perquè algú no t'ha sortit, no t'ha sortit.
0: El vaig conèixer, l'Enric, ja fa 3 anys, quan vaig anar a Durro a fer un programa especial sobre les falles al Pirineu, i des d'aleshores havíem parlat alguna vegada i cada vegada em convidava a volar amb ell, cosa que no vaig fer mai. Com diu l'alcaldessa de la Vall d'avui, a l'Enric el recordarem sempre així, lliure, mirant la vall des del cel que tant li agradava. El nostre condol a la seva família i als amics. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
2: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Arrenca aquí la darrera edició de la setmana d'aquesta nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, el telèfon del directe, el 93-201-7474, que ara ja ha marcat la Magda des de Reus. Bona nit, Magda.
3: Bona nit. Mira, jo ara he perdut una mica d'opinions. Fa dies que les rumiu,
0: sí.
3: Però avui he arribat al punt de dir-ho. Començo per sobre la visita al Papa, eh?
0: Sí.
3: Començo per dir que sóc creient, però el fet que sigui creient i practicant no em fa cap falta que vingui el Sant Pare. Si ve, benvingut i ben rebut, i si no ve, també m'hauria de més el Pare Francesc. Ara bé, voldria aclarir una sèrie de conceptes, vaig al meu punt de vista, pot ser subjectiu, però també ho és el dels altres. Començo per dir el que van dir uns primer, que eren per us, que considerava molt gros que demanessin diners als laics per ajudar a pagar la visita. No sé quants minuts. A veure, primer que tot, el fet que demanin diners no vol dir que obliguin a donar diners. A mi no m'obligarà ningú si em vull donar i puc, vull, i si no, no. Però és lògic, com a cristians, que puguis col·laborar, com se pot col·laborar amb altres coses, que si es gasten diners per públics, sí que es poden haver gastat alguns diners públics. A mi, meus, que ningú m'ha preguntat si ho vull, quan hi ha la desfilada militar, de la Pasqua militar, se'n gasten moltíssims. A mi no m'han preguntat mai si estic d'acord o no. Però la fan.
0: Sí.
3: I com aquesta, moltíssimes altres, per respectables, però no perquè sigui l'única. Tampoc m'han preguntat mai si em sembla correcte els desplaçaments d'avió i escortes personals als polítics. I també els pago.
0: Clar.
3: Aleshores, avui, els laics de Ferri Guàrdia han dit que si és un estat laic no trobaven bé que s'hagués de gastar diners

0: penso que és també per dir-la. I és que l'Església ha fet coses malament, i tant que sí, i encara les fa, per d'altres de molt bé. Però entre elles, el que han dit aquests tertulians, i no crec que se'ls pugui tractar de laic ni de no laic, és que els cristians, si la gent té la Sagrada Família a Barcelona i a Catalunya, és precisament gràcies als cristians. Mm-hmm. No és que ho hagi fet qualsevol, s'ha fet entre tothom, però és dels cristians. Aleshores, crec que tot portau a l'últim punt, és apurat tot, és buscat tot, l'última gota de cada got. No, basem-nos en realitats, que en són moltes, però de tot, no d'això, de tot, i deixem-nos estar de sempre estar donant toms i buscant a veure per on trobarem el fil. Almenys és la meva opinió.
1: Molt bé, Magda, molt ben elaborada. I que has dit que durant uns dies tu has anat pensant, doncs jo t'agraeixo que l'hagis compartida amb els oients de la Nit dels Ignorants. Així que moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, que també pel programa.
1: Moltes gràcies, bona nit. En Jordi, que està en ruta. Jordi, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com està, Jordi?
2: Pues bé, la veritat que, bueno, ara mateix estic parat aquí a Escales i estic, bueno, us estava escoltant i he sentit les teves paraules, Marta, i la veritat que...
1: Tu ets de Durro, em diu l'Aina, no? Ets de Durro.
2: Bueno, soc de Barcelona, però fa...
1: Molts anys que hi vas.
2: A Durro, no, 5 anys. I, bueno, ara estic entre Durro i Belllloc. Però he estat visquent a Durro i estic empadronat a Durro i, bueno, m'agrada molt Durro i, bueno... I, bueno, m'ha sigut molt, molt emotiu el que has dit. La veritat que...
1: És que m'he quedat... Bueno, ens hem quedat, perquè és que vam parlar amb ell...
2: Tots.
1: Ens hem quedat tots en xoc i he pensat, no pot ser possible. Fa quatre dies que ens explicava totes les belleses que veu des de l'aire i ja no hi és. I per això l'he volgut recordar ell.
2: Ha sigut superbonic, de veritat.
1: Que bé, no està ben dit, però que bé que t'ho hagis pres així de bonic, com a mínim.
2: Pues sí. Sí, la veritat que sí.
1: Doncs
2: sí.
1: Jordi...
2: Aquestes falles les dedicarem amb ell.
1: I tant, n'hem de dir perquè és que són ja, són ara el juny, vull dir que déu-n'hi-do.
2: Sí, ja, queda res. Poner les setmanetes i ja està, només serà això.
1: Agraït
2: de les paraules i...
1: Gràcies, no, a tu.
2: Moltes gràcies, Marta.
1: I si coneixes a la gent del seu entorn, doncs el nostre condol.
2: Sí, no, ja ho diré, i tant. I tant.
1: Perfecte. Moltes gràcies, Jordi, una abraçada.
2: Bona nit.
1: Bona gràcies. Nit. La Joaquima, des de la plaça Espanya Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, Marta, jo volia saber ara pel que ve, perquè és l'origen i l'antiguitat i el significat de la Ocombaia.
1: Sí.
3: Que ara ve Corpus, sí. I clar, moltes, a la catedral i a molts llocs, i a la Concepció també ho fan, però l'origen, l'antiguitat crec que és molta, però no sé, tampoc.
1: Molt bé.
3: I el significat.
1: I el significat aviam. Que té, perfecte, molt bé.
3: Eh?
1: A veure si algú ens ho sap explicar.
3: Aviam si m'ho expliquen, que jo tinc anys per saber-ho les coses.
1: Sí, senyor,
3: 92,
1: tots, tot, bueno. i ben portats, dedueixo bueno, que molt
3: això,
1: ben portats.
3: Això m'hauries de veure.
1: No, jo la sento, i la sento molt animosa, o sigui, que això ja és important.
3: Sí, mira, aquesta nit estic, a la nit estic molt animada.
1: Està bé, això. Nosaltres també, no pateixi.
3: Molt bé,
1: Joaquima, bona nit.
3: Molt bé, bona nit.
1: Adéu. En Jaume, des de Figueres, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit.
1: Què tal, Jaume?
4: Bé, mira, avui ja més animat, avui.
1: Que bé, molt bé, si m'agrada.
4: Sí, després de tot el que va passar ahir ja la cosa ha canviat.
1: Molt bé.
4: Enhorabona a la senyora que amb la que acabes de parlar, 90 i molts anys.
1: Sí.
4: I amb aquesta vitalitat que se li sent per telèfon.
1: És que he pensat el mateix, sí, i tant.
4: Hòstia, jo també vull arribar als 90 i tants.
1: Amb aquest ànim, no?
4: Amb aquest ànim, sí.
1: I amb aquesta energia.
4: Seria fantàstic.
1: Sí,
4: ja és hora. En fi, ahir, quan vas començar el programa, parlaves de Pep Guardiola i de l'Alessia Putellas,
1: sí.
4: I del fet que han parlat de que se senten buits, no? I jo he estat pensant durant totes aquestes 24 hores que han passat, i entenc la situació en la que es troben aquestes dues persones, no? A veure, Pep Guardiola ha estat 10 anys... al capdavant d'un equip al màxim nivell, tant al seu país com a nivell continental, i ho ha donat tot per aquest equip, ell i el seu estab i la gent que hi ha al seu voltant. Llavors jo entenc que arriba un moment que aquestes persones diuen, hòstia, és que no puc més,
1: clar.
4: No hi ha res, ja no tinc res més, no?, per aportar aquell valor, aquella

0: aquella, no sé, la il·lusió, la xispa.
1: Sí.
0: I puc entendre l'Alexia Putellas en exactament igual, no? O sigui, després de tants anys competint amb el Barça també a nivell d'Espanya i a nivell d'Europa i sent campiones d'Europa, tio, és que el nivell que diuen aquesta gent és d'una intensitat molt bèstia. Uh-huh. I llavors, és normal, jo entenc que jo em faig càrrec de la situació d'aquestes persones, no? Uh-huh. I li comentava amb la teva companya, m'agradaria aterrar-ho, perquè així com aquestes persones ja se senten buides després d'haver anat tant i tant, les persones, la resta dels mortals, per dir-ho d'alguna manera, la resta de la gent, també sentim buidors existencials, no? A cadascú.
1: Sí, senyor.
0: En nivells que pugui tenir, no? I en un moment donat, la mort d'una mare, no sé, una malaltia, ara la mort d'aquest company teu, no? Que has explicat al principi, uh-huh, provoquen buidors existencials, sí, buidors de dir, hòstia, com ho gestiono, què em faig, no? I una mica, doncs, volia comentar-te això. Jo m'he trobat també en situacions d'aquest tipus. I bé, tinc una terapeuta que treballa molt bé i que fa molt bona feina i m'ha ajudat molt potser no a reomplir aquests buits, però sí a continuar visquent i portant, no? Sapiguem gestionar, doncs, tota aquesta situació.
1: Sí, sí.
0: En fi, només era...
1: Bona reflexió, Jaume. Gràcies per fer-ho.
0: Posar-ho en comú.
1: Perfecte. Moltes gràcies. Marta. Una abraçada. Bona nit.
0: A reveure. Bona nit.
1: Adéu. En Ciro, des de Tarragona. Bona nit. No. S'ha tallat. Ens trucava en Ciro des de Tarragona, que jo dic, fa dies que no ens truca en Ciro des de Tarragona. I s'ha tallat. Per tant, intentem recuperar-lo o si torna a trucar, no passa res. Mentrestant, com que també ens heu deixat missatges que ens han arribat al WhatsApp del programa, el 667-220-148, avui hi ha una resposta sobre el tema dels lavabos públics a les platges de Barcelona que ens ha deixat l'Anna des del Fort Pieng.
2: I avui vull contestar una pregunta del Pou, que ja la vaig fer jo, que és el dels lavabos de les platges. Doncs estic molt contenta perquè ara, com que ja han posat els xeringuitos perquè fa tanta calor, doncs ja podem anar a fer pipí quan ens vingui de gust. Després, quan vingui la tardor o l'hivern, llavors en parlarem com ens ho arreglarem. Però llavors ho tornarem a preguntar.
1: Molt bé, perfecte. Una altra pregunta o resposta, no sé exactament què és, però suposo que deu ser resposta perquè va preguntar, crec que va ser en Josep Lluís, el tema dels testos s'assemblen a les olles. Doncs la Teresa ens ha deixat aquest missatge.
3: En respecte als plats i les olles que vaig escoltar ahir, jo amb aquesta dita així no l'havia escoltat mai. Però sí els avis i els pares havia escoltat de dir que els testos s'assemblen a les olles. I el que volia dir exactament és que l'olla significa la família i quan es divideix es formen els testos. I els testos, per suposat, com que formen part de les olles, s'assemblen a les olles.
1: Molt bé. Una altra pregunta, en aquest cas relacionada amb els accidents de trànsit, que ens ha deixat al WhatsApp del programa l'Àngels des de Lleida.
4: Una curiositat. Per què quan hi ha un accident i hi ha ferits o morts, per què sempre els tapen amb allò platejat o dorat? Que no sé si és roba o és plàstic, no ho sé. Però sempre així com a dorat. No sé quin significat té això.
1: Després, la Iolanda, des de Barcelona, diu també, jo avui m'he buidat de tant suar, no sé si l'expressió serà correcta, i en Joan Manel, des de Cambrils, diu, ahir, Marta, sentia allò de la calor, els ventalls, etc. Cada vegada que ho repeteixen els del temps o nosaltres encara fa més calor, per anar a dormir, remullo els coixins coberts d'una tovallola, no normal, diu, i els llençols, amb esprai de planxar, ampolla, esprai, aigua normal. Diu, el mateix faig amb la cara, braços i cames, tot estan al sofà de casa. I quan me'n vaig a dormir, també.
5: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis.

0: Mira, us cantaré una cançó que vaig escriure i és una cançó que gira al voltant de, podríem dir que de la curiositat que sentim per fer-nos preguntes, per obtenir respostes, preguntes que a vegades no tenen resposta o a vegades sí, per aquestes ganes d'aprendre i de veure coses diferents. I a més ho vinculava i penso que s'escau molt amb el programa d'avui i amb els oients que estan a casa, perquè el barrejava també amb la nit, que és aquesta pàtina màgica que li dona també, no? Aquesta foscor que a vegades ho amaga tot, però a vegades deixa les coses encara molt més clares. I en funció d'això vaig posar-ho a l'escudella i em va sortir aquesta cançó que es titula Savis Ignorants.
1: No importa d'on hagin vingut, sigui del nord o del sud, passen la nit amb savis ignorants.
2: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa.
3: 5 minuts i arribarem a 1:15 de la matinada. Hem de fer un punt i a part perquè estan passant coses a aquesta hora de la matinada en un lloc concret de Barcelona. Sabíeu que hi havia una reunió pel tema de les protestes i les reivindicacions del sector de l'ensenyament, una reunió al Departament d'Educació a la Via Augusta. Aquesta reunió no ha acabat, havia de continuar demà, i al final han decidit molta gent quedar-se allà, tancar-se allà, i estan fent crida perquè els qui vulguin doncs els puguin anar a donar suport. Per tant, la Maria Costa està fent guàrdia justament davant d'aquest indret a Barcelona, a la Via Augusta de Barcelona. Maria, com estan les coses aquí? Bona nit.
4: Bona nit, doncs sí, Marta, ara podem comptar o potser un centenar de persones aquí a la Via Augusta. Com dèiem, un tall que ha començat, doncs pràcticament deu fer ja una hora més o menys. Hi ha el grup repartit entre la carretera Via Augusta i a l'entrada, les escales, diem, i a l'entrada ben bé del Departament d'Educació. Fa pocs minuts ja hem vist un parell de persones que arribaven amb taula i cadires. Vull dir que té força pinta que aquest tall no
3: per
4: és
3: estona,
4: cosa de...
3: Per estona,
4: sí, no és cosa d'un quart d'hora ni de mitja hora. Clar, una via com és Via Augusta, que no demà ens imaginem que a primera hora del matí doncs comportarà molt trànsit. Veurem què passarà si la gent realment hi passarà la nit, que és la incògnita que tenim ara mateix.
3: És a dir, això encara no ho tenim del cert, perquè els han dit que demà continuaran amb la reunió, però ells és quan s'han enfadat i han dit que es quedaven aquí, no?
4: Sí, parlant amb sindicats, quan ells... Això ha passat als vols de 9:15 del vespre, que és quan s'ha acabat aquesta reunió, evidentment, sense acord, han exigit la presència de la consellera Esther Niubó. Doncs la consellera el que ha fet és que s'ha acostat a aquesta sala de reunions amb els sindicats convocants i, segons ens expliquen els sindicats, han sentit com que la consellera era, doncs, duresa, els deia que no hi havia cap mena de capacitat de negociar com a mínim avui, que la proposta que ells havien enviat, doncs això era generosa, ja ens ho han explicat, just abans de les declaracions als mitjans, i que no hi havia, perquè ens entenguem, res més a oferir. Els sindicats ens explicaven que s'havien sentit, permetem la paraula, d'una manera o altra, s'havien sentit renyats.
3: Ja.
4: I aquí s'han enfurismat i han dit, doncs, decidim tancar-nos.
3: Mm-hmm.
4: Exacte.
3: Doncs veurem què passa, ho seguirem. Si hi ha cap novetat, ens ho fa saber. Si no, al butlletí de la una, doncs sabrem si han decidit quedar-se la nit. Per tant, què implicarà demà, si això està tallat, amb tot el trànsit que hi ha en un dia laborable a primera hora del matí i amb escoles obertes a evidentment, si això està tallat i continua així, ho anirem seguint. Maria Costa, moltes gràcies.
4: Perfecte. Gràcies, Marta.
3: Adéu, bona nit.
4: Adéu, bona nit.

0: Canviem radicalment de qüestió. Segur que us sona una expressió que és tenir el cul estret, que vol dir tenir por, estar nerviós, neguitós o angoixat davant d'algun fet o situació. A nosaltres, l'últim que ens ha recordat aquesta dita és algú que no ho veu només com una expressió. El doctor Jordi Garriga, cirurgià proctòleg, sap que de vegades determinades reaccions del nostre cos literalment ens fan el cul més estret. El doctor Garriga va començar de petit ajudant el seu pare a la clínica Corachán de Barcelona. Quan no hi havia feina, s'enfilaven a la teulada a veure els partits de l'Espanyol, tot i ser culers. Avui acumula 50 anys de professió, ha estat mestre de generacions de metges, és un gran divulgador i un ferm partidari de trencar tabús a l'hora de parlar de tot el que té a veure amb el nostre aparell digestiu, el recte i l'anus. Doctor Jordi Garriga, bona nit.
1: Benvingut a Aquí Estic. Molt content, Marta. Una, perquè estic amb tu. Una. I perquè m'agrada divulgar, m'agrada explicar, i em sembla que tinc coses que els teus ignorants de la nit, que no són tan ignorants com et penses,
0: no, jo
1: que
0: ho
1: no
0: sé.
1: Ho són gens, aquests ignorants de la nit, m'aprofitaran.
0: Em sembla que sí. Jo crec que sí.
1: Em sembla que sí.
0: Hi ha gent que, per dir cul, no ho volen dir perquè els hi fa aquella cosa, diuen allà on l'esquena perd el seu nom. Ens costa encara parlar de tot el que té a veure amb el cul? Encara ara?
1: Ens costa.
0: 2026?
1: Ens costa. Mira, pensa que els proctòlegs, una cosa de les que primer que preguntem, com vas de ventre, com fas les deposicions, això, segons dones, homes, costa de dir, com el puré, com aigua, amb boletes, fan plop-plop, fa popa, pif, les pudors, tot això costa.
0: No, no agrada.
1: Costa, però bueno, crec que és bo que ho desdramatitzem i que en parlem.
0: Perquè és una cosa que fem tots.
1: Ho fem tots.
0: És que el problema és si no ho fem, no?
1: Si no ho fem, anem pitjor.
0: Anem molt pitjor. Vam dir que per fer aquesta conversa parlaríem d'esfínters, d'hemorroides, de fissures. I tot això està relacionat. Ens deia que d'esfínters, potser no tothom ho sap, en tenim dos.
1: Molt bé, Marta Romagosa. La Marta Romagosa, que és una gran periodista, ara sap de culs.
0: Tot és llegir guions i aprens de tot. Però ara aprendrem més, va.
1: Bueno, mira, sapigueu, el colon és el budell gros, el budell gruixut, és el de la sobrassada, el que es fa a la sobrassada. Les botifarres i els les són estretes, budell prim. Les sobrassades són grossos, colon, metro i mig. L'últims 10, 12, 15 centímetres del colon és el recte. El recte. I el recte va a parar l'anus. L'anus és el que tanca. Ho has dit molt bé, hi ha dos esfínters. Deixa'm que ho expliqui molt ràpidament. Tots els esfínters que hi ha esfínter és vàlvula. És la traducció de vàlvula, esfínter. I les vàlvules digestives des de la boca fins al cul són dònuts musculars. Un dònut? Uh-huh. Un dònut que és un múscul. Que quan es contrau un múscul, què fa? Es tanca. Tanca la vàlvula. Quan es relaxa, què fa? S'obre la vàlvula. Tots a l'estómac, als budells, sempre hi ha aquestes vàlvules musculars. A l'anus en tenim dues, i aquí ve la gràcia. L'externa, l'esfínter externa, és un dònut. Mm. Un dònut, què fa? 3 centímetres d'alt, 3 o 4, sí, i és gruixudet, el dònut. I aquest és de contracció voluntària. Ara jo, el doctor Jordi Garriga, aquest que ha explicat aquestes coses antigues meves de quan era petit, que pujava a les
0: cadires. Sí.
1: A les taulades, sí. Doncs, quan tanco l'esfínter extern, sí, el tanco i l'obro.
0: Ho pots fer tu quan
1: això
0: vols.
1: Això ho faig jo quan jo vull. Uh-huh. Tanco i obro. Però dintre tenim un donete. Saps el que és un donete?
0: Sí, un donut més petit. Sí.
1: Molt bona. Un donut més petit, la meitat d'altura i de grossor. I aquest és la... A la nit puc dir cabronada? No ho diré mai més.
0: Sí.
1: No ho diré.
0: Sí.
1: Però aquesta és perquè això porta moltes malalties, segle XXI. Tot això ho sabem d'aquest últim segle.
0: Imagina't.
1: Jo sóc del segle passat. Tu ets molt jove, tu segur
0: molt,
1: que
0: molt.
1: Ets molt del final de l'últim. Jo sóc de mig del... Bueno, doncs aquest segle XXI hem avançat molt.
0: Sí?
1: Més que els últims 50 anys del segle passat. Hi ha hagut un avanç brutal amb la medicina. Canvis brutals. Aviat, si t'expliqués jo. Bueno, poder, si ara jo avui ho faig bé i a tu t'agrado...
0: Potser podem tornar a parlar.
1: Igual tornar a parlar d'altres coses.
0: Exacte. Ens han quedat amb el donete petit.
1: El donete petit, de contracció involuntària.
0: Involuntària.
1: Aquesta és... I quan es contrau o es relaxa aquest? No quan tu vols, quan vol el teu cervell.
0: Molt bé.
1: En el cervell tenim la capa de sobre, i en la capa de sobre venen les emocions. Tenim poques d'emocions. L'alegria, la tristesa, l'amor...
0: Com a la por...
1: La por...
0: El patiment...
1: Espera't.
0: Ah, espero.
1: Aquí ve. La por és una emoció pura, però aquesta última descoberta doncs, fa 20, 25 anys... Els americans en diuen l'estrès. Jo, des d'aquell altrum, no en dic estrès. En dic angústia en castellà i angoixa en català. L'angoixa. Tots tenim angoixa. Vivim en un món angoixat. Només cal llegir el diari al dematí, només cal escoltar la ràdio el que ha dit el trum al matí, només cal escoltar el que... És horrorós. Vivim angoixats. I vivim angoixats pels nostres marits, dones, fills... nets. I ara per nets. Tots em van bé, però pels nets. Aquest estrès fa una de les coses que fa un altre dia, quan parlem de l'estómac, també ataca l'estómac. Però aquí ataca l'esfínter intern, el donete, l'esfínter de dintre, el de contracció involuntària. I tu has parlat de lo que deien els pagesos, sóc de la Cerdanya jo, els pagesos del meu poble fa molts anys que em deien: tu, Jordi, quan et veig molt angoixat... No em deien angoixat. Quin cul més estret tens, nen, perquè... Mes de maig, juny, jo era bon estudiant i patia. Jo no sabia el que era l'estrès, no ho sabia.
0: Clar, ara sí.
1: Ara sé el que tenen els meus nets, el que tenen... L'estrès. I l'estrès fa que se't contracturi l'esfínter intern. I què passa si es contractura l'esfínter intern? T'ho dic ràpidament i després tu em segueixes acusant. Una costa en maco, una periodista bona, coneguda i que t'acosi, ha sigut la meva troballa en el món. Soc gran ja, però no em volia morir sense això.
0: Sense una entrevista meva.
1: Sense una entrevista teva. Cul estret. Em venen a la consulta, doctor, jo per un temps que tinc, no sé què... I produeix dos o tres coses. Una, la fissura d'ano. Quan tens el cul estret, tu l'obres per anar de ventre, però aquest no se t'obre. El donete no s'obre. Només el dònut. Tu apretes i apretes més i vols fer de ventre i ho logres, però fas un petit ferideta.
0: Ja està.
1: Fissura d'ano. Més coses. A l'estrès aquest et tanca. Si tu t'apretes el braç, les venes que hi han per sobre s'inflen. Costa de retornar la vena cap al... la sang cap al cor. La sang torna a les venes al cos. Al cor.
0: Al cor.
1: Al corazón.
0: Sí.
1: Al cor. I què passa si això creix una mica més del compte? Que les venes són... Això un dia n'hem de parlar. La diferència entre artèries i venes és tan important amb la pressió arterial. Un altre dia en parlarem. Però avui, les venes. Les venes és la tornada de la sang. De quan la sang arterial ha arribat per tot el cos, torna per les venes. I les venes són de làtex, són de tubo tou, del tubo del gas ciutat, d'aquest tubo que si el trepitges no passa el gas, que es forada... Que...
0: Ja està.
1: Què és això? Verius. Les verius sempre venes. Verius a les cames, verius en l'ano. Hemorroides. Els hemorroides són verius. Tots tenim, de manera anatòmica, en l'anus, tres... Ara diré una altra cosa.
0: Tenim verius a l'anus tots?
1: Què fa verius? Els vasos arterials van sempre... Fixa's una cosa, ara diré una cosa pels ignorants. Ignorants, vosaltres sabreu alguna cosa que jo explicava als estudiants fa 50 anys i encara els explico ara. les venes, artèries i nervis van sempre junts. Van, UV de vena, A d'artèria i N de nervi. Sempre van una artèria, una vena i un nervi junts. Sempre. Els cirurgians, quan operem, trobem l'artèria, que és més dura, i en parlem un altre dia, que és més dura, i diem, mira, al costat hi ha la vena, i al costat hi ha el nervi, i els trobem, i sabem tallar-los o no tallar-los, o infiltrar-los, fer el que sigui. Vena, artèria i nervi. I les venes, quan es dilaten, hemorroides. Què passa si algú apreta tot el dia, de matí, tarda i nit, a calano? Que s'inflen les venes.
0: Que s'inflen, clar.
1: Dificulta del retorn venós. I s'inflen, fan venius al cul. Hemorroides. Tenim hemorroides i fissura. Tot per aquest...
0: Pel dònut petit.
1: Sí, pel dònut petit.
0: I per l'estrès, no? I perquè a vegades no fem cas del que dicta el nostre cervell i tu, doncs, és una hora intempestiva o estàs en un lloc que no toca i dius, ara aniria al lavabo i no hi
1: no
0: vaig.
1: Hi vas.
0: I no, t'aguantes.
1: Tenim hora. Ja no, tu ja no tens hora de dormir. Abans teníem hora.
0: No, ara tinc una nova hora, sí que tinc. I he corregut tota la vida, no? He fet les coses en diferents horaris.
1: Els ignorants teniu una hora de dormir més rara. Però, bueno, teniu
0: sí,
1: hora
0: sí.
1: de dormir més rara. Teniu hora de dinar, segurament... Els joves ja no tenen hora de dinar. Van amb la cremanyola a treballar i mengen l'amanida aquí, no dinen algun dia, després prenen molt, esmorzen molt malament. No mengen fruita i verdura, avui en dia, no mengen, sobretot la verdura, no els hi agrada als nois joves, bueno, i tot això fa que varius. I la tercera cosa que fa varius, que comprimeix molt l'ano durant 9 mesos a les senyores...
0: A l'embaràs. Ah, sí? Això comprimeix molt?
1: Totes les embarassades, quan acaben un embaràs, si els hi mires el cul...
0: Tenen hemorroides. Perquè pensava que les hemorroides passaven quan feies el part...
1: No. És que t'apreten aquí alguna cosa, una cosa entre els 4 o 5 quilos del nen i els 3 o 4 quilos del líquid. 9 quilos que t'apreten els últims 6 mesos que no et deixen tornar la sang cap a puesto. Clar. Hemorroides, totes. Després algunes tornen enrere, quan tornen, si no... Les multípares, hemorroides sempre, les que tenen més d'un o dos fills, cada vegada menys. Ara en tenim un...
0: Un i mig. Clar, i aleshores, aquestes hemorroides, a vegades parles amb gent i diu, no, que l'han d'operar, i no et deixis operar. Llavors hi ha aquella dicotomia de operar sí, operar no, quan s'ha d'operar.
1: Ara t'ho explico molt ràpidament. Un hemorroide, quina clínica fa? Una vena que s'ha dilatat, per tant, té la paret més fina de lo que era i tal, quan hi va una deposició una mica sòlida i l'apreta, la fa sagnar.
0: Clar.
1: Li fa un petit esguinç, sí. Un esguincet en aquell globo inflat, zic, i sagna. Sang vermella, sempre clara, vermella, després d'anar de ventre, sempre. Cuidado amb les sangs fora d'anar de ventre.
0: Sí,
1: i tal,
0: o
1: i
0: més fosques, no? Això és un altre tema.
1: I més fosquetes.
0: Sí,
1: hòstia, que és bona, aquesta periodista.
0: Al final, de tot s'aprèn.
1: He vingut aquí a la nit i...
0: No, perquè hi ha moltes campanyes. Ja m'arriba la carta del clínic.
1: La del clínic.
0: Que si vols t'ho fas, i jo sempre m'ho faig.
1: Però
0: penso,
1: això és el cribellat.
0: El
1: cribellat del clínic per mirar els que sagnen del colon.
0: Clar.
1: Troben pòlips, i els pòlips porten... quasi molt sovint un càncer, i si treuen el pòlip abans de càncer, això és la millor troballa del món. Això és medicina preventiva, que és el que ens agradaria a tots fer.
0: Per tant, ara algú que estigui escoltant i diu, no, és que jo en tinc molt sovint.
1: Espera't, hemorroides, n'hi ha de 4 graus.
0: 4.
1: 1, 2, 3, 4, segons lo grans que són.
0: Clar.
1: Els de primer grau són sempre dintre de l'anus. No els veus. Doctor, faig una mica de sang, mires, i al mirar amb la llumeta dintre l'anu hi ha unes verioetes petites. Amb menjar més suau, fent més lliscar, més anar de ventre, amb coses higiene dietètiques, en tirem endavant. Segon grau, ja són més grandetes, ja fan un bulto. Mireu-vos a les cames. Alguna té verius us a les... Ara us opereu, les dones us opereu perquè sou molt maques i
0: ja, voleu dones, ser a mi, més maques. A mi no em miri, doctor, a mi no em miris.
1: A tu et vull mirar.
0: No, jo no m'opero. A mi jo m'opero quan és necessari, si no, no cal.
1: Bona, em sembla molt bona la teva afirmació, m'agrada. Només quan és necessari, no us opereu per gust. Aquest, jo m'operaré perquè el meu veí s'ha operat. No.
0: No.
1: No.
0: No cal.
1: No. Segon grau. Ja el veus una mica. Quan apretes per fer de ventre, comença a sortir una mica i es torna a ficar dintre a l'acabar. Tercer grau. Ja surt fora. Un voltet que surt fora. I quart grau, tens una coliflor que et penja del cul.
0: Ai, pare meu.
1: Per tant, què operaries tu? Els de quart grau?
0: La coliflor.
1: La coliflor. La coliflor.
0: És que dit així fa gràcia i els que ho tenen no els
1: tenen
0: fa gens
1: cap
0: de gràcia.
1: No. Saps el que he operat bastants amb coliflor? Per exemple, catalans, molt catalans, castellers.
0: Com?
1: Els castellers, els de segon i tercer pis, que estan allà aguantant una pressió horrorosa i els entren i els assajos i aquests tenen... Aquell senyor d'allà riu.
0: Tothom s'ha quedat. Aquell senyor és l'Oriol, que és el tècnic.
1: És molt bo. L'Oriol és molt bo. I ho faig. També deuran riure els que són a casa, mig adormits,
0: castellers,
1: escoltant-te.
0: No, que estan desperts fins que acabem. Home, no, ara no me'ls facis dormir. Castellers que estan aguantant i fan força...
1: Els de segon i tercer...
0: Tenen més hemorroides.
1: Uns hemorroides brutals, grossos, de tercer i quart.
0: No
1: m'ho puc creure. Aquests són els que més he operat jo.
0: No m'ho puc creure, això sí, que m'està dient.
1: Sí.
0: Que m'estàs
1: dient. Això és com una anècdota, perquè castellers, quants n'hi poden haver? A cada grup són 200.
0: No, són molts. A Catalunya són molts.
1: 1.200, no pocs, comparat amb la...
0: I per aquests graus menors...
1: Els graus menors...
0: Hi ha solucions pràctiques, a part del menjar, la dieta...
1: Tenim els proctòlegs, les cremem amb fotocoagulació, amb làser.
0: Sí.
1: Venen i no fa mal això. Pum, pum, cremem allò i quan cicatritza la cremadeta, es cicatritza la veriu. Una. Dos, lligadures. Les lliguen amb una gometa. No ho sé dir en català, això, i em sap molt greu perquè jo sóc un catalanista i sóc
0: independentista. A veure com es diu en castellà, doncs, o en anglès.
1: Una goma de pollo. Aquelles gomes...
0: És una goma de pollastre tota la vida, no?
1: Et dius goma de pollastre,
0: sí,
1: tu?
0: Sí, jo crec que sí,
1: aquelles
0: no?
1: Aquelles gomes, sí?
0: Sí, home, sí, les que...
1: A
0: la cuina n'hi ha 34 que et van arribant
1: aquests,
0: i les vas guardant
1: aquests,
0: i dius...
1: Les guardes amb
0: no
1: un racó
0: sé per què les faig
1: i que no se fa servir després.
0: A vegades sí, jo per
1: les gomes de pollo.
0: Sí.
1: Són unes gomes de pollo petites que tu en l'acte... poses en l'ano un aparatet, tot això em despert, no fas mal. Agafes la verigueta i clic, i poses la gomita de pollo. I la lliga i aquesta veriu petita de primer i segon grau s'asseca i al cap d'uns mesos no hi és. Això ho hem fet molt. Abans ho fèiem amb criocoagulació, amb fred, amb coses amb gel.
0: Sí, sí.
1: Després ho hem fet també amb coses que cremàvem. Avui en dia, sobretot amb el làser i amb el goma de pollo.
0: Està bé.
1: Però goma de pollastre, perdó. No duré a dir, no em deixis dir mai més goma
0: de pollo.
1: Pollo.
0: No, goma de pollastre. Per tant... Amb tot el que ara ja sabem, si algú diu, oh, jo estic, dec estar a la fase 1, pot fer alguna cosa per evitar arribar a la fase 2 i 3 i 4?
1: Anar a buscar una, si ets jove, si ets gran ja no hi ets a temps, horari de deposició. No tenim, tenim horari de menjar cada vegada menys, he dit abans.
0: Sí.
1: Horari de dormir encara el tenim la majoria, menys els ignorants i la Marta Romagosa, menys ells. Però els altres tots tenim horari de dormir. No tenim horari de cagar. No en tenim. No en tenim. Avui, ara no perquè estic en un hotel, ara no perquè vaig a parlar avui. Avui estic a Catalunya Ràdio.
0: Sí.
1: Com aniré a dir? Escolta,
0: no, que no puc, haig d'anar
1: al lavabo, sí. Que m'estic... No. M'aguanto. Apreto l'esfínter voluntari, apreto el voluntari, que és molt fort, tanco bé i el tiro una mica amunt la caca.
0: Clar.
1: El tirar una mica amunt i es perd la sensibilitat de les ganes aquelles que tens d'anar.
0: Uh-huh.
1: Perquè aquí no ho he dit, perquè no ho puc dir tot, jo vull dir, sortiran uns especialistes
0: no.
1: Que em fotran al puesto. Hi han unes, per aquí sobre de l'esfínter, hi han uns nerviets que són tactoreceptors i quan hi ha una caca a sobre, et donen sensació al cervell i ganes de deposar. I el cervell... Deixa'm dir una altra cosa. Nosaltres som el cervell. Res més, els homes. El cor és un múscul. El fetge és una cosa, una que fabrica sucs. El cervell. Només el cervell. Tot el cervell. Allò de que van si el meu cor te'l dono o no. Dono el meu cervell o no te'l dono. El cor te'l puc donar. El cervell.
0: És el més important.
1: I el cervell hi ha el de la defecació, que contrau el recte, l'apreta, el muny, com munyiries la mama d'una vaca,
0: sí.
1: I obre l'esfínter. Zit, zit, i vas de poses. Número 2. Menjar verdura. Menjar verdura i fruita. Menjar verdura i fruita cada dia. Verdura i fruita. Aquí tenim la sort de la dieta mediterrània. És que és tan nostra. I és això.
0: Sí.
1: Verdura i fruita.
0: Si menges verdura i fruita, doncs en principi has d'anar... Però hi ha molta gent que té problemes per anar... Aquest és un altre tema. Hi ha molta gent que té problemes. No vaig restret, no sé què. I clar, aquests deuen tenir més possibilitat de tenir aquests problemes.
1: Tenen aquests problemes.
0: Clar.
1: I sobretot si hi ha l'estrès, que l'estrès el té tothom, i això és una cosa de segle XXI també, aquest estrès, que és el patir, és l'angoixa per algun no importantíssim, però que en un moment es fa important, que no t'arriben els diners per pagar a final de mes el no sé què, que la feina tens un cap que és un cabronet i t'està fent la vida impossible, per exemple. I tu tens que tornar a la feina l'endemà, i l'endemà passat, i l'altre, i sempre, i vas estressat.
0: Clar, però hauríem de saber treure'ns aquest estrès de sobre.
1: No en sabem. Coses per fer-ho. Un dia portes amb una professora de ioga, amb un budista, i et fa...
0: I ja està tot arreglat.
1: Coses d'aquestes.
0: Tampoc. Jo crec que per fer una primera lliçó...
1: Senyora,
0: ha estat bé, no?
1: A mi em sembla que poden haver après alguna cosa.
0: Jo trobo que sí. O sigui que crec que l'hem aprovat el doctor Jordi Garriga. Gràcies per ser avui aquí. I res, ens tornem a veure aviat, segur.
1: Marta Romagosa, estic a les teves ordres i m'agradaria aquestes xerrades senzilles i
0: tendres.
1: I clares, senzilles i tendres. Ara fa 20 anys, tenia 20 anys. Fa molts anys que tenia 20 anys.
0: Sí, no passa res. L'edat no és, és psicològica.
1: Segueix amb el teu programa, que és una meravella, i m'encanta que estiguis aquí.
0: I a mi m'agrada que hi sigui el doctor Garriga. Gràcies, fins una altra.
1: Adéu.
0: Deu minuts i arribarem a la una de la matinada. Ens truca el 93207474, la Magda, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit, Marta. Felicitat. I ara us diré una cosa.
0: És que crec que és una cosa que té a veure amb la conversa que acabem de tenir, no?
2: Home, i tant.
0: A veure, digues.
2: Rueda goma de pollo. No. Goma filiforme.
0: Com?
2: Goma filiforme.
0: En català es diu goma filiforme?
2: En català no ho sé, però jo fa molts anys, perquè jo soc molt gran, treballava, és igual, funcionària, i tenia un jefe molt... I una gastava moltes gomes de pollo. I una companya va anar i va dir: senyor tal, resulta que no hi ha gomes de pollo. I contesta: senyorita, nada de gomes de pollo. Són gomes filiforme.
0: Filiforme. Mira que l'he sentit a la vida. A la vida ho havia sentit.
2: Doncs mira, jo fa 30 anys que sí que ho vaig sentir.
0: Molt bé.
2: Lo de filiforme tot també, perquè tothom deia les gomes de pollo o de pollastre.
0: Ja.
2: Doncs no, es veu que el nom correcte en castellà, en català no sé, és
0: goma filiforme. Molt bé. Ja m'ha après una altra cosa. Gràcies a la trucada de la Magda. Molt bé.
2: Vale, molt bé, Magda.
0: Merci.
2: Felicitats.
0: Merci, bona nit. Adéu. La Maria Àngels, des d'Orfes, jo voldria saber això. On para Orfes? Maria Àngels, bona nit.
3: Hola, bona nit. Pues mira, Orfes és el municipi de Vilademuls.
0: Ah, d'acord, molt bé.
3: Que som 12 poblets petitets.
0: Sí.
3: Però ja fem colleta per escoltar-los.
0: Ai, que bé, que bé.
3: Mira, Marta.
0: Digues.
3: És la primera vegada que truco.
0: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta, doncs.
3: I fa, pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. No, no, no, no, de veritat. No deixava dir marques, no deixava dir on tu podies, a quin lloc ho podies trobar, no deixava... Dic, fill meu, si això no ens soluciona res... Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat, us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia de fa 38 anys, com va tenir un accident una filla nostra de 16 anys, i esclar, les nits no dormia. Gràcies a tots els ignorants he dormit quasi fins ara.
0: Que bonic, Maria Àngels, això que ens dius.
3: Res més. Una abraçada
0: per tu també.
3: Per tots.
0: Gràcies, bona nit.
3: Adéu, maca. Adéu.
0: I en Narcís, des de Pineda de Mar, bona nit.
4: Molt bona nit a tothom. Bueno, doncs aquesta senyora que no me'n recordo, com es diu, que deia que era allò que passa quan hi ha un mort o el que sigui la carretera, el carrer, i els tapen i què és, i per fer tot això. Bueno, això és una manta tèrmica, una cobertura tèrmica, i és una matèria una mica molt lleugera,
0: sí.
4: I és com una espècie d'alumini, de paper d'alumini, però una construcció especial, no? Això és el que reemplaça les mantes. Quan jo era jovenet, als 40, 50, portava una manta a la motxilla, però ja pesava un quilo, dos quilos, feia molt de volt i molt de volum. Ara aquestes mantes tèrmiques, que els diuen, tenen al volt el volum d'un telèfon mòbil, però pesa 3 o 4 grams, pesa molt poc, i al volt molt poquet, i és una manta,
0: sí.
4: I ho porta la policia, els metges, excursionistes, boletaires i per tota la gent que un dia o altre per qualsevol motiu ho necessita. I el mort el tapa per respecte.
0: Clar, perfecte.
4: Perquè si no diuen aquest home està dormint, està borratxo, està
0: mort, sí. Molt bé, doncs aclarit. Moltíssimes gràcies, Narcís.
4: A vosaltres.
0: Una abraçada. Bona nit.
4: Igualment.
5: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
7: Porto anys insistint aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
8: L'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
10: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
9: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
10: Estimar és molt revolucionari, i ets la força que ens pot salvar.
9: I sabem celebrar els bons moments.
10: Pa-da-pam!
9: Uau! I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
10: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La tarda dona molt de joc.
0: Doncs és que m'ha fet pensar ara. M'he quedat amb el testimoni de la Maria Àngels, que s'ha passat la vida escoltant el programa, 40 anys escoltant el programa, com diu, no es guanyaria la vida com a pitonissa, perquè quan va començar es va pensar que això no duraria gaire, i s'ha passat la vida escoltant el programa i, a més, demanava disculpes per haver pensat en el seu dia que aquest programa no tindria la transcendència que ha tingut i que aquest 2027 fa 40 anys. I a sobre no només això, sinó que donant les gràcies a tots els equips i a tots vosaltres, és a dir, a tota la gent que escolteu com ella aquest programa i que truqueu per fer preguntes i que truqueu per donar respostes, perquè ella ha dit, la Maria Àngels, és que m'ha quedat al cor, aquesta dona, que no havia trucat mai fins ara i ha escoltat el programa des del primer dia de la Nit dels Ignorants. Per tant, no sé, ho he trobat molt bonic, que donés les gràcies a tots els equips i que donés les gràcies als oients, és a dir, als ignorants, que en definitiva sou els que també feu possible que el programa creixi i que arribin preguntes i que arribin respostes, cadascú des del seu punt de vista, cadascú des de la seva manera de pensar. Hi ha gent que ho busca per internet perquè li ve de gust, hi ha gent que ho sap, hi ha gent que ho investiga. O sigui, és que cadascú es fa el programa a la seva manera i al final entre tots, si no, l'Aina busca respostes dels tècnics, dels experts, quan la pregunta necessita doncs donar resposta una mica més experta. Però fins i tot la oient anterior que ens trucava, la Magda, dient que no es diu goma de pollastre, sinó que es diu d'una altra manera, és que ho he apuntat i ara no em reconec la lletra, goma filiforme. Jo no ho havia sentit mai. Per tant, ja hem après una altra cosa. No és bonic, això, que en un programa de ràdio... És que és molt bonic. És que és molt bonic fer aquest programa. En fi, que arribem a la una de la matinada. Això vol dir que baixen els nostres companys dels serveis informatius. Veiem com ha estat tota la situació que ens explicava abans la Maria Costa davant de la seu del Departament d'Educació. A veure com està, si saben alguna cosa nova o no. I tota la resta de coses que han passat i que ara ens explicarà l'Àlex, segur, d'aquí una estona. Nosaltres tornarem després del butlletí amb més preguntes, amb més respostes. Ens falta saber què ens recomana de sèries la Sílvia Comet. Ens falta escoltar una conversa bonica amb en David Selves. Avui que he anat al teatre a veure aquests Perfectes Desconeguts, que us recomano, que queden pocs dies per anar-la a veure. I el conte final, vull dir que encara ens queden coses i una estoneta més fins a acabar la nostra setmana. Va, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pendents a aquesta hora de les protestes dels mestres i professors que tallen la via Augusta de Barcelona des de fa més d'una hora. És just davant de la Conselleria d'Ensenyament. La reunió d'aquest dijous per intentar trobar un acord sobre el conflicte laboral que els enfronta s'ha acabat sense acord. Els sindicats volien continuar negociant, però la consellera els ha emplaçat a demà. Això ha provocat l'enuig dels representants dels treballadors que han decidit passar la nit al departament com a protesta, mentre fora s'ha fet aquest tall per donar-los suport. Última hora des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit. El tall de via Augusta davant del departament ha començat vora les 11 de la nit i encara continua. Encara queden desenes de persones que ocupen el carrer i entrada del departament en suport a la resta de delegats i cals que estan tancats a la conselleria. Si estaran tot el... Davant les 10 del matí, que és quan els ha emplaçat la consellera Esther Niubó a reunir-se. Tampoc hi ha hagut acord. El govern ha proposat un increment de 400 euros d'aquí 4 anys, però els sindicats... suficient i discrepen també de l'increment perquè consideren que el que ofereix el govern és menor. Aquest divendres, una nova oportunitat, els sindicats volen que l'increment salarial sigui... El departament ja avisa que aquesta és la proposta definitiva. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
1: Repassem ara altres informacions en format breu. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el número 2, el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada. La reina Elisenda tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era la Constitució de Constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet de 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament.
3: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
1: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos. Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona al Club Laurana. Mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atleti de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot fa indicar que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà a punt i final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Polikovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
5: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Som aquí ja, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ai, que em quedo sense veu. No em quedo sense veu, perdoneu, eh? Som aquí, al 93207474, si ens voleu fer preguntes, respostes, reflexions, felicitacions, queixes, o comunicar coses boniques que us passen, que això ens agrada moltíssim, perquè la gent que li passen coses bones i les vol explicar, trobo que també té el seu què. Sempre ens passem la vida queixant-nos de tot, que és normal, i que tenim tot el dret a queixar-nos del tot. Però quan algú li passa una cosa bona i vol trucar als ignorants i vol compartir-ho, trobo que és deliciós. I en un món on sempre es premia més la notícia negativa que la positiva, doncs quan hi ha una cosa bonica per compartir, doncs a nosaltres ens agrada molt. Però vaja, que voleu trucar. Podeu trucar pel que us vingui de gust, ja ho sabeu, al 93207474, o si ho preferiu, deixar un missatge de WhatsApp, que és el 667-220-148. Però ja sabeu que els missatges de WhatsApp no els llegim mai en el directe mateix, sinó que van al programa de l'endemà, o en aquest cas ja seria el programa de diumenge a la nit. Ens truca el 93207474 en Jordi des de Mataró, però que està en ruta. Jordi, bona nit.
1: Mira, ara mateix passant per Torà.
0: Torà, molt bé.
1: He carregat aquí al costat de Guissona i vaig cap a Mataró.
0: Vas cap a Mataró, molt bé.
1: Sí. Mira, volia fer un comentari / queixa sobre aquests talls que han fet el professorat a les autopistes.
0: Sí.
1: Perquè, a veure, a mi em sembla molt bé que protestin, però que vagi de protestar a la conselleria o que vagi de protestar davant dels col·legis, però que no entorpeixin una via com l'AP7, que és una artèria principal. Avui, per exemple, van tallar la C32 a Mataró, al dematí, hi havia un col·lapse de trànsit al centre de Mataró. Bueno, no, jo sóc que anava amb moto, però un cotxe no es podia anar per cap lloc. Han tallat l'autopista i tothom travessant Mataró per dintre.
0: Clar.
1: I, bueno, però és que ahir, amb el tall de l'AP7, us puc explicar... Bueno, mira, si jo... Per sort que aquest portador d'horari és canviat. Però si l'arriba a enganxar, com el gas que vinga, que arriba a mig de matí, carregat amb 9.000 pollastres vius, m'enganxa l'autopista, el calor que està fent, si no queda ni un pollastre viu.
0: Se't moren tots, no? Clar.
1: Clar. A veure, no pot ser. Un amic meu, un xofer, bueno, una empresa vigilosa d'Almeria, un cas real. Carreguen a Girona peix fresc pels mercats del sur de Màlaga, de Granada, de Sevilla, i surten a migdia carregats de Girona cap avall amb peix fresc, perquè a la nit han de fer mercat, a vendre mercat, com si anessin al Mercabarna aquí a Barcelona, pues, a Merca Sevilla, a Merca Màlaga. Bueno, pues, van tenir que anar a fer la volta per Lleida, perquè esclar, estava tot curat a Granollers, a Torredembarra, a Tarragona. Van tenir que fer la volta per Lleida, pujar per la C25, a Lleida, baixar cap avall, cap a l'Ebre. Amb la contrapartida de que si, per exemple, al mercat de Màlaga, si arriben més tard de les 4 del matí, ja no puc entrar al mercat a vendre. Aquell, i és peix fresc, és
0: clar,
1: peix...
0: Clar, clar.
1: Tu imagina't la repercussió econòmica que representa això.
0: Sí, sí.
1: Gasto de combustible, el perill, que mira, van poder arribar, però... sonant el timbre, que s'haurien d'arribar a les 4 menys 10 o així.
0: Sí, sí, una mica més.
1: Imagina't que aquell camí
0: sí.
1: Engat 20 tonelades de peix fresc, que no es pot vendre aquell dia.
0: No, ja el pots
1: no llançar, hi ha dret, eh? no hi ha dret amb això. Que estic d'acord amb les protestes, perquè les seves raons tindran. Però, per l'amor de Déu, aneu a les conselleries, aneu davant dels ajuntaments, aneu davant de la Generalitat, però no entorpiu una artèria com és la P7, allà fent festa, allà viure la vida. No pot ser. Tota la credibilitat que tenen el professorat amb aquestes accions la perden.
0: Sí, entenc el que dius, Jordi.
1: Llavors, nosaltres que som esportistes, quan tenim una queixa i tallem alguna carretera, ens diuen, bueno, de tot menys macos. I en canvi, aquests senyors, bueno, anem a tallar la P7, que mira, això és xauxa. No, perquè pot haver-hi molta repercussió econòmica a la gent que va treballar, a la gent que no pot arribar a casa seva, o que no arriba a l'hora a la feina. No pot ser.
0: Entesos, Jordi, queixa feta aquí, amb totes les lletres clares, o sigui que gràcies per fer-me.
1: No, són coses, no són suposicions, són coses reals.
0: No, està clar, està clar, sí.
1: Vale.
0: Molt bé, Jordi, que vagi bé la feina, bona feina. Adéu-siau, adéu, bona nit. Doncs una de la matinada i 12 minuts. Tenim una altra trucada, anava a dir, perquè és que si no la Sílvia preta per venir a explicar-nos quines sèries podem veure aquest cap de setmana, perquè sempre ens fa recomanacions per veure què podem veure de nou, tot i que hi ha gent que li explica sèries i ells ja les han vistes, saps? Que ja d'això passa moltes vegades. Però pels que no anem tant al dia de les sèries, doncs està bé que algú de tant en tant, un cop per setmana, ens ho digui. Ens truca la Mariana, em diu l'Aina. Mariana, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: És la senyora que ens ha trucat dues vegades, aquesta és la tercera, que és l'oient que va donar el ronyó al seu marit. És correcte?
2: Sí, correcte.
0: Com
2: sí.
0: Està, Mariana?
2: Pues, bé, estem recuperant-se. Jo he tingut un petit problema que van posar un catèter perquè vam punxar una veneta, per dir-ho així, que sortia un líquid que no havia de sortir.
0: Ai.
2: I, encara porto el catèter.

0: No,
1: no, no és el mateix. Necessites una mica més de temps, però si esteu junts i us podeu anar cuidant, doncs mira.
0: Sí, bueno, no, estem a casa del meu fill i ens cuidem molt bé.
1: Home,
0: i,
1: doncs
0: bueno,
1: mira, això encara...
0: I la família, tots col·laboren, tots,
1: que bé,
0: tots. I
1: que bé.
0: Tinc tres fills i tots col·laboren, estem super cuidats. Vaja.
1: Super cuidats, molt bé.
0: Superbé, superbé.
1: Doncs espero que tot vagi millor, que es tanqui això, et puguin treure el catèter i pugueu celebrar-ho.
0: I com que estem dormint habitacions separades, perquè el meu fill, bueno, era pues, així, no? Tenim cada una la nostra habitació,
1: sí.
0: Doncs per això et puc parlar, perquè
1: clar,
0: si no...
1: Així no molestes, perquè si ell dorm, no? Tu pots parlar.
0: Clar.
1: Molt bé, Mariana.
0: Exactament.
1: Doncs celebro que vagi tot a poquet, però que vagi a millor. I,
0: pues molt bé,
1: i tant de bo aviat això fora i ja puguis fer vida mínimament normal.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Una abraçada, gràcies per tocar-nos.
0: Una abraçada.
1: Adéu-siau, bona nit. Ella es va refent més a poc que ell. Són coses que passen a la vida, però ja veureu com segur que tiraran endavant. Perquè és un quart de dues i jo crec que la Sílvia ens pot venir a recomanar alguna cosa.
2: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
1: Va, que com cada divendres a aquesta hora, aquí a la nit dels ignorants, us proposem un parell de sèries per si us ve de gust passar una estona davant la pantalla. I ho fem amb la nostra prescriptora de capçalera, Sílvia Comet, bona nit.
3: Què tal, Marta? Bona nit.
1: Entre thrillers, lladres i sèries d'arreu, ens has tingut ben enganxats aquestes últimes setmanes. Va, avui què toca, Sílvia?
3: Avui ens instal·larem als països escandinaus. Si sou fans del Nordic Noir, aquest subgènere de ficció criminal originari dels països nòrdics que es caracteritza per mostrar històries fosques, atmosferes fredes i generalment amb una forta crítica social, doncs esteu d'enhorabona, perquè les dues sèries d'avui surten de la novel·la negra escandinava. Segur que us enganxaran fort, així que això d'un capítol i a dormir, aquesta setmana no ho puc garantir. La primera sèrie té com a protagonista un detectiu molt popular per als fans del gènere i que surt de la imaginació de l'escriptor i músic noruec Jon Nesbø. Els seus llibres s'han traduït a una quarantena d'idiomes i no és la primera vegada que es traslladen a les pantalles, però aquesta sèrie té el plus d'estar liderada pel seu investigador més icònic, Harry Hole. Si vosaltres, com jo, sempre l'heu anomenat Hall, sapigueu que en noruec i en danès es pronuncia Hule. I la sèrie, que és danesa, es titula Detective Hule.
4: Seria molt rara i a ver el
3: Per qui no conegui aquest detectiu, Hule és un inspector de la policia d'Oslo brillant, però tan brillant com caòtic. És d'aquells detectius que tenen un instint gairebé obsessiu per entendre la ment dels assassins, però ell alhora arrossega una vida personal bastant complicada, relacions sentimentals destruïdes i una tendència a portar-ho tot fins al límit. És molt bo fer la seva feina, sí, però també és el tipus de personatge que sempre sembla que està a punt d'autodestruir-se. Un dels grans atractius, de fet, és la relació entre Harry i la resta de personatges. Els seus companys de la policia, per això que explicàvem, sovint no saben si confiar-hi o apreta a córrer, perquè és imprevisible, desobeeix ordres i els casos sempre acaben afectant el seu equilibri mental. I aquí hi hem d'afegir, per si no n'hi hagués prou, que té problemes importants d'addiccions. Però, com resulta que és el millor investigant casos criminals especialment complicats, doncs els seus superiors decideixen que treballi a les ordres d'un detectiu més jove i molt prometedor, que també troba pistes importants molt ràpidament. Potser massa ràpidament. Estic a punt de fer un spoiler. Pel que fa a la investigació, la sèrie arrenca amb un seguit de desaparicions i assassinats especialment violents que a priori són de tipus ritual i aparentment no té cap relació una cosa amb l'altra. A mesura que Harry hi aprofundeix, descobreix que darrere dels crims hi ha un patró. La història juga molt amb aquesta idea típica del Nordic Noir. No només es persegueix un criminal, sinó que anem veient moltes de les imperfeccions d'una societat aparentment perfecta o al nostre imaginari perfecta. El detectiu es troba amb personatges vinculats a moviments ultranacionalistes, discursos xenòfobs i grups radicals que aprofiten la por i el malestar social per guanyar influència. Són tan inquietants els crims com el context social

0: d'on sorgeixen aquests criminals, alguns dels quals, a més, no surten dels baixos fons, precisament. I totes les històries protagonitzades per aquest detectiu, i en aquesta també passa, tenen molt pes emocional, sobretot les seves relacions íntimes, especialment amb les persones que intenten mantenir-lo connectat a una vida normal, que volen que toqui de peus a terra, tot i que ell sempre sembla que acaba prioritzant perseguir monstres que no pas conviure amb el dia a dia.
1: I els membres del repartiment el reconeixerem?
0: Si us agraden les sèries nòrdiques, no només d'aquest gènere, sinó de qualsevol altre, hi trobareu una autèntica constel·lació de grans estrelles del nord. El noruec Tobias Santelmann interpreta de forma magnífica Harry Hule. L'hem vist en moltíssimes sèries, com ara The Last Kingdom, Marcella o Exit. I pel que fa a l'altre detectiu que es converteix a la pantalla la seva nèmesi, se'n fa càrrec l'actor d'origen suec Joel Kinnaman, que acostuma a treballar gairebé exclusivament en sèries nord-americanes com The Killing o Para toda la humanidad. I en els papers secundaris hi veureu protagonistes de moltes sèries escandinaves, com ara Henriette Steenstrup, creadora i protagonista de Perny. En definitiva, Detective Hule té tots els ingredients que enganxen als fans del Nordic Noir. Ambientació molt potent, tensió constant, fotografia fosca i un protagonista turmentat dels que no poden deixar d'investigar encara que s'estiguin destruint pel camí. Però, com acostuma a passar amb les sèries basades en llibres, sempre acaben sortint fans de l'obra literària que en critiquen algunes mancances, diuen, com ara la resolució de trames massa ràpida o la complexitat psicològica del Harry, que creuen que no està gaire ben resolta, creuen que el Harry no és tan superficial. Si m'ho pregunteu a mi, crec que la sèrie resol força bé tant una cosa com l'altra. Té 9 capítols d'una durada força generosa, normalment entre 45 minuts i una hora, que donen tant per aprofundir en el personatge, sobretot durant els primers episodis, com per tancar les trames més que correctament. I jo espero que tingui una segona entrega. La primera la teniu a Netflix.
1: Doncs clar, suposo que la segona sèrie també és de les que ens faran patir.
0: Sí, sí, avui anem de patir, però això de patir també ens agrada als espectadors, eh? La tensió, passar una mica de por, intentar descobrir el culpable i que no prengui mal els nostres personatges preferits, sobretot. Aquesta sèrie surt d'una novel·la d'un altre escriptor, en aquest cas danès, molt reconegut, Søren Sveistrup. És el Caso Hartung, que recentment ha estrenat segona temporada.
2: I què estàs, nyaman?
3: Det lader ikke til, at der er nogen forbindelse mellem ofrene. Udover to kastanjemænd.
0: El títol original de la novel·la és The Chestnut Man, és a dir, l'home de les castanyes. Arrenca amb l'assassinat brutal d'una dona als afores de Copenhagen. A l'escena del crim hi apareix una petita figura feta amb castanyes i aviat els investigadors descobreixen una connexió inesperada amb la desaparició d'una nena vinculada a una figura política destacada. A partir d'aquí, la història evoluciona cap a una investigació cada vegada més fosca. L'atmosfera és realment molt freda i opressiva i les imatges dels crims no són gens agradables, també cal dir-ho això. Un dels punts forts de la sèrie són els protagonistes, els inspectors Naya Tulin i Mark Hess, bons investigadors, però també molt centrats en els seus conflictes personals. Tots dos tenen tensions importants entre la vida laboral i la familiar. I el que dèiem fa una estona, la crítica social a la sèrie que no falti. Aquí veiem molta burocràcia policial i pressió política sobre els casos mediàtics, i més en un cas com aquest, que està relacionat amb una alta personalitat governamental. També posa el dit a la nafra en les esquerdes del sistema de protecció infantil i la dificultat de conciliar família i feina. Com sempre, sota la superfície hi ha un malestar social.
1: Aquest és el cas que es toca a la primera temporada. Evoluciona bé la sèrie, per això? Ens recomanes la segona entrega, també?
0: Doncs sí, perquè ja coneixem els personatges principals i tot el que els envolta, i això és avançar feina. Han passat 2 anys des del cas Hartung. Ja! En aquesta nova temporada, la Naya Tulin i el Mark Hess tornen a treballar plegats quan apareix una nova investigació marcada per desaparicions un altre cop i assassinats que estan connectats amb un cas antic que mai es va arribar a resoldre. Aquesta vegada el criminal juga psicològicament amb les víctimes, deixa pistes, rimes infantils i una mena de joc bastant macabre. Hi ha una sensació d'amenaça constant. També aprofundeix en la relació entre la Tulin i en Hess, que ara és més complicada emocionalment després de tot el que van viure a la primera entrega, que si no l'heu vist, naturalment, jo no us diré com acaba. Molt a favor d'aquesta segona temporada, és més psicològica, manté l'ambient fosc i opressiu, les interpretacions són bones i també té algun gir de guió cap al final que deixa amb la boca oberta. En resum, si la primera temporada us va enganxar per l'atmosfera i la tensió, la segona segurament també us funcionarà molt bé. No revoluciona el gènere, és veritat, però sí que manté aquest nivell de thriller fred, incòmode i molt fàcil de devorar, tant d'una tirada com capítol per capítol, que seria el nostre lema. Un capítol i a dormir. Tot i que, de vegades, aquestes sèries inquietants poden provocar algun malson. Les dues temporades també les teniu a Netflix.
1: Avui no ens hem mogut de plataforma amb Detective Hall i el caso Hartung. La setmana que ve, més propostes. Gràcies, Sílvia, bona nit.
0: Adeu, bona nit. Fins la setmana que ve.
4: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
5: Ràdio. Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
6: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
7: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
8: És com un soroll de fons. Que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
7: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
5: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
1: Tres minuts i arribarem a dos quarts de dues de la matinada. Ens truca el 93-201-7474, en Joaquim, des de Monistrol. Bona nit.
10: Hola, Marta i ignorants. Bona nit. I enhorabona pel programa.
1: Gràcies.
10: Escolta'm una cosa.
1: Digues.
10: Ahir va ser el meu aniversari.
1: Carai, per molts anys.
10: I em van fer un bon regal ahir.
1: Ah, sí?
10: Sí, sí. Ahir vaig fer 75 anys. Bueno, l'Anna Belén, la cantant, és igual que jo, el 27 de maig del 51.
1: Sí. Molt bona coincidència, tu.
10: Sí, sí. Escolta'm una cosa. Jo d'aquí ara volia fer una felicitar al personal d'oftalmologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Perquè després de, bueno, 3 anys d'una intervenció que vaig tenir de catarata, el dret em va quedar molt bé, però a l'esquerra vaig tenir un problema. O sigui, va ser allò que quasi de la nit al dia vaig perdre la visió, saps? Carai. I, bueno, a base de proves i proves i proves, bueno, van arribar a la conclusió de fer-me una capsulotomia làser. Es tracta de treure, pues, la porqueria que s'acumula dintre de la càpsula ocular.
1: Sí.
10: Clar, jo també havia tingut un despreniment de retina, o sigui, era una cosa complicadeta. Però mira, escolta'm, val la pena que inverteixin en aquestes coses.
1: I tant.
10: Perquè jo vaig quedar molt content, de veritat.
1: Doncs ens n'alegrem.
10: Sí, vaig entrar. A la una tenia la cita. a pesar de la feina que tenen, perquè ja està ple de gent i evidentment tothom tenim el que tenim, no? Però escolta'm, de veritat, els professionals tant de tota la vida que m'han mirat la vista i ahir supercontent. O sigui, vaig entrar cap a la 1:30 a dintre, que és l'àsser, o sigui, no és una intervenció de quiròfan ni res. Tu fan allà i escolta'm tu en 10 minuts.
1: Pim-pam, no?
10: Sí. Molt. Vaig sortir, m'estaven esperant aquí, però bueno, em van portar, que em va dir clar, que després no vols conduir i tal. Però escolta'm, és que vaig sortir veient igual que amb l'altre ull, al dret. O sigui,
1: que bé, que bé.
10: Una meravella. O sigui, des d'aquí jo, felicitats, enhorabona al personal, sobretot d'oftalmologia de Sant Joan de Déu de Manresa, perquè són uns superprofessionals. Des de la persona que va netejant fins a l'últim cirurgià.
1: Perfecte. Doncs felicitacions fetes, Joaquim. Ens n'alegrem moltíssim. Moltes gràcies per compartir-ho.
10: Vale, a
1: gràcies.
10: Bona nit.
1: L'Andrés, des de Barcelona. Bona nit.
11: Hola, bona nit. No sé si em sent bé. Estic parlant amb l'Alexa i no sé si em sent bé o no.
1: Si no ho allargues molt, millor, perquè et sentim com lluny. Però digues, Andrés.
11: Mira, el tema és que el 2014... aquí a l'Ajuntament de Sant Martí, l'assistenta social me va dir que van a ser la de l'assistència, perquè jo tinc les mans paralitzades.
1: Sí.
11: No me puc moure el cap.
1: Sí.
11: Bueno, van portar l'aparell, però jo no podia tocar el botó.
1: Clar.
11: De la medalla aquesta que porta.
1: Clar.
11: Però va dir que això jo no ho volia, perquè jo no m'anava bé, que no, jo no iba a aixecar-me i dir del veí que venies a tocar un
1: clar, tot. Clar, clar.
11: Vaig estar lluitant el 2014 i el divendres passat, bueno, després de parlar molt i això, van portar un que va amb la veu.
1: Home, des del 2014 fins ara, eh?
11: Perquè pot, molta gent pot, no sé, acollir-se a demanar-lo amb la veu. Van dir que van comprar 200 i que em va posar el meu, el primer, diguéssim, pilot per veure com anava.
1: Uh-huh. I funciona bé, funciona bé.
11: Per això tocava.
1: Perfecte.
11: Perquè, bueno, que sàpiguen que hi ha la veu i no has de tocar...
1: I no has de tocar el botó. Està bé saber-ho, per si algú també té la mateixa necessitat com t'ha passat a tu, Andrés.
11: Amb una paraula se dispara i ja pot parlar.
1: Perfecte. Has trigat molt, però com a mínim t'ha acabat arribant. Gràcies, Andrés, per dir-nos-ho. Una abraçada.
11: A tu, Marta.
1: Adéu, bona nit. Gràcies, bona nit. En Josep, des del Parc Güell, bona nit.
12: Hola, bona nit, Marta. A veure, ahir la nit em va contestar una senyora sobre una pregunta que havia fet, que era de la parla de vindre, tindre,
1: sí.
12: Que no sé si era filòloga o era una
1: no, no,
12: una
1: era senyora. Em sembla que no és filòloga, ella, no.
12: No és filòloga, però no. Era molt simpàtica,
1: sí,
12: molt amable.
1: Sí, sí, sí.
12: Però no és el que jo vaig preguntar.
1: Ja ho sé.
12: Jo vaig preguntar que per què es van agafar acceptar com a legal la parla del nord en lloc del sud.
1: Sí, sí, com a estàndard, sí, ja l'entenc. Ja sé que no és el mateix, ella va contribuir-hi, però no és ben bé el mateix, per tant, continuem buscant algú que ens ho...

0: que no pas el que diem nosaltres, com vindre, Alexander diu venir, que en castellà és venir, tindre, tenir.
1: Sí, sí, això ja ens ho ha dit, jo crec que un lingüista, a veure si ens ho acaba resolent.
0: És més català el que es parla al sud que no pas l'estàndard.
1: A l'estàndard. A veure què ens diu un lingüista, Josep, a veure si ho acabem de rematar, això.
0: Vale,
1: molt bé, gràcies, bona nit. I la Roser, des de Ciutat Vella, bona nit.
2: Hola, bona nit. Aviam, només un petit apunt amb lo de les gomes. Si en diem gomes elàstiques, està molt, molt clar i no és difícil.
1: Sí, també tens raó.
2: Sí. Bé, no era això, no era per això que trucava. S'ha preguntat de què ve lo de l'ou com balla.
1: Sí, senyora.
2: Uh-huh. Bé, no crec que puguem aclarir-ho exactament. L'únic que jo sí puc aportar és una llegenda que hi ha sobre l'ou com balla, concretament de la font del claustre de la catedral de Barcelona.
1: Uh-huh.
2: Aviam, aquestes festes venen de les festes de primavera molt més anteriors a lo que s'ha posat de la religió catòlica, que va adaptar festes que ja existien adaptades a la litúrgia catòlica.
1: Sí.
2: Bé, aleshores, això es fa per Corpus, però sí, sí. Això eren festes de primavera. Aquestes festes de primavera anaven decorades, diguem, amb flors, fruites i ous, que era lo de la temporada. Perquè els ous, encara que en tinguem tot l'any, quan les gallines són més ponedores, és justament a la temporada de la primavera.
1: Ja.
2: El que passa és que avui dia se les enganya amb la temperatura i amb la llum i ponen sempre, però si no seria més de primavera.
1: Uh-huh.
2: Aleshores, s'explica, repeteixo que és una llegenda, no sabem si és veritat o no, que amb això, la decoració de la font en els claustres de la catedral, hi havia això, hi havia ous sencers, es posaven ous normals sencers. I un escolanet, doncs, tenia gana i va agafar un d'aquells ous, li va fer una mica de foradet i se'l va xuclar. I perquè no es notés, va tornar a posar la closca buida en la font, que lògicament, com que no pesava gens, el raig de l'aigua se'l va emportar cap amunt i va començar a ballar.
1: Que bonic. No sé si és veritat, però és bonic. Ja està.
2: Sí, per això, sigui veritat o no, és igual, està bé.
1: Està molt bé. Roser, gràcies per compartir-ho. Gràcies.
2: Al contrari, gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bona nit. Si encara no heu vist Perfectes Desconeguts al Teatre Poliorama de Barcelona, jo no badaria. Ja l'han vist molts espectadors perquè està en cartellera des del març. Tancaran temporada el 7 de juny, així que encara podeu gaudir d'aquest primer comèdia i després tragicomèdia en què unes parelles i un amic que es coneixen de tota la vida queden per sopar i proposen un joc, posar sobre la taula els telèfons mòbils i llegir en veu alta els missatges que arribin i contestar les trucades. Vosaltres hi jugaríeu? En veu alta, llegir-ho tot. L'obra està protagonitzada per Marta Ballarri, Biel Duran, Eduard Farello, Julia Molins, Albert Prat, Vanessa Segura i Cristian València, i dirigida per David Selves. Jo avui he anat a veure la funció aquesta nit i el director, que actua en una altra obra de teatre que es fa Lliure de Gràcia, que és l'autora, en Selves, ha vingut fins al Poliorama per parlar amb nosaltres. David Selves, bona nit.
3: Bona nit.
1: Vens del Teatre Lliure, sí. Vens al Poliorama, perquè surts de fer una cosa, però em vas dirigir una altra que continua estant al Poliorama de Barcelona. El cervell no et rebenta una mica entre una cosa i l'altra?
3: Però ven en vacances ara ja.
1: Ven en vacances ara ja. Escolta'm, aquests Perfectes Desconeguts, el joc que proposa aquesta obra de teatre, tu jugaries?
3: Jo dic que sí, però ha arribat el moment de la veritat.
1: Com els actors,
3: doncs ja,
1: no?
3: Ja ho veuríem. Depèn d'en qui, no? Depèn d'en quin moment.
1: Amb qui estàs.
3: Sí,
1: Clar, no deixa de ser contradictori que estem en un teatre, tothom li demanes que tanqui el telèfon mòbil i el mòbil és un protagonista més de l'obra de teatre.

0: protagonista de la nostra vida, no? I cada vegada més, quan t'arriba aquell informe, no? Informe semanal de l'uso, a vegades n'hi ha...
1: Dius, no pot ser.
0: Bueno, no pot ser, i quina vida tenim, no? I si ho dediquéssim a aprendre piano o altres coses,
1: hi ha
0: vegades...
1: un moment, un dels personatges els que fa, crec, el Biel, que ho diu, no?
0: Sí, sí, estem enganxats a tot.
1: I és veritat, o sigui, els grups de WhatsApp, a les xarxes, quant de temps perdem amb tot això i deixem de parlar,
0: sí, sí.
1: Ja no felicitem amb una trucada, sinó que fem un missatge de WhatsApp i ja està, no?
0: Sí, sí.
1: I aquesta és la nostra vida.
0: Sí.
1: Què té aquesta obra de teatre que s'ha convertit en un rècord, que és una pel·lícula italiana de fa 10 anys, no? 10 anys, i que té com 20 versions a tot arreu, que tothom la fa, que tothom s'ho passa bé, però després no és tan comèdia, perquè és més tragicomèdia que comèdia,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, total. Bueno, jo crec que el joc, l'artifici, és al·lucinant, no? Aquesta cosa que tu saps el que els hi està passant i vas veient, no, els llocs per on passen per dissimular i per aconseguir el que volen, per amagar el que volen, etcètera, etcètera, no? I jo crec que això, com a públic, és molt agraït. I per altre cantó té el morbo aquest, no?, de dir, ostres, que jo tinc aquest dispositiu a la meva butxaca, que tothom el té, i que això podria estar passant, no? Jo crec que són dues combinacions, una mica també quan es va fer el mètode Grönholm, no? Que,
1: sí.
0: I començaven a haver, de veritat, tot el, no? el que eren les, com es diuen, les tries de personal.
1: De personal, sí, sí.
0: I que era una cosa que tots compartim, no? I de cop i volta això passa a ser... Jo crec que una mica amb Perfectes Desconeguts també passa això, no? És un tema... que és un tema interessant, important.
1: I que és global, no?, que serveix a qualsevol país. Suposo que cada país o cada director n'ha fet la seva versió.
0: Sí.
1: Aquí heu canviat molt l'adaptació que n'ha fet...
0: El Llàtzer Garcia.
1: Sí.
0: Bueno, déu-n'hi-do, perquè els italians són molt més machistes.
1: Clar.
0: Llavors, les parelles estaven menys equilibrades, el grup era d'amics i prou, això ho hem canviat, són dos amics i una amiga, el nucli dur original. Elles no tenien professió.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: A la versió italiana?
0: Només en sembla una. Bueno, no sé, era, de cop i volta feies, perdoni, o era menys important. Anaven una mica a remol d'ells, i jo crec que aquestes coses les hem canviat amb força.
1: Mm. Clar, porteu pràcticament 3 mesos a la cartellera,
0: sí.
1: Que no és una cosa habitual al Teatre Barcelona.
0: No.
1: Heu aguantat molt bé.
0: I no en bones èpoques, vull dir que vam
1: per començar dic...
0: més o menys en bona època, però ara no.
1: I per què? Perquè la gent s'ho ha anat passant de boca a orella.
0: Sí.
1: Perquè és una cosa divertida, però que també et fa pensar i perquè també interpel·la a qualsevol persona, no?
0: Sí. Jo crec que el que passa també és que quan tens una funció que creus que convoca gent, hi ha una part d'això, no? El boca-orella és necessari, vull dir, no som Hollywood i que ens gastem una milionada perquè els pressupostos no aguantarien. El boca-orella funciona i tu també programes normalment una funció en relació a la gent que creus que convocarà.
1: Sí.
0: Vull dir que és una funció prou popular com perquè, no?, perquè pugui tirar 3 mesos.
1: Mm, perquè això, al principi ja ho sabíeu, que estaríeu 3 mesos?
0: Sí. Normalment un teatre difícilment pots ni estirar. Si et va molt, molt malament, te'n pots anar, o inclús els contractes preveuen allò, una fallida total, però llavors deixes el mal cul a l'aire al teatre, perquè...
1: Clar, com... llavors no, qui puja a l'escenari, no?
0: Clar.
1: Clar, es queda buit al teatre, no pot ser.
0: Sí.
1: Després de l'estada al Poliorama, hi ha possibilitat de fer gira?
0: Fem gira, sí, sí.
1: Feu gira.
0: Es fa gira la tardor, 2 mesos, 20 i algú bolos a les places grans de Catalunya, gairebé totes.
1: Clar, això està molt bé, perquè jo crec que justament a la funció d'avui diria que hi havia un autocar d'algun poble de Catalunya,
0: sí, sí,
1: perquè he vist com algú repartia entrades, com la gent es anava saludant una altra vegada aquí, que això està molt bé, no?, que els autocars vagin, però clar, que pugueu anar, i és un muntatge que jo crec que és assequible, en el sentit que no requereix un grandíssim escenari, i que per l'escenografia potser pot cabre en totes aquestes places que hi ha de grans teatres de Catalunya, no?
0: Sí, sí, sí. Home, la idea sempre és això, intentar que el vegi la màxima gent possible, per donar la màxima feina als actors, als tècnics, etc, etc. Vull dir que nosaltres sempre que podem, sortim de gira.
1: Jo no sé si l'has vist moltes vegades des que s'ha estrenat fins ara.
0: Ara faries que no, perquè
1: ara estàs fent tu funció al Lliure de Gràcia, però han canviat molt els actors coses des del primer dia fins ara, creus?
0: Saps què passa? Que tenen bastant marge per canviar. Vull dir que ja és una de les coses que els insistia molt, no? Que la base per mi era el text, evidentment, però llavors que tu et creguessis molt aquest grup d'amics i que tingués la sensació que els estàs mirant per un forat i això ens passa, parlem uns a sobre l'altre, ens toquem mentre l'altre parla, estan passant coses a la vegada i aquest marge de maniobra el tenen. Llavors jo crec que i espero que n'hagi fet un bon ús, que segur que sí.
1: Segur que sí. Però, a més, la gent... Clar, hi ha moments del text que tu veus callar i va una riallada. Però segurament cada funció és diferent, no? I hi ha gent que riu més en uns llocs...
0: Normalment hi ha certes... Clar, em porten moltes funcions...
1: Clar, per això ja saben.
0: Sí.
1: Ja s'esperen perquè la gent pugui riure.
0: Sí, perquè a vegades ens passava al principi... És que no us entenem el que heu dit després.
1: Ah, sí? La gent es queixava al principi.
0: Clar, perquè ells... Tu ja diries la rèplica, tu t'estàs esperant perquè l'altre... Perquè el públic està rient i no se't sentirà. Per exemple, el moment de l'Albert, no?, quan explica el que explica, que hi ha vegades que s'ha d'esperar una bona estona perquè és que si no, no
1: la gent no ho sentiríem. Perquè, a més, passa en diferents moments que el públic comença a riure d'una cosa que els que estan a l'escenari encara no han entès, per entendre'ns.
0: Sí, sí.
1: O sigui, que els personatges encara no saben.
0: Sí.
1: Llavors, el públic avança la rialla.
0: Sí, sí.
1: I això, el text és bo, vull dir, és molt bo.
0: El text és una màquina com perfecta. D'això, d'artifici teatral, d'humor, a la vegada d'humanitat, no? D'amor, també, no? Perquè gent que s'estima, i s'estima malament, a moments i tal, no? Però realment et fas mal quan t'estimes algú, de veritat, no? Si no et fan mal, i immediatament oblidarà si l'altre no et preocupa.
1: Per tu, com a director, què és més difícil? Fer una comèdia, tot i que és una tragicomèdia, o directament que no hi hagi cap moment per riure i que allò es converteixi només en tragèdia? O sigui, com a director, és més complicat moure i donar instruccions als actors per fer riure? O per fer pensar i plorar, per entendre's?
0: No, és més complicat, jo crec, fer riure perquè el lloc d'on ens hi acostumem a posar l'actor és una mica... venent el peix barato. Llavors, clar, quan fas una tragèdia, sí o sí t'hi has de posar a totes, has de arremangar-te i anar a fons amb l'emoció, amb les paraules, amb el que sigui, amb els conflictes. La comèdia sempre hi passes més de puntetes, però jo crec que la bona comèdia és quan fas exactament el mateix, que tu la pateixes igual. El que passa, que és el que deia sempre Woody Allen, no? que la comèdia és drama més temps. No? Aquest temps de
1: la comèdia
0: més...
1: és drama més temps,
0: sí.
1: Bona.
0: Que és distància, sí. Una certa distància en relació al que ha passat, no? I per tant, intel·ligència també, no? Punt de vista i en riure tant de tu mateix. Jo crec que aquesta part a vegades és més complicada d'equilibrar, sobretot.
1: No, i a més, que el que tu deies, que hi ha moments que t'oblides que estàs al teatre i que et sembla que estàs veient uns amics fent un sopar, i hi ha moments que no els sents perquè la música és molt alta, expressament.
0: Sí, sí.
1: També et dona com un respir al públic per dir, ara he rigut d'una cosa, ara estic esperant a veure l'expectativa que passa, no? Això és volgut, suposo, per fer una mena de pauses.
0: És que ens pensava una cosa, i és que, clar, és un sopar. Un sopar és... La gent està tota junta en una taula.
1: Sí.
0: Llavors, tot el que heu vist en la gran feina que vam fer és que el sopar, en el fons, només passa llavors en dos moments que gairebé són musicals. Tot l'altre és l'abans sopar i el després sopar. Perquè això ens va permetre obrir. Perquè, si no, veníem aquí a la gent i era com... Però, clar, és que estem tots a la taula. No? No, ningú ens veurà. Bueno, i aquest va ser una mica la dificultat.
1: Sí, aquest és el principal. Sí, t'anava a preguntar quin... Perquè, clar, quan tothom parla alhora, quan tothom es diu les coses, no és allò de... Jo m'espero en la rèplica i sé que he de dir tal cosa, sinó que a vegades parlen a batzegades, sí, però sí, perquè sí. És així com parlem la gent, no?
0: Sí. Bueno, aquí també hi ha una tècnica, i ells controlen molt què s'ha d'entendre, què no s'ha d'entendre, és una cosa que hem anat fent, no? I també llavors polint-ho amb el públic, però sí, el més difícil jo crec que va ser això, obrir l'obra, no? Que aquest sopar, que en un sopar tots estem a una taula i és una cosa molt cinematogràfica, com fer-la teatral, no? Com circular aquest espai, creure-te'ls... tota aquesta part va ser la més complicada.
1: Jo diria, no sé si estàs d'acord, que aquesta versió teatral a mi m'ha fet més riure que la pel·lícula. Jo crec que vaig veure la d'Àlex de la Iglesia.
0: Sí, a mi la pel·li d'Àlex de la Iglesia.
1: I jo no recordo haver rigut tant.
0: No, no.
1: Era com més com de tensió,
0: sí,
1: que no pas de fer gràcia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Aquesta part més de comicitat,
0: sí,
1: aquí l'heu enfatitzat.
0: La té molt més la pel·li italiana, que és
1: l'original. Clar, aquesta no l'he vista, la italiana.
0: La italiana és molt bonica, a mi m'agrada molt.
1: Clar, i per tant el text està més basat en la pel·li italiana que no la versió, i suposo que no sé si has vist altres versions d'altres països.
0: Sí, sobre Llàtzer n'ha vist de coreanes, n'ha vist d'alemanyes.
1: De coreanes?
0: Sí. N'hi ha 26.
1: Per tant, els personatges no deuen tenir res a veure, no?
0: Un arriba de la... em sembla que el del Biel, en una versió, arriba de la Mili, a la Corea del Sur, que clar, la Mili és molt important.
1: Home, imagina't.
0: Arriba de la Mili, les japoneses també no sé què li passa, no sé quina... Una alemanya, hi ha un accident al principi. El bo és que aquest senyor sap que l'artefacte és brutal, però que com més s'adapti a la idiosincràsia de cada país i de cada cultura, més s'entendrà, no? Uh-huh. Jo crec que això és interessant.
1: Aquí el càsting també era molt important, no? Perquè a part de fer-ho bé, tu has de ser creïble i has de tenir química. És molt difícil que en un sopar d'amics algú estigui allà d'enfarcit, no? Perquè el públic ho notaria.
0: Sí, el càsting ha sigut jo crec que el gran encert d'aquesta funció, que van ser intuïcions, perquè tots no es coneixien, cadascú és pare del seu pare i de la seva mare, no és una família que jo què sé, no? La gent que treballa amb el Rigol, la gent que treballa amb Enrique, la gent la Portachel, no? Però jo crec que hi ha algú que han trobat en el sentit de l'humor, amb la forma d'estimar-se, d'entendre's, de jugar, també,
1: no?
0: Que finalment també això no és per posar-me un mèrit, però que sí que el director marca una mica això de dir, ostres, nois, què hem de posar en marxa per crear això, no? I el nivell de veritat, el nivell de compromís, jo crec que és una cosa... Són actors molt amb una gran capacitat de comicitat, però que van molt a fondo amb les emocions i amb les accions.
1: Jo sé que ara estàs al Lliure de Gràcia amb l'autora, però que fas moltes direccions. Justament nosaltres aquesta temporada també vam entrevistar les Bàrbares. I no sé si preguntar-te on estàs, no on estàs més còmode, perquè això no m'ho sabràs contestar segurament, però si la teva tendència ja és tirar més per la direcció, perquè realment és on creus que pots créixer més ara, no? Perquè tots ens fem grans
0: i
1: tots volem tenir nous reptes i noves il·lusions, no?
0: Sí, jo crec que la direcció ha sigut el que ha passat durant 10 anys molt, potser ha marcat més la carrera d'actor, o feia més coses de ficció que et demanen menys compromís i menys temps, però sí que aquesta temporada i la temporada que ve tornaré a fer bastantes més coses d'actor.
1: Sí?
0: I és una cosa que em ve de gust, vull dir que m'ho estic passant teta amb l'autora, ha sigut també un viatge molt bonic amb tots els companys, la Serrano i tal, i hi ha una cosa també de dir, va, tens 54 tacos, ja
1: has
0: aplès bastantes coses, i l'escenari li agrada molt una cosa i és desprendre't, no? No està tens, i crec que l'edat això ajuda. I això li agrada a l'escenari, i m'hi sento més bé que no fa bastant temps.
1: Doncs et disfrutarem aquesta pròxima temporada, no? Com d'actor, amb el que sigui, i et trobarem en diferents espectacles. De moment que acabi d'anar molt bé aquests Perfectes Desconeguts, que ampliu el Teatre Poliorama fins l'últim dia, i després la gira, que segur que serà un altre èxit. David Selves, moltes gràcies.
0: A vosaltres.

0: I tanquem la setmana dedicada a 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, llibre del 2014, editat per Empúries. Abans, però, de llegir els dos últims relats, li hem demanat al mateix autor que ens expliqui com ho fa ell per escriure contes.
1: Una de les coses que em fascina més d'escriure contes és que, com en el cas de la poesia, en ser unitats més petites i manejables, per exemple, que una novel·la, possibiliten un procés de reescriptura que creativament m'interessa molt. En el cas concret de 29 contes menys, aquest procés comença amb l'escriptura dels contes originals de Suxbank el 1995 i de l'eloqüència del Frank Tirador el 1998. Passa per una primera reescriptura dels contes supervivents a 29 contes menys el 2014 i acaba, de moment, en una segona reescriptura a la traducció al castellà d'aquest llibre el 2023, quan aprofito aquesta nova oportunitat per reescriure els textos, modificar els arguments i canviar títols i finals. Per tant, durant 30 anys he pogut conviure amb els contes i els he pogut anar adaptant a les meves noves maneres de mirar i d'entendre la realitat i a les meves noves maneres de plasmar-ho estilísticament i narrativament en el paper. I penso que aquesta possibilitat de mantenir en marxa l'obra és una sort i un privilegi per a un escriptor.
0: Doncs ara sí, gràcies a Eduard Márquez. Avui tornem a llegir dos contes. El primer porta per títol Pandèmia 2, Mímesi. Límit. L'Eldar Faber ja no se'n surt. Anar darrere d'algú pel supermercat per omplir el carret amb els mateixos productes, triar la pel·lícula amb la cua més llarga de la multisala o comprar el mateix diari que l'últim client del quiosc només li serveix per dissimular. Des que l'angoixa d'escollir s'ha convertit en un malson, proporcional a la transcendència de la decisió, no sap com fer-s'ho per semblar segur de si mateix. Perdut, enmig d'un excés de possibilitats, qualsevol elecció li resulta insuportable, plena de conseqüències imprevisibles o de mals presagis. La por d'equivocar-se el paralitza. L'Eldar Faber tendeix cada cop més a la inacció o a deixar-se dur per l'atzar, com plàncton sotmès al flux de la marea. La seva existència es torna incoherent i desmanegada. Sovint, des de la finestra o pel carrer, es troba espiant l'efecte de la gravetat sobre la pols o les fulles dels arbres, perquè si hagués de fer-se entendre, és la imatge que utilitzaria per explicar la seva situació. Reflex. L'home que l'Eldar Faber ha triat com a model no té res d'especial. Potser només una aparença de falsedat, com si no fos ell mateix, com si un apuntador invisible regís les inflexions del seu paper. L'Eldar Faber ha escollit després de molt buscar. Una munió de rostres i converses, amics i familiars, companys d'escola i de feina, veïns i coneguts. Perquè no tothom serveix per fer de mirall. Durant setmanes, amb la precisió de qui ha trobat un pretext per actuar, l'Eldar Faber el segueix a tot arreu. N'escorcolla els ressorts imprescindibles, la lògica interna dels actes, l'entramat professional i familiar, els hàbits i els gustos, per apoderar-se'n. Perquè l'Eldar Faber, amb les coordenades de l'home sense res d'especial, pot habilitar la seva vida sense prendre decisions. Sap quina feina ha de buscar, com ha de ser la dona que necessita, quants fills ha de tenir i els seus noms, on viure i on passar les vacances, com omplir els llargs vespres de cada dia i els desèrtics caps de setmana, com comportar-se a cada moment. Durant anys, l'estratègia funciona. L'Eldar Faber s'oblida de la mecànica de les opcions. En té prou de controlar de tant en tant l'home sense res d'especial per actualitzar la situació, canviar de cotxe, buscar-se un amant o grimpar a la feina, ja no li plantegen cap problema. Se sent segur com mai. Fatalitat. L'Eldar Faber llegeix la notícia al diari. A la fotografia que l'acompanya, l'home sense res d'especial, amb un gest insuficient, de les mans emmanillades, s'intenta amagar dels periodistes i dels curiosos que les cridassen. Malgrat la manca de detalls sobre les circumstàncies del crim, tot apunta a un mòbil passional. L'Eldar Faber pensa que hauria pogut escriure un reportatge més aclaridor, sense tantes vaguetats intranscendents, ja que coneix els mecanismes emocionals de l'home sense res d'especial millor que ningú. Perquè també són els seus, i una desolació premonitòria, inhòspita com la silueta de guix d'un cadàver, li regira l'estómac. Un ofec neuràlgic. Li agradaria estar sol per decidir què ha de fer, però per desxifrar la lletra petita del que l'espera. Però no sap com desempallegar-se de l'home que des de fa setmanes el segueix a tot arreu amb una càmera fotogràfica. I el segon, i molt curtet, conte, porta per títol Estratagema. El cadàver admira amb un deix de gratitud. La sang, lluent com un escarabat, empastifa la vorera bruta. Durant els últims mesos, com un malefici imprevisible, l'home que ara jeu amb el cos mig recolzat a la paret encrustonada, amb la cama dreta i el coll excessivament forçats, ha convertit la teva vida en un catàleg de totes les pèrdues imaginables. Amb una precisió despietada, t'ho ha pres tot, i encara no saps per què. La culata de la pistola és molla de suor. Et tremolen les cames. Tens la boca seca. Hauries de fugir, però necessites una explicació. Amb el recel que desperten els morts, li regires les butxaques de la gabardina i trobes un sobre al teu nom amb un paper curosament doblegat. Gràcies per la teva ajuda. Algú ho havia de fer, perquè mai no he tingut prou valor per encanonar-me i prem el gallet. L'esgarip d'una sirena trenca el poc silenci intacte que ha deixat el ressò nocturn dels trets. Doncs, senyores i senyors, ignorants tots, tanquem paradeta, ho deixem aquí. Hem arribat a l'últim minut de l'últim dia de la setmana de la nit dels ignorants, perquè avui per nosaltres ja és divendres, perquè ja és divendres, arribarem a les dues, i a aquesta hora arriben les notícies, i nosaltres marxarem i ens n'anirem a dormir, i passarem el cap de setmana, i tornem diumenge a partir de les 12 de la nit. Us espero a partir d'aquella hora, al 93207474, amb més preguntes i respostes, i amb més converses serenes. Bon cap de setmana, que descanseu, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els docents ja han aixecat el tall de la Via Augusta de Barcelona que mantenien des de les 11 de la nit, després del fracàs de l'última reunió entre els sindicats i el departament. L'escull principal continua sent les millores salarials. Els representants dels mestres volien continuar negociant aquesta nit i s'han sentit menys tinguts quan la consellera els ha emplaçat a fer-ho demà al matí. Com a protesta, han decidit passar la nit al departament. Barcelona, Maria Costa.
2: Els manifestants han aixecat el tall de la Via Augusta davant del Departament d'Educació després de dues hores. S'hi han arribat a concentrar més d'un centenar de persones per mostrar el seu suport als delegats sindicals que hi ha tancats aquesta nit al departament com a senyal de protesta. S'hi han tancat a les 10 del vespre després que les negociacions aquest dijous a la tarda no hagin acabat amb acord. Al vespre els sindicats han exigit negociar amb la consellera Niubó, però els ha dit que ara ja no es podia negociar més i que en tot cas en podien tornar a parlar a partir de les 10 del matí d'aquest divendres. El principal escull ara és la qüestió salarial. El govern ha ofert un increment de 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que es queda curt. L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
1: Passem ara a altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats a l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat.
3: Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible.
1: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes.